0: la qualitat que més valores?
1: Bueno, ella és molt verdadera, molt verdadera, molt transparent. Ella és una persona que des de la senzillès...
0: La qualitat que més valores?
1: Bueno, ella és molt verdadera, molt verdadera, molt transparent.

0: a la gent més dèbil. És curiós, entrega a la gent més dèbil. De fet, dins de lo que és la vida, els sers més dèbils a voltes són els animalets.
1: Sí.
0: Pues ella és un amor a tots els animalets, que ella me diu: Cristóbal, jo no sé, però és que... I clar, es veus ahí el gosset, el gatet, el pardalet, és una cosa, és un amor a la vida.
1: Sí, amor sí, a la sí, vida. Sí, sí. Tens animals en casa?
0: És claro, imagina't.
1: Bé, imagina't. Els dos es vau formar a Viena. Sí. Vau agafar maletes, se'n vau anar allà.
0: Sí, sí.
1: Què vos va portar aquella etapa? Artísticament, què vos va portar?
0: Anem a veure. Viena, per nosaltres, ha sigut el paraís artístic musical. Primer perquè ja conegué a la seva maestra, Margarita Lilova, que fou una professora, una maestra excepcional. N'hi ha que saber, perquè ara jo dic un nom, que és Margarita Lilova. Bueno, Margarita Lilova la defineix de la següent manera. Ella fou la mezzo-soprano solista de l'òpera de Viena en l'etapa de Karajan. Estem parlant d'una de les veus més importants de la història de la veu del cant. A vegades dius, pues no és un nom famós, òbviament, les mezzosopranos i cantants que estaven estables en un teatre i d'aquella època, no? En este cas, de l'òpera de Viena, i cantant en grans mestres com el mateix Karajan. Pues una classe d'aixa dona, això era una sabidoria, una experiència, no només de tècnica vocal, sinó de lo que era cantant, lo que era el cant, no? Dins de la professionalitat, parlant de lo que estem parlant, no? Que era la solista de l'Òpera Viena i el director Karajan. Això en quant a conèixer a esta professora, però clar, la ciutat de Viena. La ciutat de Viena se respira durant 24 hores al dia, això que diguem 24-7, d'una excel·lència musical. Per ahí passaven tots els millors músics, cantants, directors, i nosaltres estem a full per a compartir en tota la intensitat, perquè era una dedicació diària. Assajos, Arnon Kurt, Simon Rattel, Maris Jansson, Filarmònica de Viena, Sinfònica de Viena, en el Concert Hall, en el Museu Ferran, en l'òpera, en el Teatre de l'Òpera, i això eren els nostres espais diaris, independentment dels mestres que podien conèixer directament. I foren quasi 6 anys, vull dir que fou una experiència única la que vam rebre tant Lorena com jo.
1: Hem escoltat abans l'Ave Maria, que és una meravella de melodia, no? Però és que escoltar esta peça que anem a escoltar, esta ària que escoltem ara en la segona de Mahler, és una altra bellesa, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Escoltem encara que sigui un minutet.

0: Bueno.
1: Jo de vegades sent que estes, per exemple, esta àrea, no? I uno es queda sense paraules de dir què més tinguen que dir, perquè si no poden dir res.
0: No n'hi ha paraules.
1: Hi ha que escoltar. Què és més important? Cantar bé? Estar pendent de la tècnica? O tu creus que el que tenen que fer és contar una història a través d'eixa música?
0: Aixina és.
1: Està clar que tot es complementa. Aixina perquè...
0: Aixina ho acabes de dir. El cantant té que sentir eixa història que està contant, no? És que eleva l'alma, per això diria jo que és el llenguatge de l'alma. La tècnica ja arriba un moment que la tens tan interioritzada que ja no pensa. Això no vol dir que quan treballes en casa, no?

0: en casa repetint. Òbviament hi ha molts moments en aquesta preparació que tens que resoldre tècnicament, però aquesta resolució tècnica arriba un moment que s'interioritza, forma part ja de tu, i quan ve el moment d'aquesta actuació que ja tens que compartir en el públic, passa tot per aquesta, com has dit, no? Per aquesta emoció, sentir-ho des de dins, i tot queda lo que és, com tu dius, no? La tècnica queda supeditada a l'expressió de l'alma.
1: Doncs no vull que ens n'anem sense escoltar una romanza de Zarzuela, perquè el que vull que és que parlar en tu és que tu has sigut un gran defensor del repertori, eres un gran defensor del repertori espanyol en escenaris internacionals. Creus que la nostra música està prou valorada fora d'Espanya? És coneguda?
0: És molt bona pregunta, perquè el que me trobo és que se valora més fora d'Espanya que en Espanya. Vull dir que no soles... vull dir que m'he trobat... Per exemple, conto una anècdota molt ràpida.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan arribi a Viena, com a assistent de la Sinfònica a Viena, aquesta orquestra havia tingut un titular d'un gran director espanyol, Friedrich de Burgos, havia sigut titular Sinfònica de Viena. Quan, bueno, d'alguna manera ja vas fent amistat, vas coneguent els músics de la Sinfònica de Viena, en un moment donat, ells, un grup, portava uns mesos, me diu: Cristóbal, uno de nuestros mayores éxitos con Friedrich de Burgos fue una gira que hicimos por Sudamérica en estadios de fútbol, porque nosotros la acogida que podemos tener, teníamos decenas de millares de público, de miles de público, de audiencia, y el éxito, el gran éxito no era tanto en Brahms, sino cuando interpretábamos, por ejemplo, La boda de Luis Alonso. Ellos mismos me decían: eso es una joya, esa energía, ese ritmo, increíble, pero no solo La boda de Luis Alonso, sino Manuel de Falla, Sombra de Tres Picos, por ejemplo. Sí. Ahora hacemos una gira en Canadá, Lorena y yo nos vamos en octubre, finales de octubre. Canadá nos ha pedido que es el año Falla y que hagamos una gira, por favor, de Manuel de Falla. Eso es Canadá, claro. Ellos entienden que esa música maravillosa, qué mejor que seamos nosotros los españoles, obviamente, quien la interpretemos y la dirijamos.
1: No tinc Manuel de Falla en estos moments, pero en tinc una altra que yo creo que...
0: Pareguda. Hombre. Y tan. Jerónimo Jiménez es un chanit. Bueno, La boda de Luis Alonso, que me reconocí en es bien esos, que esa música inspira es de Jerónimo Jiménez, con esta zarzuela, La tempranica. Sí. Bueno, y esta es la romanza de Sierras de Granada.
1: Sí, correcte. Tu que has dirigit molt a l'estranger, trobes molta diferència a l'hora de dirigir, per exemple, una orquestra valenciana d'una orquestra d'un altre país?
0: Per referir-se a fent música espanyola?
1: Per exemple.
0: Val. Sempre m'encanta escoltar.
1: Escoltem. Dona-li veu, Sofia.

0: no?
1: Sí, sí, pa, vale. diguem perquè ja s'acaba el temps.
0: Sí, bueno, lo que trobes en el repertori espanyol fora d'Espanya és que la professionalitat la trobes com la professionalitat trobes en el món professional tant d'Espanya sí. com fora d'Espanya. Això va per davant. Mm-hmm. Sí que és de veres que la professionalitat, el que te trobes que tenen molt d'interès, com deia antes, de poder interpretar bé la música espanyola, perquè sí. el país no és fàcil.
1: Yeah.
0: Lo que pa nosaltres, lo que anava a dir-te, jo fer música espanyola als espanyols, està en la nostra genètica, funciona molt ràpid, sí. perquè a més tenim expressions que els estrangers me pregunten, què significa esto de con salero? Què significa con gracia? Nosaltres tenim terminologia
1: sí,
0: musical
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: que ells no entenen i vols que us ho expliques, però que sí que, òbviament, la música espanyola, millor que els espanyols, no la fa ningú.
1: Doncs seguirem estant en contacte per a parlar, perquè no hem parlat res de eixe encontre que tingueu en l'Orquestra Federal i que després d'això va el concurs de violí
0: sí, a Cullerars. Sí,
1: però donar-te les gràcies per haver vingut un dissabte quan estàs en ple festival de Cullerars, així que moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu i me fas una tasca fonamental en la música, la divulgació de lo mostre, enhorabona.
1: Em mires en vos ulls.
0: No, és la realitat. Fa falta gent com tu perquè és el que estan comentant, la societat necessita saber-ho, de tota aquesta sí. informació que la música i com s'està fent ara en la Comunitat Valenciana en Espanya és una meravella.
1: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I ràpidament, perquè passa el temps molt ràpid, anem a dir uns quants concerts que es fan així a la nostra comunitat valenciana. Per exemple, avui, concert Som Patrimoni pel Centre Artístic Musical de Xàbia. Avui a les 10:30 al Portal del Clot. Seguim. Demà, concert per la Unió Musical L'Arte de Sinarques. A les 7 de la vesprada, al Saló Cultural de Sinarques. Demà també, concert de l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Benidorm a les 7:30 al Centre Polivalent de Murla. I com a clarinet solista estarà Walter López Martínez. I ara fem una breu parada perquè demà 9 d'agost, concert d'estiu per al Centre Instructiu Unió Musical de Bugarra a les 10 a l'Auditori del Pati de les Escoles de Bugarra. Però per explicar este concert tinc a l'altra part del fil telefònic al seu director, Luis Gimeno. Luis, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, Ima. Què tal?
1: Com va l'estiu, Luis? Com va l'estiu?
2: Pues la veritat que molt bé, molt bé. La veritat que estem ja ahí preparant ja el concert de demà, el concert de les festes de Bugarra.
1: Sí.
2: I bueno, donem el pistoletazo d'eixida a les festes del poble.
1: Ja ho crec que sí. Demà feu el concert, el feu ni auditori o és en el pati de les escoles?
2: Bueno, són les escoles del poble, però que n'hi ha un auditori dins de lo que és el col·legi. Ah. Entonces, le diuen el auditori de les escoles de Bugarra.
1: Molt bé. I què interpretareu en ixe concert? Quines obres has elegit esta vegada?
2: Bueno, perquè ha fet un programa una mica diferent entre el que són els compositors valencians i el que són els compositors ja, diguem, ja tradicionals de tota la vida. Anem a tocar obres de Sara Galiana, la seva obra important, que és l'Odissea completa, en els tres moviments que té esta obra de la nostra Sara
1: Molt
2: Galiana.
1: Molt exigent.
2: Pues sí, la veritat.
1: Sobretot el primer.
2: Sí, jo crec. Difícil, exigent en tots els sentits, la veritat que sí. I tenim la sort de que la pròpia Sara Galiana vindrà al poble i estaran nosaltres allí demà en Bugarra. També anem a tocar una obra de Teo Barberán, el compositor d'Enguera, i director de la Societat Musical d'Alzira, que se diu Portrait of Spain, Quadros d'Espanya, que és una obra molt característica de la música nostra espanyola i que ha tingut el plaer enguany de participar en el certamen internacional de bandes con la banda d'Alzira i bueno, han trobat una bona relació musical i també personal.
1: Sí.
2: I per començar, un paso doble curiós, que és de Pascual Marquina, que se diu Lorenzín Mendoza. Lorenzín Mendoza és el abuelo de Llorenç Mendoza, el compositor valencià Llorenç Mendoza, i que també tenim el gust de que estarà amb nosaltres, tanto Teo Barberán com Llorenç, també, sí. La veritat és que...
1: És a dir, que tu tindràs a tots els representants, tindràs a Sara, tindràs a Teo i tindràs també a Llorenç.
2: Sí, la veritat que una sort, no? Que la meva amistat i la meva relació amb ells també ha fet que demà vinguin al poble de Bugarra i que, bueno, que no és molt habitual, no? Que els compositors estiguin allí, tots allí en el concert, no? Demà en nosaltres. I per mi és una sort i per la banda que demà puguem estar allí amb nosaltres i ens acompanyen. I també un motiu més d'exigència, no? I de responsabilitat, no? Tindre-los allí davant de nosaltres demà en el concert de Bugarra.
1: Però tu estàs fent una tasca molt bona ahí en la teua banda, eh?
2: Sí. Demà estiguin totes professionals, demà és en agost, és tota la gent que tenim fora. Compte que la banda Bugarra té 29 professionals, eh? Una banda de 60 músics, com molts, 29, la meitat són professionals. I jo crec que la majoria demà estaran en nosaltres en Bugarra i per a mi és una gran sort, no?, poder dirigir este concert en tanta gent, no?, en tota la gent important i professional, claro.
1: Per exemple, si m'equivoque, me corregisses, jo crec que el pas doble Lorenzín Mendoza enguany fa un aniversari, no sé si és, no sé quants anys fa de la seva...
2: Pues exacte, crec que fa, ara mateix no lo sé tampoc, per dir-te una data i no equivocar-me...
1: Sí, és que no recorde quants anys fa de la seva creació.
2: Exacte. I la idea de Llorenç, és que este pas doble es grava en tots llocs on s'està fent i després fer un llibre, una recopilació de totes les gravacions que s'està fent durant este enguany en tota Espanya, que s'està tocant en molts llocs d'Espanya, no?
1: Sí.
2: I la veritat és que Llorenç ha tingut també el plaer de que nosaltres el toquem I això, pues, ho gravarem també i després hi sirem en aquest llibre que està preparant el mateix Lloret, no?, del seu abuelo.
1: No sé exactament, però Certamen Levantino també és un pas doble que també està dedicat, no sé si a son pare, a sa abuelo també, però a la família, és a dir, és un pas doble a uno i l'altre, Lorenzín Mendoza, a l'altre. Certamen, sí. Levantino, és dos.
2: Exacte.
1: El que passa és que l'aniversari que fa és el Lorenzín Mendoza, però no sé exactament si són 50, 40, 25...
2: Pues ara mateix m'agarres, no sé exactament quina
1: és l'aniversari, però... D'igual, ens ho dirà, esquidrarà Llorenç sí, i es dirà
2: sí,
1: quants
2: sí,
1: anys.
2: Sí, exacte. I bueno, per acabar el concert farem dos clàssics com són Finlàndia, de Sibelius, que és una obra molt, molt xula, molt nacionalista, molt, que evoca molt el que és la cultura i la música tradicional de Finlàndia, i també farem una xicoteta part de la Jazz Suite de Sostakovich, la marxa, la primera part de la Jazz Suite, que té 8 moviments,
1: sí.
2: Que és una cosa molt fresca, molt alegre, molt divertida, i que és curteta, i jo crec que per acabar acabarà en el concert, en el que és una brillante, sobretot la part brillant del concert, per acabar.
1: Doncs per acabar ja, recordem a quina hora serà?
2: A les 10 de la nit. A les 10 de la nit.
1: En l'auditori.
2: De les escoles de Bugarra.
1: Doncs que vagi molt bé, Lluís, la veritat, que siga tot un èxit. A més, tens allà tots els representants de les obres, pràcticament, de gran part del concert. Així que moltes gràcies per atendre'ns, Lluís.
2: Moltes gràcies a tu, Dima. Un abraç.
1: Vinga.
2: Ara, adeu. Sí, gràcies.
1: És que jo em quedo sense paraules. Y escoltant este dúo de la zarzuela, la del Manojo de Rosas, qué tiempos aquellos, del compositor Pablo Solozábal, y amb la veu de la mezzosoprano Lorena Valero, donarem pas al bolletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alsina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Apple, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu a tu.
6: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Les llengüetes de punts de llengua.
8: A Punt Ràdio.
9: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
10: Tira-li, enxufa-li.
11: Ho fas molt bé.
12: Ole tu, ole tu.
9: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
13: Estava desitjant-ho.
9: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
14: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
9: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
15: Queda clar, sí.
16: Senyor, sí, senyor!
15: Sí, tothom.
9: Si vos esteu avorrint i badalleu...
17: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
9: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surr... Si esteu refredats i tossiu...
18: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
9: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio.
0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
19: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
20: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: Hi ha aniversaris que no sols commemoren el pas del temps, sinó que celebren una història compartida, un llegat construït amb esforç, il·lusió i estima per la música. Enguany, la societat musical La Lira de Quatretonda celebra el seu 40 aniversari, una efemèride que convida a mirar enrere amb orgull i al mateix temps a continuar avançant amb la mateixa il·lusió que va fer possible el seu naixement. Al llarg d'aquestes 4 dècades, La Lira ha sigut molt més que una banda de música. Ha esdevingut una escola de valors, un espai de convivència i una part essencial de la vida cultural, social i festiva de Quatretonda. Però celebrar 40 anys d'història també és posar nom i cognom a les persones que amb la seva dedicació i estima han fet possible que la societat musical La Lira de Quatretonda siga avui una realitat consolidada. I esta és la família que avui tinc ací, la família Alberola Margarit. I ací al meu costat tinc una persona que li tinc una gran estima i possiblement avui m'emocione perquè el conec de tota la vida. I possiblement la flauta la vaig conèixer perquè el vaig veure tocar la flauta. És el senyor Juan Alberola Albert, que el coneguem com Juan, el tio Domingo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per estar així. Al costat està el seu fill, Juanen Alberola Margarit. Bon dia, Juanen.
2: Hola, bon dia, encantat.
0: I després tinc a dos nets, a Sergi Alberola, Belda, bon dia, Sergi.
3: Bon dia, encantat.
0: I tinc a Joan Alberola San Pedro. Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
0: Bueno, jo estic molt contenta que esteu així, però abans de començar a parlar, n'hi ha que celebrar aquests 40 anys com cal.

0: 40 anys de la lira de Quatretonda. Passa ràpid.
1: Molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: Molt ràpid, perquè ja em mentiro.
0: Pareix que sigui mentira, però és veritat.
1: Jo era molt més jove que el meu Juanet.
0: Tu eres molt més jove, però des de quan eres músic?
1: Des de quan som músic? Mm-hmm. Pues com resulta que ja vinc de abuelos i pares músics, mon pare em donava classes a un germanet i a mi quan teníem 5 o 6 anys allí en casa. I jo vaig així als 11 anys de músic. Els 11 anys de músic, en tinc 85, doncs em porta 74 anys que no deixa de ser de músic. Sempre treballant per la banda i bon ambient en la banda i això és la lucha que he tingut tota la vida.
0: Així és, i ja fa 40 anys de la Lira de Quatretonda i esteu celebrant, ja heu celebrat alguns actes. Què heu fet fins ara, Juanen?
2: Sí, bueno, ja... Bon dia. Sí, estem ja fent actes des de principis de gener, però vamos, jo pensé que un dels programes estel·lars va ser l'homenatge que tenim ahí pendent i no podíem deixar-ho més llarg, ja és l'homenatge que li farem a José María Valls Salatorres, que va ser en el mes de febrer, el 23 de febrer, i molt gustosament, perquè entre altres coses va ser el compositor que nosaltres declaràvem en el seu dia com a l'himne de la lira, un gran passodoble com és la Lira de Quatretonda.
0: Doncs mira, la Lira de Quatretonda. Ara sentireu la Lira de Quatretonda.

0: Com comença esta relació entre José María Baixa Torres i vosaltres? Perquè vau fer un concert, no sé, va molt, tot d'obres, de marxes, mores, cristianes, pas dobles del mestre José María Baixa Torres.
1: Bueno, però és que jo vaig a tocar allí a 60 anys al COI.
0: En quina fila?
1: En la fila dels Vascos, sempre. En la fila dels Vascos, entonces jo sempre... era una gran persona, José María, a més d'un gran músic, encara millor persona. Uh-huh. I jo tenia moltes relacions amb ell i molt bona amistat. I un dia així me la banda tocant d'allí de la fila i no sé com m'anàvem parlant ell i jo, i em va mirar a mi el cap, dic, José María, dic, m'alegraria molt que m'ho dedicassin un passo doble, que ell estava entonces a Madrid.
0: Sí,
1: ell
0: sí,
1: ha fet
0: sí.
1: La carrera, la vida,
0: sí, sí,
1: la vida en Madrid. I als pocs dies ja em va trucar per telèfon que ja tenia el passo doble.
0: I des d'aleshores...
1: I entonces, pues, xai, quin nom li posen? Dic, pues, posa l'Alguera de Quatre Tondos. I és una persona molt estimada, jo l'aprecio molt a ell i la família, i s'ha sigut el pas, però parlant de molts anys.
0: Sí, i ara fem memòria, i com naix la societat musical La Lira de Quatre Tondos? Com va ser ixe naixement? I sos inicis?
1: Bueno, pues com passa en molts pobles, no? S'aplega un moment que hi ha algo de que els entendiments no estan molt clars, i entonces crec que els músics més veterans de la banda, jo era dels més joves dels veterans, pues van decidir, perquè no estava l'ambient que nosaltres havien conegut.
0: Sí.
1: Ja portàvem molts anys, músics que portaven ja 50 anys, jo em portava ja 30 i pico, i van dir, així no hi ha més remei, només que fer una societat nova,
0: uh-huh.
1: que ha sigut pau i prosperitat. O sigui que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Jo entonces li vaig comentar això a mon pare també, en Pau Descanse, que va ser molts anys músic. Dic, pare, ho sent molt, però la banda que nosaltres hem nascut ja, amb abuelo, mon pare, que era la societat... Unió Musical de Quatre Tondos,
0: uh-huh.
1: que m'ha plegat a un extrem de que no estem a gust. I jo dic, així anem a formar una banda que serà La Lira.
0: Uh-huh.
1: I mon pare em va dir, me'n recordo que mon pare ja tenia 85 anys o menys, em diu, tu t'es clar el que aneu a fer? I digo, sí, diu, pues avant.
0: Avant el carro. Quina és la plantilla actual de la banda, actualment?
2: Bueno, actualment la plantilla comptem en 72 músics en actiu.
0: Mm-hmm.
2: Entre tant tenim gent professional que està clavat en conservatoris, en bandes,
0: sí.
2: professors d'institut, d'ensenyança i sobretot gent amateur en ganes de fer música.
0: I entre vosaltres sou els fundadors, però jo no em tinc que oblidar d'una persona que encara està per allí, Senent.
1: Ell
0: perquè anireu tu i ell, és a dir, aneu encara els dos.
1: Ell i jo siguem ja més veterans, però jo 2 anys més que ell, perquè ell és una quinta darrere mi, però va aixir en la banda durant 3 anys darrere mi. Però els dos hem lluitat molt i hem fet molt per la banda, i així és com es aconsegueixen les coses.
0: Vau fer, és a dir, en 40 anys teniu un local, heu fet un local, i teniu una escola de música, no?
2: Sí, en aquests moments tenim un local propi, un local social, no està cedit ni de l'Ajuntament, és un local propi dels músics, que en el seu moment van fer un gran esforç, una gran col·laboració, tots, i la veritat és molt d'agrair, i tenim una escola que pertany a les Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida, que actualment, pues, l'any passat, acabarem el curs i havíem matriculat 98 alumnes.
0: 98 alumnes, està molt bé. És tot un repte
2: per a Quatre Tondos, siguem que també hi ha una altra banda allà en el poble. Hi ha diverses opcions també, no? Però per nosaltres, és un gran orgull.
0: És a dir, anat evolucionant. Encara vos queden actes per a celebrar en este 40 aniversari? Vau fer el concert? Encara queden més coses a fer?
2: Sí, per supost que anem a fer alguns actes, alguns no els podrem dir perquè són sorpreses, però bueno, ara ben pront tindrem un acte que pensem, bueno, igual a lo millor, pues no està bé que ho diga jo perquè
0: bueno,
2: la veritat és,
0: sí.
2: que és de la meva família i tal, però vamos, és un acte que al fi i al cap és també per l'aniversari de La Lira de Quatre Tondos, que serà un homenatge a Juan Alberola, ¿vale? Que és el president d'honor de La Lira de Quatre Tondos, i serà per els seus nets, Sergi Alberola i Joan Alberola, que són components també de La Lira de Quatre Tondos, i serà el dia de 9 d'agost.
0: El dia de 9 d'agost? Estaré jo per
1: ell. Sí, era... era la meva il·lusió, perquè si que ells funcionen més dos, i jo ja feia dos anys, dic, tinc ganes de que, antes de que jo muigo, de que sentir els dos que facin un concert, els dos nens només.
0: Estan així al meu costat, i estan callar ells, però el dia de nou toqueu els dos junts.
3: Sí,
0: Sergi és percussionista i Joan és pianista, encara que crec que també toques la percussió.
3: Sí.
0: I què aneu a fer en aquest concert? Que t'abuelo aniré allà, veureu.
3: Pues bueno, anem a interpretar un repertori ja de, a nivell sinfònic també, però també tocant també peces populars per a disfrutar, passant des d'etapes com el, com per exemple el barroc, interpretant peces de Juan Sebastián Bach, també un poc contemporani com Xenakis o bueno, en el cas de, bueno, del meu cosí, que explica també un poquetet.
0: És a dir, que però és, sempre són duos de piano i percussió? Hi ha mines o n'hi ha peces que també toqueu sols, cadascú?
3: Anirem fent un poquet de tot. Primer a la bateria, després xilofon, marimba i vibràfon.
0: I on és això? On es farà? En el local mateix de la música?
3: No, en la, bueno, al costat justament del campanar de Quatretonda.
0: Sí.
3: Sí. I serà xul perquè és un concert a l'aire lliure i, sí, i jo crec que quedarà xulíssim.
0: Doncs seguirem parlant ara després d'aquest concert, perquè jo vull que escoltem esta flauta.

0: Esteu escoltant una flauta dolça interpretada per el tio Juan. Ara el pega per la flauta dolça. Has tocat la flauta travessera. El clarinet. Eres clarinetista.
1: I el saxo també.
0: I el saxo també t'ha vist tocar.
1: També l'ha tocat. De tot un poquetet.
0: I ara, begin de begin, volver a empezar. Tornaries a començar?
1: Una melodia molt bonica. Però hi ha tantes melodies en el cap en els anys que porto que m'ha preocupat. I conec moltes melodies, boleros, tangos, totis, valsos, habaneres.
0: I què fas? En casa agafes la flauteta dolça? Perquè costa menys de muntar que el clarinet?
1: Exactament, sí, perquè per el temps que porto en el clarinet, això no em cansava mai, igual que ton pare.
0: Sí, sí, sí.
1: Ton pare i jo érem incansables tocant. Però tants anys fent pressió,
0: sí.
1: Esta part, quan faig 8 o 10 compassos, tinc que perdre dos o 3 compassos per recuperar.
0: Senis en l'aire per costat.
1: I entonces, en la flauta dolça, ixe problema no el tinc. I estaria tocant 24 hores.
0: Ja ho crec.
1: I això és la cosa.
0: Bueno, vos tinc que donar les gràcies perquè sé que esteu en plenes festes de Cosentaina i heu vingut a ser de bon matí per anar-se'n després a tocar altra vegada a Cosentaina. Vas a tocar a Cosentaina?
1: Bueno, pues segurament aniré a l'entrar.
0: Estàs parat.
1: He anat molts anys a totes les festes, però segurament que només aniré el dia a l'entrar.
0: Vens d'una família llarga de músics, que ja ho has dit.
1: Sí.
0: Vens d'una família llarga de
1: sí, músics. Perquè en el 1880, allí a ma casa, i a casa dels meus pares, pues, eren tres germans, que alberoles, que ja eren músics. Hi havia bombardino, trombó i clarinet. I d'allà, perquè sí, pues, mon pare, un germanet i jo, que va morir, sí. Ell també tocava el clarinet i el saxo alt, i ja després jo, després els meus fills, i últimament els dos nets.
0: Els dos nets.
1: O sigui que són 5 generacions.
0: Ja ho crec que sí.
1: Continuem.
0: En quin instrument vas començar? Perquè jo recorde menuda, que venies ahí a la Tropical, venies a tocar la flauta. I recorde molt bé estar en la plaça i veure pues, una persona tocar la flauta. Entonces bueno, estaves molt jove, saps?
1: Claro que jove. Claro que... Als 11 anys vaig eixir jo de músic.
0: Quin instrument?
1: Pues, no, jo vaig eixir en el clarinet.
0: Ah.
1: Vaig eixir en el clarinet i després ja mon pare també tocava el requinto, que mon pare va estar actuant d'una banda militar. Mon pare en aquell temps era quinto del tio Pepe el Peu.
0: Sí.
1: Que eren molts musiquets de l'època aquella.
0: Sí.
1: Entén? I entonces jo vaig eixir en el clarinet. I mon pare també tocava ja la flauta travessera. I recordo que un dia, que tu també ho sabràs d'això, jo tindria, pues, 12 anys d'això, i veia mon pare que tocava la flauta, i allí a l'habitació de ma mare poso una flauta que la tinc en casa, i no una flauta que tindrà 150 anys, i vols volar un dia, de madera. I com ningú dia res, només que jo veia
0: Emilio
1: mon pare...
0: Emilio no te l'ha vista? Emilio Alta no te l'ha vista?
1: Sí.
0: Ell que té tantes flautes?
1: Ell la va presentar una volta, no sé. Bueno, pues, veuràs el que va passar. Pues, agarra la flauta, jo ja estava parat allà al costat d'allí de ma mare i de mon pare, i jo tirant, i com no me vien a explicar res, pues, agastava més aire del que...
0: I vas agafar un marejol.
1: I en un moment... em vaig marejar i em vaig deixar caure damunt del llit de mon pare i de ma mare. Sí, això va ser el principi. I després ja anava jo practicant-la i agarrant-la.
0: Sí, sí, sí.
1: En el grup de danses de Quatre Tondes han corregut tot Europa.
0: Ui.
1: I ja la tocava jo també la flauta, anava en la flauta o en el clarinet. I també la bandúrria, a voltes també l'agarrava, perquè la bandúrria la tocava la meva dona també.
0: Ah.
1: I festejant em vaig ensenyar un poc a tocar la bandúrria.
0: I... la tua dona tocava la bandurria? Això no ho sabia jo, de Carmen.
1: Sí, allí està la foto, allí la musical.
0: Ah, no m'ha fixat, tindré que
1: allí
0: fixar-me.
1: Allí estan de totes les xiques. Quan vaig eixir jo de músic, vam eixir 10 o 12, teníem a Pero Padre, Major Pero Padre,
0: sí,
1: Fornies de Xàtiva, i va formar la rondalla de xiques, sí. Que Carmen i jo ja anem just, teníem 14 o 15 anys.
0: Tota una vida.
1: I la foto, i ja està allí la musical.
0: Però jo tinc un regal. Volia deixar-te l'òpera després. Escolta este pas doble.

0: Este pas doble està fet per Salvador González, un gran músic que també teniu allí en la lira de Quatretonda, i s'anomena Carmen Lorrop.
1: Correcte, molt agraït. És un gran músic, un gran director, i jo l'aprecio com si fos fill meu.
0: Però ara, qui va ser Carmen per a la lira? La pregunta és això. Qui va ser Carmen per a la lira?
1: Carmen,
0: qui va ser la teua dona per a la lira?
1: Ella, quasi no la pena anomenar-ho. Pues va treballar molt, igual que altres dones també de la banda.
0: Que no era músic, però...
1: Van treballar i van fer molt per la banda, ajudant i apoyant en tots els sectors. Entonces, ella se preocupa molt.
0: Anava de cuinera també, no?, quan anava per ahí fora, tocant, de cuinera.
1: Sí, ella era la cuinera superior. Venien dues o tres dones, ella és la que ho dirigia tot, igual per 80 músics que per 60. Era molt bona el cuinero.
0: Sí.
1: I a més, anàvem a Xàtiva abans d'eixir un poble.
0: Uh-huh.
1: I anava, ella em dia a mi, anem a comprar-se. Ell no sabia quina roba posar-se per estar més ben presentable.
0: Uh-huh.
1: En la banda. Perquè
0: és
1: va,
0: a dir,
1: va fer molt i tenia molt d'interès.
0: Que n'hi ha persones o dones que fan molt per una societat musical encara que no estiguin allí tocant, però estan ahí, present. De fet, jo vaig estar en un homenatge que li van fer a ella i tots coneixien a Carmen.
1: Allí en casa normalment siguen prou populars en les festes la música, pues els contrats sempre venien igual alcoians que de Petrel, que de Villar,
0: sí,
1: de tots els pobles sempre venien 8 o 10 de les directives i sempre venien allí a casa. Allí a almorzar, allí a casa, i entonces la meva dona s'encarregava de presentar-los d'almorzar el millor possible i mos portaven també com a bones persones representants de tots els pobles,
0: sí,
1: regalets i estan allí en casa o casa per dedicar-los a Carmen.
0: Sí. A veure, jo no estic girant-me ahir perquè sé que esteu emocionats i deixeixi temps, no? Però t'abuela, per a vosaltres, què ha sigut?
2: Pues, des d'un referent, en tots els sentits, bona persona, treballadora, un punt d'honor, sempre ajudant, bueno, sempre he tingut casa plena de músics, sempre...
0: Però ta casa també, ta casa no, sa casa també està sempre plena de músics, enllutxent.
3: Sí.
0: Això ho continueu, eh? Sí. Això ho continueu. Bé, seguim parlant, perquè tingueu que respirar, jo ho comprenc. I què significa, Juan, per a tu, la lira de Quatretonda?
1: Oi, pues, gran il·lusió, perquè ha sigut el muntar la lira i ha sigut tot pau i prosperitat. Allí, contínuament, si vegeres, jo he inculcat sempre els bons xiquets de que estudien.
0: Sí.
1: I ara tinguem allí una florada de xiquetes i xiquets que ho fan molt bé. I jo sempre estic damunt d'ells, dic, ho feu bé, dic, però ho heu de fer molt millor, que teniu que ser el futur de la lira.
0: Sí, sí,
1: dic,
0: sí.
1: No puc quedar-se ahir. I en acabant és d'ensenyar jo les xiquetes i els xiquets, quan entres la música, les saluda, la mà se la dona tot. I a voltes jo no m'ho dono compte i ells venen a donar-me la maneta.
0: Te la donen la maneta.
1: O sigui que pau i prosperitat.
0: Tu has vist, entreu vosaltres i així a Cristóbal Soler. Ell sempre apoya tot això, l'excel·lència en els músics. De fet, jo crec que Sergi l'has tingut. I ell sempre, sobretot en la gent jove. I tu, imagina't, si eres un avançat al teu temps. Eres un avançat.
1: No, no, pues jo el que miro és que ja de la meva edat músics ja em veig poquets per ahí.
0: Així és. Seguim endavant, perquè al costat està Juan, en el fill. I Juan, en tu quan comences a estudiar música?
4: Bueno, jo començar a estudiar música, pues, poquet més de començar a caminar, perquè el meu pare és, bueno, ja, ell crec que ja ha contat moltíssim, no?, de la història d'on ve tota la nostra saga, i ben pront el meu pare i la meva mare ja posaren a estudiar música, però que als 12 anys jo ja estava en la flauta.
0: Jo estava pensant ara, jo crec que, anava a preguntar-te, perquè jo recorde començar en la flauta, no? I després passar al saxo.
4: Sí, jo vaig començar en la flauta, érem col·legues, Imma, tu i jo.
0: Sí, veritat,
4: en la flauta, de fet, de mon pare, com tan bona relació, no?, en la Tropical de Benigana i tal, ell, pues, quasi que va demanar permís per a que pogués anar jo a fer mal allí. Als començaments jo anava també a la flauteta allí amb mon pare i me recorda molt també.
0: Però abans de seguir, seguim escoltant una altra marxa del mestre Baixa Torres que va fer en el concert. Esta, Els Judios.

0: Juanen, quins concerts recordes en carinyo? Este serà un, però hi ha altres?
1: Concerts en carinyo... Des que jo vaig començar...
0: Home, clar.
1: Jo recorde molt i m'agradaria encara... Tu també recordaràs. Aixòs concerts que fem Poble del Duc.
0: Sí.
1: Benigant i Quatretonda. Estos concerts, pues, la veritat, a mi...
0: Ja fem intercanvis musicals.
1: Correcte.
0: De més de a dos a tres.
1: A tres.
0: Eh? Quan?
2: Jo vaig muntar jo.
0: Sí, ja anàvem cada vegada a un poble, la Pobla del Duc, Quatretonda, Benigant.
1: Sí, cada diumenge, cada dissabte ho fem.
0: I ho passàvem bé.
1: Correcte. Hi havia molt bona relació... Sí, la veritat és que...
0: Ui, ahir n'hi ha anècdotes que contar, eh?
2: El programa això tinc un cas guardat, encara.
0: Ah, sí?
2: De les tres mans.
1: De manera, eren programes exigents, eh? Jo no sé si hi havia, no sé, un pique sa, per supost.
0: Entre les això bandes, no me'n recorde.
1: Però sí,
0: això pique no me'n recorde. Però eren complicadets, eren complicadets. I algun mestre que altre tirava la batuta i se n'anava perquè no eixia com ell volia, eh? Sí, jo regalo.
2: Va ser una llàstima. José Maria, molt bon director, però sí. Geniet el tenia curt.
0: Sí. Jo el vull molt. Jo el vull molt, encara que no està entre nosaltres, però li tinc molt de carinyo perquè tenia molt de geni, José Maria Alba, de Villanova Castelló.
2: De Villanova Castelló.
0: I em va ensenyar moltes coses. El que passa que si no eixia com ell volia, s'enfadava.
2: En un concert.
0: Sí, és així. Quins mestres has tingut que t'han marcat? Que han sigut referents per a tu, Juanen?
1: Bueno, la Lira de Quatretonda hem tingut, per exemple, bueno, vaig començar també Rafael Maike, si no recordo mal, també, que era...
0: Rafael Maike, sí.
1: Sí, de Quatretonda. Després ja vaig pensar en... Vaig passar en Juan Enrique Benavent Vidal, que va ser el primer director que va tindre la Lira de Quatretonda.
0: Sí, perquè actualment qui és el que està davant, al capdavant de la Lira? Juan?
2: Com has dit?
0: Qui està al capdavant de la Lira? Qui és el director de la Lira?
2: Bueno, pues, puguem donar gràcies jo per l'experiència que tinc de 74 anys de músic, mos ho tinc que dir. Resulta que tinguem 3 o 4 directors en la banda, músics que tenen la carrera feta. I escolta, i mos ho fan tot gratis, i per això la Lira funciona molt bé també. Tinc que agrair molt això, el bon ambient que hi ha.
0: Entonces, però està
2: Salvador,
0: sí.
2: Està Emilio Jesús, està el meu hobby, està Pellicer, 4 persones, bons músics en carreres de cavalles, i sense problemes, quan no està un no es fa càrrec l'altre, i ho portem perfectament, que jo no, ho dic, en 64 anys de música porte, no hi ha dret, que un director no cobre, però ho portem...
0: No n'hi ha dret, no.
2: Però ho portem perfectament, ho portem perfectament i ningú es queixa. I la Lira, pues, va sobre els ruedos.
0: I damunt en teniu 4, no un.
2: Quan no un, no està l'altre, i tot va bé.
0: I ha guanyat ja premis.
2: Sí.
0: Alguns premis ha guanyat.
1: Sí, bueno, estem dintre de lo que és... Claro, parlant de que nosaltres som una banda amateur, ¿vale? Som treballadors, jo crec que tot és per la bona harmonia que n'hi ha, per el bon ambient, ¿vale? I sí, estem últimament concursant en concursos de festes de moros cristians, bé, com normalment és la modalitat de pas dobles, i sí que és de veres que portem ja 3 anys repetint, tant en Llutxent com en Bocairent, per exemple. I estarem també en un concert de música festera com va ser el Teatre a la Vella,
0: sí.
1: Farem un tercer premi, però bueno, va ser una experiència molt bonica i, bueno, i esperant fer-ne algun altre pronte.
0: Molt bé. Bé, així tinc que estem parlant en Juanen, estem parlant en el senyor Juan, que són de la Lira de Quatretonda, però ja ho heu sentit parlar en algun moment, diguem els més joves, no? Però abans de parlar en Joan, escoltem-ho.

0: Tio Juan, hi ha una frase que diguem per allí que diu: este tira puntes. M'has escoltat?
1: Amore,
0: diguem
1: amore.
0: La frase que diguem: este tira puntes. Tira puntes és que t'ho fa bé.
2: Bueno, pues sí, que es veuen bons principis.
0: Correcte. Joan, Breza d'amor, d'amore. Esta peça, què és?
3: Esta peça va ser composada per un projecte que tenia a Madrid, que era d'un programa de televisió que es diu Got Talent. I em van donar com a propostes.
0: Esta la vas fer tu?
3: Sí, sí, sí. Es composa per mi, al piano. I va ser la primera peça que vaig tocar, escriure. O sea, no...
0: Això ja és molt, Joan. I sé que has acabat el professional. Vas fer...
3: En Oliva, sí.
0: En Oliva vas fer el concert, diguem, de final de...
3: Exacte.
0: Del professional. I actualment què vas a fer?
3: Estic fent dia, aquest any ja el curs de primer de superior al Caterina Busca a Madrid, amb Gleb Korolev i Breno Ambrosini, i molt bé.
0: I en el poc de temps que portes, perquè tu eres molt jove, quins professors dius és que m'ajuden a seguir, a tindre ganes d'estudiar?
3: Jo crec que quasi tots els professors que he tingut sempre m'han aportat algo positiu sempre. Ha tingut a Cristian Cineser de Benigani,
0: sí, sí.
3: Passant per Marga, Antonio Morant, i ara ja pues, gent concertista que la veritat que està tots els findes pues, en els millors teatres, auditoris de tot el món, i pues, però vamos, que tots m'han aportat coses positives.
0: I quan comences a descobrir el piano? Tu comences estudiant piano o comences en la percussió? Jo sé que eres percussió, comences tocant... Però no sé si va ser abans el piano o la percussió.
3: No, jo la percussió, des de que tinc innocència, o sea, estava en la banda i ja anava a la caixeta, bueno, molt cosí també, i el piano a la tardia edat dels 14 anys és quan vaig començar, o sea, en Covid.
0: I vas començar en la lira de quatre tonda o en una altra banda? Dic l'altra banda perquè...
2: Jo t'ho explicaré.
0: Explica.
2: Pues, ell venia en la caixeta. En la caixeta allí. Però en el piano d'allí de la banda,
0: sí,
2: ell, ningú li havia dit res ni sabien res de piano. I ell allí toquejant el piano. I un dia jo, pues, allí l'ensaio, des de l'ensaio, el sempre allí, me n'entra per allí dins, i ell allí no feia res. Jo dic, però a tu qui el diu de piano? No, diu, és que m'agrada. I a raïs d'ahir, és quan jo li vaig dir al meu fill, a Juanen, li vaig dir, aquest xiquet hi ha que buscar-li un professor i comprar-li el piano, perquè veig jo que li llamo el piano.
0: Sí.
2: I, però va ser jo el que vaig inculcar al meu fill, a Juanen.
0: Sí, sí,
2: i aquest xiquet hi ha que dirigir-lo ja al piano.
0: Doncs seguim escoltant a Joan Alberola tocant el piano.

0: Què estem escoltant, Joan?
1: És un preludio, estudio, que es diu de Debussy, que es diu El viento de l'oeste. No t'ho dic en francès perquè no sé pronunciar-ho. Però és... diuen que és el tècnicament i expressivament dels més complicats que i costa molt de treballar.
0: Però este va ser del recital?
1: Sí, d'un que vaig fer a Madrid. Sí.
0: I aleshores tu ja seguixes a Madrid i tens algun altre projecte per davant que vulguis, que tens en ment?
1: Algun
0: perquè
1: tinc,
0: sé però... que eres inquiet.
1: Sí, inquiet soc. Sempre tinc cor en la ment. El que passa que tinc projectes de càmera, per exemple, amb tres estudiants també de Madrid i tal.
0: Sí.
1: I bueno, i serà front a la
0: Segur que sí. Seguim, perquè tinguem així a un altre net del senyor Juan, que ara el sentireu tocar un poquetet.

0: Eres percussionista.
1: Sí.
0: Des de quan comences a estudiar música?
1: Uf, jo me'n recordo que des de que tinc noció, pues, jo crec que des dels 4 o 5 anyets, recordo que m'abuelo em va donar una caixeta molt xucutiva, molt xucuteta, i vaig tindre la sort de tindre un cosinet, bueno, un cosí que és major que jo, li diuen Isaac,
0: sí.
1: En el que em vaig fixar jo des de que tenia 3 o 4 anys que em portava de la maneta, bàsicament, i des d'entonces pues, vaig agarrar aquesta fixa.
0: És a dir, el vas fixar en això o el vas fixar, per exemple, en el trombó?
1: No.
0: Trombó és no, perquè son pare toca el trombó.
1: Sí. No, va voler, no sé.
0: Jo abans li he fet la pregunta on va començar, perquè jo sé que no sé si va començar en la lira o en la Unió Musical de Llutxent, a Joan. I jo no sé si tu començares en la lira,
1: sí,
0: o en Ayalo.
1: Bueno, vaig tindre els meus primers cursos d'elemental, sí que és de vers, per el tema de proximitat, vaig començar en l'escola de música d'Ayalo. Però sí que és veritat que des de ben xocotet em portaven en Andes des de, vamos, en la banda, me sí. Recordo jo, en festes del coll, jo tinc fotos de 4 anyets o 5 anyets ja.
0: I anar per allí.
1: Sí, sí, no arribar quasi ni a l'altura dels timbals.
0: Sí, sí, i anar per allí. Sí. Actualment, què estàs estudiant? Perquè jo crec que has acabat, no sé si has acabat, igual m'equivoque, el màster d'interpretació pot ser o...
1: Acabo d'acabar la carrera en Smart, bueno, la carrera de l'Escola Superior, Superior de Música del Rendiment d'ací de València i pues...
0: I ara què?
1: Pues ara estic en el moment de que estic preparant proves per a màster i pues tinc la sort de tindre proper de mi a grans professors, de fet del teu poble tinc...
0: La setmana passada teníem ací a Javier Guillor.
1: Uf, la veritat que ha sigut per a mi una persona molt, molt, molt... Pues,
0: i ara què?
1: Pues ara estic en el moment de que estic preparant proves per a màster i pues, tinc la sort de tindre proper de mi a grans professors, de fet, del teu poble tinc...
0: La setmana passada...

0: s'ha portat molt bé a mi, m'ha apoyat sempre, m'ha guiat molt bé en el tema, en l'especialista de fuga de timbals, m'ha donat molt, molt bons consells, i és una persona pues, que sempre que necessita ajuda sempre ha estat allí. Sinó que...
1: Suposo que també estarà Raül.
0: Raül Benavent, sí. Tingueu una gran sort de tindre-la allí en Benigànim.
1: Sí, tenim sort de tindre grans percussionistes, sí. Això és la veritat. Seguim escoltant-te. Ara no és la caixa ni els timbals. Són les llàmines.

0: Què estem escoltant? Estem escoltant... és una marimba?
1: Sí, una marimba.
0: És una marimba. I què estem escoltant, però sí?
1: Pues el moviment de la giga de la suite número 3 de José Stambach de Piracello.
0: Vos llanço una pregunta. Quin concert per a vosaltres ha sigut especial?
1: Jo crec que... Bueno, per a mi, bueno, i crec que també per al meu cosí, jo crec que este, el que anem a fer ara, és, jo crec que és la manera emotiva de donar-li, bueno, donar-li les gràcies per tot el que ha fet mi abuelo per nosaltres, i jo crec que és la manera més adequada.
0: De fer-li aquest homenatge?
1: Sí.
0: El dia de nou? Recordeu l'hora?
1: A les...
2: 11.
0: A les 11 de la nit. A les 11 de la nit.
3: Sí, a les 11.
0: De fer-li aquest homenatge. Digueu-me una qualitat del vostre abuelo que per a vosaltres, que no l'heu dit com a referent, però és un referent.
1: No, és un referent, sí.
0: Que cregueu que té. Tu també vas pensar en la Juana, ton pare. Una qualitat...
1: Bondat. Tinc...
2: Humanitat, sí. És una persona humana.
3: Bé. Treballadora i sempre de cara.
1: Sí.
0: Treballadora, és molt treballador.
1: Molt.
0: Encara fa sol, en Almàssera.
3: I en farem encara.
0: Què el pareix, el que estan dient-te? Estàs content?
3: Molt contentíssim. Contentíssim. Ja no puc demanar res més.
0: Per a tu, quina qualitat té cadascun d'ells? És a dir, el teu fill... l'altre fill que no el tenim així, que no ha pogut vindre, i Joan o Sergi, dime, va, jo sé que t'emociona, però tu saps cadascú com és.
3: Sí, claro que ho sé perfectament, sí.
0: Sempre en positiu, eh?
3: Jo sempre he dit, sempre els dos nets i a Juanen i a Jovi quan estudiaven també, que m'ha preocupat per tot, és dir, dic, cada maestrico consulgui brico, que diu el refran. Mm. Dic, però vosaltres procureu estar ben tots, però arreplegueu el millor de cada un. Això és el camí a seguir. És important.
0: Sempre, sempre.
3: És important, sempre. Això.
0: Jo crec que Juanen t'ha seguit en qüestió de la banda perquè porta ahí un munt de feina.
3: Sí.
0: Sí. Perquè no pareu. No. T'has contat alguna vegada a quants jocs aneu a tocar?
4: Realment jo no sé, però la banda pot tindre 130-140 bolos en aquests moments, entre actuacions de
0: dies. No pareu en tot l'any?
4: No, un dia pràcticament no pares en tot l'any, perquè jo no sé, jo crec que després del Covid també la gent és el que ha pensat, però bueno, dia que passa, dia que no torna. I... afortunadament la música fa falta en qualsevol de les festes.
0: Sempre.
4: No? En qualsevol moment pensa també, però la festa, pues, sense música, pues, no és festa. I la veritat que també, pues, degut al bon ambient i entre nosaltres, entre els músics, la forma de treballar i lo sociables que és la gent, ja, perquè a vegades lo de menys a vegades és el tocar, el ser sociable, el ser persona, el comportar-te, l'estar ahí, no? Ser formal, i afortunadament estem ahí en el top de la música de festes de morts i cristians, sobretot.
0: Ja que està parlant d'això, te llance la pregunta. Creus que ha canviat molt la manera de veure la música de quan tu començaves des de menut fins

0: ara, la manera d'assajos, la manera de comportar-se la gent jove, la manera d'entendre el que és una societat musical, de complir en la societat musical.
1: Jo sempre s'ha inculcat a tots, i es inculca contínuament a ells, també dic, perquè siguem una banda que en el món és de festes, molt menegem molt. I jo contínuament es dic, i és a dir sempre des de xiquillos que avui ja n'hi ha, que estan de dirigent, dic, allà on aneu, quedeu bé com a persones i com a músics. Això ho he inculcat jo sempre, com a persones i com a músics.
0: Perquè... I jo crec que ho complissin.
1: I això és lo important.
0: Jo
1: una,
0: crec.
1: Una bona direcció.
0: Jo
1: I és el dic també, dic, perquè, però mira, és el caràcter també de cadú. Jo, en lo poquet que sé, pues allà on he anat, he fet amistats, molt grans amistats en tots els pobles, igual que allà en Vinigal, en tots
0: sí,
1: els músics.
0: Sí, sí.
1: Però hi ha poques músics que de vegades en quan això no s'enganxen a ningú. No s'enganxen.
0: Sí,
1: és,
0: sí.
1: És important fer...
0: Molt.
1: Els jovens, ho veus, ho dic, allà on anem, en xiquetes i xiquets de l'edat de vosaltres, de les filaes o comparses, trateu de fer amics, i això és molt important, que això entra dins de lo que és quedar bé com a músics i com a persones.
0: La part social que estava dient Juan, és importantíssima.
1: Això és molt important.
0: La part social, eixa part social. I si es contés alguna anècdota que entès moltes d'eixes gracioses?
1: Però de qui?
0: Estaves contant-me, abans estaves contant-me moltes.
1: Però què vols que te'n conte? Una de ton pare?
0: No, de mon pare ja mereix. Però, per exemple, una de ara fa poc, en la banda. Perquè anècdotes entès moltes.
1: Bueno, doncs pues a mi també bromes m'han engastat. A mi, ja t'ho dic, igual que tu pare, mos agradava treballar i quedar bé amb les persones, però feien bromes. Doncs pues jo també a voltes... Estan els músics que per la nit han velat i, per exemple, en Alcoi, que per la nit velen, que és natural, això és jove, però allà a les 5 del matí mos han d'alçar per la diana. Jo algun músic, tu coneixes a Pau? A Pau?
0: Pau?
2: Pau Benavent Peiró.
1: A Pau, el percussionista.
0: Sí, Pau.
1: Molt bon element, molt bona música també. Doncs jo, a mi a voltes, jo he estat agitat i quan m'ha alçat, i m'ha alçat en la cara a pintar. Jo en ric.
0: És a dir, la broma era per a tu.
1: No, no, per a mi, però jo també engastava els altres. I a Pau un dia també allí en el coll, també van velar, i era l'hora de la diana, i no s'alçava, i vaig agarrar dos querelles i una ceba, i sí. Les vaig posar allà al melic. I bromes,
0: és a dir, deixes bromes, segueixen fent-se, Juan, això
1: sí,
0: no que, canvia mai?
1: Que no són pesades, això no són, però és bo fer bromes. Bromes que no siguin pesades, per riure molt.
0: Sí.
1: Hi ha molt bon ambient a la banda, molt bon ambient. Mira, una anècdota de quan vam fer l'Aliro. Lorena, que està a Cim València, que ella també tocava el clarinet. Pues quan vam acabar de pagar el local, que no van tardar molt, no mos va regalar ningú res, mos van pagar tots els músics i treballar. I li dic jo a Lorena una broma també. Dic, Lorena, molt campejana d'ahir del fort de llet del campanar. Dic, Lorena, ara tu ja havíem acabat de pagar el local. Dic, posa un cartell allí dalt en les finestres al carrer. I van picar molta gent. Se vende. I Lorena, ni corta ni perezosa, va pujar perquè allà dalt i va posar el cartell se vende.
0: I van preguntar-nos.
1: Ara resulta que la lira està en venda.
0: No, dirien que la lira es desfà.
1: Sí. Uau, també.
0: Dirien que la lira es desfà. Doncs seguim escoltant a la lira tocar una altra marxa. Esta.

0: Esta es diu La casa de les xirimies. La casa de les xirimies.
1: De José Mario.
0: Sí, sí, sí, sí. També la vau interpretar en el concert. Sí, sí, que vau fer?
1: Concert molt bo.
0: Al llarg de tota la teua vida, que mira que n'hi ha de música, quins mestres recordes?
1: Però mestres que vaig ja tingut jo a la
0: sí,
1: banda...
0: Sí, que hauràs tingut tu en la teua banda, que t'hauràgin ajudat a estudiar música, que te'n recordes sempre. Jo, per exemple, quan me fan aquesta pregunta, me venen unes persones al cap, que igual no són professionals, però m'han ensenyat.
1: Bueno, pues, jo les primeres lliçons me les va donar mon pare. Entonces, teníem a don Rafael Martínez de Benigani, El Huelo.
0: Sí, El Huelo, El Huelo.
1: Tu no l'has conegut?
0: Jo no.
1: No l'has conegut.
0: Jo només, jo sols sé històries de, que tenia molt mal geni, també.
1: Pues ell, entonces, va estar de director de la Unió Musical de Quatretonda. Mm. I me'n recordo jo que era molt seriós, molt formal.
0: Sí, això
1: molt
0: sí.
1: Formal. I jo tindria cirusat anyets, que mon pare ja em donava sol fer en casa, i me'n recordo que allí en el local no em vaig saber la lliçó, i oi, com ell tenia molta amistat amb mon pare també, pues em va apretar molt i em vaig posar a plorar. Jo tindria cirusat anyets.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Va ser Martínez. I després ja de Martínez, després de Martínez ja van dir, va entrar al cap d'un poquets anys, perquè després van tindre el mestre Moll, també, també poc de temps. Però després ja el que va entrar, que jo ja vaig llegir de músic, era en Pere Padre.
0: Sí.
1: Però, padre, tu el vas conèixer, que jo... també va estar director, sí. En Benigani.
0: En Benigani,
1: també,
0: jo, el vaig conèixer, jo el vaig conèixer, però no el vaig, jo no el vaig tindre.
1: Sí, pues, que ell estava... De...
0: Jo vaig començar allí en Rovira, el mestre Rovira, de la Pobla Llarga.
1: Jo també anava a ajudar-los allà en el concert. I també així amb molt temps en Benigani, i Rovira venia a voltes en el clarinet, que era el clarinet, i el germà, que era també professor, va arribar sí. A ser sargento músic en el Fliscorno també, jo vaig tocar en ells en Benigani.
0: Has nombrat a Martínez, que després va tindre el seu fill, que també ha sigut un gran músic.
1: Molt... Va passar el que va passar, a mi no, ja no en clar d'ell, però sí. També tenia molta amistat jo amb Rafael Martínez,
0: sí.
1: I bon músic també. D'entonces, de, sí. D'allí Benigani, Batista Llaneta,
0: sí, sí, sí,
1: havien
0: sí, sí,
1: set o
0: sí,
1: vint sí, sí. Músics, molt bon músic.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo vaig tocar tots en ells. Després va vindre el que va vindre, que ja no em clavigo ja per res.
0: Bueno, però això són coses que passen en molts pobles i ja està. Per acabar, què significa per a vosaltres formar part de la Lira de Quatretonda? Què significa la Lira de Quatretonda? Sergi?
2: Per a mi, la meva família. Des de, jo crec que és... Bàsicament des de ben xicotet, on m'han criat, m'han educat...
0: Sí.
2: Tot, per a mi és tot, la veritat, tota una vida.
0: Sí.
2: Des de... amics, fins a...
0: Han sigut festes en ella la setmana passada.
2: Sí.
1: A d'ell el criaren 3 o 4 anys, la meva dona em va al descans i jo. Perquè sa mare estava per Castelló, la Plana, de professor.
0: I son pare...
1: De professora.
0: Però on estava en aquest moment?
1: Ell estava allà en Sant Gabriel.
0: Ja estava en Sant Gabriel.
1: I, bueno, no, entonces estaria en Barcelona, segurament.
0: Sí, sí, sí.
1: Estaries
0: sí.
1: En Barcelona.
3: Sí.
1: I el van tindre 3 o 4 anys a escola. Jo el portava de xicotet allí, en els xiquets,
0: sí.
1: I anava jo amb la flauteta dolça tocant les cançonetes allí, perquè no plorava.
0: És a dir, que la flauteta dolça ja portes temps. Jo pensava que era una afició que t'havia agafat ara.
1: No, mon pare ja la tocava també.
0: Ara vas tu, Juanen. Després d'ell vas tu una flauta dolça.
3: La pròxima em toca a mi. I l'anècdota millor de tot és l'acte social que fa, és anar allí al centre social de Quatretonda,
0: sí?
3: A les persones majors i els amenís allí, molt gustosament.
1: Vaig
3: i amb
1: portar,
3: tota l'ànima.
1: Vaig portar a Carmen. Sí. La Carmen allí al centre social,
0: sí.
1: Perquè em van inculcar a portar-la a Benigani també, que allí estan molt bé també,
0: sí.
1: Però jo el que no podia admetir que tota la vida m'ha estat lluny des de 15 anys ja festejàvem, i portar-la jo allí a Benigani, que estan molt bé, però Carmen allí, jo sol en menjant en casa no, i doncs vaig idear per anar allí al centre social,
0: sí.
1: I anava allí al centre social i allò és molt seriós allí, jo entrava allí i allí hi havia 20 o 25 persones, homes i dones, jo en un o en un els tenia que saludar a tots. Hi havia persona que anava allí, deixava el pare o la mare o el germà,
0: iau.
1: Però jo s'havia de saludar a tots. I després vaig pensar, dic, sí, tinc que vindre totes les setmanes. I passa una horeta
0: I és alegraves.
1: Tocant-les tota classe de cançonetes. El gojo del Cristo, que encara viu és la més major.
0: El gojo del Cristo. Seguim. Joan, què significa tu? La banda. La Lira de Quatretonda.
4: pues, també és una part prou important, perquè curiosament fas amistat en gent molt major, mm-hmm. està, i també en gent pues, de la meva edat o més jovens, i és algo que pots conèixer gent.
0: Això sempre, aquesta cultura que tenim d'intergeneracional, no? És superimportant.
4: Sí.
0: És superimportant. I Juanen, perquè ton pare ja m'ho ha dit. Per a tu què és la lira? A part de molts mal de caps també.
3: Bueno, a part de mal de cap, però bueno, penso que és una gran recompensa.
1: Però si no està eixa mal de cap, tornant només un poquet a Benigani, quan Rafael Llopis, sí. molts amics igual que ton pare, molts amics, quan sí. es va posar malament.
0: En respecte de tots els presidents, el millor pues, cap de banda i...
1: Rafael Llopis, que jo era un gran amic, igual que ton pare, sempre junts, i ton pare és el que s'encarregava de les relacions. Mm. I Rafael Llopis em va dir, diu, xe, Juan, jo això no ho puc fer-ho, el paper ixe que vosaltres feu, diu, jo no el tinc que fer.
0: Però va ser un bon cap de banda, eh?
1: Un bon element, jo l'apreci molt, igual que Rafa el fill, però... molt bon element, sí, sí, i Carmen també, encara viu, Carmen,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Molt amistat.
0: Ja, dime ràpidament.
3: Bueno, pues, dos paraules, és una gran família i som... una gran societat amb ganes de treballar en pau i de fer música i cultura i fer poble.
0: Doncs enhorabona als quatre i gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A este estudi de A Punt Ràdio. Moltes gràcies i enhorabona.
1: Gràcies
3: a vosaltres.
0: I escoltant el pas doble, la lira de quatre tones del compositor José María Baixa Torres, interpretat per la banda La Lira de Quatre Tones, posem el punt final al programa d'avui dissabte. Moltes gràcies per estar ahí cada cap de setmana escoltant-nos, però nosaltres tornem demà, així que demà a les 7 del matí, a partir de les 7 del matí estem així. Que passeu un molt bon dissabte. Fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: ten de les pel·lícules de Steven Spielberg. Després tenim Digger, que és una pel·li d'Alejandro González Iñárritu, en Tom Cruise. Clar, se junten la fam i les ganes de menjar. Ahí,
1: ja ho pots dir, ja.
0: A més, és una pel·lícula que s'està filmant en formats grans per a que la gent puga fruir-la en pantalla gran directament, que a l'arribar a la tele no siga el mateix. I ho fan perquè vagis a veure-la. I clar, d'aquestes estrenes que són en noms propis, en directors, en personalitat i en pel·lícules event, venen després les franquícies. Quines franquícies anem a tindre en guany en el cine? Bueno, pues la primera que tinc que fer referència, sent jo qui soc, que és fan de Marvel, és Avengers Doomsday, que és la pel·lícula en la que Marvel vol pues curar-se d'esta fatiga superheroica que ha tingut enguany en grans pel·lícules, en recaptacions regulars, molt regulars per a lo que era normal, i que ha fet per a portar una altra volta a la gent al cine. Bueno, pues el seu actor fetitxe que se va a despedir en Avengers Endgame, que és Robert Downey Jr., pues l'ha tornat a contractar. Ara no serà Iron Man, ara serà un dels villans més històrics de Marvel, que és el Doctor Doom.
1: Però és que, anem a veure, sí, però no. Perquè si tu veus a este home en una pel·li de Marvel, pues lo normal és que tu penses que és del teu equip i de repente juga a l'altre equip.
0: No, no, juga en qualsevol equip. El Doctor Doom és un personatge molt complex i ahí han tirat bé en contractar a Robert Downey Jr. Jo me pense que va ser un... I a més, és que estan generant un hype que diuen els jovens, que no és el meu cas, però sí, però estan generant una ànsia viva per veure la pel·lícula.
1: Ànsia viva.
0: Per veure la pel·lícula estan fent uns teasers, uns trailers, en el qual van presentant personatges que van a tornar. I, per exemple, el primer teaser que han fet, que va anar juntament en Avatar, recordem que tot això, Avatar, Avengers, és Disney. O sigui, tot és la mateixa casa.
1: Per cert, com ha quedat tot això de ara te compre Netflix, ara no? Ara...
0: En stand-by, no ho sabem. Estan mirant Se ho estan mirant.
1: Estan en ello, no?
0: Estan en ello. Mira, precisament, The Warner... Bueno, anava a dir que els trailers estan presentant de personatges i un dels que torna era un altre que no anava a tornar, que és Steve Rogers, Chris Evans, el que era Capitán América, que també tornarà per Avengers Doomsday. I parlant de Warner té per a la mateixa època en la que s'estrenarà Avengers Doomsday la tercera part de Dune. Dune l'heu vista,
1: sí,
0: de Denis Villeneuve.
1: Te tinc que reconèixer que la segona me va cansar un poc. No te vas enganyar.
0: Igual un poquet llarga, un poquet lenta...
2: Per mi un poquet llarga.
1: La segona, Alfredo? Sí.
2: Pues, hi ha una pregunta que te volia preguntar. Sí. Una cosa, això. En el cine, ja m'ho digueres l'altre dia, va passar el mateix que en el teatre? En el teatre sempre diu que està en problemes. Però ahí està.
0: Clar.
2: És de veres o no?
0: Clar. És lo
2: va
0: que,
2: passar igual en el cine?
0: És el que estava jo dient, des que no m'ha donat temps a dir-ho perquè hem passat a parlar d'una altra cosa. Jo, des que tinc curs de raó, el cine està en crisi.
2: Vale,
0: sempre.
2: Vale.
0: Les sales estan en crisi, el cine està en crisi.
2: I
0: els teatres també. Però se van mantenint mala salut de ferro.
2: Exacte,
0: entre cometes,
2: sí.
0: Una mala salut de ferro que, bueno, pues ahí está, y continúa y continúa y continúa.
2: Perquè
0: y continúa.
2: Teatros, jo sempre he sentit dir que els teatros que estaven en un moment difícil, que tal, que l'altre sí. No donava benefici, i al cine, per tot ho dius, va passar un poc.
0: Però els teatres se continuen omplint-se i mantenint en gent, o sigui que... Però bueno, ixe seran algunes de les estrenes internacionals de l'any. Si voleu, en el pròxim programa vos parle de les estrenes espanyoles.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
5: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
6: No és possible, no és possible.
5: Xicotets comerços i associacions veïnals.
4: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
5: La què?
4: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.
7: Què diu, què?
4: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
7: I què li sembla això que ha passat?
8: És tan lamentable.
9: Hi ha molta maldat en este món.
10: Quasi m'ha entrat un infart, de veure tanta gent.
8: Fa pena.
4: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
11: No.
4: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
5: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària.
4: Bombolla immobiliària. Grans tenidors. Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
5: No, dona. Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
4: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
5: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
12: Pues acaba el partit, acaba este trofeu taronja. Ara estem de nou en l'estadi de Mestalla, però són les 11:03 i així comencen els últims 90 minuts del punt a punt.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en aquests últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és la següent. Què t'ha semblat el partit del València avui davant el Newcastle? Què t'ha semblat avui el València en este trofeu taronja davant el Newcastle de la Premier League? I és que el València ha tancat en el dia d'avui una retaïla de partits dels equips valencians, començant per l'Elx, que ha guanyat 3-0 al Toulouse, el Orihuela, que ha perdut 7-2 davant el UCAM Múrcia, el Llevant li ha guanyat 1-3 al Club Esportiu Castelló i el Villarreal ha guanyat 1-2 davant el Galatasaray. El València acaba de perdre el partit davant el Newcastle per 1-2. Així que són les 11:04 i així comença el Punt a Punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent en este diumenge 9 d'agost. El 9 d'agost és una data que convida tant a la reflexió com al record. D'una banda, se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, una jornada dedicada a reivindicar els drets, la cultura i la diversitat dels pobles originaris d'arreu del món. D'altra banda, este dia també recordem la figura del gran compositor Dmitri Shostakovich, una de les personalitats més destacades de la música del segle XX, que va morir el 9 d'agost de 1975. Dos efemèrides ben diferents que ens conviden a valorar tant el patrimoni cultural dels pobles com el llegat universal de la música. I fet estos recordatoris, comencem fent el sumari del programa d'avui. Començarem amb la secció Arxiu Sonor i escoltarem el concert que vos hem preparat avui. Tot seguit, continuarem amb la secció El rebost de la banda i parlarem del 75 aniversari de la Societat Cultural d'Alcoletge. Després, continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem de l'encontre per Fagoig que es va realitzar a Tavernes de la Valldigna. I acabarem amb una altra secció del rebost de la banda on sabrem tot de l'Orquestra Filarmònica de Requena. Així que matiné, matiné, però amb moltes ganes de que comence Fem Banda. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un pasdoble, Alcoletge, del compositor Miguel Picó Biosca. Este pasdoble és un sentit homenatge al poble d'Alcoletge, localitat natal del compositor, amb la qual sempre va mantindre un fort vincle personal i musical. Miguel Picó Biosca va ser el segon director de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge i, fruit de l'estima que professava al poble i a la seva banda, va compondre este pasdoble, que amb el pas dels anys s'ha convertit en un símbol per a la societat musical i en una de les obres més estimades del seu repertori. I justament avui compleix 29 anys que es va deixar. Així que escoltant este pasdoble li farem este xicotet homenatge. Escoltem el pasdoble Alcoletge.

d'estil elegant, melodia inspiradora i marcat caràcter festiu. El Colecha reflecteix la sensibilitat i el mestratge d'un dels grans compositors de la música per a banda valenciana. Per supost, este pas doble ha sigut interpretat per la Societat Cultural del Colecha. I seguim escoltant a la mateixa banda, que van interpretar l'obra 75 anys fent banda, per a commemorar el 75 aniversari de la Societat Musical Cultural del Colecha. I el compositor Daniel Iborra Pellín va crear el pas doble 75 anys fent banda, que és una obra que és molt més que una composició festiva. És un homenatge a totes les persones que han fet possible la història de la banda al llarg de tres quarts de segle. Des de les primeres notes, el compositor es convida a recórrer la memòria musical del Colecha. La introducció incorpora referències a l'himne de Sant Vicent Ferrer, compost pel rector i mestre José María Zaragoza Barber, conegut com el Retoret Vellet. I continua amb variacions sobre el cant de l'Aurora, adaptades al caràcter alegre i solemne del pas doble. Al llarg de l'obra també apareixen evocacions de cançons populars del poble i especialment dels gojos a Sant Vicent Ferrer, que inspiren el trio final de la composició. Doncs, anem a escoltar 75 anys fent ball.

75 anys fent banda, Daniel Iborra Pellín no sol celebra una efemèride, sinó que ret homenatge als músics, directors, professors, socis i a totes les persones que generació rere generació han mantingut viva la banda com un espai de convivència, cultura i identitat. I acabem la intervenció de la Societat Cultural d'Alcoleja escoltant l'obra El Príncipe Carnaval del compositor José Serrano. L'obra és original, va ser estrenada el 26 d'abril de 1914 al Teatre Sant Martín de Buenos Aires per encàrrec de l'empresa Velasco. L'èxit va ser immediat i l'opereta es va representar posteriorment als principals teatres de l'Argentina, l'Uruguai, Xile, Cuba i altres països d'Amèrica. Per la seva popularitat, el mestre Pasqual Marquina va realitzar una brillant selecció per a banda, que és la versió que habitualment s'interpreta en totes les societats musicals. I esta és la versió que ara escoltarem, interpretada per la Societat Cultural d'Alcoleja.

Esta selecció és una magnífica mostra del talent de José Serrano per crear melodies memorables i d'extraordinària tradició de la música escènica valenciana. Acabem d'escoltar El Príncipe Carnaval. I ara canviem d'agrupació musical per donar pas a l'Orquestra Filarmònica de Requena, que ens oferirà la interpretació de dues obres del seu repertori. La primera serà la Pavana Opus 50 del compositor francès Gabriel Fauré, composta l'any 1887. Esta és una de les seues obres més conegudes i estimades, inspirada en una antiga dansa cortesana renaixentista d'origen espanyol. Fauré la transforma en una pàgina d'una gran delicadesa, elegància i refinament. La seua melodia serena, les harmonies subtils i l'atmosfera evocadora han convertit la Pavana en una de les peces més representatives del repertori simfònic, capaç de transmetre una bellesa plena de sensibilitat i nostàlgia. Doncs anem a escoltar la Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré.

Amb esta obra que acabem d'escoltar, l'Orquestra Filarmònica de Requena ens convida a endinsar-nos en l'univers sonor d'un dels grans mestres de la música francesa. Acabem d'escoltar la pavana Opus 50 de Gabriel Fauré. I arribem al final del concert amb una de les obres més universals i transcendent de la història de la música, el quart moviment de la Sinfonia número 9 en re menor, opus 125, de Ludwig van Beethoven. Recordeu que ahir vam escoltar en el concert el primer moviment, el segon i el tercer, doncs ara anem a escoltar l'últim. Esta sinfonia va ser estrenada a Viena l'any 1824 i va marcar un abans i un després en la història de la música. Per primera vegada, una sinfonia incorporava un cor i quatre solistes vocals, donant veu al poema Oda a l'alegria de Friedrich Schiller, un cant a la fraternitat, la llibertat i la unió entre els pobles. El quart moviment és el moment més culminant de l'obra. Després d'una introducció dramàtica, emergeix la inconfundible melodia de l'himne a l'alegria, una de les més conegudes arreu del món i adaptada com a himne d'Europa, símbol dels valors de pau, solidaritat i convivència. Amb la força del cor, l'orquestra i els solistes, Beethoven es transmet un missatge d'esperança i germanor que continua plenament vigent dos segles després de la seva estrena. Anem a escoltar este quart moviment per l'Orquestra Filarmònica de Requena i l'Orfeó de Veus Juntes de Quart de Poblet, tots sota la batuta del seu director, Francisco Melero.

0: I amb aquesta obra tan excepcional posem el punt i final del concert d'avui. Moltes gràcies per la vostra presència. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
10: Sí, sí, sí.
6: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'has pegat.
1: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
12: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent en este diumenge 9 d'agost. Moltes gràcies per estar ahí escoltant-nos cada cap de setmana. Vos hem de dir que el 9 d'agost és una data que convida tant a la reflexió com al record. D'una banda, avui se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, una jornada dedicada a reivindicar els drets, la cultura i la diversitat dels pobles originaris d'arreu del món. D'altra banda, este dia també recordem la figura d'un gran compositor, Dmitri Shostakovich, una de les personalitats més destacades de la música del segle XX, que va morir el 9 d'agost de 1975. Dos efemèrides ben diferents que ens conviden a valorar tant el patrimoni cultural dels pobles com el llegat universal de la música. I fets estos recordatoris, seguim el programa d'avui amb la secció El rebost de la banda. I ja tinc ací a l'estudi d'Apunt Ràdio a Xavier, que és membre de la Societat Cultural d'Alcoletge, que es parlarà del 75 aniversari de la Societat Cultural Musical Cultural d'Alcoletge. Després continuarem en la secció Educació i Salut i parlarem de l'encontre per fagots que es va realitzar a Tavernes de la Veïnina el passat mes de juliol. I acabarem amb una altra secció del rebost de la banda on sabrem tot de l'Orquestra Filarmònica de Requena de la mà del seu director Francisco Melero. Així que Sofia, puja la veu, que seguim així en Fem Banda.

0: I avui en fem banda, es desplacem fins a la comarca del Comtat per a conèixer una societat musical que enguany està d'enhorabona, la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Celebra avui el 75 aniversari amb un complet programa d'activitats que posa en valor la seva història, el seu patrimoni musical i el compromís amb el poble. Concerts en escenaris tan emblemàtics com l'Ada o l'Alqueria Julià, l'enregistrament d'un disc commemoratiu i moltes altres iniciatives marquen una efemèride molt especial. En els pròxims minuts descobrirem com viu esta celebració una banda que des de 1951 forma part de la identitat d'Alcoletge. I per a parlar d'esta societat musical, jo tinc ací a Xavier Català, que abans no havia dit el cognom, Xavier Català, està ací en l'estudi, que és músic de la banda. Bon dia, Xavier.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I tinguem a la secretària, a l'altra part del fil telefònic, parlant-nos des d'Alcoletge, que és Raquel Ramon Seguí. Bon dia, Raquel.
2: Hola, bon dia.
0: Jo encantada de parlar d'esta societat musical, de saber que n'hi ha societats musicals en pobles no molt grans i que tenen tanta, tanta tradició musical. Però jo no vull començar a parlar amb vosaltres sense donar-vos les felicitats. Així que primer vos dono les felicitats.
1: Gràcies.

0: 4 o 5 anys.
1: Bueno, felicitats per estos 75 aniversaris. Jo estava fora de micro, parlant amb Xavier, si encara quedava algun músic de quan es va formar la banda, Xavier.
0: Sí, sí. Jo t'ho he dit, mon pare, bueno, entre altres,
1: sí.
0: Queden poquets ja, perquè fa 75 anys, però mon pare va ser un dels fundadors.
1: I encara va allí a assajar?
0: Sí, sí, o sigui, quan tenim actes i tenim assajos, de fet, ell ja està allí, ja, ja està agost, ja està allí, perquè per al concert de l'agost està allí i se'n va anar a, perquè n'hi ha assajos.
1: Es va formar la banda, Xavier.
0: Sí, sí. Jo t'ho he dit, mon pare, bueno, entre altres,
1: sí.
0: Queden poquets ja, perquè fa 75 anys, però mon pare va ser un dels fundadors.
1: I encara va allí a assajar?
0: Sí, sí, o sigui, quan tenim actes i tenim assajos, de fet,

0: Actiu, actiu, 3 o 4,
1: diguem-ne. Quina edat diguem té ton pare? Perquè
0: si mon pare té 86 anys.
1: I vas a assajos? Quin instrument toca?
0: El saxo alt. Sí, sí, de fet, enguany li han donat...
1: Vaig a dir una cosa, perdó, que no sé, és una teoria que jo he trobat així en este programa. Quasi tots els músics que duren anys, sí, o toquen el saxo o toquen el clarinet.
0: No sé, potser són menys exigents.
1: És a dir, la gran majoria que, sí, han vingut, que tenen... ahir mateixa va vindre un senyor 85 anys, el clarinet. Algú estarà sentint i dirà, però jo toco el trombó. No ho sé, però de tan majors, no sé si serà embocadura o què serà.
0: No ho sé, però ara que ho dius, mon pare toca el saxo alt, un altre Paco toca el clarinet,
1: sí,
0: hi ha diversos clarinets i algun saxo, sí.
1: Ja ho sabeu, que si voleu durar i ser jovens, agafeu el clarinet,
0: instruments de...
1: De
0: vent de l'engueta.
1: Bueno, Raquel, sí, la veritat que saber que n'hi ha gent encara dels fundadors és molt bonic, perquè enriqueix molt la societat musical, ixa diferència, no?, de generacions.
2: Sí, la veritat que sí, i sobretot les ganes que tenen, no?, perquè quan venen al poble, pues se'n recorden, no?, de quan s'enxuntaven, quan eren joves, i sempre te conten mil i una batalletes, i la veritat que és molt gratificant veure que ells tornen, no?, els que encara estan en actiu, i els que no, pues se senten sempre a primer fila en els concerts, o els convidem a algun soparet, pues és com que guanyen anys, no?, quan tornen al poble,
1: sí,
2: agarren l'instrument i s'enxunten els seus amics de la banda, no?, i la veritat és que és molt agraït, no?, veure-los, sí, altra volta junts, i de fet enguany pues anem a fer-los un xicot de reconeixement, perquè jo crec que no tots poden dir-ho, que després de 75 anys encara els tenim així, no?, i podem disfrutar d'ells i que siguin comptant molt moltes coses.
1: I aquest acte de commemoració, quan el feu?
2: Això anem a fer-lo en el concert d'enguany que farem en festes, bueno, com arrel de tota aquesta celebració de 75 anys, bueno, hem agarrat la responsabilitat d'organitzar les festes patronals d'ara d'agost, i anem a reestructurar-les un poc, i enguany començarem les festes en el concert de la banda, que serà el diumenge 16 per la nit.
1: El diumenge que ve, exacte.
2: I res, farem un acte per la nit en la plaça, i sinó com sempre el concert ha sigut en el patronat, enguany serà en la plaça. Serà algo molt especial, perquè anem a fer com un homenatge també a cançons de Camilo Sesto, de Nino Bravo, en un cantant. I un poquet abans del concert començarem amb una presentació de les festes, i es farem aquest xicot d'homenatge a tots els fundadors que encara estaran per el poble, i jo crec que davant de tot el poble ahí en la plaça pues pot ser algo molt especial, i per donar-los la importància que mereixen.
1: Estàs dient-ho, jo estic emocionant-me, imagina com serà aquest concert, com serà.
2: Sí, jo crec que serà un tret d'inici de les festes molt, molt xulo.
1: Què significa per a vosaltres arribar a esta xifra de 75 anys? Que en són?
2: Pues jo crec que, bueno, és un reconeixement a una trajectòria pues que ha anat un poc arrel de lo que ha sigut el poble, no? Alcoletge és un poble xicotet, que, bueno, va sofrir en el seu moment lo que era la despoblació, i ara pues com a que refloten un poc, no?, en tot el turisme rural que hi ha, la gent que torna al poble, ara el poble està ple de xiquets, quan en l'hivern quasi no n'hi ha ningú, entonces pues arribar a 75, que mantindre una banda en una comarca com esta, pues jo crec que dona molt d'orgull, no?, poder disfrutar de que algo xicote puga arribar a ser tan gran i ser tan reconegut.
1: Raquel, en una comarca com eixa, tan bonica.
0: perquè
1: si van per allí fent rutes, que n'hi ha moltes,
0: moltes.
1: N'hi ha moltes, veuran la bellesa que n'hi ha en tota eixa comarca.
0: Sí, tenim la sort d'estar al peus de la Serra Aitana i de la Serrella, o sigui, és un marc incomparable.
1: És així. Per a fer rutetes en bici, sí, a peu, sí. És molt bonica. Però bé, anem als inicis. Com es crea la societat musical? Per què naix aquesta societat musical? Recordem, el col·legi és del Comtat, està al costat de Cocentaina, per a situar a la gent. Suposa que molta gent estudiarà música a Cocentaina, no ho sé, però...

0: per la proximitat possiblement. I com naix la banda del col·legi?
1: Pues bueno, en 1951, més o menys, abans i tal, un grup de joves, no, de así de Alcoletxa, en la es menechen un poc, són 24 joves que pues voldrien fer música, es construeix el patronat, està molt lligat a l'església i bueno, pues va sorgint la idea de fer-se músics, de crear un xicotet grup de música. Y en aquel entonces el rector del poble, que era Miguel Ángel Martín, y también era rector del régimen Vizcaya d'Alcoy, y bueno, pues comencen ahí les relacions, y uns quants músics militars, entre ells Juan Torregrosa, venen al poble y bueno, pues comencen a donar lliçons de música, y ya quan ja els veuen que estan capacitats per agafar un instrument, pues els donen instrument, venen i reparteixen i a cada un li tocava pues el que n'hi havia.
0: El que tocava.
1: Pues, exacte. Entonces allí en aquell entonces jo crec que
0: el que tocava. Pues,
1: estaven a bé d'agarrar lo que fora. Y així va sortir un poc lo que és a dia d'avui la Societat Musical Cultural d'Alcoletxa. Juan Torregrosa va ser el primer director.
0: Sí.
1: I bueno, quan ja van deixar el règim en Vizcaya, ja és quan va agafar la batuta Miguel Pico Biosca. Però bueno, això va ser un poc la, diguem, el sortir de la banda. Sí.
0: Com ja has nombrat a Miguel Pico Biosca, i he de dir-vos que avui fa 29 anys, exactament el 9 d'agost de 1997, ens va deixar Miguel Pico Biosca. I és l'autor d'este pas doble que porta el nom del poble d'Alcoletxa. Escoltem.

0: Molt bonic el pas doble, he de dir-vos. Sí.
1: Preciós.
2: Sí, sí. La veritat que sí.
0: I molt, i sona molt bé la banda, molt ben gravat. No sé, estava parlant en Xavier i estava, diguem-me, que el vau gravar en el Patronat.
2: Sí, exacte.
0: Però
2: en el concert de l'any passat.
0: Està molt ben gravat. En el concert de l'any passat. És a dir, era un dels actes ja, és fer un CD, no? Un disc.
2: Sí, exacte. En la idea de ja de l'aniversari, pues, bueno, ja saps que vas a fer 75 anys, no? Entonces, lo que volíem era ja tindre en guany i ser CD, no? Editat i ja programarem per al concert de l'any passat. Fer aquesta gravació i editar-ho durant aquest any per tindre-lo ja disponible.
0: Si els nostres oients no saben encara qui és Miguel Picó, Biosca, n'hi ha una marxa mora que quan sona la marxa la reconeixereu de seguida, i és el mateix autor que esta marxa mora, el president.

0: A mi és una de les marxes moros que sempre m'ha agradat. I quan sí. vaig veure... És que, clar, la meva ignorància és que no sabia que Miguel Picó Biosca era del Alcoletge.
1: Pues mira, quina casualitat.
0: Sí, sí, això és un aprenentatge per a mi, la veritat. I va ser un músic important, no?
1: Sí, sí. Bueno, Raquel te podrà explicar millor que això, però vamos fa lamentar
2: sí, bueno,
1: per la història
2: de lo que és la música festera, sí, sí, sí, clar.
0: Va ser un important, i va ser el segon director que vau tindre.
2: Sí, exacte.
0: I al llarg de tota esta... És que així li fem un xicotiu homenatge, ja que ha coincidit que el 9 d'agost es va deixar, no?
2: Sí.
0: Ell va viure gran part de la seva vida, crec que va ser a Alacant, va viure, i té molta música festera. Que és el que es caracteritza la gent que visquem en eixa zona, no? I en este cas, per exemple, el president. I crec que va ser alumne de Gustavo Falcó. Si no recorde, si no ho he llegit mal, és a dir, crec que va ser l'autor sí. de Paquito el Chocolatero, va ser un dels que estan... Bueno, però seguim parlant. Actualment... Quina és la plantilla de la banda normal, que és a dir, qui és? Perquè el Alcoletge no és molt gran. Aleshores, no. La banda...
2: Por... A veure, pues la banda és, jo crec, reflexe del poble. La sí. veritat és que els que mantenim la banda i els que venim a tocar a la banda, pues ningú vivim al poble, la veritat és ixa. Tots tenim les nostres residències, nostres treballs, estudis fora del poble, ve a València, a Alacant, inclús hi ha gent que viu a Madrid.
0: Sí.
2: Aleshores, pues, quan se'ns juntem, pues, intentem buscar efemèrides, no? Pues, per Santa Cecília, busquem sempre més del 22 de novembre, però sí. a millor en el pont de desembre, no? Que saps que la gent va acudir més al poble,
0: sí,
2: o ara pa l'estiu, no? O sempre n'hi ha una cita que és en... el segon diumenge de maig, que fem una romeria a la pedania que tenim de Beniafer, pues
0: sí.
2: són com dates que estan fixes, no?, en el calendari de tots els alcoletxans, sí, per tant, dels músics, on la banda té que participar i és algo que no ens perdem. Entonces, acabem venint tots, però bueno, al final, diguem, fixes, no?, que venim sempre, pues a millor som 12-15 persones i la veritat és que després contem en molta gent, molts amics, molts col·laboradors que sempre tenen
0: del voltant,
1: sí, exacte.
2: Que sempre tenen al col·legi ahí en molt de carinyo i els quidrem i en seguida venen a tirar una maneta.
0: Perquè, per exemple, gravant este CD que estem escoltant,
2: sí.
1: hem sigut des de la banda, diguem, del col·legi, més moltes col·laboracions.
0: Quants en sou, ahir? Sí, perquè sí. sona molt bé. És que està bé.
1: No sé, no em recordo. Uns 30, potser, o...
0: Sí, 40, una cosa.
2: Sí, 35, 40 seríem, sí.
0: Molt bé. I qui és el director? Mira, vaig a dir-te una cosa. N'hi ha moltes bandes que funcionen, anem a dir, per projectes.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: I diguem que vosaltres n'hi ha unes dates que són significatives i aleshores quedeu per a preparar aquests actes. Aleshores queda ara molt bé dir... Per projectes,
1: per projecte,
0: no?
1: Sí.
0: Per projectes.
1: Sí.
0: Qui és el director actual de la banda cultural del Alcoletge?
2: Pues actualment i des de 2007, si no recorde mal, tenim a José Antonio Llinares. Ell és músic en actiu de la banda municipal d'Alacant, és també músic molt actiu en Alcoi, és el president de la Nova, de la banda de la Nova d'Alcoi. I bueno, la veritat és que pues, estem molt agraïts a tota la tasca que fa en nosaltres, perquè pese a ser xicotells, que no tenim un no som una banda de certamen, no som una banda de fer grans concerts durant tot l'any, pues sempre que el quidrem el mateix, sempre està disposat. Ell ens fa moltes propostes de programa, però també escolta pues lo que nosaltres volem fer. Al final també tenim un públic sí. que té que ser molt agraït. I al final el concert de festes és algo que està esperant tota la gent del col·legi i pues, té que ser un programa que sàpiga, que agrade, que divertisca, exacte.
1: Que puguem fer-ho i que agrada la gent.
0: Clar. Doncs exacte. Segur que este del diumenge que ve agradarà.
1: Sí,
0: això ho
1: sí.
0: tenim clar. No sou de certames, com tu dius, però sí que vau anar a l'ADA a fer un concert, no?
1: Sí, sí. Vam fer podem dir que hem fet un concert en la...
0: És molt bonic anar allí a tocar a l'ADA. Sí, sí, sí. És un auditori espectacular.
2: Sí, la veritat que bueno, quan vam tindre l'oportunitat pues, bueno, es van presentar a la convocatòria i vam repetir pràcticament el concert que tenim editat al CD per donar un poc més a conèixer i bueno, va ser al final una data més d'aquest any d'aniversari i ja no gent del poble, sinó gent del poble que viuen a Alacant, pues van acudir en massa, no, a l'Ada per dir, ostres, la banda del meu poble ve a la capital, no? I va ser una cosa molt xula i jo crec que va agradar molt i per nosaltres com a músics i com a poble xicotè que som, pues, arribar a aquestes coses, pues, és molt bé. Antes, no? Mos plena d'orgull i crec que podem estar molt contents.
0: Ja ho crec que sí. Vau estrenar un pas doble anomenat 75 anys fent música. Què és este que sona?

0: 75 anys fent banda. De Daniel Iborra Pellín. Quan el vau estrenar, si recordeu?
1: Ostres.
2: En el concert de l'any passat.
1: Sí, és, va ser...
2: Sí, va ser estrena del concert.
1: Sí.
0: Ahir té fragments que són dels Bojos de Sant Vicent Ferrer, sí, l'himne de Sant Vicent Ferrer.
1: A l'Aurora del Col·legi, també.
0: Correcte, que el va fer un retor, que dieu el retor vellet o alguna cosa així.
2: Sí, el Xicoteig Refrán també fa... algunes al·lusions. I bueno, Daniel Iborra és fill del col·legi, és una família d'ací, ell és pianista i compositor, viu en Alacant, i la veritat és que quan tinguérem el projecte en ment de fer esta edició del disc, li vam dir, ostres, podries fer-nos un pas doble a la banda. I la veritat és que no va dubtar en res i ens va composar un pas doble que jo
1: Preciós.
2: Crec que també és molt xulo. Sí, exacte.
0: Sí, i damunt, per això coneixia també els Bojos,
1: claro,
0: el Limne...
1: Totes les referències o musicals al poble. Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Correcte. Sí. Correcte. Jo vos he de dir que el repertori que heu fet per al CD, per a gravar, és tot de músics valencians, compositors valencians.
2: Sí.
0: He de dir al director... que la veritat que això m'encanta, perquè totes les peces, perquè tot no són marxes mores ni pas dobles ni marxes cristianes, sinó que heu agafat obres, diguem, emblemàtiques de compositors valencians, com són per exemple esta rapsodia valenciana que està sonant ara, en res sonarà esta rapsodia valenciana, i sona així de bé.

0: Era, no sé dir-te, un requisit, algo que teníeu pensat que fora tot el CD d'autors valencians?
1: A veure, el CD el programarem un poc, pues, la primera part va ser la història de la banda, no? En els pasdobles Emilia Martín, Alcoletxa, Ramon Petit, President Llinares i 75 anys de banda. I la segona part la dedicarem un poc més a fer obres, no? Lo que tu dius, no? Música festera i, bueno, pues vam pensar que perquè se quedara gravat, pues, que millor, no? Que compositors valencians i obres que foren conegudes, perquè a millor ningú coneix la rapsòdia valenciana com a tal, però les cançons tradicionals sí. Sí. Entonces, lo que te comentava, que al final busquem fer un concert de qualitat, però també que agrade al públic, no? Que la gent se senta reconeguda, identificada en lo que toquem. Entonces, no sempre fem música festera únicament, això ja ho toquem per el carrer.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Com
0: sí,
1: sentem a treballar en els assajos, pues, jo busquem un puntet més.
0: La veritat que escoltant el CD m'agrada. I ara mateix estaves, diguem-me, que la setmana que feu el concert
1: sí.
0: I també és de cantants valencians. És a dir, que està ahí. I això és molt important. De,
1: bueno, és que Camilo Sesto en la zona.
2: Clar, del
1: cor, no podies negar-ho.
0: Sí, sí, però que donar ixa visió, no? De fer... bo, sí. De fer valer, no bo, sí, perquè bo és molt bo.
2: Posar en valor la música.
0: Posar en valor la música que tenim. Valencians. Clar que sí, és molt bé. A banda del concert que fareu la setmana que ve, encara vos queden més actes?
1: Bueno, dins de lo que és aniversari, ara ja mos queden les festes, no? Sí que és cert que, bueno, a finals de juliol, el 25 de juliol, farem un dinar solidari en el poble, en el que van fer un xicot de reconeixement a dos de les penyes festeres que més compten en nosaltres pa els seus esdeveniments, que és la penya Fontilles d'Alcoi i la penya L'Enreixa de València.
0: Sí.
1: Aleshores farem un dinar solidari en Alcoletxa, farem també una entrada de moros i cristians improvisada pels carrers, que no s'ha fet mai, vull dir, ha sigut la primera entrada d'Alcoletxa. I la veritat és que va ser un dia molt guai, no? De germanor ahí entre les penyes, els veïns del col·legi que també es van unir a l'acte i els músics que bueno, pues van poder també disfrutar un poc de lo que és la festa i damunt en el component solidari que tenia per Fontilles, que al col·legi sempre li hem tingut molt de carinyo a esta fundació i a lo que és el sanatori de Fontilles, i ara ja mos queden pues les festes que començaran el 16 i hasta el 24.
0: Jo farà que no vaig a Fontilles
1: pues n'hi ha cap
0: 30 i pico. Saps quan anava? Perquè anaven a tocar en la banda, en la banda de Benigànim.
1: Claro.
0: Anaven a tocar en la Magenta, en la fila Magenta, sí. D'Alcoi,
1: sí.
0: I arriba, no sé si per el mes d'octubre per ahir, sempre n'hi ha bon, sí, dia, sí. Que anaven a passar a Fontilles.
1: Sí, exacte, nosaltres, la penya Fontilles és la que ho organitza, i la penya Fontilles sempre va el dia d'abans, no?, de lo que és quan baixen tots els alcoians, i la veritat és que és algo molt més íntim, més emocionant, no?, perquè estàs com en els malalteig, no?, en les seues famílies,
0: sí.
1: Es fa un dia de molta festa allí, i l'endemà ja és quan baixen tots els alcoians. Entonces nosotros éramos la banda que andaba en la Peña Fontillés el día de antes.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Entonces hice sentimiento y ya fa, buf, muchísimos años que anem y es molt agradable.
0: Esteu vivint un any de sentiments i de fer nostre el que tenim ací, que són les societats musicals. Però, per exemple, mantenir viu una banda en un poble menut no és fàcil.
2: No.
0: Quins són els principals reptes, Xavier, de mantenir viu una banda?
2: Jo crec que si es manté viva la banda, es mantindrà viu el poble. O sigui, jo crec que el dia que desapareguera la banda, el poble deixaria de ser poble. O sigui, el poble jo crec que s'aguanta bàsicament per la banda, pels bars, que
0: sí.
2: Encara queden.
0: Sí?
2: Tot s'ha de dir, perquè és un lloc de reunió social, però sobretot la banda... És que encara que siguin 4, 5... Sentir la banda passar pels carrers, jo crec que això...
0: Quants habitants té el col·legi? És que no ho sé.
2: Doncs jo, l'altre dia estava a la Viquipèdia,
0: sí?
2: I posava 184 empadronats. Que d'això 184 empadronats, jo crec que viuran un dia d'entre setmana d'hivern, pues te pots trobar, no sé, Raquel, pot ser 60.
1: Sí.
2: Jo crec que encara són massa.
0: Però els caps de setmana torneu al poble.
2: El cap de setmana hi ha molta gent que torna, és, sí. N'hi ha gent de que anem a l'estiu, però n'hi ha gent que torna cada cap de setmana i això pues, manté gent que viu més a prop, no?
0: Aleshores, jo em faig la pregunta, Raquel, sí. De per a mantindre viva una societat una musical, sí. Deu de tindre una escola.
1: Això ho hem intentat, s'ha intentat, però és que tampoc no hi ha escola en el poble. Sí. Vull dir, és que ells van a venir jove a escola.
0: Però venir jove també està al costat, no?
2: Sí, sí està més però... Sí, però...
1: Tenen amiguets en Benillova, tenen amiguets en Alcoi, en Cosentaina, ahir també hi ha bandes, entonces és complicat, ho hem intentat, i tinguérem uns anys que sí que teníem escola, teníem alguns xiquets, era un esforç molt gran per la banda, perquè sí. Pues, hi havia moltes facilitats, però tampoc és fàcil per un mestre vindre al col·legi per donar 2 hores de classe una vesprà. És complicat buscar professorat...
0: Sí, i perquè actualment, mira, quan jo estudiava... que ja soc més majoreta, anaven tots en fila a donar la classe de solfeig,
1: sí.
0: No?
1: Sí, tot això ha canviat molt.
0: I el mateix professor te donava trompeta, flauta, sax...
1: Allò és el que passava quan a Carxano.
0: Clar, i el que passa que ara ja és diferent.
2: No, és que el problema és que no hi ha xiquets. O sigui, que hi ha de... Vamos. I, per tant, si no hi ha xiquets, no pot haver escola de música.
0: Doncs n'hi ha que...
2: Fer xiquets.
0: N'hi ha...
2: Bàsicament.
1: Però bueno, també t'he de dir que al final els xiquets que venen en l'estiu, pues, n'hi ha molts que són músics en els seus pobles. Mm-hmm. Pues, sí. Moltes vegades els diem, sí, agarra la flauta, agarra el clarinet i vine-te a tocar el passacarrer. Vull dir, no va falta... vindre a fer 30.000 assajos per girar al passacarrer, que això és el que fan durant tot l'any. Sí, sí. Al final el que volem és fer festa, fer poble i que la música soni.
0: Correcte. En aquest CD que seguim escoltant, a mi m'agrada molt que ficareu esta peça que ara escoltem. Estampes mediterrànies.

0: És que n'hi ha un compositor que és Leopoldo Magenti, que és un dels compositors que tinguem així, diguem, importants, i que se sol programar molt poc.
1: És molt desconegut.
0: És molt desconegut. És molt desconegut. I la veritat que per això jo dic que m'alegren aquestes coses, perquè, perquè es posen en valor a compositors que tinguem, que tinguem. Bé, quin paper té la societat musical en la vida social i cultural d'Alcoletge?
1: Jo és el que he dit abans, jo crec que vertebrava la vida social, o sigui, cada acte que encara es pot fer quan està la banda, pues, cobra una importància superior. El Corpus, qualsevol professor, les festes al col·legi, la romeria de la Verge, de la Mare de Déu de Vinyafé. Si no hi haguera banda, potser es farien igual, es farien, però no seria el mateix.
0: És a dir, tots els actes, perquè la banda participa pràcticament a totes les festes que es fan a l'any al col·legi, i teniu ja, diguem, unes dates marcades, no? Unes dates marcades per a fer eixes processons o...
1: Exacte, Santa Cecília, ja t'he dit, Corpus Christi, la Mare de Déu de Vinyafé...
0: Ara, la veritat que algú que m'ha sorprès és que era la primera vegada, es diu Raquel, que feu una entrada de moros al col·legi. Penàguila va vindre...
2: Que té una tradició.
0: Sí.
2: Penàguila són festes.
0: Penàguila són festes, crec que venen la setmana que ve. No recordo si és la setmana que ve o l'altra, Penàguila. I allí tenen...
1: Sí, ha arribat... No ha arribat allà al col·legi. Jo que recorde, de xicotet, jo no he viscut mai moros i cristians al col·legi. No sé si abans es feia,
0: però... Sabeu que ara són les festes de Cosentaina. Avui són les festes de Sant Hipòlit. Sí, correcte. A veure, de tots els músics que tingueu, aquests 15, 20 músics, diguem que tingueu... La mitjana d'edat és alta o n'hi ha de totes les edats? Allí n'hi ha de totes les edats.
1: Pues, queda gent encara molt major, per exemple, mon pare, 86 anys, però n'hi ha un salt generacional i estic jo al mig, diguem-ne, però sí. Després n'hi ha gent molt jove, com Raquel. El seu home, i gent que encara més jove que està...
0: És a dir, que el teu home és el president, t'ho va dir.
2: Sí, exacte, sí.
0: Molt bé, i...
2: Queda tot en casa.
0: Correcte. Anem a... Bueno, en els pobles menuts, igual que el meu, moltes coses queden, són bandes familiars.
1: Sí.
0: N'hi ha altra, és que no n'hi ha més. Escoltem este pas doble i jo vull saber qui va ser Emília Martín, perquè tot el que heu gravat tindrà un significat i està este pas doble.

0: Raquel, sí. Molt bonic és este pas doble.
1: La veritat que sí.
0: Emília Martín. Sí, sí. Emília Martín. Qui?
1: Sí.
0: Qui va ser Emília Martín?
1: Pues quan te comentava com se va originar la banda, el retor era Miguel Ángel Martín Penalba. Y tenía mucha amistad en Juan Torregrosa, que va a ser el primer director y el que va a aportar, digamos, pues todos esos instrumentos y va a hacer un poco de aspentar para que fueran la banda de Alcoletxa. Y Emilia Martín era la hermana del retor de Miguel Ángel Martín. Entonces, bueno, tenía mucha amistad y le iba a dedicar un paso doble a Emilia. Y la verdad es un paso doble que se toca molte, un solo de clarinet mol. Molt xulo i és que és molt agradable d'escoltar.
0: Bueno, abans d'acabar, perquè el temps passa molt, molt, molt ràpid, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Musical Cultural del Col·legi? Xavier, comença per Xavier.
2: Doncs, pues un orgull, la veritat, poder estar en una societat així, en un poble tan xicotet, poble, el meu poble, jo no vaig néixer allí, va ser un pare, però... Jo quasi que vaig començar a tocar clarinet per culpa de veure passar la banda pels pobles del col·legi.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Arran
0: sí,
2: d'això, sí, sí, sí, sí. I de veure com tocava la gent del clarinet, que és el meu instrument, vaig començar a estudiar i he continuat allí.
0: Raquel, quin és el teu instrument? No t'ho ha preguntat.
1: Jo clarinet, en la banda.
0: També.
2: També, també.
0: També. I per a tu, què significa formar part de la Societat Musical Cultural del Col·legi?
1: Pues es que para mí la banda del colegio siempre ha sido tradición. Voy a decir, yo la discuté en casa, el meu abuelo estaba también en el régimen Vizcaya de Alcoy, a raíz de eso va a conocer a mi abuela, el germán de mi abuela era uno de los fundadores. Mi abuela siempre ha dicho que ya se me volía a tocar, pero como era dona le dijeron que no podía ser. Entonces las cosas andaban muy diferentes.
0: Sí, sí, sí.
1: Y después, pues bueno, me casaste en un miembro de la banda. Entonces, pues al final todo queda en familia. Y creo que apostar por la banda del colegio siempre es algo seguro en el pueblo.
0: Y si hagueren de dir en una paraula o una sola frase, que es... per a definir què és la Societat Musical Cultural del Col·legi en una paraula o en una frase,
1: jo crec que diria sentiment.
2: Sí, emoció, sentiment.
0: Jo vos desitjo,
1: parlem molt de carinyo de la
0: sí,
1: mà.
0: Jo vos desitjo que no se'n veniu mai avall, que lluiteu, que és complicat, i més en els pobles menuts, perquè tot naix d'una escola, no? I és complicat, si no n'hi ha xiquets i xiquetes és molt complicat, però jo vos animo a que no decaigueu, que el diumenge que ve segur que vos dona moltes ganes de fer banda, que és el que importa. Dime, Xavi.
2: Jo volia, abans de dir res, perquè ja no ho dirà, però fer un reconeixement que aquestes bandes aguanten perquè n'hi ha gent que passa al davant i la suporta. I en este cas és clarament Rubén i Raquel són els que tiren endavant la banda i quan no estem els demés estan ells sempre. Però també volia fer-los un reconeixement que se sàpiga.
1: Gràcies per la part que me toca, però bueno, fem la veritat en moltes ganes, en molta il·lusió i per això, perquè volem que la banda es mantinga, que no es perga, ni han... pensem en els fundadors, no? Quan s'enxuntaren en el 1951, arribar a 75 anys i que... per no tirar-li un poc de ganes i un poc d'esforç que tinga que perdre algo i sin tant de valor, pues
0: ja ho crec.
1: Pues bueno, sí. No ens agradaria que passara, per això seguim tirant del carro, però gràcies també a tots els que mos seguixen, perquè al final nosaltres proposem coses i diuen que sí, si dijeren que no, tampoc faríem res. Aleshores, sí. Jo crec que al final és un poc conjunt de tot.
0: Correcte, estem escoltant...
1: El carro va molta gent.
0: Sí, estem escoltant ja Ramon Petit, de Francisco Carchano, una marxa cristiana que es dona força, jo, encara que siga el cognom Petit, vosaltres sou grans.
2: Molt grans.
0: Sí, molt grans, perquè una banda en un poble menut ho té més complicat, però sempre n'hi ha gent jove que tira del carro,
2: sempre,
0: no?
2: Sempre.
0: Moltes gràcies, Raquel, moltes gràcies, Xavi, per saber d'esta banda de 75 anys de la Societat Musical Cultural del Col·legi. Moltíssimes gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: L'estiu també és temps de formació musical i un dels cursos més consolidats és per Fogoig, les jornades musicals dedicades al Fogoig. Este 2026 han celebrat la 10a edició a Tavernes de la Vall Digna, reunint joves fagotistes d'arreu del territori per a compartir una setmana d'aprenentatge, convivència i música. Classes individuals i col·lectives, tallers de construcció de canyes, loteria, consciència corporal i classes magistrals amb professors de reconegut prestigi han convertit un any més per Fogoig en un punt de trobada imprescindible per als estudiants i professionals d'aquest instrument. Avui, a Fent Banda, coneixerem com ha sigut aquesta 10a edició i quins són els objectius d'un projecte que continua creixent any rere any. I per a parlar de Per Fogoig i del Fogoig, jo tinc ací a 4 fagotistes de renom. Tinc a Quico Torres Franco, professor de fagot al Conservatori Professional Mestre Verde Carcaixent. Bon dia, Quico.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a José Antonio Cremades Talés, professor al Conservatori de Belluters. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Salvador Vidal Calzada, també és professor de fagot en Conservatori. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Vicente José Palomares Gómez, que és fagot en l'Orquestra Nacional d'Espanya. Bon dia.
4: Bon dia, Imma.
0: I si tinguem els dibuixetges que us diuen, en què s'assemblen i en què no s'assemblen, no? Les diferències i les semblances. Els quatre són de Tavernes de la Vall Digna. I ara aneu a explicar-me quants fagots hi ha a Tavernes de la Vall Digna. Vicent?
4: Bueno, jo crec que som 13. En este moment són 13 fagots. I bueno, en teoria seríem 14,
0: sí,
4: perquè el primer fagot que va llaure a Tavernes va ser el pare de Quico, Quico pare.
0: Que toca el tenor ara, no?
1: El baríton, sí.
0: Ah, el baríton, encara.
1: Encara, sí.
0: Jo vaig a dir-vos una cosa. Abans, no sé, m'ha vingut ixa lluma a mi al cap, la lluma al cap. I sí que, no sé per què, els músics que toquen instrument de ben fusta, com és el saxo o el fagot, no ho sé, per l'embocadura, o el clarinet, duren més anys tocant.
1: Pot ser.
0: Sí, perquè tu pare quants anys té?
1: 84, no farà un any.
0: Sí. No sé, no he coincidit amb molta gent que toque la trompeta en 90 anys, o el trombó, o la tuba, o en 85. No n'hi ha tants, en canvi, saxos, clarinets.
1: Sí, això és.
0: Però anem al fagot.
1: Sí.
0: Anem al fagot. Jo crec que sereu el poble on més fagots hi ha. I sobretot professionals, perquè professionals en teniu molts.
5: Tots.
2: Menys dos.
0: Tots. I com és que n'hi ha tant de fagot en Tavernes, i per exemple en el meu poble no n'hi ha hagut mai cap? És que jo flipo en totes aquestes coses.
1: Em fa l'àvia.
0: Estarà un poc ja salà, que està proper de la mar, eh?
2: A nivell històric, l'únic que ho pot dir és Vicent, que és el segon.
0: Vicent, per
2: el
0: què?
2: Segon fagot.
4: Pues la veritat és que jo crec que és un procés que ha vingut així. El primer fagot que va hi haure va ser Quico pare, i me recordo que tocava en el fagot francès,
0: sí,
4: fagot sistema francès. Després compraren un altre fagot sistema francès i me'l donaren a mi, que jo tocava el clarinet.
0: Ah, tu no vas començar en el fagot?
4: Jo no, jo vaig començar en el fagot, en el clarinet, als 9 anys.
0: Sí. I com va ser això de canviar?
4: Pues no sé, un dia va vindre mon pare i em va dir, el mestre ha decidit que van a donar-te el fagot i que aniràs a estudiar al Conservatori de València.
0: Ho van acertar, no? Com tenien eixa visió?
4: I, no, però jo no volia. O sigui, jo quan el portaren a casa, jo vaig dir que el tornaren, que jo el fagot no el volia.
0: Però
4: a mi em costava molt anar, perquè jo, els meus amics, ningú tenia res que veure a la música. I clar, quan tots es quedaven jugant a futbol, jo me tenia que anar al solfeo, tenia que anar a...
0: Clar, tens que anar a classe.
4: A instrument, entonces jo no volia anar.
0: Aleshores, Quico, ton pare va ser el que va començar...
1: El pionero, sí.
0: En el fagot.
1: De fet, després mon pare, recorde que tocant Vicent i mon pare, mon pare ja em posava a mi el fagot a les mans, jo no arribava ni a dos dits, perquè jo tenia 7 anys.
0: Quan tu començaves, per exemple, 7 anys, ara n'hi ha diferents medides de fagots, però quan tu començaves estaven tot
1: no,
0: això.
1: No, estava el fagot francès
0: I el
1: sistema alemà, però que així ni el coneixíem.
0: I tu ja vas agafar, seguint menut, el tamany real.
1: Sí, jo agarrava... Què podia parar? Un dit, pues un dit. Què podia parar? Dos?
0: Do, re, mi, fa, sol.
3: Que ho expliquen totes, perquè toquen en un tros de fagot. M'imagino que no tocarien en tot el fagot quan es comencen els xiquets.
0: Però sí que n'hi ha més menús, no? Jo sí, que
1: sí, ara n'hi ha diferents tipus de fagot,
0: de no sé què, massa ajustades...
1: Ara n'hi ha molt.
0: Sí que jo he anat allà per fagots i que he vist que a millor no tenen la campana, no sé, la raó ni res d'això, que ho lleveu i...
4: Jo crec que també en aquesta època hi va molta gent que com jo, que vaig fer 2 anys de clarinet, hi va gent que tocava el saxo, tocava el clarinet,
0: sí,
4: i canviar. Entonces, molts començarem als 11 anys. Jo el fagot vaig començar als 11.
0: Sí, això sol passar. Començar un instrument, després canvies un altre instrument.
4: Els meus companys de l'orquestra començaren en un altre instrument.
3: És que jo crec que fa uns anys també depèn de com era el xiquet. Mm-hmm. Li se donava un instrument o li se donava un altre instrument. No, avui en dia els xiquets trien l'instrument que volen.
0: Sí, això és veritat, perquè tu estàs dient és veritat.
3: Però antigament el xiquet que era un
4: triava.
3: Poc... Clar, el xiquet que era un poc més gran o el que fora, doncs este xiquet tocarà el fagot o este xiquet tocarà la tuba.
1: I també la visió del director de la banda també feia molt.
2: En tavernes no es triava.
0: A tu te'l van donar?
2: A mi no el van donar.
0: T'agradaran?
2: A mi em van tindre enganyat tot un any. Eduardo Arnau, el mestre... me'l va tindre enganyat a mi personalment tot un any, la trompeta. Jo era un enamorat, sóc un enamorat de la trompeta, i allà en tavernes, jo me'n recordo, en la meva època, que feien una exposició de tots els instruments que anaven a donar. I anar cridant-nos un per un. Entonces, José Antonio Cremades, jo em alce per la meva trompeta i fa, diu, això, el fagot, diu. Dic, no, mestre, jo sóc la trompeta. El fagot o te'n vas a casa?
0: La veritat que a Cremades li anava la trompeta,
1: No, a Cremades li va tot.
0: La veritat.
2: Em va donar el fagot i me'l vaig deixar.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè em tiraren del conservatori perquè anaven al fagot francès.
0: Quan anaves allí?
2: Clar, jo vaig començar...
1: Això era una altra història.
2: Primer i segon...
0: Espereu-se, tu digues començar en València?
2: Jo vaig començar en tavernes.
0: En tavernes.
2: Primer mestres meus van ser Vicente Palomares i Julio Pallàs. I a l'any...
0: Vicente Palomares és el que tenim
2: Gómez,
0: ací.
2: Gómez, claro, que tenim aquí.
0: Series molt jove,
4: jo
2: tindries
4: 15 o
2: 16 anys. Però eren els únics que tocaven el fagot allí. Estaven ell i tal. I a l'any següent me'n vaig anar a València. I només entra per la porta, en la maleta, i en seguida me'n recordo jo que don José Enguidanón, ja tinc ací algú de tavernes. Jo dic, com era valentet, dic, ostres, jo què he fet, encara no he fet res. El primer dia que xafe el conservatori. Ja li vaig dir a Julio que no volia tornar a la vora.
1: La raó és que nosaltres havíem passat abans.
4: Clar.
1: Entonces, com nosaltres havíem passat
4: anat
1: abans...
4: anat en francès, tu també.
1: I Julio també, entonces... Quan, a Mozart ja es pensava que érem els últims i no, hi va vindre més gent.
2: Vam anar jo i Paquito.
0: A veure, jo crec que la cuna dels fagots la teniu allí a tavernes perquè vosaltres no teniu la problemàtica, per exemple, el fagot és un instrument que tinguem que cuidar, que tinguem que donar-li visibilitat.
1: Molta, sí.
0: Per a que els xiquets, per exemple, les xiquetes, sí, en les escoles de música o en els conservatoris l'agafen.
3: Sí, això, avui hi ha un problema real en l'alumnat de fagot, perquè són instruments un poc desconeguts i que moltes voltes la visió que es té d'ells és un instrument car, difícil de tocar, en quan avui en dia crec que no és molt diferent a altres instruments.
0: I damunt és un instrument que té fàcil accés, perquè normalment els conservatoris sempre, abans de comprar-lo, deixen el fagot a l'alumnat. O les escoles de música deixen el fagot per a que...
2: O l'alquiler, que antes no existia això.
0: Correcte. Abans de comprar. Però sí que és veritat que és un instrument car, eh?
1: Nosaltres, per exemple, gràcies a la societat musical, vam poder començar els estudis de fagot. Nosaltres no haurem tingut possibilitat de comprar-nos un fagot. És que no haurem sabut ni on se compren. I gràcies a la societat, pues, que va anar comprant fagots, nosaltres pues, sí. vam estar no sé, d'alguna manera tocats per la vareta.
0: Doncs anem a escoltar ja un grup de fagots, un grup prou grandet de fagots, perquè en el 2016 va néixer un curs que s'anomena Per Fagots. Escoltem.

Esteu escoltant Libertango per un grup de fagots, i escoltant este Libertango ara farem una xicoteta pausa perquè és el moment d'obrir una finestra a l'actualitat amb el butlletí informatiu de les 9 del matí, però no se'n vagin perquè tornem de seguida i seguim parlant del fagot i del curs de per fagots. Així que tornem en uns minutets.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 9.
2: Apunt. Notícies.
1: Bon dia, com estan? El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ja ha cremat 240 hectàrees. Uns 200 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, tenint el suport de la UME. El dispositiu d'emergències concentra ara, avui diumenge, els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on es reuneix el SECOPI pràcticament hores d'ara. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. Anem a escoltar ara alguns dels testimonis de Catí de com s'ha fet el confinament del veïnat.
3: D'ahir baix, em tenia fum, i m'ha baixat fins d'ahir baix a la lletxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançaven els flames, baixa una cordillera, i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8, i mos ha dit que no anirem cap a casa.
4: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
5: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque... como todo está tan seco.
1: Anem a la zona de Tírig, al punt de comandament avançat. Allà està Celia Cerezo en directe. Bon dia, Celia. Com desperta la gent de la zona?
6: Doncs així hi ha bombers i efectius treballant sobre el terreny. Ara mateix, com dius, ha començat el SECOPI a les 9 en punt, on es reuneixen per abordar l'extinció d'este incendi. Recordem que són 200 efectius que treballen sobre el terreny, efectius de l'Estat, de la Generalitat, de la Diputació de Castelló, també d'altres comunitats autònomes. Esta nit han treballat sobre el terreny sense mitjans aeris, ho reprene ara a l'alba del dia. La previsió meteorològica d'esta nit era bona perquè s'esperava que s'augmentara l'humitat al 70%. Els efectius han d'afrontar una orografia complicada, però una de les bones notícies és que l'incendi de la Serra d'Engalzeran s'ha donat per controlat i el de Tírig està encara per estabilitzar. Està actiu, porta ja més de 24 hores actiu, quasi diríem que 32 hores actiu. Se'ns han confirmat que eren 244 hectàrees les cremades en este incendi, segons les xifres provisionals que va facilitar ahir el conseller d'Emergències. El veïnat de Catí continua confinat per precaució. Van rebre ahir aquesta alerta a les 7 de la vesprada en què no podien eixir de casa i també els demanaven tranquil·litat i paciència, tancar portes i finestres i també no encendre aires acondicionats. Recordem que aquests incendis s'haurien iniciat per tempestes elèctriques que es van començar este divendres de vesprada i que dels quatre d'ells, un d'ells està extingit, el de la Salzadella, i els altres tres continuen actius. Com deia, Serra d'Engalzeran controlat, Culla estabilitzat i Tírig encara actiu. Recordem també que el risc de preemergència per incendis és per avui alt.
1: Gràcies, Cèlia. Tenim un dia per davant, este diumenge, molta faena. Ahir on tu estàs en aquesta zona i estarem pendents de qualsevol novetat que ens pugues informar. Ara tenim per davant un diumenge, com diguem, en temperatures més baixes a les comarques centrals i en més humitat. I de vesprada creixeran núvols a l'interior, però és poc probable que deixin precipitació. Lluís Obiols, bon dia.
7: Bon dia. Després dels més de 40 graus registrats ahir en alguns municipis de les comarques centrals, arriba l'esperat descens tèrmic, però atenció perquè no es notarà a tot arreu. De fet, ha canviat el vent, serà més de gregal, per tant, ha augmentat la humitat, tenim núvols baixos, especialment àrea del Golf de València, comarques centrals, que s'aniran dissipant, i és precisament en esta zona on es notarà un descens tèrmic important. A la resta no. Continuarà la calor com ahir, de fet, es manté actiu un avís per altes temperatures a l'interior de la província de València, i és que s'esperen màximes de fins a 38 graus. Per tant, un matí de sol amb estos núvols baixos que s'aniran dissipant, vesprada en núvols d'evolució a l'interior, sobretot interior sud. No es descarta alguna tronada que pugui aplegar des de Múrcia, però vaja, avui la situació pel que fa a tronades és poc important. De cara a la jornada de demà, continuarem amb molta calor i augmenta el risc de tronades demà de vesprada, especialment a l'interior central.
1: Continuen els controls a l'aeroport de Manises dels viatgers procedents d'Itàlia després que Espanya apliqui la mateixa mesura que es troben els passatgers que arriben a Itàlia des d'Espanya. Ampa Caballero ha estat a l'aeroport de Manises.
8: La Policia Nacional ja ha començat a demanar el passaport als viatgers procedents d'Itàlia que arriben als ports i aeroports espanyols. Una jornada sense incidents ressenyables en la xarxa i que es tracta de l'aplicació en resposta a aquestes mesures restrictives del govern de Roma després de la crisi migratòria en Ceuta.
9: Para mí, Sánchez, es correcto que he hecho otros controles porque no estaba ningún problema aquí y la suspensión de Schengen es no correcta en Italia.
10: Puro gioco politico affrontarlo con uno spirito europeo e non così.
1: I en els esports, en l'últim dissabte de pretemporada, els quatre equips valencians de la primera divisió van jugar partits en la 54a edició del Trofeu Taronja, derrota del València per 1-2 contra el Newcastle anglès. Per la seva banda, el Villarreal va vèncer per idèntic resultat 1-2 en el camp del Galatasaray turc. En el duel autonòmic disputat entre Castelló i Levant, triomf del conjunt granota per 1-3. Pel matí havia jugat l'Elx i va guanyar 4-0 al Tolosa de la primera francesa. És tot, tornarem a les 10 en un altre butlletí informatiu a la Ràdio Pública Valenciana. Els servicis informatius d'esta casa, la Ràdio Televisió Pública, es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc a la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació dels incendis a l'hora que vulguin des del seu mòbil, si tenen descarregada l'APP. Servici públic per davant de tot. Fins després.
2: Som APO.
1: Valenciana. Els servicis informatius d'esta casa, la ràdio televisió pública, es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc, així en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació dels incendis a l'hora que vulguin des del seu mòbil, si tenen descarregada l'APP. Servici públic per

0: diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dals, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: El nostre so en fem banda.
5: I ja tornem a estar així, parlant del Fagot, del curs de Per Fagots, amb Quico Torres Franco, amb José Antonio Cremades, amb Salvador Vidal Calzada i amb Vicent Palomares. I estàvem comentant que realment Tavernes de la Valldigna és un pioner en l'instrument del fagot, perquè realment és un instrument que, diguem, tinguem que cuidar, tinguem que promocionar per a que els xiquets i les xiquetes agafen este instrument tan necessari dins d'una orquestra, dins d'una banda. I resulta que en Tavernes de la Valldigna anem a dir que no vos sobren fagots, però sí, falten en altres llocs.
6: Sí, efectivament, el dones compte quan vas a altres bandes a tocar que no n'hi ha fagots. Una banda de 60, 70...
5: Te recordes que jo vaig quedar fa uns mesos?
6: Sí,
5: perquè m'havien quedat d'una orquestra buscant fagots i no trobaven, en ningú lloc fagots.
7: Perquè no sabeu buscar.
5: Home, jo vaig dir a Tavernes de la Valldigna.
6: Ahí sempre n'hi ha algú.
8: Ahí sempre n'hi ha.
5: Sí, va quedar un orquestra i va dir: què necessitem? Fagots. Bé, estaven escoltant el Libertango i en el 2016 vos ocorris, qui va pensar: anem a fer un curs per a fagots, per a alumnat d'instrumentistes de fagot?
6: La veritat és que Per Fagots ix per la inquietud de nosaltres per donar visibilitat al fagot i de que els xiquets coneguin el fagot. Estàvem acostumbrats a fer molt de cursos de molt d'instruments, flauta, clarinet, fagot, i ens va ocórrer la idea de dir: anem a fer un curs específic on toquem tots els palos referents al fagot. Talles de canyes, masterclass, grup de cambra específic de fagot, loteria específica de fagot, i ho posarem en pràctica, i la veritat és que ja portem 10 anys i en il·lusió de fer-ne 10 anys més.
5: I sempre ple de fagotistes.
6: Sí.
5: Perquè, per exemple, enguany, quan n'hi haven? Enguany, que vaig anar i vos vaig veure, quants n'hi haven allí?
9: 15, no? Entre 13 i 15 era exactament.
5: Sí.
9: D'alumnat.
6: De tots els nivells.
7: En la trobada més.
9: Clar, sí. L'últim dia sempre som més, perquè ve gent de convidar i...
5: Sí, però cregueu que el fagot encara avui en dia és l'instrument que és un gran desconegut?
9: No crec que siga desconegut.
10: Jo crec que des del món de la música no, però fora del món de la música tot el món pot conèixer el que és una trompeta, un clarinet, un saxo.
5: Perquè es veu
10: però
5: més,
10: el fagot...
5: No? N'hi ha un solo orquestral que en una pel·lícula que es deia Fantasia, de Disney, van agafar ese fragment que era l'aprenent de bruixot. I ara el reconeixereu, l'instrument. Jo crec que esta melodia és molt coneguda.
6: Anem a veure, el fagot és un instrument

0: molt versàtil.
1: Jo dic que el fagot és el guasón de la...
2: El pallasso de l'orquestra.
1: No, el pallasso no. El pallasso no és, no és la paraula, però sí un cachondo, no? No? Perquè té aquest toc de còmic, no? De burla, d'aquest timbre, no? Això és fantasia.
0: Sí.
1: És quan tens xiquets, jo tenia les meves filles menudes, fantasia, la posaven allà i estava el timbre reconegut del fagot.
3: De fet, la pel·lícula comença en la consagració de la primavera.
1: Sí,
3: que
1: igual,
3: és el solo de fagot.
1: Igual.
4: Doncs aquest mote hi hauria, jo crec que hi hauria que llevar-lo.
1: Ah, molt bé, jo el lleve quan...
4: No, llevar-lo perquè si mires bé en el repertori que hi ha...
1: Sí, veritat, és, per exemple, si jo estic pensant ara en Mahler, en la novena de Mahler...
4: No, però si es comences, si tires enrere en la música, te'n vas a la música barroca, és
1: sí.
4: La part de les greus.
1: Avisem, vaig a donar-li la raó, eh?
4: Sí, perquè sempre jo crec que tot el món va al tòpic, el guasón, el divertit, i dins de si mires el repertori que hi ha, hi ha quatre coses.
1: Sí, però segurament que siga, per exemple,
4: solos molt melòdics,
1: en Pere i el Llop, que crec que és el vuelo.
4: Uh-huh. Sí.
1: Entonces el vuelo ahí renegó, ¿no? Que está ahí renegant, dice, uh-huh. Es que veritat lo que diu Kiko és versàtil. I n'hi ha clar. Que la gent saber més enllà. Anem a llevar això de que és el guasón i...
4: Sí, però agarra la quarta de Tchaikovsky, agarra el bolero.
1: No, està dit la novena
4: de agarra la vale. Música barroca, Vivaldi, no té res que veure.
1: Veritat que sí, no tinc quasi res d'això perquè tinc els àudios de per favor, però la veritat que sí. Comenceu fa exactament 10 anys i ixe primer any qui és el que estava dirigint? És a dir, el sentit Libertango.
0: Sí, estava Rafa Garrigós.
1: Ah, Rafa Garrigós, sí. Era el de Libertango.
0: La idea sempre ha sigut pues, que algun director o directora passara a dirigir-nos, uh-huh. Que mos coneguera, que se ho passara bé nosaltres i que disfrutara del fagot. El primer any pues, va ser Rafa, perquè el teníem allí en la banda.
1: Sí, va estar allí.
0: El teníem allí en Tavernes i li ho proposarem i el xic encantat de participar.
1: A mi m'agradaria nombrar a un gran músic que vau tindre, Arnau Moreno, que possiblement siga ell també un dels precursors del fagot. No ho sé, perquè va ser un mestre que vau tindre i que va fer molt per la banda, no?
0: Sí, Arnau, el mestre Eduardo Arnau, ell, per exemple, va ser el que li va comentar a mon pare: Kiko, tens que agarrar el fagot. I mon pare es va quedar a quadros, perquè mon pare, el fagot, jo toco el saxo. I de fet, pues, li compraré un fagot francès, li el passaré i dir: el tens.
1: I com sabien, aleshores, en eixa època, un mestre que estava allí ensenyar-te a tocar el fagot?
0: Era Arnau.
1: Perquè sabien, ensenyaven a tocar el saxo, el clarinet, sabien...
4: Però ell donava classes a tot el món.
2: A tots.
1: Trompeta.
4: Ell donava classes a tot el món.
2: El primer llibre de fagot que vaig tindre jo me el va fer ell.
1: Ah, sí?
2: Que encara el tinc.
4: Ell donava classes a tot... Ell estava des de les 6 del matí fins a la 1 de la nit.
1: I això és el que pensa Vicent, que tu vens del clarinet, que ja té una canya, una llengüeta... I et compliques més la vida en dos llengüetes.
2: En Pinos de Roma. Agarra el fagot en enero i en juliol el certamen en Pinos de Roma.
1: Això és així? Va ser així, Vicent?
4: Sí, tocàvem Julio i jo, tocàvem. Me recorda que mos canviàrem les veus. Però jo feia tercer de fagot, jo feia tercer i Julio primer.
1: Quan te va enganxar el fagot? És a dir, primer no volies, però després va haver un moment que... Tu vas dir...
4: Per això que els pares diuen, pues, n'hi ha que tocar el fagot, pues, es toca el fagot, i clar, i pues, en un disgust com el que tenia, pues, a València, i vaig començar les classes en Enguídanos, i de repent pues, vaig veure que tot m'anava bé, que tot era... que trobava facilitat per a tocar. I bueno,
1: tanta facilitat que està en l'Orquestra Nacional.
0: Quasi no.
4: No, quan comences a tocar un instrument i veus que el funciona bé.
1: Sí.
4: I bueno, anarem passant els anys i al final dius, com el funciona bé, pues, ja penses en dedicar-te a la música.
1: Clar que sí, clar que sí. Jo crec que és com tots, que estem així, no? Comencen així i ja veuré què és lo que passa. Seguim en la segona edició, que estem escoltant un arranjament de Paquito el Chocolatero, 2017.

0: Paquito el Chocolatero, a veure, tot el professorat que està donant classes allí en Perfegoig sou fagotistes de tavernes o ve gent d'altres, altres fagotistes per a donar classes?
1: La majoria són de tavernes.
0: Per exemple, Manolo també ha anat ahir.
1: Sí, hem tingut la col·laboració de companys que, mm-hmm. que han vingut a participar de la setmana fent uh-huh. classes de cambra, i, però la majoria són professors de criats en tavern.
0: I el perfil de l'alumnat, és a dir, des de quina edat poden anar allí, perquè ara mateix hem acabat, en juliol vau fer esta desena edició, ara ve la onzena a l'any que ve. Quin és el perfil d'alumnat que volem?
2: Pues el perfil d'alumnat que... A veure, tenim alumnes de tots els nivells, des d'alumnes que estudien elemental, alumnes que estudien professional, i inclús a vegades tenim gent que està estudiant un postgrau. Però principalment crec que està més enfocat a xiquets que estan començant i fent el professional.
0: Esta segona edició crec que el que dirigia era Cremades.
1: El mestre Cremades.
2: Sí.
0: El mestre Cremades.
2: Sí.
0: Ja fa algun any, ja fa 9 anys enrere. I l'alumnat que va allí, tots són de la Comunitat Valenciana o també venen d'altres llocs, d'altres comunitats que s'entenen que n'hi ha un curs de fagoig que es fa a tavernes de la Vall d'Igna?
1: Sí, hem tingut alumnat d'Albacete, del País Basc,
2: de Catalunya,
1: no sols és de la Comunitat Valenciana, venen d'altres llocs.
0: Esta edició, per exemple, teníem de Múrcia, crec que era, no? O el que ballava era de Múrcia.
2: Sí, sí.
0: El que ballava era de Múrcia.
1: Víctor... No, de Córdoba.
2: De Córdoba, això.
0: Ah, de Córdoba.
3: Sí.
0: Va anar un fagotista que en el fagot feia flamenc.
3: Sí. El que ballava era de Múrcia.
1: El ballador era de Múrcia.
3: De Totana.
0: Correcte. En ixe curs, el que feu molt és el taller, la importància que té el taller de canyes. Com explicaríeu la importància que tenen les canyes en el fagot? Vicent, i la importància que ahir n'hi ha que tindre molta paciència perquè, per exemple, un clarinet o un saxo, va, les compra, n'hi ha una caixa de canyes, les compres, ara n'hi ha de plàstic, però en els fagots, en els oboes, la importància que té este taller de canyes...
4: Pues és com el que va amb moto, si la moto no funciona no pot anar. És un símil. En la canya és igual, o sea, tens que tocar en una canya que el deixe tocar, que estigues còmodo, que el deixe fer coses.
0: Canyes, per exemple, aquestes canyes de quin tipus de fusta té que ser, de canya?
4: És canya de la que pugues trobar per ahir. Per
0: és a dir, que és canya de la que pugues trobar. Clar, que se n'aneu, sí. a caminar, per exemple, vegeu un canyar...
3: A la vora del riu.
0: Sí?
4: Sí.
0: No la teniu que comprar, és a dir, és que tu vagis...
2: No, a veure...
4: Sí que és, depèn. Clar,
2: comprar-la es compra, però que és el mateix tipus de canya que el que veiem per ahir.
0: És a dir, té la seua part de manualitat.
1: Sí, perquè... primer la canya té el seu procés de secatge i tot això, i després ja té el seu procés de muntatge i després lo definitiu que pite.
0: És a dir, com un pernil.
1: Exacte, hasta que no l'obris no saps com funciona.
0: Que quan l'agafeu, per exemple, que se n'aneu del riu, no? L'agafeu, primer es té que secar, deixarà secar.
2: Clar. Uns anys, per lo menos un parell d'anys de secat.
0: Aleshores, vosaltres tindreu en les vostres cases?
3: No.
0: Algun lloc on deixar totes aquestes canyetes?
3: No, perquè avui ja n'hi ha empreses que es dediquen a això, entonces...
4: N'hi ha moltes empreses importants en el món que es dediquen a això. I les canyes avui ja n'hi ha... Així com abans n'hi havia molt poca gent que es dedicava a fer canyes, avui hi ha molta gent que es dedica a fer canyes. No sols cultivar i vendre en tubo, però bo i fagot, sinó que el fa la canya ja definitiva. I te la venen feta ja a arreglar i tot.
0: Jo em pregunto si això serà per a l'instrument, no? Serà un condicionant de que molta gent no vulga?
3: No crec.
4: No.
3: No crec, perquè això la gent ho desconeix.
0: I des de que comença sap que està aquesta feina.
3: Clar, clar. El que passa és que avui en dia, és el que diu Vicent, avui en dia, per exemple, entres en la pàgina de Zas Music, per exemple,
0: sí,
3: i el nombre, perquè també és de Perfagoig, vamos.
1: És un patrocinador nostre.
3: I tu li envies un correu i li dius quin tipus de canya vol, si la vols dura, si la vols blaneta.
0: N'hi ha de plàstic, ja, de favor.
3: Sí.
0: Ah, sí?
3: I entonces, pues això, pues, ja li ho envien a casa.
0: Seguim escoltant una tradició, que és la del Díhuit. Escoltem una sarabanda.

0: En esta edició 2018, no sé qui estava ahí al...
1: Omar Sala.
0: Omar Sala.
1: Un company de la banda.
0: Sí,
1: també.
0: Correcte, saxofonista, Omar Sala. A veure, estem parlant del Fogot i vos torna a llançar la mateixa. Quins són els principals obstacles que troba un jove per voler començar a tocar el Fogot? El cost de l'instrument, la dificultat tècnica, la manca de referents, possiblement la manca de referents, perquè possiblement pugui ser això.
2: Jo crec que, no sé, jo des de València penso que el veure la gent tocar pel carrer fa molt, i el Fogot no ix. Aleshores, jo, per exemple, els meus xiquets d'inici s'apunten perquè és l'únic que hi ha. No saben si...
0: Possiblement Cremades ahí tingués raó. Falta que ells cap al carrer.
2: Sí. L'altre dia, quan feien per Fagots amb la mar,
0: sí.
2: Una persona em va dir, diu, no sabia jo que el Fagot podia fer tantes coses. Quan va tocar el Niño, Rubén, es van quedar tots al·lucinats, no per el mero espectacle, sinó per tot allò que el Fagot podia fer. Clar, acompanyat del ball, pues, va lluir molt.
0: Home, i també n'hi ha molt de repertori per a Fagot.
2: Barbaritat, avui en dia sí.
3: Molt, n'hi ha molt. És que molt. Sí. Quan diguem eixir al carrer, crec que el que estem dient és sí, que toquen la xaranga.
2: Claro.
3: Perquè, per exemple, un violí tampoc eix al carrer, un pianista no eix al carrer.
0: Això vols dir al carrer?
3: Quan diguem al carrer, crec que parlem de la xaranga, la perquè xaranga. Llama molt l'atenció a qualsevol xiquet o adolescent que està estudiant música, el quan venen falles, tocarà falles.
2: Claro.
3: I també és entendible que en un instrument com el Fagot, que potser és un poc més car que un clarinet, no vas a treure-lo al carrer en falles.
4: Clar, però això, quan parlem de que el Fagot és, jo em referia... és un instrument guasson, justament quan hi ha cachondeo, el Fagot no està.
3: Clar, al final és un instrument més
0: seriós. Pues mira, és veritat, això, el que estàs dient tu és una veritat.
3: És un instrument més seriós del que pareix. Al final, que sempre que escoltem en la televisió el Fagot, està fent la funció que dius tu de guasson. Sempre està fent de melodia com...
2: Però no,
0: no, però per exemple el començament de la consagració de la primera que estàveu dient vosaltres, no? No té eixa connotació que estem dient ara. Per exemple, en esta sí que he ficat jo l'Aprenent de Bruixot perquè és una melodia que és molt coneguda per la gent jove. Però realment és... I possiblement jo no ho havia pensat des del punt de vista de la xaranga.
4: Què acabàvem tocant nosaltres... Quan sí, sí, ja.
3: El bombo.
1: És un bombo. Sí. Aunque jo he anat a tocar a falles en el Fogot, eh? Quan era nano...
2: Home, sempre n'hi ha algú que no està bé.
1: Jo he anat a tocar en el Fogot. Imagina-te-ho.
0: Bueno, estan diguem-me que ja no queda més temps, però hem de dir que d'estes... Esta edició que fa número 10, quins han sigut els principals reptes que heu tingut a l'hora de fer-la?
1: Els reptes... Pues la veritat que sempre ens proposem el poder atraure coses noves, diferents, a les edicions anteriors.
0: I de cara a l'any que ve?
1: Pues igual el Fagot en el jazz també és desconegut.
0: En el flamenc també és desconegut, eh?
1: Sí. Enguany, un dels reptes va ser portar el Niño Rubén, que van contactar en ell, el xic molt amablement. Va voler participar en nosaltres i de cara al curs que ve pues, ja tenim cosetes miraetes, perquè clar, tot és un procés i ara ja estem treballant en el curs següent.
0: Correcte.
1: A veure què és el que podem portar.
0: I quin consell donaria un xiquet, una xiqueta que dubta en agafar aquest instrument? Perquè és un instrument que té futur. Jo sempre dic, tindreu feina.
3: Que el prove.
1: Exacte.
3: I jo m'he donat compte, per exemple, a l'estar en diversos conservatoris, que el problema és que els xiquets no el proven. Jo crec que una vegada el proven es donen compte de que...
2: És guai.
3: Sí.
0: Sí.
1: I el Fagot mola.
3: Sí.
0: Dime, Vicent.
4: Sí, jo una de les coses que sí que faria en les bandes, que no sé si ho fan,
0: sí.
4: Jo no visc així, no sé què és el que fan, és quan els xiquets l'any abans d'agarrar l'instrument és que tingueren un taller d'instruments en el que van els alumnes en companyia dels pares. Sí. I en aquest cas, els professors de fagot mostren l'instrument, mostren com es toca, i els xiquets proven a tocar l'instrument, senten la sensació de tocar-lo, i després els pares poden preguntar què val un fagot, clar, què es pot fer en ell, quines eixides té, qualsevol cosa.
0: Sí,
4: no
0: sí,
4: que
0: sí,
4: tu
0: sí,
4: arribes i pues, moche, que vol tocar la trompeta, o pues, mira, que toque
0: este. Sí, bueno, és que tots volen tocar la trompeta o volen tocar el saxo,
4: per lo menos que el coneguen, es
0: que, i ja està, i no n'hi ha més.
1: Tenim més recursos que quan entrarem nosaltres a tocar el
0: clar fagot. Que sí, clar.
3: Jo, estos últims alumnes que jo tinc de fagot, ells en principi ningú volia tocar, no és que no vulgueren, sinó ningú havia pensat en tocar el fagot,
0: sí, sí,
3: però
0: sí,
3: una
0: sí,
3: vegada el proven,
4: clar,
3: molts se'l queden perquè i... és algo...
0: I per acabar, sigueu optimistes de que el fagot serà que cada vegada anirà més?
1: Jo penso que sí. Si no,
0: no me digues, sí, Cremades, que no, que sí, té que ser que sí.
1: Sí, és,
0: clar,
1: si no,
0: que sí.
1: Si no, no faríem...
0: Per a què fem tot això? Per a donar-li aquesta visibilitat. Sí. És així. Bé, en aquest curs feu moltes coses més, però ja no tinc entès de parlar més perquè passa molt rapidet. Jo sé que vos ha passat rapidet perquè hem estat així pues, molt a gustet. I mira, i anem a despedir en l'any a veure. I any és el que... Anem a ficar el 5, que crec que vas estar tu, Vicent. Este és el que vaig estar jo, que és la sinfonia número 5 de Beethoven.
1: La regió.
0: En un temps molt lento. Però sí, moltes gràcies per estar així, els quatre, Vicent Palomares, Cremades, Kiko, i a veure, que no vull que se m'olvide, i Salva. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Imma.
0: I donar visibilitat al fagot és el que n'hi ha que fer. Que l'any que ve, a partir del mes d'abril, ja estaran estarà obert el plaç per anar a la 11a edició de Per Fagots.
2: Ja anem per l'11.
0: Ara va. Passa molt temps, molt ràpid el temps. Sí. Gràcies. Molt.

0: Ja havies dirigit a Ainhoa Arteta, però què significa per a tu? És més responsabilitat acompanyar a figures internacionals com Ainhoa Arteta, com Plácido Domingo o com Antonio Gandía? És... O dius, no.
1: El trabajo que hago es el mismo, al contrario, que te motiva más. Es decir, a ver, yo imagino que la veteranía ya va haciendo ya... Ya vamos pintando canas. Sí. Y es verdad que yo que he estado trabajando con Monsita. Monsarra Martí.
0: Vaig estar en ella la setmana passada, crec que va ser, en Llutxent, van fer, en Javier Palacios.
1: Javier Palacios, Luis Santana. Sí.
0: Montserrat Caballé.
1: Y es una maravilla también. Entonces ya te acostumbras un poquito al mundo este del canto. Entonces, que es un mundo muy particular para el mundo de la dirección. El mundo del canto es otro mundo, es otra dimensión. Entonces, el trabajo evidentemente, a ver, yo últimamente las entrevistas que me han hecho, yo siempre, por hacer un símil o una metáfora, hace 20 años en un garaje y dentro de 2 semanas tenemos a Plácido Domingo, ¿no?
0: Es que
1: yo no me lo creo. A ver, yo si soy honesto, no me lo creo. Es decir, yo estoy pensando en esto, estuve ayer revisando todas las partituras y tal, digo, madre Dios bendito, digo, que vamos a tener aquí una leyenda viva. Y además, un estado de forma maravilloso, y para como de males, ejerciendo la dirección.
0: Sí, sí, sí.
1: Orquestal. Sí, sí. O sea que, con lo cual, el trabajo, hombre, se hace mucho más intenso y más... todo mucho más comedido, y para que todo fluya, porque tendremos un ensayo, vamos a tener un ensayo. Entonces ese ensayo tiene que ser para pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Estem escoltant-lo en las bodas de Fígaro, el barbero de Sevilla, perdó, el barbero de Sevilla, en la seua tessitura de barítono. És a dir, ell serà la veu greu en aquest concert. Quin repertori aneu a fer?
1: Pues... hemos tenido muchas dudas. Muchas dudas. Porque, claro, aprovechando que tenemos... a ver, venga, tal... lo típico, una gala lírica, pues ópera, tal... pero hemos ganado el Mundial. Hemos ganado el Mundial. Y como hemos ganado el Mundial... pues se acaba la historia. Digo, español. De arriba zarzuela. Abajo, la zarzuela, que no sabemos por qué... bueno, sí se sabe. Los que somos músicos sabemos lo que va. En qué mal momento se le llamó género chico.
0: En qué mal momento.
1: Con lo difícil y lo espectacular que es. Bueno, entonces... hemos hecho un repertorio totalmente de zarzuela de principio a fin. Así de memoria, pues Luisa Fernanda, yo qué sé, lo más granaino. Y efectivamente va a hacer ese... va a intercalar tanto barítono como de tenor, va a hacer cosas interesantes.
0: La tabernera del puerto, todo el repertorio. Una pregunta, vas d'anar-se'n perquè passa el temps molt ràpid, en este programa passa el temps molt ràpid.
1: Bona senyal.
0: En estos 20 anys... igual tinc este dato mal, no? Però fareu 10 concerts per a celebrar.
1: Sí, si no passa nada, esa es la idea.
0: I a partir d'ara, o ja heu fet algun?
1: No, ja, sí, además tendremos colaboraciones como Abraham Cupeiro, si no passa nada, incluso con el gaitero Evia. O sea, nosotros siempre intentamos reinventarnos e ir haciendo. Y el colofón, además quiero hacer una ópera que se llama Oh My Son, del compositor Marcos Galbañ, que es de Crevillente.
0: Sí.
1: ¿Vale? Que vive en Washington, vive en Estados Unidos, ha hecho una carrera espectacular. Y vamos a hacer nosotros la ópera junto con el coro Crevillentino, tanto en la zona de Alicante como aquí
0: de
1: en Valencia.
0: Isabel. Directora es Isabel.
1: Correcto. Correcto, una auténtica maravilla que tengo. Hemos hablado mucho, doncs, però aún no hemos trabajado.
0: Com no hem acabat, perquè s'acaba el temps, així tot, sempre va contra el rellotge, tornarem a estar ahí en contacte per a anar parlant d'estos concerts.
1: Seguro que sí, perquè hay cosas muy interesantes y anécdotas que contar que son increíbles.
0: Ja ho crec que sí. No vull que se me olvide, on es poden aconseguir les entrades?
1: Entrada online.es. Entradaonline.es.
0: ¿Es el día 23? ¿A quina hora?
1: 10 de la noche.
0: 10 de la noche, ¿on exactament? ¿En quin lloc?
1: Teatro Principal.
0: Ens han quedat moltes
1: coses. De Requena, evidentemente.
0: Sí, de Requena. Moltes coses per parlar. Jo, Francisco, tornaré a quidrar-te per a contar tot el que estàs fent.
1: Vindré encantat.
0: d'este món, no? Estem escoltant l'altre protagonista del concert, Antonio Gandia, i escoltant este Nessun un dorma, que ningú dorga, eh? Que ningú s'adorga. Nessun dorma. Estem escoltant Antonio Gandia, com he dit, l'ària de l'òpera Turandot de Puccini, Nessun un dorma, ningú dorm. A més, a partir de les 10 del matí ningú ha de dormir. I escoltant este Nessun dorma, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez i en xarxes Ima Santana i Mar Santana. Gràcies, gràcies i mil gràcies per estar cada setmana ahí escoltant-nos.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? Fins a 27 ferits a nit en l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla a Altea. 13 d'elles han rebut l'alta, 11 més dels més greus estan ingressats a la unitat de cremats de l'Hospital General Universitari d'Alacant. La confraria del Castell de l'Olla ha informat que durant la dispara del material pirotècnic una carcassa ha desviat la seva trajectòria i ha caigut en una zona de la platja on hi havia públic. Fins ara, com diem, hi ha 27 persones ferides que han necessitat ixa atenció sanitària. 13 d'elles han rebut l'alta i, ja ho saben, 11 dels més greus estan en l'Hospital General Universitari d'Alacant. Ampliarem esta notícia en pròxims butlletins informatius. El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ja ha cremat, s'ha actualitzat la xifra, vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, amb 19 mitjans aeris i participa la UME, la Unitat Militar d'Emergències. El dispositiu d'emergències avui diumenge concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on el foc continua actiu i on s'ha reunit el SECOPI a les 9 del matí. Hi ha dos fronts, el nord, que afecta a Catí, i el sud, a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El pròxim SECOPI es reunirà esta vesprada a les 5. Així ens han contat alguns testimonis de Catí com s'ha fet el confinament.
4: D'ahir baix, em tenia fum, i m'ha baixat fins ahir baix a la letxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançaven els flames, baixa una cordillera i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8, i mos ha dit que no anirem cap a casa.
5: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
6: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque como todo está tan seco.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha agraït la col·laboració dels veïns.
7: Yo quiero agradecer en primer lugar el trabajo que están realizando todos los efectivos que están trabajando en el incendio, el esfuerzo que llevan desde el viernes, concretamente, trabajando en estos incendios forestales, y también la ciudadanía, la colaboración de la ciudadanía en todo momento, en el municipio de Catí, que fue, saben ustedes, que fue confinado en el día de ayer, que va a seguir confinado, por lo menos hasta la reunión del CECOPI, que tenemos a las 5 de la tarde, pero que han mostrado una completa colaboración y, como ya solicitábamos ayer, han seguido rigurosamente las instrucciones que les han dado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
2: Ara tenim per davant un diumenge amb temperatures més baixes a les comarques centrals i més humitat. De vesprada creixeran núvols a l'interior, però és poc probable que deixin precipitació. Lluís Obiols, bon dia.
8: Bon dia. Després dels més de 40 graus registrats ahir en alguns municipis de les comarques centrals, arriba l'esperat descens tèrmic, però atenció perquè no es notarà a tot arreu. De fet, ha canviat el vent, serà més de gregal, per tant, ha augmentat la humitat, tenim núvols baixos, especialment àrea del Golf de València, comarques centrals, que s'aniran dissipant, i és precisament en esta zona on es notarà un descens tèrmic important. A la resta no. Continuarà la calor com ahir, de fet, es manté actiu un avís per altes temperatures a l'interior de la província de València, i és que s'esperen màximes de fins a 38 graus. Per tant, un matí de sol amb estos núvols baixos que s'aniran dissipant, vesprada en núvols d'evolució a l'interior, sobretot interior sud. No es descarta alguna tronada que pugui aplegar des de Múrcia, però vaja, avui la situació pel que fa a tronades és poc important. De cara a la jornada de demà, continuarem amb molta calor i augmenta el risc de tronades demà de vesprada, especialment a l'interior central.
9: Damas y caballeros, con todos ustedes, la ópera de los tres centavos. Una viuda jovencita.
2: Escolten a Coquemaia. A nit, el Festival Sagunt a Essent, al Teatre Romà, va ser protagonista en l'òpera de los tres centavos, de la companyia valenciana Fil d'Arena. Estrenada originalment al 1928 a Berlín, l'obra planteja una crítica a les desigualtats socials i les relacions entre poder i economia. Un clàssic de l'estiu, el Sagunt a Escena, en teatre, dansa, música i circ, fins al 23 d'este mes d'agost. És tot, tornarem a les 11 en un altre butlletí informatiu, així en la Ràdio Pública Valenciana. Com saben, els servicis informatius d'esta casa estem molt pendents de tot el que passa en l'evolució del foc dels incendis a Catí. Ja saben que poden consultar-ho si tenen descarregada l'app de Punt Media en qualsevol moment. Servici públic per davant de tot. Fins després.
3: Som a Punt.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en
12: equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només un...

0: tú.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
2: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Molt bon dia, amics de A Punt Ràdio. I benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Passen uns minuts de les 10 i arrenquem un programa més. Jota González, ¿com estàs?
3: Muy buenos días, Donís.
2: Fernando Pena. Fernando Pena, ¿com estàs?
4: Aquí arrancando con mucha energía y muchas ganas de
2: arrancando
4: estar con vosotros.
2: Arrancando los motores. Aymar Ros, ¿com estàs?
5: Bon dia, molt bé, ja amb esta caloreta.
2: Manuel Andrés Tarapico, ¿com estàs?
6: De maravilla. De maravilla.
2: Pletòric.
6: Claro.
2: Pletòric. Ja l'estiuet és el que té, no?
6: Home, i el calor, el sol, quan n'hi ha, quan no n'hi ha...
2: El caloret, el caloret fa ayer, efectivament. Dames i cavallers, sumari i comencem. Començarem en el senyor Aymar Roig, que ens va parlar de festivals. Estan de moda els festivals? No estan de moda? Quins són els més sol·licitats? Tot això en uns minuts. Veritat, Aymar?
5: Veritat. Jo crec que estàvem més de moda abans. O sigui, n'hi ha algun moment que
2: s'ha perdut un poc, no?
5: El boom de festivals, sí. Sobretot. Bueno, l'Arenal Sound, pega molt de boom, el Medusa, tots estos. Ah, jo crec que estan caient encara aixina, encara tenen popularitat.
2: I molta, molta influència. Seguirem parlant de psicologia en Fernando Pena, cançons d'estiu i memòria emocional.
4: Vamos a hablar de canciones de verano, porque es algo que si asociamos el verano con cosas, la asociamos ¿con qué? Con la playa, seguramente, con las vacaciones, para mucha gente, y por supuesto con la canción del verano. Y con el enganche emocional que tienen esas canciones de verano. Vamos a hablar un poquito hoy de todas estas cosas.
2: Al fin de eso tendremos el ranking de las mejores canciones estiuenques.
3: Sí, sí, así que ahí lo tenemos, Donís, canciones que no dejan de sonar.
2: A ver, a Chuy siempre de esto me vale, porque acabo de volar alguna cosa por ahí.
3: Por supuesto.
2: No, sí, sí, sí. Bueno, le parlen de cine y de sagues de estiu.
6: Sí, vale. Señor, no, películas de estiu, películas que les veus y vamos, t'alegren el cor porque recordes el estiu, recordes quan tu eres xicotet i se van estrenar en estiu, o... que te trasladen a l'estiu d'alguna o d'una altra manera. Ja veuràs, ja veuràs.
2: Ahí queda. Tindrem el Pla de València del dia i en acabant anirem a l'informatiu per a tornar en l'entrevista a Tamara Caravaca, la model valenciana internacional que anem a conèixer avui més a fondo en Fora de Cobertura. Parlarem, com no, aprofitant la seva presència de moda en Alfredo Esteve i dels imprescindibles d'estiu que mai passen de moda. El conseller d'experts estarà amb nosaltres i també Mireia Benlliure parlant de nutrició. Tot això i més en Fora de Cobertura en A Punt Ràdio.
1: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: A veure, senyors, què passa en els festivals? Festivals sí o festivals no?
5: Jo soc festivalero.
2: Soc festivalero.
5: A mi m'he pillat en el boom. Mm-hmm. Perquè te diria que el pico de popularitat siguiente 2015-2022 sí que segueix sent popular, però potser no creix al mateix nivell, no? Perquè el model també s'està dividint. A lo millor la gent tampoc va als macrofestivals que abans tenien com el Monopoly. Ara també n'hi ha molts xicotes festivals que potser la gent preferís anar ahí, estar més dispers, i igualment veus a molts artistes, perquè una altra cosa no, però els festivals te donen l'oportunitat de veure artistes diferents. I de fet m'he fixat en una cosa que és curiosa, a mi m'agrada, que s'està incloent molt en els festivals a artistes d'abans, l'Oreja de Van Gogh, per exemple, Leire Martínez, estan en el nom gran, o en el Big Sound, David Bisbal, per exemple, i clar, està a tople de gent jove que canta les cançons a pleno pulmón, no?, que se diu.
2: No, absolutament, i per això, a veure, què vos ha paregut el canvi de l'Oreja de Van Gogh? Vaig a obrir un meló. Obrir un meló, eh?
3: No, ha habido polémica.
5: Sí, a més, han criticat molt
2: a Maya
5: per la veu. També és de veres que diuen que les altres cançons cantava millor.

0: Anem a eixes cançons, Fernando Pena. Eres la veu autoritza avui per dir si sí o si no, val?
1: Claro,
0: tenen en compte que el ranking l'ha fet l'home que tens a la teva esquerra i pot passar qualsevol
2: psicològicament si cumplen... Bueno, lo podemos decir entre todos en función de las pautas que os he dicho, acordaros. Estribillo repetitivo, asociada al verano y mejor que mejor si tienen alguna coreografía asociada.
0: Psicològicament no li esperes molt de sentit, molt de trellat.
3: No, perquè... ja te digo yo que no.
4: Ánimo, Jota, no confiamos en ti.
3: Yo sé que Fernando me quiere mucho.
0: Llegarás cerca, Jota.
2: Venga, vamos, vamos.
3: Yo sé que Fernando me quiere mucho y me va a dar el visto bueno. Entonces traigo las 10 mejores canciones del verano que no están dejando de sonar en estas verbenas, Donís.
0: Hombre, ¿y son?
3: En el número 10, una que te encanta, no puede faltar. La he metido en el número 10 para que no me pegues. Despacito, de Luis Fonsi.
0: Oh, Dios mío.
4: Despacito.
3: Es un fenómeno global, aunque no lo queramos.
4: Tú sí que eres un fenómeno.
3: De hecho, batió hace poquito el récord de visualizaciones, ¿eh? Esta canción.
0: ¿Batió hace poquito?
3: Hace poquito, sí. Nah,
0: pues, no había batut,
3: Luis, sí, pues lo ha vuelto a superar.
4: No, o pero sea, que lo batió poquito. Poco ya fatem, pero poquito hará, porque es despacito.
0: Con la mayonesa. Que bate chocolate. Bueno, vale, sí.
3: Nos vamos al 9.
0: Corre, sí, corre.
3: ¿Y quién viene? Chayanne, Torero. Qué temazo, por favor. Torero fue número uno, recordamos, durante casi todo el 2002. Y cómo no serlo con esta emblemática canción que te anima a mover el esqueleto sin parar.
0: Hay que ser torero.
5: No importa lo que te venga, para que te quiero como un buen torero. ¡Ole!
3: Por favor, qué temazo, ¿eh?
4: Ah, pero pues, sí o no, Jay or Night. No.
3: Nos hace
2: falta. Sí, por
4: damos,
2: supuesto.
4: Damos un ok.
2: Sí, sí.
3: Nos hace falta poco para venirnos arriba, ¿eh? En el número 8, a ver esta que os parece. El aserje de las Ketchup.
4: ¡Dale!
3: Su letra es todo un enigma, pero todos alguna vez la hemos cantado a nuestra manera y bailado.
2: Y bailado, claro.
3: La canción más famosa de la Ketchup, sin duda alguna.
0: Pues espere también que haya chica la Macarena. Espere también que haya chica.
2: Espera, no adelante.
3: Es que hay tantas que no, todas no caben.
4: Ya le has donado una excusa para cuando fique la pata, que la ficará. Dir, es que hay tantas.
0: Ya, pero es que también el Saturday Night, por ejemplo, de Wakefield, también era.
4: Pero no le faches
0: la primera de las coreografías asesina. Pero es que, claro, es que. Bueno, va.
2: Yo estoy pendiente a ver si sale la de mi año de nacimiento.
3: Uy,
2: pero sigue.
3: Vamos a ver si está. Mira, el número 7.
0: Angelitos Negros de Machín.
4: Oh. Esa sí que es una canción de antes, que diría, ¿eh?
3: Sin lugar a dudas.
4: Sí, sí.
3: En el número 7, ¿quién no ha bailado? Madre mía, qué recuerdos. Esta canción de Michel Teló. Ay, sí te pego. Ay, so. ¿Cómo era?
0: Así en vos se me mata. Ay, sí te pego. Ay, sí te pego.
3: Esto fue el hito brasileño de Hoy Si Te Pego, de Michel Teló. Fue un temazo que no entendió de estación. Fue igual en invierno que en verano. Su éxito fue gracias, y no sé si lo recordáis, a Neymar.
0: Sí, porque gana Michel Teló a una fiesta de Neymar, pero si es desestacional, porque está en el ranking de canciones festivo.
4: Pero que le ha dado la gana, pero que no con ella.
0: Ah, bueno, pues entonces claro. Sí, en ese caso sí, hombre. Claro.
3: Porque había que
0: seguir. En ese caso sí, hombre, en ese caso sí.
3: Tenía que seguir en mi línea habitual, ¿no? En el número 6, por favor, el Waka Waka de Shakira, esta canción que nos acompañó en el Mundial.
4: Waka Waka. Sí, esto es África.
3: La estrella colombiana.
2: ¿Tenía coreografía esa o no?
4: La de
0: Chuntaba el espalme.
2: Es verdad.
4: Era como estaba ahí antes.
0: Chuntaba el espalme. Que esté en casa, que ufasa. Que chunte el espalme. Que alce les mans per dal del cap y daban del front. Que iba a conduir, no, por favor.
3: No.
0: Y en ese momento tú me eches el cap de un costado de madre. Y ya sueles tish el guaca guaca. Es que tish.
4: Pues recordé las bubucelas. Bubucela.
3: Guau.
4: Ahí la trompeta y.
0: Se clavaba
3: bien. Tremendo, ¿no? Y el beso de Casillas también estuvo por ahí. En el número 5, ¿quién viene? King Africa con la bomba, por favor.
4: ¡Bomba!
3: Este tema no podía faltar. Veo que se la sabe, Zarapico.
4: Hey.
3: Nos vamos al 5. Ay, uy, el 5 lo acabo de dar. En el número 4, Yo Quiero Bailar de Sony.
4: Toda la noche. Baila, bailando.
3: Ya está ahí, ¿no?
4: Sí.
3: El número 3. Llegamos al podio. La barbacoa. No podía faltar Jordi Dan en este
4: ¡Vamos!
3: Rango.
6: La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa.
0: Temazo, vale.
3: Tremendo. Vamos al 2. Este mucho más reciente. Donis, Rosalía, La Despechada.
0: La coreografía, Fernando.
2: Esta no me la sé.
0: La coreografía, esta portaba coreografía.
2: Sí,
0: portaba trend de TikTok. ¿Sí? Hombre, hombre, claro.
2: Pero ¿cómo es? ¿Cómo es?
0: Hombre, pues el baby está en los brazos como si estuviera moviendo un chiquet.
2: Ok.
0: Y día, no me llames. Y el no me llames era el no creguaba los brazos. Un poquito de radio creguach. Y día, no me llames. Y el me llames era como si fueras en la mano el teléfono y tú tiras en la orella.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Entonces era, baby, no me llames. Ya, no me sabía.
3: Qué buenos recuerdos me trae esta canción de Onís, banda sonora de mi despedida de soltero.
0: Sí, señor.
2: Sabéis que esto también es cómo agarran el teléfono los demás de 30, ¿no?
0: Sí.
4: Sí, sí. Anaba a dirlo.
0: Sí, porque el de 30 es buen rollo. Es como un saludo hawaiano.
2: Exacto.
3: Y llegamos al 1.
4: Eso no me moatros.
3: ¿Nos vamos al 1?
0: Al 1.
3: Y en el 1 he traído quizá la última canción del verano, La Morocha.
6: Que se muere no puede hacer todo el campeón.
0: Vale, y ahora yo es que
4: pues a mí me parece correcto.
0: No guaca de bore. No guaca guaca de bore.
4: No
0: guaca guaca de bore. No, pero esto está diciendo, pero este de qué va? No, claro que no, está diciendo este que King Ranking Affect. A bore, aún está. Vais a Elena, Elena, por favor. Elena, control tan equipo sentarí. Elena, Jota, por favor. ¿Aún está el final del verano de Dúo Dinámico?
3: Por
0: no,
3: favor.
0: No, aún está.
3: Claro, es que esa es del final. Once. Esa es el final del
0: verano.
2: Claro, once, ¿no? Es canción de verano. Es canción del final de verano.
3: Claro, esa es casi ya otoño.
0: No, pues ya, pero no more.
2: Pero la Macarena la has puesto, ¿no?
0: La Macarena no la has puesto.
3: La Macarena. Es
0: la de Wickfield. Saturday night. No la posad, no claro, la posad. No posad ninguna de David y Vera, pero es que no.
3: Te puedo nombrar. Estaba La Gasolina, tenemos también Danza Kuduro, El Bailando de Enrique Iglesias, Pepas de Farruko, vamos a la fiesta. Es que hay muchas, Donis, todas no me cabían.
0: Vamos a la playa. Es que no sé.
4: Y luego vamos a la playa. Claro, la de uy, la de los refrescos. Aquí no hay playa.
3: Tremendo.
0: Vaya ranking. No a hablar de cine, venga. Vámonos, a hablar de cine.
1: Hora de cobertura. Donis Salvador.
0: Necesite desquitarme de este ranking.
4: Pues mon anem al cine de verano, cine d'estiu, Cine d'estiu en pel·lícules que o l'estiu és una part fonamental de la pel·lícula o mos evoca a l'estiu, tal volta a lo que estava dient Fernando.
0: Santiago Segura sempre estrena en estiu, Padre no hay más que uno,
4: X, tal. Lo que
0: va,
4: siga.
0: Va per la quinta, sí, crec, sí. No?
4: Va per la quinta. Y ni han películas que seguísen la estela de Padre no hay más que uno, como Vacaciones de verano, El mejor verano de nuestra vida, que ha fet el cine español últimamente y que han sigut totes un èxit, porque el cine de verano es un reclam. Pero anem a ocuparnos de películas que o parlen de l'estiu o pasen en estiu o te evoquen el estiu, ¿val? Aixina que anem
0: Gris.
4: Espera un momentet. Vols esperar un momentet, que tens molta prisa. Ànsia.
0: Vale.
4: Anem de cap a l'estiu cinematogràfic.
0: Quina tensió, Manolo.
4: Vos recordeu quina pel·lícula començava en este temazo, Summer in the City?
2: A mí me revoca algo de Tarantino, pero no sé yo.
4: Es de acción.
0: A mí no, yo no.
4: Es una saga de tres películas. Bueno, ni a mes. Para mí no mes tres, porque les a tres son reguleras. Pero ni a tres películas.
0: ¿Rambo?
4: Dos pasen en Nadal. ¿Cómo me puede pasar lo mismo otra vez en Navidad? Y la tercera ya va a ser Stew. Un Stew, una canícula infernal. Y va a cambiar de ciudad. De Los Ángeles se va a transportar a Nueva York. La Jungla 3. La jungla 3, la tercera part de la jungla de cristal.
3: No iba a decir.
0: Ah, pues anava a dir la despedida en Las Vegas. Esa.
4: Sí, no. La jungla 3, que comenzaba a ser una canícula estival brutal en Nova York, en un John McClane de resaca, en Jeremy Irons.
0: Una canícula es una película, pero que aparece un gos, un canna, ¿no?
3: Ya nos podemos ir.
4: Sí, efectivamente y no.
0: Vas a parlar del teléfono y ahora vinc.
4: Vale, perfecto. Bueno, pues esta película la inclús perquè jo crec que era necessari parlar d'este començament, després de dos pel·lícules, la jungla 1 i la jungla 2, en la que és Nadal, és hivern, és n'hi ha fred i de repente és Nova York, és el sol i és estiu atorrant de Nova York i de repente passa algo. John McClane està de resaca i comença una pel·lícula, per a mi, de les tres, tal volta, la millor, igual estic dint una barbaritat, la millor, la primera pot ser, però la tercera és una meravellosa pel·lícula que, a més, mos va presentar en un paper protagonista d'excepció a Samuel L. Jackson. I, clar, Bruce Willis i Samuel L. Jackson en la mateixa pel·lícula, això és Mel de Romer.
0: Suena bien, sí.
4: Passem a la següent pel·lícula,
0: per favor.
4: Si vols, en esta banda sonora d'estiu que tenim, anem a parlar de Gris.
0: Hombre,
4: Tu què vares fer l'estiu passat, eh? Què vares fer l'estiu passat, hombre, Dani Zuko?
0: És que jo crec...
4: Dani Zuko, cuéntame.
0: Jo crec que Gris és la pel·lícula estiuenca per excel·lència.
4: Però és estiuenca per excel·lència, però comença i acaba en estiu. Val? Comença i acaba en estiu, però no passa en estiu. O sigui, és tot el curs en l'Institut de Rydell.
0: Cert.
4: Clar, cert. Però comença Dani Zuko contant que ha conegut a una xiqueta, passa tot el curs i termina, que no vaig a fer spoiler, encara que si en algú que no ha vist Gris, que no me parle.
3: Exacto.
4: Que no me parle perquè és és fondo de armario, que diria Alfredo. Fondo de armario. Gris és fondo de armario, Alfredo, és correcte. Ja ho tenim un ok. Vale, pues John Travolta, Olivia Newton-John, és un clàssic, el Chemi Moll, quan els tibets le piden a John Travolta que conte aquesta xiqueta, són dos versions molt diferents d'aquest encontre estiuent que han tingut. Anem a una altra pel·lícula d'estiu, i esta porta l'estiu en el títol, però no dona caloret i bon rotllo, sinó que dona escalofrío i fred. Sé lo que hicisteis el último.
0: Wow.
4: L'haveu vist? Sé lo que hicisteis el último verano.
0: Sí, ahora sí, pues no me recordé.
4: Ah, pues molt bé. Pues como si no l'hagués.
0: No me marca, Manolo, no me marca.
4: No, pues és del 97, és de final dels anys 90, la primera versió, val? I ja sabeu, la nit del 4 de juliol, uns adolescents, un accident, un cos en la carretera, creuen que... Bueno, pues han atropellat a esa persona, llancen el cos i un temps després apareix esa nota de sé lo que hicisteis. I apareix un dels, jo crec que, disfraços de Halloween més coneguts. Sí, sí. Vale,
0: l'altre ja no me recorde. La podria tornar a veure.
4: Ah, la pel·lícula... No, no te'n recordes de qui era i què passava i... No?
0: Me recordo d'això.
4: Ah, pues guai, perquè pots veure-la de nou i te sorprendrà.
0: Sí, o tampoc...
4: Era l'època, vos en recordareu, és d'abans, era l'època, els anys 97, 98, crec que és del 97, me'n pense. És l'època de Scream, l'època d'estos slasher que se ficaren de moda en Kevin Williamson en el guió, que tot eren grups d'adolescents, passava una cosa i n'hi havia un assassí o havia un psicòpata estrany, però que anava molt, molt, molt en la direcció dels que anava a dir que érem teenagers o jovens a finals dels 90, i que sí que mos captava molt bé i tenia molt... Igual ara no funcionen igual.
0: És que continuem sent teenagers i jovens i tal, pues, bueno, pues tenim altres pel·lícules ara.
4: Efectivament. I qui té fam somia rotllos, saps o què?
0: També.
4: Mos anem més enrere, també al 4 de juliol. Sabeu què va passar en la platja de Amity un 4 de juliol de l'any 75?
0: No.
4: No? Se va avistar un...
3: Tiburón.
2: Ah! Claro.
4: Tiburón.
2: És verdad, súper típico, eso.
4: Tiburón. la película de Steven Spielberg. Exacte. Diem la música abans parlaves i jo estava pensant en esta película perquè quan escoltes ixes notes de la banda sonora de John Williams de... Només en ixes notes saps que va passar algo i a mi per lo menos me retrotrau al moment, la primera volta que vaig veure Tiburón, que era molt evidentment, els efectes especials han canviat, les animatròniques, el CGI, però aquell Tiburón que... Vamos a necesitar un barco más grande.
2: Volvemos a la idea de que la música nos transporta mucho en el tiempo, ¿eh? Porque es simplemente escuchar ese sonido.
0: Exactamente.
2: Y es que es increíble. Sí, sí. Recordamos la película, recordamos sobre todo la tensión, ¿no? La emoción que había detrás del... Dun, dun, dun, dun.
4: Pues bachara en un hat-trick de películas de los 90 y acabaré en una película española, porque en K no he hablado de películas españoles del estiu. Sí que vaig acabar en una de ellas, pero vaig en una tripleta de películas que seguro que habéis visto els que els 90 van ser molt intensos, o els 2000 también, ¿eh? Ahora igual nos queda un poco junta. Mi chica, ¿vos en recordeu de aquella película? Anna Chumsky, Macaulay Culkin.
0: 1966.
4: No, 1991.
0: Ya, pero diga, ahora sí. Ahora sí.
4: Pero bueno, el Michael, la canción de Michael.
0: Es que mi chica.
4: Michael,
3: Michael.
4: Vale, pues esta película pasa en el estiu del 72. Nos han recordado una chiqueta que el padre tiene una funeraria en un poble, en Estats Units. Tiene un amic, el único amic. La chiqueta es muy espiritual y muy reflexiva y muy filosófica. Es una película de dir adeu a la innocència, de dir adeu a la infància, de passar a l'adolescència i a tal volta a la madurea. És una pel·lícula molt, molt tendra, també molt dura, duríssima en molts aspectes. No vull contar el final perquè és una pel·lícula, és una experiència 100% i que, bueno, que té l'estiu per totes parts. És estiu. És una pel·lícula que és estiu, com també és... Vos vaig a dir una frase, ¿vale? A veure si reconegueu la pel·lícula. Nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿acaso alguien los tiene? Cuenta conmigo. La película de l'any 1986 de Rob Reiner, basada en un relat de Stephen King, que és un dels autèntics clàssics de l'estiu, en un repartiment que incluía a River Phoenix,
0: no
4: a Jerry
0: Connelly,
4: a Will Wheaton.
0: Te estás marcando un J. Te estás marcando un J.
4: Claro, no.
3: Se está inventando.
0: No, lo sé.
4: Mira... Stand By Me sí que te sonará.
0: Hombre, claro, claro.
4: Stand
0: claro.
4: By Me sí que te suena. Bueno, pues la película...
0: Y Gris també. Vale. O sea, Will te está marcando un J de 10 del ranking con ellos dos.
4: Vale, pues ves. Vas a portar el VHS y te vas a picar así la película.
3: Todo, todo se pega, ¿eh?
4: Porque vamos, Cuenta conmigo es un des clàssics Steve Wings per excelencia. Y la historia, y eso sí que es veritat que con mi chica pasaba y con esta también... Els arguments i les pel·lícules també han canviat en quant a la densitat narrativa i a l'aportació psicològica que té. Cuenta conmigo conta una història d'amistat, de abandó de la infància i de passar a ser adult, a ser adolescent en l'estiu de trasfons, però és molt dura, és poc complaent, és vida. És vida 100% normal, sense ficar sucre. I vaig acabar en este passeig, abans de dir-la espanyola, en una pel·lícula que, com Donís, diga que no sap quina és, que no l'ha vist i que no ha sentit la seva cançó, jo mal sé i me'n vaig.
3: Qué bueno,
4: però ja ho advertís.
3: Qué bueno.
4: Mal sé i me'n vaig. Nadie arrincona a Baby.
3: ¿Esa es la película?
4: Esa
0: hombre,
4: es la frase.
0: Hombre, ay, hombre.
3: Me la sé hasta yo.
0: No permitiré que vuelva a tratar así a su hija.
3: Dirty,
4: Dirty Dancing del año 87.
3: Tremendo.
4: La película, yo creo que es emblemática.
3: Me encanta.
4: Es película intergeneracional. Yo creo que la vi a montón de generaciones.
0: Hombre,
4: Patrick Swayze, se me fica, se me aborrona la piel de pensar en esa película.
3: Me encanta.
4: Ya sabeu, es un campamento, pera chenta acomodada en las montañas. Esta Baby, que es una chica introvertida, con ella al profe de que es Patrick Swayze, y descubrís pues la alegría.
0: La alegria de viure
4: i n'hi ha una seqüència final en un ball que jo crec que és emblemàtica. Emblemàtica...
0: A ell l'han expulsat del campament, però torna per al baix final.
4: Efectivament, sí.
0: I diu, un momentet, anem a marcar-se el salto con Te Levanto.
4: Oh,
0: el salto con Te Levanto l'ha provat molta gent. No ho proveu en casa?
3: No.
4: No, no. No.
0: Més que res, perquè en casa igual, sí, sí, tenim un accident.
4: Vas a la làmpara. Sí, ¡pam! Sí, sí. Te pegues ahí. Bueno, i vaig acabar en la pel·lícula espanyola, que segur que l'haveu vist també, i vaig acabar en ella perquè passa o té molta importància les festes del poble en estiu. El poble és Comillas.
3: Torrente.
4: Donde va la gente, no?
3: No.
4: Mec.
3: Error.
4: I són... té un nom de familiars.
0: Primos.
4: Ai, molt
3: sí,
4: bé.
3: Senyor.
4: Però Donís, el muñeco pa Donís.
0: T'ha paregut.
4: El muñeco pa Donís.
0: Pues,
4: recordeu programa. La història de Diego, el que planta la novia i està plorant en el altar. Jo és que la queria mucho. I arriben los primos, los amics, se'n van a Comillas a recordar, a rememorar la seua joventut, la seua infància.
0: I passen coses.
4: I passen moltes coses. Jo crec que és una de les pel·lícules més divertides del, jo diria, dels últims 20 anys del cine espanyol. Daniel Sánchez Arévalo és el director. Jo la recomano, qui no l'ha vist. I que te deixa en un somriure i en un bon rotllo. I al final el cine, moltes voltes, és només això.
0: Quina és la vostra pel·lícula d'estiu per excel·lència?
4: La meua, jo te podria dir... O Cuenta conmigo o Dirty Dancing. Una de les dos.
3: Jo coincido. Jo Dirty Dancing, si no l'he visto 5 veces, no l'he visto ninguna.
4: ¿Cinco?
3: Sí. Me encanta.
4: Bueno.
0: Dirty Dancing i Gris per a mi estan en el mateix escaló.
4: Bueno, és que Gris per a mi està en el Paraninfo, està ja en l'Olimpo, està en... Gris és el top 10 o el top 5 de lo que tu vulguis. Bueno, t'he dit
0: en un mateix escaló, igual està Gris un poc per damunt, inclús.
4: Pot ser.
3: Que són clàssicos, però vamos.
4: ¿Y Fernando?
2: Jo és que no tengo ninguna así de... predilecta de las que has dicho. No sé.
0: No, pero tú has visto Gris.
2: Sí, sí, sí, sí, pero hace ya tendría yo, no sé, sería.
4: Yo la revisioné.
0: Es hora de que la. Bueno, tengo una otra, Mucho ruido y pocas nueces.
4: Ah, qué bonita. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Basada en la obra de Shakespeare, la de Kenneth Branagh y Emma Thompson.
0: Sí. Uh-huh. En que también
4: en 93.
0: También aparece Denzel Washington.
4: Sí.
0: Aparece Keanu Reeves. Bueno, és peliculón, eh?
4: Magnífica.
0: És peliculón i te dic que probablement és la meva pel·lícula preferida de totes, de la història.
4: Aquesta pel·lícula té de tot, té la direcció de Kenneth Branagh fantàstica, els actors meravellosos i la música, és que ha parlat Fernando de la música abans, la música de Patrick Doyle, que quan la sents te dona un bon rotllo, és com la celebració de l'amor, que és la pel·lícula en estiu, que no pot ser més evocador, eh?
0: Mm. Així és, bueno, parlant de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, també, sí, també ja, i te porta molt al... Però bueno,
4: sí, però no té l'alegria, ese és el joy de vivre que diuen els francesos, no? Que té mucho ruido y pocas nueces, és maravillós.
0: El de tot. Gràcies, Manuel Andrés Tràpico.
4: De res.
0: Se n'anem a Casa Borràs, Pineda, València, on tenim a Carlina Aquilis. Què tal, Carlina, com estàs?
7: Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Carlina. Tenim recepta per a un dia d'estiu?
7: Pues mira, és un plat mariner especial de la nostra comunitat. D'Alacant, València, Castelló. És un menjar que es fa en cassola de fang. I així, com de normal la carn la fem a foc baix, este és foc mitjà o alt, o sea, normal, un foc normal. ¿Vale?
0: Para que traga el gust ahí, ¿no?
7: Exacte.
0: Claro que
7: exacte.
0: Sí.
7: A veure, el que són els ingredients, porta sèpia o calamar trossetat, porta la langosta trossetada, tomata ratllada, pebre roig, safrà i arròs. O sea, que porta molt poquet ingredients, però molt sabrosos.
0: Però la llangosta li dona ese pozo suficient, no? Compra...
7: Exacte. Per això mateix, quan menys ingredients li poses, millor. I si no, el sabor de la langosta és...
0: Carolina, a diferència de l'arròs en Llamàntol o en Bogamant, com diferenciaries un sabor de l'altre?
7: Pues, a veure, és que no tenen res que veure.
0: Com explicaries el sabor? Perdona, la diferència.
7: El sabor, pues, a veure, jo, el llamàntol és un sabor més suau i la langosta trobo un sabor més fort. ¿Vale? Són sabors diferents, sobre ser marisc, o sea, no tenen res a veure, el sabor. és per a provar-ho. Jo sempre convido a tot el món que ho provi, sinó per almenys que per a provar la diferència. Sinó cada un té un gust, un sabor i cada un se decanta per un arròs diferent.
0: I això és un arròs, entenc que jo crec que és, forma part de la carta de tot el nostre territori.
7: Exacte. Pues mira, tenim la sort que tota la comunitat conlinda en la costa i tenim costa, con lo qual tot lo que diguem costa és típic d'aquest arròs en Alacant, en Castelló i en València.
0: Carolina Quilis, alguna coseta més sobre aquest arròs, alguna curiositat? Ràpidament.
7: Que el proven,
0: molt bé. Un consell més que una curiositat. Molt bé. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pinet de València. Moltíssimes gràcies, Carolina.
7: Adéu.
0: Anem a buscar la...
8: Són les 11.
9: A punt. Notícies.
8: Bon dia, com estan? Fins a 27 ferits a nit en l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla a Altea. 13 d'elles han rebut l'alta, 11 dels més greus estan ingressats en la unitat de cremats de l'Hospital General Universitari d'Alacant. Això que han escoltat és la gravació d'imatges i d'àudios del moment de l'accident i que ha penjat al seu perfil de TikTok Freddy Rilo. La confraria del Castell de l'Olla ha informat que durant la dispara del material pirotècnic una carcassa es va desviar en la seva trajectòria i va caure en una zona de la platja on hi havia públic. Fins ara, com diem, hi ha 27 persones ferides. El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ja ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, en 19 mitjans aeris, i participa la UME, la Unitat Militar d'Emergències. El dispositiu d'emergències, avui diumenge, concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on el foc continua actiu i on s'ha reunit el SECOPI a les 9. Hi ha dos fronts, el nord, que afecta a Catí, i el sud a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El pròxim SECOPI es reunirà esta vesprada a les 5. Així ens han contat alguns testimonis de Catí com s'ha fet el confinament.
10: D'ahir baix, amb dinyo fum, i m'ha baixat hasta ahir baix a la letxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançant els flames, baixa una cordillera, i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8, i ens ha dit que no anirem cap a casa.
11: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
12: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque como todo está tan seco.
8: Anem en directe al punt de comandament avançat. Allà està Celia Cerezo. Bon dia, Celia. Última hora.
13: Doncs, Frederic Ferri, ara mateix a aquesta última hora és que aquests 300 efectius de bombers treballen sobre el terreny i des d'este matí també s'han incorporat 19 mitjans aeris i els treballs durant la nit han anat bé gràcies a la humitat. L'incendi de Tírig, com has dit, declarat este divendres per un llamp, continua actiu i ha cremat aquestes vora 400 hectàrees. Precisament la població de Catí està confinada des d'ahir i continuarà confinada almenys fins a les 5 d'esta vesprada. Recordem que este cap de setmana hi ha diversos incendis declarats. Un d'ells, el de Culla, ja està estabilitzat. El de la Serra d'en Galceran està controlat. El de la Salzadella està extingit. I el de Palmera, declarat esta nit, també està extingit. Avui recordem també que el nivell de preemergència per risc d'incendi forestal és extrem a tota la comunitat valenciana, amb possibilitat de tempestes seques en la província d'Alacant. Escoltem ara Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, en declaracions este matí després d'eixir de la reunió del SECOPI.
14: Y también quiero concienciar, aprovechar y concienciar a la ciudadanía en que estamos en una situación de tormentas secas, como visualizábamos ayer en la provincia de Castellón, que se van a repetir por lo que nos dicen en el día de mañana, y que también tenemos esta semana lo que es el eclipse solar de la Comunidad Valenciana el próximo 12 de agosto, y que tenemos que estar todos atentos para prevenir, evitar hacer cualquier tipo de fuego.
13: El conseller Juan Carlos Valderrama aprofita per a demanar precaució i la col·laboració ciutadana pel risc d'incendis i també de cara a l'eclipsi de dimecres que ve.
8: Gràcies, Celia, per esta connexió en directe i per el treball ahir al peu del canó als peus de l'incendi. Ara tenim per davant un diumenge en temperatures més baixes a les comarques centrals i en més humitat. I esta vesprada creixeran núvols a l'interior. És poc probable que deixin precipitació. Lluís Obiols, bon dia.
15: Bon dia, venim d'una nit tòrrida no només al litoral sinó també en zones interiors, per exemple a Xàtiva no s'ha baixat dels 25 graus però en zones del centre d'Alacant no s'ha baixat dels 28 graus, 27 graus de mínima a Benicàssim, 27 a Sollana o 26 per exemple a la ciutat de València. Arrere queden els ruixats que de matinada han deixat fins a 7 litres per metre quadrat a Olocau del Rei als ports, i ara que tenim molta basca, núvols baixos a les comarques centrals, àrea del Golf de València, que s'aniran dissipant, i precisament en esta zona baixaran les temperatures. A la resta es mantindran molt elevades. De fet, continuem en avís per altes temperatures a tot l'interior de la província de València per màximes superiors als 38 graus i també en avís al litoral i prelitoral d'Alacant. I és que amb el vent de gregal pugen les temperatures. Per exemple, a la Marina Baixa hi hem arribat en alguns punts, com per exemple Altea, als 35 graus. Per tant, jornada de menys calor al centre, molta calor a l'interior, al nord i al sud, i creixement de nuvolades en zones interiors. A diferència d'ahir, no deixaran precipitació, sí que podria entrar alguna tempesta des de Múrcia cap al Baix Segura, Baix Vinalopó, però avui la probabilitat és baixa. Però atenció, perquè demà tornen les tempestes. Demà, de fet, demà de vesprada serà una jornada tempestuosa, amb molta precaució i amb moltes màximes que de nou superaran els 35 graus.
8: Gràcies, Lluís, és tot. Tornarem a les 12 en un altre butlletí informatiu així en la Ràdio Pública Valenciana. Fins després.
9: Som a punt. Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
16: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament en tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
17: Què fas este cap de?
18: Doncs festa.
17: I el següent?
18: Són festes també, què vols que li faça?
17: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som Apo.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura.
17: Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som a punt.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura, però quin ritme té el teu grup, eh?
2: Moltes
1: gràcies. Susan Martín. I el nom me pareix estratosfèric. Això és una altra cosa ja.
2: La pregunta que más nos hacen és ¿quién es Susan?
1: Anem a la nostra secció de notícies absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho perquè la realitat supera la ficció, veritat? Anem allà, Jota González. Estes notícies poden ser igual que el ranking, que també és a voltes pues, surrealista.
3: Totalmente.
2: Vale.
3: Y vamos con estas noticias hoy relacionadas con el mundo de la moda. Y es que para la presentación de su colección de otoño-invierno, una famosa firma decidió que las típicas luces y el suelo pulido eran demasiado aburridos. En su lugar, ¿qué hicieron? Llenaron la pasarela y todo el recinto con más de 190.000 kilos de palomitas de maíz reales. Las modelos tuvieron que desfilar literalmente hundiéndose en maíz inflado.
1: ¿Verdadera o falsa?
2: Yo creo que es verdad.
1: ¿Sí?
2: Yo he vivido cosas parecidas. O sea que
1: ah, ¿sí?
2: Si agua, tener que andar encima de palmeras, la verdad es que no he visto ese desfile, pero o sea, me parece súper verídico, vamos.
1: Yo di verdadera.
4: Yo me lo creo también.
3: Qué tramposo.
4: Sí.
5: Yo tengo miedo, yo digo que no.
1: Mira, vaya, a ver. ¿Verdadera o falsa?
3: Ha acertado Tamara, señores. Bravo, ha acertado Tamara, esto es verdad, esto es verdad. Esto es verdad, sí señor. Donis, te traigo otra muy chula que dice que en un cierre de desfile que dejó al público con la boca abierta, una famosa marca subió a la pasarela a una supermodelo vistiendo únicamente ropa interior. Hasta aquí todo bien. Acto seguido, un grupo de científicos y diseñadores armados con pistolas de pintura comenzaron a rociarle un spray blanco directamente sobre el cuerpo. En cuestión de minutos, el líquido se evaporó y las fibras se entrelazaron mágicamente creando un vestido de tela real, funcional y con movimiento con el que la modelo terminó el desfile.
1: Por supuesto que no.
2: Es verdad, y además es Bella Hadid.
5: Es verdad.
1: ¿Que sí?
2: Y además, yo estaba viendo ese desfile.
3: Muy bien, Doni, gracias por contestar tú primero.
1: Ah, ¿has visto el desfile?
2: Yo
5: lo
2: dije,
5: lo comenté yo un día aquí ya eso. Acordaros que lo comenté yo un día.
3: O
5: sea, es verdad. Es Bella, auténtico.
2: Sí.
1: Por supuesto que no puedo dejar de pensar que es verdad. Esta es su veridad. Esta es real, esta es real.
5: Se comentó
1: Fernando,
5: que ya,
4: Yo también digo, claro, obvio.
1: Sí, qué presupuesto, sí, sí, ¿no? Que sí.
3: Pues esto es falso. Que no. No, que no, que no. La marca Coperni, la supermodelo Bella Hadid.
5: Pero esa pregunta la hiciste, se acuerda todo, ¿eh? Y ahí yo cuando dije la verdad. O sea.
3: Te traigo otra. Donis, y dice que en uno de los desfiles más tétricos e impactantes de la historia reciente, una importante firma transformó su pasarela en un quirófano clínico. Lo verdaderamente loco llegó cuando varios modelos salieron a desfilar manteniendo una expresión completamente seria mientras sostenían bajo el brazo réplicas exactas e hiperrealistas de sus propias cabezas decapitadas creadas con impresoras 3D y silicona.
1: Yo creo que es veritat.
2: Es que a mí me suena mucho y me parece súper verídico lo que tal, pero es que además es como que tengo la imagen. O sea, que es, yo digo que sí, si te lo has inventado, está muy cerca, puede
3: Bravo,
2: ser
3: ¿no?
2: diseñador de desfiles.
5: Yo digo que es verdad.
4: Me lo creo también.
1: Y esta es...
3: ¡Verdad!
1: ¡Verdad!
3: ¡Es verdad! Y fue la casa italiana Gucci.
1: Venga, tenía una última. González, una última.
3: Una última que dice que durante la Semana de la Moda de Milán, un grupo de 15 supermodelos internacionales se plantó ante las puertas de un desfile y se negó a salir a la pasarela. El motivo, porque pusieron una demanda colectiva contra el diseñador de alta costura que pretendía hacerlas desfilar con vestidos hechos íntegramente de plomo y aleaciones metálicas que pesaban 45 kilos cada uno.
2: Pues espero que sea verdad y que se hayan plantado, pero no es lo... Creo que no, que las modelos, me encantaría que fueran más activistas y tal, pero creo que no se suelen juntar entre ellas. Entonces yo diría que es mentira, pero podría ser verdad perfectamente. O sea, yo voy a decir que no.
1: Yo diría que es mentira.
3: Joder, es que vamos. Juegas a favor siempre, Donis. No.
4: Mentira también.
1: Pleno, Jota, ¿qué es?
3: Pues esto es mentira, esto es falso, hombre, esto es falso. No ha fallado, no ha fallado Tamara.
1: No vamos a engañar ni una, ¿eh?
3: No lo logro, ¿no?
1: La madre que va.
3: No sé por qué.
1: Amigos, que...
6: Son les 12.
0: A punt. Notícies.
6: Fins a 27 ferits s'han anit en l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla a Altea. En su compte des d'Altea, Cristina Abadal.
7: Sí, en el Castell de l'Olla de nit van resultar ferides 27 persones quan una carcassa se'n va eixir disparada de la seva trajectòria a 5 minuts de començar els focs artificials i va impactar a vora mar. Gràcies a l'actuació ràpida de serveis sanitaris i de seguretat, la majoria foren ateses en el mateix lloc desfeix, traslladant algunes al centre de salut d'Altea, dos d'elles a l'Hospital de la Marina i un jove de 19 anys amb contusions a l'IMED. Per altra banda, 9 foren traslladades a l'Hospital General d'Alacant, de les quals una continua ingressada amb pronòstic reservat. Ahir celebraren el 40 aniversari amb 1.650 quilos de pólvora i al voltant de 100.000 assistents.
6: Moltes gràcies, Cristina. I a Catí, el veïnat continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, amb 19 mitjans aeris i participa l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. El dispositiu d'emergències avui diumenge concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on el foc continua actiu i on s'ha reunit el SECOPI a les 9. Hi ha dos fronts, el nord, que afecta Catí, i el sud, a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El pròxim SECOPI es reunirà a les 5 de la vesprada. Així ens han contat alguns testimonis de Catí com s'ha fet el confinament.
8: D'ahir baix, em tenia fum i m'ha baixat fins ahir baix a la lletxera que diem i ahir se veien, mira, com avançant els flames, baixa una cordillera i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8 i ens ha dit que no anirem cap a casa.
9: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
10: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque... como todo está tan seco.
6: El conseller Juan Carlos Valderrama ha aprofitat per a demanar precaució i la col·laboració ciutadana pel risc d'incendis i de cara a l'eclipsi de dimecres que ve.
11: Y también quiero aprovechar a la ciudadanía en que estamos en una situación de tormentas secas, como visualizábamos ayer en la provincia de Castellón, que se van a repetir por lo que nos dicen en el día de mañana y que también tenemos esta semana lo que es el eclipse solar de la Comunidad Valenciana el próximo 12 de agosto y que tenemos que estar todos atentos para prevenir, evitar, hacer cualquier tipo de fuego.
6: I és que tenim per davant un diumenge amb temperatures més baixes a les comarques centrals i més humitat. De vesprada creixeran núvols a l'interior, però és poc probable que deixin precipitació. Lluís Obiols, bon dia.
12: Bon dia, venim d'una nit tòrrida no només al litoral, sinó també en zones interiors. Per exemple, a Xàtiva no s'ha baixat dels 25 graus, però en zones del centre d'Alacant no s'ha baixat dels 28 graus. 27 graus de mínima a Benicàssim, 27 a Sollana o 26, per exemple, a la ciutat de València. Arrere queden els ruixats que de matinada han deixat fins a 7 litres per metre quadrat a Olocau del Rei als ports. I ara que tenim molta basca, núvols baixos a les comarques centrals, àrea del Golf de València, que s'aniran dissipant. I precisament en esta zona baixaran les temperatures. A la resta es mantindran molt elevades. De fet, continuem en avís per altes temperatures a tot l'interior de la província de València per màximes superiors als 38 graus i també en avís al litoral i prelitoral d'Alacant. I és que amb el vent de gregal pugen les temperatures. Per exemple, a la Marina Baixa hi hem arribat en alguns punts, com per exemple Altea, als 35 graus. Per tant, jornada de menys calor al centre, molta calor a l'interior, al nord i al sud, i creixement de nuvolades en zones interiors. A diferència d'ahir, no deixaran precipitació, sí que podria entrar alguna tempesta des de Múrcia cap al Baix Segura, Baix Vinalopó, però avui la probabilitat és baixa. Però atenció, perquè demà tornen les tempestes. Demà, de fet, demà de vesprada serà una jornada tempestuosa amb molta precaució i amb moltes màximes que de nou superaran els 35 graus.
6: Així, mare de la Comunitat Valenciana, les diferents comunitats religioses de Ceuta han convocat una concentració cívica i pacífica per a esta vesprada, per tal de reclamar una solució a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des del passat 30 de juliol. Sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendís», els convocants han fet una crida a la participació. La concentració és recolzada pel govern de Ceuta. I això és tot. Tornarem a la una amb un altre butlletí informatiu.
13: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
13: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunitat Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
16: ¿Qué haces este finde?
17: Pues festa.
16: ¿Y el siguiente?
17: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
16: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery de Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
18: ¡Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

temps passa, i així ocorre també amb les cançons de la nostra vida. Però hi ha melodies que, per molt de temps que hagi passat, queden inesborrables a la nostra memòria. I ja hem vist que les comarques valencianes van viure uns anys 60 molt intensos. L'apertura econòmica i el conegut desenvolupisme van influir directament en algunes ciutats costaneres on el turisme era la punta de llança. I tot això va influir en les melodies que sonaven en aquell moment.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Som angelets perduts.
2: Però el temps avança i la dècada dels 70 va entrar amb força. Ja s'hi van aparèixer nous actors en el tauler de joc socioeconòmic que van afectar directament a les tendències musicals i a com es va desenvolupar la indústria cultural. El sud industrial va entrar en crisi. El tèxtil es va ressentir a l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida. Això va crear inseguretat laboral, però també una generació que buscava identitat i fugida cultural.
3: A Sagunt es van crear los altos hornos del Mediterráneo. La siderúrgia va ser el caldo de cultiu per a crear associacions, xarxa veïnal i vida nocturna.

0: aquests caps de setmana. Però hi ha dos factors més. Ford va aterrar amb una factoria de producció automobilística a Almussafes i a la plana es va consolidar la indústria del taulell. Tot això va portar treball, diners i temps d'oci per a gastar.
1: Els barris es van organitzar i el moviment veïnal es va reforçar en defensa del territori. La universitat va continuar sent palanca polític-social i una pedrera inabastable de músics i de públic.

0: I no podem oblidar que a nivell polític, a partir de l'any 1975, quan va morir el dictador, vam encetar una de les èpoques més vibrants i excitants que va fer el país canviar per complet. El referèndum, les primeres eleccions democràtiques, la legalització de partits polítics, l'aprovació de la Constitució, la demanda de l'autonomia, el conflicte identitari i la batalla de València, on la llengua va tornar a la primera pàgina, a pesar que la nova cançó ja portava prop d'una dècada reivindicant-la.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: El rock progressiu, el sinfònic, la psicodèlia i el folk rock són les tendències musicals que van abraçar els i les joves al món anglosaxó, i a les nostres terres no podia ser diferent. Així que de les grans històries tornem de nou a les menudes i parlem ara de dos bandes pioneres d'este rock que també es va conèixer com underground.

escoltem de fons Llegarà el dia que me quieras, de Modificación, una banda del barri de Russafa a la ciutat de València. I sabeu qui era el vocalista en este tema? Juan Bau, que mesos després abandonaria la banda per dedicar-se en cos i ànima a la cançó melòdica i les llistes d'èxit.

L'autor d'esta cançó és Pedro Gené, el vocalista de Lone Star. Este EP el van editar el 1971. Després de molts canvis en la formació inicial del grup, el 1973, Modificación va editar 3 EPs en la producció de Félix Arribas, bateria de Los Pequeñiques. Es graven a Madrid i hi ha cançons com este, Across the Time.

Al gener de 1974 es fa la presentació oficial de la banda en televisió. Al programa de televisió espanyola Estudio Abierto que presentava José María Íñigo. I això culmina amb un concert a la discoteca J&J de Madrid.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: L'altra de les bandes que naix a les nostres comarques a principi de la dècada dels 70 i que destaca per la seva adhesió total a les noves tendències va ser Control.

Cal destacar que entre els seus membres es trobava Antonio Ortiz Fuster al baix. Posteriorment, aquest artista va destacar per ser un dels dibuixants de premsa més importants del nostre temps, Ortifus.

van ser apadrinats per Enrique Ginés i el seu programa Disco Moder, i els va representar Brani, l'agència de management de Nino Bravo. D'estos anys inicials de la dècada dels 70, cal destacar un fet que va agermanar gran part d'esta generació i que els va unir per treballar junts. Es tracta de l'estrena de l'òpera rock Tommy, amb música dels britànics de Who, al Teatre Princesa de València l'any 1973, on van participar la gran majoria de protagonistes d'este capítol.

I una altra fita destacable per entendre esta època és el festival de rock a The Mood Country, del que podríem dir, amb la boca xicoteta, el nostre Woodstock particular. Un esdeveniment organitzat a la pedania valenciana de Benimàmet, on es troben ara mateix les instal·lacions de Fira València i que va ser un autèntic fracàs. Però ahí queda, com a demostració de tot aquell moviment rocker dels 70, es va anunciar com 9 hores de música en acampada. Dos de les primeres bandes que es presentaren davant del públic van ser precisament les dos que estem parlant, Modificació i Control. Però el cap de cartell indiscutible d'aquell festival va ser un dels grans guitarristes valencians i dels més avançats a la seva època, Eduardo Bort.

0: Ford va començar en alguns conjunts rockers dels 60 i de seguida se n'anà a Suïssa, Alemanya, Gran Bretanya i França per a treballar de músic de sessió. A principis dels 70 va fundar la banda Out i va gravar algunes cançons a Madrid. L'any 1974 va decidir enviar-les a un productor britànic que va quedar impressionat pel talent i la interpretació. Però així apareix una de les mancances que van fer els nostres músics no transcendiren més al món i en la indústria musical. En aquells anys, encara incipient, no va poder costejar el trasllat dels músics a Londres durant mesos per poder treballar.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: Eduardo Bort va treballar com a productor discogràfic durant els següents anys en discos de Pau Riba i la banda Iceberg. I aquell primer disc, que va impressionar els productors estrangers, va ser publicat sense èxit el 1975 per Moviplay. Posteriorment, este disc homònim va adquirir la condició de culte. La seva reputació va pujar tant que el preu de les còpies va pujar a xifres molt altes. I este disc comptava amb cançons com Thoughts.

Este disc és una peça clau per entendre la nostra història musical i el seu so està a l'alçada de qualsevol banda a nivell internacional. De fet, en alguna ocasió algú va dir que el seu so es podia situar entre Pink Floyd i Carlos Santana.

I què haguera passat si la banda d'Eduardo Bort al complet accepta aquella proposta de Jupp Visser, un dels homes forts de la multinacional EMI i descobridor de Queen? Potser ara estaríem parlant d'una altra forma de la seva música.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Però nosaltres, el que volem en este recorregut és contar tot allò que va passar i descartar allò que haguera pogut ser. Per tant, continuem el repàs per la dècada dels 70 i ens trobem en la tríada sagrada. Pep Laguarda, Remigi Palmero i Julio Bustamante. Tres artistes i tres àlbums considerats com els creadors d'un concepte que no es va entendre massa en el seu moment, però que després es reivindicaria per tot arreu. El pop mediterrani de caràcter purament valencià. I el primer protagonista és Pep Laguarda.

Des de Rafael Buñol ens arriba este músic inconformista i polièdric que sent un xiquet va veure a Bruno Lomas i Los Milos al Teatre Principal de València i va tindre clar que volia dedicar-se a la música. Encara hauria de passar més d'una dècada per a que facturara Brossa d'Ahir, de 1977, un dels discos més importants de la psicodèlia valenciana i el precursor del que després es va conèixer com el pop, o rock, o folk mediterrani. Una etiqueta, per cert, que no es van posar ells. Només es deixaren dur per tot allò que portaven dins, en sons tan particulars com este.

es va gravar a Deià, Mallorca, abonant amb un observatori, l'estudi que tenia el músic australià David Allen al terrat de sa casa. Allen va ser fundador dels històrics Soft Machine i en aquell moment tocava amb Gong, una banda de rock progressiu, jazz i space rock. Com a tècnic de so, ell va acompanyar Pau Riba. Quasi res.

0: La Guarda i Tapineria es desmarcaven d'esta forma de la nova cançó, ja que cantaven en valencià, però sense missatge clarament polític-social. La Guarda anava en l'onada del que es va conèixer com a rock laietà de Jaume Sisa o Pau Riba. Encara que admirava profundament a Mina, Renato Carosone o Bob Dylan. I això es destila en les seues cançons.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: El segon disc en arribar va ser el del músic d'Alginet, Remigi Palmero. Si en l'anterior treball les Illes Balears van ser el punt d'encontre, en este cas serà la Marina Baixa en general i Altea en particular. Un paradís hippie amb una energia semblant a la que es podia viure a les Illes. Allí va conèixer a Julio Bustamante i allí va néixer la idea de publicar Humitat Relativa, l'any 1979, un altre dels discos capitals per entendre esta època.

Remix i Palmero, que ens va deixar fa poc, va formar part de ben jovenet del grup Els Cinc Xics. Humitat Relativa és el seu primer treball en solitari, un disc lluminós que desprèn mediterraneïtat en cadascun dels seus acords. Allí el rock, el jazz, el funk i la progressiva conviuen amb balbaes, tocs àrabs i percussions afrollatines. De fet, és el primer disc a tot l'estat on participen músics africans. Un disc avançat al seu temps.

Remigi feia coses estrambòtiques. Li posava cordes metàl·liques a un llaüt o creava artefactes sonors per a les seues composicions. El disc el va gravar Alboraia, a Estudis Tabalet, mesos després que el creara un altre imprescindible de la nostra música, Lluís Miquel Campos. Humitat relativa és un disc que representa el moment en què es va concebir, quasi impossible de reeditar.

0: això, el mateix artista no va voler col·laborar quan es va recuperar el màster fa uns anys i es va tornar a editar. Ell mateixa va dir: els treballs pertanyen al seu context i ara mateix la música va en una altra direcció.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: I dos anys després va arribar el torn de l'últim dels nostres protagonistes, Julio Bustamante, del barri de Marchalenes, a la ciutat de València. La seva aportació va ser Cambrers. Era l'any 1981 i comptava amb cançons com...

cambrers tenia influències de ritmes africans i nord-americans. Tenia una qualitat que el va fer diferent i únic, i és que es va crear junt a la mar Mediterrània en una època de molta llibertat en la que hi havia temps per a fer les coses pausadament i entre amics. Un disc brillant, com l'ha batejat gran part de la crítica.

Dels tres artistes que hem parlat, Pep Laguarda, Remigi Palmero i Julio Bustamante, este últim és el que ha tingut una activitat musical molt més llarga i duradora en el temps. Ha editat 13 àlbums i ha estat reivindicat per gent de la seva generació i per altres més joves. Amb eixe parar d'home tranquil i savi, Bustamante ha aconseguit el reconeixement unànim, i això no és poc.

inventors o no d'una marca que els ha perseguit durant tota la vida, el que sí que està clar és que el pop mediterrani en clau valenciana són estos tres discos. Són les col·laboracions entre ells, són els riscos que van prendre per a crear-los i també són les cançons que queden per a testiguar-ho, com esta, Cambrers.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Ja arribem ja al final d'este recorregut pels anys 70 i ho fem amb una banda de la ciutat d'Alacant i un nom que ens ho diu tot: Mediterráneo. Més rock progressiu amb denominació d'origen. Es van crear en 1976 i el 1978 graven el seu primer disc a Madrid, Estrechas Calles de Santa Cruz, que contava amb temes com este, que li dona nom al disc.
2: I des d'Alacant diem adeu a este capítol amb aromes a progressiu, a rock sinfònic, underground, rock dur, folk, pop mediterrani, funk i moltes altres sonoritats que li van donar sentit musical a esta dècada. Cançons que ens van salvar a nosaltres i que ara poden també salvar-te a tu, que ens estàs escoltant. Ens agraden tots i cadascun dels matisos de la música valenciana i, com dirien en estos anys, llarga vida al rock.
1: I esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, amb 50 mitjans terrestres i de neu aeris, i participa l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. El dispositiu d'emergències avui diumenge concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on el foc continua actiu i on s'ha reunit el SECOPI a les 9. Hi ha dos fronts, el nord, que afecta a Catí, i el sud, a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El pròxim SECOPI es reunirà a les 5 de la vesprada. Així, ens han contat alguns testimonis de Catí com van viure el confinament.
2: D'ahir baix, el dinyar fum, i m'ha baixat fins ahir baix a la lletxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançaven els flames, baixa una cordillera i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8, i mos ha dit que no anirem cap a casa.
3: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
4: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque como todo está tan seco.
0: El conseller Juan Carlos Valderrama ha aprofitat per a demanar precaució i la col·laboració ciutadana pel risc d'incendis i de cara a l'eclipsi de dimecres que ve.
5: Y también quiero concienciar, aprovechar y concienciar a la ciudadanía en que estamos en una situación de tormentas secas, como visualizábamos ayer en la provincia de Castellón, que se van a repetir por lo que nos dicen en el día de mañana, y que también tenemos esta semana lo que es el eclipse solar de la Comunidad Valenciana el próximo 12 de agosto, y que tenemos que estar todos atentos para prevenir, evitar, hacer cualquier tipo de fuego.
0: Els bombers també han apagat este matí un incendi urbà en una vivenda d'Ontinyent que ha quedat ràpidament extingit. I fins a 27 ferits a nit en l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla a Altea, que celebrava el seu 40 aniversari. Afortunadament, a hores d'ara, només una de les persones ateses continua ingressada.
6: Bona vesprada. Les temperatures van pujant, especialment al sud, a l'interior de la...
0: Continuem pendents de l'oratge, de les temperatures i les possibles tempestes. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Les temperatures van pujant, especialment al sud, a l'interior de la província de València. De fet, ja s'han superat els 36 graus a Altea i a Callosa d'en Sarrià, la Marina Baixa, una de les comarques amb temperatures més altes. Avui, per contra, baixen les temperatures al sud del Golf de València, on ahir es van superar els 40 graus. Ja s'han dissipat els núvols baixos, vesprada tranquil·la, amb molta basca, molta humitat, i creixeran núvols en zones interiors, sobretot interior de la província d'Alacant, interior sud, també interior de València, i no es descarta que aplegui alguna tronada, però seran fenòmens poc importants. Sembla que el plat fort arribarà demà, matí de dilluns, amb molts núvols baixos, amb molta humitat, vesprada amb ruixats i tronades, entre forts i molt forts, al centre i al nord. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís de nivell taronja a tot l'interior de Castelló, també de València, sud, també de la província de València, perquè es poden superar els 40 litres per metre quadrat en una hora, i a més, aquestes tempestes han acompanyades de granís i també de fortes ratxes de vent. Per tant, molta precaució demà de vesprada, perquè ens espera un dilluns molt tempestuós.
0: Les diferents comunitats religioses de Ceuta han convocat una concentració cívica i pacífica per a esta vesprada, per tal de reclamar una solució a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des del passat 30 de juliol. Sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendís", els convocants han fet una crida a la participació per a reclamar el respecte, l'atenció i el compromís que consideren que la ciutat mereix. La concentració és recolzada pel govern de Ceuta. I en els esports està en marxa el Gran Premi del Regne Unit dins del Mundial de Motociclisme. Fa 5 minuts ha acabat la carrera de la categoria de Moto2 amb la victòria del txec Filip Salsak. Darrere d'ell, completant el podi, ha entrat en meta dos pilots de Puçol, segona plaça per a Ivan Ortolà i tercer Àlex Escrig. A les 2 es corre la prova de MotoGP i a les 3 i mitja la prova de Moto3, amb el pilot de la Pobla de Vallbona, Adrián Cruces, eixint des de la primera línia amb el segon millor temps de la graella. I això és tot. Tornarem a les 2 amb un altre butlletí informatiu.
1: Som a punt.
7: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
11: Benvinguts a este ratet de ràdio en el que recuperem alguns dels moments més especials de la vesprada d'A Punt en la temporada. Gràcies per acompanyar-nos en el nostre dia a dia. La vesprada d'A Punt ens visiten els autors que ocupen els més venuts en les llibreries, com és el cas que ens ocupa ara i que ens situa davant un dilema. Diuen que qualsevol persona ens podem convertir en assassins en un entorn i circumstàncies determinades. El nostre passat ens condiciona i un trauma, com cert testimoni d'un assassinat, ens marca la vida. Esta és la història de Júlia, una periodista que investiga a un vell nazi amb un passat pendent de resoldre. Esta és la trama de la novel·la Los días que no existieron, una recomanable novel·la, com dic, de Daniel Ramírez, periodista i escritor, que va passar per la vesprada d'A Punt per a contar-nos més.
10: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Los días que no existieron. Los que más
11: duelen son esos días que no existieron, los que persisten. Això és el que diu la cançó que estem ara mateix sentint. I d'això realment, Gemma, parla el llibre, la novel·la que tenim, sí, que tenim moltes ganes de xerrar amb el seu autor, el més company, periodista, que es diu així, Los días que no existieron.
13: ¿Com estàs, Daniel?
14: ¿Qué tal? Muy buenas, buena vesprada.
11: Ramírez.
14: Muchas gracias por recibirme. Estoy feliz de estar aquí y de charlar con vosotros de esta novela, claro que sí.
11: Genial. Oye, nos presentas a nuestra protagonista, la protagonista de tu novela, se llama Julia. Y así, en esencia, ¿qué le pasa a la buena de Julia?
14: Bueno, Julia es una periodista valiente, intrépida, con un pasado que la tortura, porque ella es nieta de un hombre que fue asesinado por ETA y que además es un crimen sin resolver, que está a punto de prescribir. Y ella, en un momento dado, en el Madrid de hoy, es una novela contemporánea, empieza a perseguir a un viejo nazi que vive refugiado en la ciudad con una identidad falsa. Y entonces, en la persecución de ese hombre misterioso, con cuentas pendientes, con un pasado lleno de oscuridades, en esa persecución ella va a encontrar pistas, motivos, inspiración. En el Madrid de hoy, es una novela contemporánea, empieza a perseguir a un viejo nazi que vive refugiado en la ciudad con una identidad falsa. Y entonces, en la persecución de ese hombre misterioso, con cuentas pendientes, con un pasado

0: de mi hogar.
1: Ja sabeu que el bon menjar i la bona taula tenen el seu espai cada dilluns al programa De la mà de Vicent Gil, on xerrem amb els millors xefs i cuiners de la Comunitat Valenciana. Un bon grapat d'ells passaren per la vesprada a contar-nos com viuen ells l'experiència de guanyar un concurs gastronòmic. Els concursos de paelles, de fideuà, allipebre, arrossos, de tòfona, tenen al nostre territori un ben guanyat prestigi, i això ens contaven els seus protagonistes.
2: I quan cobrarà el mes un jurat professional d'anar a concursos de paelles, d'arrossos i de plats de la Comunitat Valenciana i arreu? Això estarà ben remunerat, això.
3: Ens hauran de fer regals de bicarbonat.
2: Podran resistir-ho les persones?
4: Mira,
2: tindran una més claura de Portland.
4: Els jurats professionals no ho sé. Els amateurs no cobren res. Això t'ho dic jo.
3: Vicent Gil, que portau...
2: Què tal, Vicent Gil?
3: 3 o 4 dies de concurs en concurso i tiro perquè me
4: toca. De locura en locura.
2: I la nostra comunitat, Vicent, és terra de bons concursos, de concursos afamats, prestigiosos...
3: De molt de prestigi, sí.
4: De molt de prestigi. De molt de prestigi, perquè, i a més, avui anem a tindre unes quantes persones que es van a parlar d'això, perquè, per supost, el més antic que tenim de tots és el de Sueca. Entonces han dit, pues anem a cridar a Toni Landete, que és el responsable de l'organització, que vos conto una miqueta. Toni, molt bona vesprà.
5: Bona vesprà, Vicent i companyia, com esteu?
4: Enguany, què serà? La 65a edició?
5: La 65a edició del concurs internacional de paella valenciana en Sueca.
3: Sí, senyor.
4: I estan preguntant, Ximo i Gemma, que si això té repercussió després. Jo crec que sí.
5: Buah, moltíssima repercussió. La veritat que en tota aquella persona que guanya un premi, ja no sol és que siga el primer, sinó siga un tercer, un segon, un tercer, o inclús un dels premis extra que fem, com pugui ser el millor cuiner internacional, el millor cuiner nacional, o de la cuina valenciana, o inclús el local, tenen una repercussió i està moltíssimament treballat, segurament.
4: Bueno, els concursants que teniu cada any són 40, però de la Comunitat Valenciana, quants se'n presenten i quants finalment poden concursar?
5: A veure, com tu bé saps, enguany serà la tercera edició, la tercera semifinal de la Comunitat Valenciana, que això és un dels temes que quan jo vaig entrar en el meu equip i l'arxidora d'entonces, pensaren que havien d'implantar-ho, perquè s'inscriuen moltíssims, molts de la Comunitat Valenciana.
4: Clar, i tots no poden participar, si no els internacionals i no vos caben.
5: Si n'hi ha uns 110, més o menys, de tot el món, el 50% són de la Comunitat Valenciana. I clar, i nosaltres n'hi hem d'agarrar a 12, i tu triar-ne a 12 era molt dolent. Això jo és el que més ansietat m'he creat en el concurs, perquè aquí li dius que sí, aquí li dius que no. Ficarem una prima, pues, que era que el que no havia vingut mai, pues, que tinguera l'oportunitat de vindre. Claro. Però també deixar de fer de que continuem vinguent.
4: Els de sempre també era penalitzar-los, això està clar.
5: Entonces, al final li dius, això és una semifinal.
4: Semifinal.
5: Una carrera. I els 12 primers que arriben, venen. I així, en guany...
4: El primer any la fèreu en Vinaròs, el segon any la fèreu en Castelló, en el Grau de Castelló, i en guany on aneu a fer-la?
5: A Castelló, si no passa res.
4: Ah, repetiu Castelló.
5: Sí, en altre enclavament, que encara estem ara acabant de parlar-ho, i adelante, que més si no passa res, serà el 20 d'abril.
4: I una curiositat. Què costa organitzar este concurs? Quants diners pot costar organitzar el concurs de Sueca, que ja sabem que és el més gros, que és el més fort de tots els que hi ha a la comunitat?
5: Sueca estem parlant de... Depèn d'anys, però podem parlar... O sigui, anem a ficar un baremo, ¿vale? Perquè tot depèn també, sí. Fas més, fas menys, entre 100 i 150.000 euros segurs que te pots gastar.
4: Bueno, una broma.
5: Durant tot l'any, en tot el que se fa.
2: Però la repercussió que té...
5: A part de semifinals, que les semifinals les costeja cada... diguem, cada
4: país que concursa. Sí,
5: Castelló aposta per això i paga un cànon.
2: Cada ajuntament o diputació.
5: Al nivell que vulgui fer-ho.
2: Ja, ja.
4: Pues moltíssimes gràcies, Toni. Això volíem saber perquè avui estem parlant de concursos i, com no, teníem que parlar del de paella de Sueca. Tenim ara, sabeu,
3: gràcies,
4: aquí...
3: Gràcies, Toni. Aquí, ara, aquí.
5: Moltíssimes gràcies. Bona vesprada.
4: Un abraç ben gran, amic. El recolman dels concursos gastronòmics.
3: In the world.
4: Jo crec que l'última volta que el vam entrevistar, crec que mos digué que havia guanyat 165 o 166 primers premis. Vicente Granero, de Serra, estàs per ahí, Santico?
6: Home. Així estem.
4: Avui no ha pogut ser, el de Meliana no ha pogut ser.
6: No. Sempre no pot ser, però l'important és estar ahí i col·laborar i estar ahí en els amics i te passes un dia bo.
4: Bueno, tu li has preguntat a Mònica, que la tens ahí al costat, si ho ha dit bé, són 165 primers premis o quants?
6: 168.
4: És que no pot ser.
6: Sí. Si no se m'han escapat algun per ahí.
2: Per tant, Vicent, lo teu ja no és ambició per guanyar-ne més, sinó és com boi. I la teua marca,
3: no,
2: Granero de Serra, a veure, qui no coneix Granero de Serra, que no s'ha menjat mai una paella, bàsicament.
6: Sí, sí. I avui en dia... La cosa és més fàcil, perquè avui en el tema de les redes de comunicació i això, en seguida la gent s'entendrà. Però antes anaves a un concurs...
2: T'has fet Instagramer, d'aixòs, també, tu?
6: Sí,
4: era base, modern.
3: A l'avantguarda.
6: Ara, per exemple, els que han guanyat avui, pues nada, als 5 minuts ja en les redes socials ja estan tots
4: clars,
6: la gent s'entera en seguida, però antes era més el boca a boca i això hi costava més. Si hi ha la premsa, traien alguna notícia en la ràdio o en la televisió, però avui en dia, gràcies a les redes socials, pues això s'escampa con la pólvora en seguida.
4: Pues moltíssimes gràcies, Vicente, per haver compartit estos minutets, així en la vesprada de punt, en companyia de Ximo i de Gemma.
3: Un rècord, man.
6: Moltes gràcies a vosaltres, i el dilluns, si voleu vindre, esteu convidats.
4: El dilluns mos veguem en Serra.
6: Esteu tots convidats.
4: Bueno, Gemma i Ximo estan castigats, jo no sé si ells podran vindre, però jo vaig en representació d'ells, tu tranquil.
3: El nostre horari no podem.
6: Ho tenen propet.
2: Lo que cuides a Vicent, com si ens cuidares a nosaltres, que ja sé que sempre el cuides.
6: A veure si un any els fem l'homenatge a ells i vindrem tots.
4: Va, que vagin ells de padrins de la matança, sí senyor. Sí senyor. Molt bé.
3: Gràcies.
4: Bueno, i abans parlàvem de la repercussió que tenien els concursos de gastronomia. Pues el nostre siguient convidat es va presentar de casualitat al concurs de la Fideuà de Gandia. Era un altre restaurant del que tenia que haver anat, però no va poder, i li digueren: Rafa, tu puedes ir. I ell, com és un eixau pelant, va dir: vale, pues jo voy. Estaré entrenant el fin de setmana i...
3: Se n'han
4: a participar al concurs de la Fideuà de Gandia.
3: No solo voy, sino que además triunfó.
4: Claro, aguántame ese cubata. Rafa Brández, muy buenas tardes.
3: Rafa, hola.
0: Muy buenas tardes. Qué alegría que me llame.
4: Oye, que fue así, tardes. Porque tú ese día estabas allí, jiji, jaja, vamos a hacernos un selfie, no sé qué, tal. Estabas de juerga y no te esperabas. De hecho, yo puedo dar fe.
0: Sí, realmente, sí. Realmente fue así, mi gran amigo del restaurante Rocalla, por circunstancias no pudo ir, y me cedió su puesto, que él había pagado su organización durante el año, había pagado su, bueno, la inscripción.
4: Ah, encima te salió gratis la participación y todo, canalla.
0: Pero bueno, había llamado a otro compañero y dijo, no, yo...
3: Lo llamaron de urgencia.
0: Así fue, bueno, estaba pagada, si no, no hubiera podido...
3: Claro,
0: si no, no hubiera podido participar, o sea, había... Si no, claro, tenías que entrar en el puesto de otro o no entrabas, eso
4: claro,
0: era así, con
4: claro.
0: La participación pagada.
4: Pero mira, vos el Chule...
0: cambió el nombre...
4: No, no, pero Rafa, que
0: ahora el Soudic... Yo me lo dicen el domingo...
4: Y tú para callar.
0: Te lo cuento muy rápido.
4: Sí, sí.
0: Me dicen el domingo y yo nunca había hecho una fideuá de fideo grueso, de fideo del 4. Me levanto a las 7 de la mañana del jueves, me hago mi fumet y me llamo a mi pescatero que me traiga mis productos y a qué voy. A todo esto, en esos 3 días, tengo que hacer una ropa que no llevara publicidad, me tengo que hacer un pastel, una fruta, un postre de naranja, bueno, una serie de circunstancias que la gente que yo sé que me quiere, me ayudará entre todos y pude llegar a tiempo. Cuando llego allí al hotel, digo, bueno, ¿y ahora dónde me pongo? Porque yo como es que el tonto del pueblo que llega, ¿no?
4: Te pusieron de los
0: bueno,
4: primeros,
0: no
4: ¿eh?
0: Había hecho esto nunca,
3: despista.
0: Y allí me puse y nada, pues a participar. Claro, pasamos un día maravilloso, como bien dices. La organización del Festival de Gandía...
4: Bueno, este año han cambiado el enclave. Hacer la fideuá con esa puesta de sol ha sido muy chulo. Hay gente que se queja porque habéis hecho muchas horas los cocineros, pero eso no está mal, ¿eh? Y que les contaba yo a Gemma y a Ximo...
0: Como tú...
4: No me dejara hablar, él se arranca y no dice hablar a ningún.
0: Perdona.
4: No, que digo que les contaba... que realmente cuando ya la presentadora del acto iba a dar el primer premio, tú y tu hermano, Angelito y Rafa, os levantabas ya los dos para marcharos, porque tú le dijiste, vámonos, que esto ya está claro. Y de repente, cuando os estáis levantando para marcharos, oyes que el primer premio es para En Boga, para Rafa Brández. Y ahí el mundo se acaba.
0: Efectivamente.
3: Madre.
0: El mundo se acaba para mí porque... Llevábamos todo el día ahí, pues fíjate, estaba cansado. Encima, muchas horas, como te digo, pues una cervecita, un canapé, esto, todo el día muy bien tratados, con zonas VIP donde podíamos estar los concursantes, pues relajándonos. Y claro, al cabo de las horas, llega un momento que son las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y cuando se pone a hablar el alcalde y faltan 10 minutos para dar el primer premio, yo le digo a mi hermano, vámonos de aquí.
4: Esto es un rollo, vámonos. Aquí no nos dan el premio y encima tenemos que estar aguantando.
0: Está maravilloso.
3: Pero ya se había acabado.
0: Que esos concursos no están tangados como solemos pensar mucha la mayoría de los mortales. Pues la prueba está que llegué yo, que era un neófito en concursos, que era la primera vez que lo hacía, y con mi fidegua de siempre, con mi fumé de siempre, pues pude llevarme ese gran premio que me ha cambiado la vida, a mí, a mi restaurante, a mi casa.
4: No, eso estábamos hablando.
0: Me han puesto en el mapa culinariamente.
4: Wow. Claro, y, de no hacer fideguas, ahora estás haciendo fideguas todas las semanas a punta pala.
0: No, ahora la fideuá se ha convertido en el plato estrella de en boga y ya los arroces son una segunda opción. O sea, la gente cuando piensa en fideuá en boga este año y viene de todas partes del mundo y de todas partes de España, que cuando ven, quieren comer la fideuá de este año de la mejor, pues se ha tocado en Valencia y esa suerte nos ha favorecido, porque no es lo mismo que toque en un pueblo que toque en la ciudad, que mucha gente más se acerca a la ciudad, y hemos tenido esa gran suerte de que el restaurante pues ha crecido un 30% con respecto al año anterior.
4: No, entonces, como tú bien has dicho, os ha puesto en el mapa culinario, ¿eh? No es ninguna tontería. Por eso cuando hablábamos de la rentabilidad de los premios, sí, efectivamente, te son rentables si consigues ganarlos, claro.
0: Y en mi caso fue una sorpresa, una alegría, que toda, como dije cuando gané, todavía no me lo creo, te lo dije a ti además, no me lo creo, esto que me ha pasado no me lo creo, y tampoco era consciente de la repercusión que iba a tener. Porque si hubiera salido la repercusión, todavía me había alegrado muchísimo más.
4: Bueno, da igual. Pero ahora, tienes para alegrarte una buena temporada.
3: Va de casualitat. Se n'anava abans de que donaran el premi perquè no pensava que fuera per a d'ell i catapunt xinxero, Rafa, l'enhorabona.
0: Mi José, que és mi encargado de sala, se fue. Dice, jefe, yo me voy para el escenario. Digo, pues no, nosotros nos vamos para afuera. Y a mitad camino dicen, en boga, digo, hostia, soy yo.
4: ¿Eh?
3: Pues qué guay.
4: Oye, Rafa,
0: no me lo puedo creer.
4: Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí
3: y habernos recordado
4: en la vesprada y habernos recordado ese momento fantástico que vivimos en Gandía cuando conseguiste ese primer premio. Rafa Brandes, en Boga Bar. I mira, i tenim un altre restaurant de Llombai, més modest, més discret, Caladio, que per cert volem saludar a l'amic Julio perquè sabem que està malet, però la filla Júlia, que participa en ell en tots els concursos, sí que ha volgut estar present esta vesprada. Júlia, estàs per ahí?
7: Ah, sí, estic, Vicent, bona vesprada.
3: Hola, Júlia.
4: Que és curiós.
7: Hola, bona vesprada.
4: Caladio no guanya premis, però dona igual, en tots els concursos esteu.
7: Bueno, alguno que altre hem guanyat, però sí, en tots els concursos estem ahí peleant.
4: Els de gaspatxos, els d'arrossos, esteu en tots els costats?
7: En tots. Entonces que podem estar, ahí estem.
4: I la gent diu, i quines ganes tenen de clavar-se en líos?
7: Líos ninguno, perquè és un moment en el que podem estar en els altres companys, poder disfrutar del dia i estar ahí disfrutant, cuinant, que és el que a nosaltres realment ens agrada, i evadir-te un poquet del dia a dia d'estar en el teu restaurant, d'eixir a un poble, eixir a un altre, conèixer a gent, que la gent te conega.
4: Bueno, és que...
7: passar un dia divertit.
4: La història de Caladio és una història curiosa, perquè totes les històries de l'hostaleria tenen el seu entramat. Son pare, Julio, que ell tota la vida s'havia dedicat a la indústria del moble, i de cop per repent va dir, bueno, i què fem? Que les xiquetes ja ha que donar-los una marxa, una seguideta, què podem fer? Pues un bar, Caladio, i ahí està Caladio fent esmorzars i fent dinars, triomfant dins del seu nivell gastronòmic, però seguint un fidel concursant de tots els concursos. Julia, jo l'enhorabona i a ton pare que es recupere ben pronte, i moltes gràcies per haver estat així amb vosaltres. Perquè així teniu cobuda tots, els grans i els xicotets.
1: Claro. Julia, i quan anem a Caladio, què ens recomanes?
7: De tot el que vulgueu, almorzar i dinar, de tot el que vulgueu, tinc carta per a oferir-vos de gran varietat.
4: Esmorzarés tamany XL.
1: Ah, pues.
4: Sí.
1: Pues.
4: Sí.
1: Vinga, pues si anirem un dia a almorzar, Julia.
7: A veure si és de veres.
4: Un abraç, amiga.
1: Gràcies.
4: Un beset.
7: Vinga, adéu, un beset.
4: Ja. Parlàvem de Paco Rodríguez, perquè diem, a Paco d'alguna manera sí que també li ha canviat la vida, perquè ell guanyà en el 2014 el concurs internacional de paella de Sueca, l'ha tornat a guanyar en el 2024 i a fer doblete, Però, xico, mira, quan el va guanyar en el 2014, hi havia uns japos que estaven allí en Sueca veient el concurs. I quan s'acaba, s'acosten a ell i li diuen, escolta, que vosaltres no podríeu muntar un restaurant dels de vostè allí en Tòquio? Va ser així, Paco, o com va ser?
8: Paco? Sí, així no va ser.
4: Així no va ser?
8: Així no va ser.
3: Que fuerte.
4: I tu què digueres? Al xapó a muntar el restaurant ràpidament.
8: Pues sí, bueno, al final és una oportunitat en la vida i n'he intentat-ho i això...
4: Però és curiós, Paco. Actualment, quants restaurants Miguel i Juan n'hi ha al xapó?
8: Pues al xapó ara mateixa tenim 7. 7 restaurants en xapó i, bueno, intentant-ho molt i en la vida, pues això.
4: Tòquio, Osaka, Nagasaki, totes les principals ciutats del xapó tenen un restaurant Miguel i Juani.
8: Bueno, tots no, però bueno, n'hi ha 4 en Tòquio, 2 en Yokohama i un en Osaka.
4: Ah, Yokohama i Osaka. Pues mira, Nagasaki no. Cachi, pues entre falta un en Nagasaki.
8: Tot acaba aparegut. Aquí, així, acaba tot aparegut. L'idioma japonès.
4: Però tu...
8: Però
4: la gent diu, bueno, i ell què fa? Dic, no, ell va una volta a l'any, es posa allí en línia els cuiners japonesos i fa allí un estatge de 8 o 10 dies i otra volta paga pa l'Alcúdia.
8: Bueno, ara sí, però bueno, al principi per estandaritzar un poc com fer les coses va ser un poquet més complicat, tampoc molt, però un pelic.
4: Sí.
8: Ara ja està estandaritzat tot, però bueno, ja anàvem 25 voltes a Japó, si diu pronte.
4: Bueno, 25 voltes no són.
8: Ara ja 10 anys... He sortit 2 anys i que vaig una volta a l'any, perquè també tenim molta feina així en el nostre restaurant d'ací, i entonces ja això, però tinc uns japonesos allí aprenguent, que és que estan ahí tots de cap, han vingut al nostre restaurant a aprendre.
4: Aprenent, però en espanyol, perquè tu no saps de pressa parlar japonès.
8: Jo, home, molt poc, sol és com mi cabreche. Sol és dir taco...
1: Vols és a dir arigato i Yokohama...
8: Arigato, com està, Hakimaste, que es força...
4: I para ja de contar, Escolta, i la gent, malgrat tots els guardons que has aconseguit en Sueca, en Gandia, en tots els llocs, el teu restaurant no és un restaurant car. Què costa la ració de paella en Miguel i Juan i l'Alcúdia?
8: Ara 14 euros.
4: 14 euros?
8: 14 euros.
4: Vull dir que algú se n'haguera pogut apujar a la parra i dir no, però Paco és conscient de on té el restaurant, de que té una clientela que li funciona molt bé i ell vol seguir tal qual. Bueno, ell el sogre, que el sogre, allà on va ell, el sogre és el seu pinxe, se l'emporta a tots els llocs. I així la dona el té controlat també, sap que no n'hi ha pèrdua.
1: Molt bé.
8: Dos per uno.
1: Paco, i allí la gent en Japó, clar, que ells tenen una cultura de l'arròs completament diferent a la nostra, com entenen el nostre arròs, aquesta llavor que fa d'espongeta, de sabors, l'elaboració de la paella, que el caldo es fa in situ, això ho entenien, això?
8: No, home, a veure, jo sempre dic que aquest tipus de negocis també té la seva part de riesgo, al final ha funcionat, i claro, pues així l'empresa japonesa, que la capitalista està contenta, però tens que fer un sistema molt de divulgació, perquè claro, tu tens que explicar. L'arròs es menja tot el món, però molt puestos se menja com a acompanyament.
4: Com a acompanyament,
8: en el sushi, per la força que li fonen pressió, però bueno, lo important és l'atur o el que te vas a menjar de peix. Té la seva importància, però és l'acompanyament. Però així nosaltres és diferent, nosaltres hi ve i tu busquem el gran de l'arròs, si se queda la carn, o se queda el marís, o se queda... Entonces eso te, el guàquer socarà, tens que explicar-lo uno per uno, guàquer... La gent no pensa que la paella valenciana és la reina de pollas de conill, tot pensa que és la mixta, o... Al final és un test de divulgació, i gastem molt de temps a divulgar uno per uno a tots els clients.
3: Sí, sí. Pedagogia, s'ha d'ensenyar.
4: Sí, sí, bueno. Paco, moltíssimes gràcies. Bueno, avui Paco ha estat també en Meliana. Bueno, no ha pogut ser, però dona igual. Ells estan tots supercontents. La taula que estan tots els cuiners, estan tots encantats de la vida.
3: Quin convoy més bonic ho tenen.
8: No, a fer una paella... És molt bonic això, perquè al final aprens a fer coses que tu en la teva casa no fas. La paella, per exemple, en la Ribera, el 90% de la gent no sap ni el que és.
4: No la fem, això és veritat.
8: I així se menja molt, del nord a nord.
4: És
8: la varietat i l'enriquidor que és cada zona. I cada... Entonces, t'ensenyes i aprens molt d'altres companys. I, bueno, quan guanyes i sona la flauta... A veure, jo tinc tants concursos que sempre ho dic. Sempre estaré orgullós i estaré content d'això que m'ha portat. I també com a persona, de veure altres cuiners, companys cuinar... Yo que es con la aventura de Chapo. Te enriquistan como persona que al final eso no te desconte, te desconte como pasante el tiempo. Ahora ya fa de guanys y ganar un puesto igual en eso te enriquís, yo creo, como
9: hombre,
8: persona.
9: Hombre, eso ya es una recompensa bona gran.
1: Gent, gent agraïda.
9: Moltes gràcies, Paco. Ara mon anem a un poble veí, mon anem al Xinet, perquè tenim el guanyador del concurs d'avui del fetge de bou, de la paella de fetge de bou de Meliana, i és Víctor Sánchez, del Xinet.
1: Enhorabona.
9: Víctor.
10: Hola, ¿qué tal?
9: ¿Cómo estamos? Que tú eres castellano parlante.
10: Sí, bueno, soy navarresino del interior.
9: De Navarrés, sí, pero de Navarrés.
10: Pero valenciano.
9: Ella es de la Canal. Claro, claro.
1: Buen agua. Sí,
9: Víctor, hablábamos que hay gente que ganar los concursos le cambia la vida. A mi amigo chino, a Bin Hui, casi todas las semanas tiene de cliente a gente de Meliana que le encarga la paella de feche de bau. ¿Tú crees que eso te puede pasar a ti ahora en Alginet?
10: Iremos viéndolas venir, porque por ahora no sabemos qué expectación puede crear por allí. Así que lo que venga, bienvenido sea.
9: Pero eres otro clásico de los concursos de gastronomía. Además, sí, hace poco ganaste también el primer concurso de Sollana de arroz con naranja.
10: Sí, sí, la paella valenciana con un toque de taronja, sí.
9: ¿Y esa
10: la verdad
9: paella...
10: es que estamos contentos, estamos un poquito en racha y nos alegra.
9: ¿Y eso, luego la gente te lo pide eso en el restaurante?
10: Sí, sí, nos pidieron algunas paellitas de valencianas con taronja. Lo que también se disparó fue la paella valenciana. Claro. Como prácticamente el 90% de la receta es valenciana, sí que se notó bastante, la verdad. Hombre, y algunos se atrevían a pedirla con taronja.
9: Claro, que... es que realmente es una paella valenciana con naranja. Es una idea del amigo Raúl Magraner. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Tú fuiste de los que sofreíste la cáscara antes, después, o cómo lo conseguiste?
10: Pues jugué un poquito con la ralladura en el sofrito, porque me le daba muchos aromas y me gustó. Y luego ya, pues a colocar el zumo de la mejor manera, buscando que no afectara a la acidez del caldo, a todas estas cosas que podía generar. Y la verdad es que se consiguió un toque como si fuera un gin tonic, que haces un toque de naranja sin que se pierda la esencia.
9: Cítrico, el aroma cítrico.
10: Sí, exacto. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, la verdad. Quedamos muy contentos.
9: Bueno, pues ya sabe la gente que puede encontrar esa paella de feche de bou por encargo, porque eso es verdad, la paella de feche de bou tescan com anar-la, perquè
3: no n'hi ha normalment encargo.
9: Ingredients,
1: no són normals, de bou,
9: això no és la casqueria del bou i després la quantitat suficient d'esquerola per fer una paella. I què dificultat principal has tenido, Víctor?
10: Pues siempre que hay una cosa que nos sorprende a todos los cocineros, que es cuando pones la escarola, porque es tal la cantidad que hay que meterle a la paella que dices, no va a caber.
9: Y cabe.
10: Es que es gigantesco lo que tienes que poner.
9: Es una montaña de escarola. Que va desapareciendo poquet a poquet y va integrándose. Sí. Bueno, Víctor, de la Alfàbega, del Xinet, enhorabona per ixe primer premi i bueno, això ha sigut lo dels concursos valencians de gastronomia, que n'hi ha molt més.
11: Els millors moments de la vesprada da punt. És el sabor de tu
1: amor. És ben cert, és una manera d'assegurar-nos menjar una bona paella, un bon arròs, un plat tradicional fet com a casa, que el restaurant tinga aquest reconeixement en forma de premi gastronòmic. I a continuació, dediquem un temps a parlar de salut i de ciència. Quant d'important són aquests descobriments científics i quin orgull que aquests avanços es facin investigadors de casa. Parlem d'una de les investigacions científiques més esperançadores dels últims temps. L'equip del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, que dirigeix el doctor Mariano Barbacid, ha pogut curar el càncer de pàncreas en ratolins. Estem, per tant, més a prop d'una curació del càncer de pàncreas també en humans? Li ho hem preguntat a Clara Alfaro. Clara és doctora especialista en anatomia patològica de l'Hospital Clínic de València i investigadora de l'INCLIN. Temptarà el futuro con el corazón. Con el corazón, claro que sí. El color de la esperanza, no... No la perdan mai.
3: No la perden.
1: L'últim que se pierde. O sea,
3: és de veres.
1: Claus el cotxe també, però... No perdan, no fem broma. Bueno, sempre el bon humor va bé.
3: El bon humor és salut i l'esperança un bon motor de vida, perquè de totes les notícies que expliquem, hi ha una que ens emociona contar, pues més que altres, i és el descobriment de la cura d'una malaltia. Més quan es tracta d'una malaltia complexa, que és dura com el càncer, i per això fa unes setmanes ens alegravem de conèixer les investigacions del bioquímic Mariano Barbacid, qui explicava que havia aconseguit curar el càncer de pàncreas en ratolins i en tumors experimentals, que és una primera fase molt important de la investigació.
2: Clar, podeu imaginar la quantitat d'expectatives que ha generat, una allau de missatges també de pacients al Centre Nacional d'Estudis Oncològics i altres institucions per dir, escolta, què hem vist en la tele, què hem escoltat en la ràdio, què hem llegit, com està això, pacients, familiars que acudiren al centre a preguntar presencialment, inclús per esta teràpia, perquè, clar, se patís tant en un càncer. I estem parlant del càncer de pàncreas, que té una curació, diguem, un índex de supervivència pues molt baix,
3: molt
2: la realitat.
3: Encara, sí.
2: Bueno, la realitat és que la teràpia encara està lluny de poder aplicar-se en humans. Clar, definix lluny. Ximo, jo no m'atrevisc.
3: Però li hem de donar els seus temps a la ciència perquè siga efectiu de veritat.
2: Clar, exacte. I preguntar a les persones que saben, perquè l'equip de Barbacid s'ha vist obligat també a dir, bueno, les expectatives són les que és. Hem explicat que és un estudi. Què és un estudi científic? Clar, igual les persones pensen que no és estudi científic, pim, pam, pum, i de seguida està el medicament o de seguida està el tractament disponible. No és així. Però clar, de quina forma es podia traslladar a una teràpia real en pacients? Quant de temps s'ha de passar? En quin punt estem? Estem més a prop de curar el càncer de pàncreas?
3: Gran pregunta.
2: Clar, i entonces volíem, Gemma, posar-li llum a tot això i veure com està la situació en este moment, no?
3: Per això parlem amb una investigadora que ha estudiat i molt sobre el càncer de pàncreas. Ella és Clara Alfaro, és metge especialista en anatomia patològica de l'Hospital Clínic de València i és professora de la Universitat de València i ens atén esta vesprada. Doctora Alfaro, bona vesprada.
2: Què tal?
12: Hola, bona vesprada.
3: Hola. Vinga, comencem pel principi, perquè la notícia sí que és de veres que ens va donar moltíssima esperança. Són tan prometedores aquestes idees que ens anunciaren en principi. Eixos titulars grans eren certs o corren perill de passar-nos d'optimistes?
12: A ver, són notícies, por supuesto, esperanzadoras para... para los pacientes de cáncer de páncreas, que como habéis dicho muy bien, es una enfermedad, es un cáncer de los que tiene una supervivencia más baja, con resistencias a los tratamientos. Y es verdad que cualquier investigación en ese sentido aporta, y en este caso se trata de un estudio realmente del grupo de Mariano Barbacid, un experto y con una experiencia demostrada en cáncer de páncreas desde hace muchísimos años, que efectivamente se trata de un estudio preclínico, es decir, es un estudio en ratones. Entonces, es verdad que consigue una curación en los ratones y lo que es muy importante, consigue que el tumor no vuelva a aparecer, ¿vale? Que no desarrolle lo que llamamos resistencias a este tratamiento, a esta nueva triple terapia que describe el trabajo. Es, por tanto, esperanzador, pero, por supuesto, con cautela, porque todavía queda mucho trabajo para poder ser aplicado en pacientes.
2: Claro, triple teràpia, ens conta, doctora, perquè ho puguem aterrar i entendre-ho tots, però en què consisteix?
12: Bien, pues por explicar un poquito para que se entienda, las células del cáncer, de este cáncer de páncreas, lo que tienen en muchos casos en este tipo de cáncer es mutaciones en el gen KRAS, que es un gen que lleva estudiando y describió esa aparición en los tumores precisamente humanos, precisamente Barbacid. Y cuando este KRAS, este gen está mutado, la célula del cáncer, que lo que quiere es proliferar, dividirse, expandirse y propagarse, pues claro, es como si KRAS fuera el que pisa, ¿no?, el acelerador en esa célula. Pero si conseguimos bloquearlo, el problema es que bloqueándolo solo con un tratamiento, con una monoterapia de un bloqueo de ese KRAS, pues eso funciona, pero salen resistencias, porque la célula consigue encontrar la forma de alternativas, ¿no?, para pisar ese acelerador con otras proteínas. Entonces las proteínas, esas alteraciones son, en este caso, pues alteraciones en EGFR y STAT3, que está muy implicado en esas resistencias. Y lo que hace en ese estudio es dar un tratamiento que va dirigido a esas tres bandas, a esos tres frentes para atacar y que la célula, digamos, que no pueda recuperarse y buscar otra vía para seguir creciendo, invadiendo y dando lugar, ¿no?, a esa enfermedad.
2: Doctora, yo para tratar de entenderlo, claro, me he puesto en modelos que mi cabeza pudiera entender. Y entonces, igual lo reduzco de una manera muy sencilla, pero dígame si la metáfora va así, digamos. Digamos, la célula cancerígena, lo que tengo entendido es que no escucha, digamos, las instrucciones. Cada célula tiene unas instrucciones que están definidas en el libro de instrucciones, que sería nuestro ADN. Entonces, no las escucha, no las lee correctamente las instrucciones. Digamos, hace lo que no tiene que hacer. Y además se comunica con las otras células, digamos, las busca como aliadas. Entonces,
12: sí, efectivamente.
2: La técnica sería, claro, si la célula chunga, digamos, gana adeptas en las células que hay cerca porque se comunica, porque las llama, digamos, a su terreno, y si cortamos esa comunicación, yo no sé si hay algo de eso en la terapia del doctor Barbacito, digamos, en el abordaje. Es decir, vamos
12: bueno,
2: a tratar...
12: Bueno, especialmente... Sí, especialmente en lo que es este abordaje va dirigido a las alteraciones, digamos, como has dicho muy bien, de la célula que se vuelve loca, ¿no? Y que lo que pasa es que esas proteínas, que esas moléculas que hacen que funcione de forma normal, porque Carras tiene que funcionar de su forma normal, es como un interruptor, lo tienes siempre encendido. La célula se divide y cada vez hay más células del cáncer. Y entonces a lo que atacamos es a esas alteraciones que tendrá esa célula del cáncer y las otras del cáncer, porque son hijas suyas. Pero lo que decías también de que se comunica con otras de alrededor, esos también son otros abordajes que no es exactamente el que se hace en este trabajo, que sería, ¿no?, la relación con las células del sistema inmune, pero en este caso se trata de bloquear lo que son los activadores, ¿no?, los que están pisando ese acelerador de la célula.
3: ¿Y esto se hace a través de unos fármacos? Que han funcionado en ratones, pero ¿estos fármacos se podrían aplicar a seres humanos?
12: Bueno, algunos de estos fármacos están aplicándose o están en estudios para otros tumores, como el cáncer de pulmón, y hay algunos de estos fármacos que incluso están en ensayos en cáncer de páncreas. El problema era efectivamente esa falta de respuesta continuada, ¿no? Que luego volvía a aparecer ese tumor, esa generación de resistencias. Bien. Y otros de los fármacos pues están en investigación y necesitan, por supuesto, más tiempo para desarrollar o para encontrar otras moléculas que vayan bien para los humanos, ¿no?, y que no tengan efectos secundarios, etcétera, atacando estas diandas. Es un avance importantísimo el saber qué dianas podemos atacar y que si atacamos esas tres dianas podemos vencer al tumor, digamos.
3: Claro. Por lo tanto, es necesario que se continúe esa investigación.
12: Por supuesto, esta investigación y dirigidas a curar, a conseguir que no haya resistencias y por supuesto que no haya efectos secundarios. En este trabajo, lo que pasa es que es un estudio preclínico, es decir, está hecho en ratones, pero son ratones que reproducen el cáncer de páncreas, ratones genéticamente modificados que tienen tumores similares a los del páncreas y con mutaciones parecidas. Pero no solo eso, hay algunos experimentos que están hechos con ratones que tienen tumores que vienen de pacientes. O sea, en el estudio se han incluido muestras de pacientes de cáncer de páncreas. Cuando se les ha operado, se ha cogido esas células del tumor y se ponen en los ratones. Entonces también ha sido efectivo contra esos tumores derivados de pacientes implantados en ratones. Pero por supuesto, claro, ahora hay que probar no solo continuar desarrollando moléculas, para eso hay que continuar investigando y no solo continuar en el desarrollo de los tratamientos, sino en estudiar, bueno, pues todo lo que es el proceso, ¿no?, de llevar un fármaco luego ya a los pacientes con sus ensayos de comparación también con otras terapias, etcétera. Y eso, claro, lleva unos años y lleva muchísimo tiempo personal, esfuerzo de personal investigador y mucha financiación, por supuesto.
3: Ahí. Sí. ¿Y quién es el full de ruta? ¿Quién serían los siguientes pasos a seguir?
12: Los siguientes pasos es seguir desarrollando lo que estudia el grupo del doctor Barbacid, desarrollando fármacos que sean efectivos en humanos a una dosis adecuada para los humanos, porque pues los fármacos que se utilizan en estos experimentos, porque hay que adaptarlos a los humanos para poder dar una dosis tolerable, sin efectos secundarios y que tengan los efectos también deseados para hacer desaparecer esos tumores.
1: I des de l'Incliva, doctora, en quin punt estan, diguem, per quin camí van avançant, aneu avançant vosaltres en les investigacions?
12: Bueno, respecte al nosotros, bueno, yo trabajo con el grupo de tumores sólidos que está liderado por el doctor Cervantes en el INCLIVA y ahí también estamos centrados mucho tanto en cáncer de páncreas como en cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, fundamentalmente en lo que sería la detección precisamente de estas recaídas a partir de la detección en sangre, por ejemplo, de el DNA de estas células de los tumores para intentar identificar qué pacientes son los que podrían recaer pronto o los aquellos que veríamos recaídas pronto.
3: Bueno, pero qualsevol cas és tan esperançador i no sols allò que fa el grup d'investigació del doctor Barbací, sinó el que feu vosaltres des de l'Incliva o tanta gent. Nosaltres tenim sensibilitat, a més, per aquestes qüestions, així que volem donar-vos una abraçada. Volem fer una crida per a que continuïn les financiacions necessàries per a les investigacions i donar-vos les gràcies per dedicar-vos
12: a la salut. Agradezco que nos hayáis invitado. Gracias. Hasta luego.

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, amb 50 mitjans terrestres i de neu aeris, i participa també l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. El dispositiu d'emergències, avui diumenge, concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està a Tírig, on el foc continua actiu i on s'ha reunit el Secopi a les 9. Hi ha dos fronts, el nord que afecta a Catí i el sud a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El pròxim Secopi es reunirà a les 5 de la vesprada. Així, ens han contat alguns testimonis de Catí com s'ha fet el confinament.
2: D'ahir baix, em tenia fum, i m'ha baixat fins ahir baix a la lletxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançaven els flames, baixa una cordillera i ha vingut la Guàrdia Civil, n'hem estat 8, i mos ha dit que no anirem cap a casa.
3: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
4: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque como todo está tan seco.
0: Fins a 27 ferits a nit en l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla a Altea, que celebrava el seu 40 aniversari. Afortunadament, a hores d'ara, només una de les persones ateses continua ingressada. Això que escolten és la gravació d'àudios del moment de l'accident i que ha penjat al seu perfil de TikTok Freddy Rilo. Durant la disparada del material pirotècnic, una carcassa s'ha desviat de la seva trajectòria i ha caigut en una zona de la platja on hi havia públic. La confraria del Castell de l'Olla ha lamentat l'incident. Continuem pendents de l'oratge, de les temperatures i la pluja, que torna demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Les temperatures van pujant, especialment al sud, a l'interior de la província de València. De fet, ja s'han superat els 36 graus a Altea i a Callosa d'en Sarrià, la Marina Baixa, una de les comarques amb temperatures més altes. Avui, per contra, baixen les temperatures al sud del Golf de València, on ahir es van superar els 40 graus. Ja s'han dissipat els núvols baixos, vesprada tranquil·la, amb molta basca, molta humitat, i creixeran núvols en zones interiors, sobretot interior de la província d'Alacant, interior sud, també interior de València, i no es descarta que aplegui alguna tronada, però seran fenòmens poc importants. Sembla que el plat fort arribarà demà, matí de dilluns, amb molts núvols baixos, amb molta humitat, vesprada amb ruixats i tronades, entre forts i molt forts, al centre i al nord. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís de nivell taronja a tot l'interior de Castelló, també de València, sud, també de la província de València, perquè es poden superar els 40 litres per metre quadrat en una hora, i a més, aquestes tempestes anar acompanyades de granís i també de fortes ratxes de vent. Per tant, molta precaució demà de vesprada, perquè ens espera un dilluns molt tempestuós.
0: Fem una ullada ara fora de la Comunitat Valenciana. Les diferents comunitats religioses de Ceuta han convocat una concentració cívica i pacífica per a esta vesprada, per tal de reclamar una solució a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des del passat 30 de juliol. Sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendís", els convocants han fet una crida a la participació per a reclamar el respecte, l'atenció i el compromís que consideren que la ciutat mereix. La concentració està recolzada pel govern de Ceuta. I això és tot de moment. Tornarem a les 3 amb les notícies del migdia.
1: Som a punt.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
8: De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A punt.
9: Com esteu? Ben trobats. De nou, assistem en la nostra ràdio pública arrencant un nou tram dels millors moments de la vesprada d'A punt. Avui recordem el pas pel programa del genial trio protagonista d'una pel·lícula que enguany complís 30 anys de la seva estrena, Tesis, d'Alejandro Amenábar. Va suposar un canvi enorme en la manera de fer thrillers al cinema espanyol. Ara, tres dècades després, els seus protagonistes, Anna Torrent, Eduardo Noriega i Fele Martínez, es reuniren al nostre estudi en companyia de Pau Gómez per recordar anècdotes del rodatge i parlar d'una pel·li tan especial com Tesis.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A punt.
10: Que i ara revisitar Tesis, bueno, sempre revisitar, podries dir que és un clàssic, sí? 30 anys després és un clàssic.
11: Sí, però sempre funciona. Mm.
10: Sempre
11: Tesis,
10: mola, no?
11: Quan li dones una oportunitat, sempre t'enganxa.
10: I no te passen algunes pel·lis que dius, i ara passat el temps...
12: No totes envellissen de la mateixa manera.
11: No.
12: Tesis ha envellit bé.
11: Tesis
12: ha envellit
11: bé.
12: Ha passat el temps bé.
11: Molt bé, molt bé. Molt
12: per
11: bé.
12: A ella. Sí.
11: Però és que hi ha molt més. Hi ha un ús impressionant dels recursos tècnics i escènics per part d'un director de només 22 anys. I, com no, un trio protagonista absolutament mític, inoblidable. Teníem a Anna Torrent com a Àngela, se'n recordeu, la jove estudiant dedicada a fer una tesi doctoral sobre la violència audiovisual, encara que li costara la vida. A Eduardo Noriega com Bosco, i alumne model i carismàtic ple de secrets. I un alacantí anomenat Fele Martínez, que era Chema, l'outsider que es convertia en l'única persona amb la qual la protagonista podia confiar de tant en tant.
10: I Pau, i el Festival de Paterna ens heu fet el regal de tindre'ls els tres avui així a l'estudi. Molt benvinguts i moltes gràcies. Com esteu? Què tal? Com estàs?
13: Muy bien, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Claro, a estas horas lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar del paellón que os habéis arreglado hace un momentito.
12: Tenemos aquí, cara de
10: en buena compañía, ¿no?
12: Por la envidia.
14: No. No, Pau nos conoce muy bien y sabía que teníamos que comer una
12: paella.
14: Era el paella.
12: Precio.
14: Claro.
12: Era el precio.
14: Nosotros vamos a Valencia, pero comemos una paella.
11: La vesprada es dura, Chimo. Espero una vesprada dura e intensa.
12: ¿Pero qué heu plantejat?
11: Tenim ara de seguida anem al Gran Teatre, faran allà una trobada amb els companys dels mitjans de comunicació i després hi ha un col·loqui per al qual ja no queden localitats. Recordem que el Festival Antonio Ferrandis és públic, és totalment gratuït, estan superesgotades des de fa temps, ve gent de tota Espanya i farem un col·loqui, faré un col·loqui amb els tres i després projectarem Tesis. Hi ha alguna sorpreseta en el col·loqui, no vaig a dir res més.
10: Que plan més guapo. Sí.
12: I jo no sé si... I vosaltres heu revisat, Fele, la peli?
13: No,
12: no, no sé si per aquesta ocasió, no. Però a lo largo de estos 30 años, alguna vez. Ah, que otra vez has echado una ojeadita y eso.
13: En 30 años, sí. Un poquito de revisión sí que le he hecho, sí, en 30 años. Ahora, ayer no la vi.
12: Parece bien. Pero que estaba yo diciendo que era de las que el tiempo ha pasado bien. Por ella, ¿no?
13: Sí, bueno, cómo? A ver, siempre es muy a mí me impacta todavía verme, o sea, porque fíjate que hay otras pelis que no, pero en concreto con esta sí, todavía hay como cierto, no sé, se me pone los pelos de punta.
14: Hay algo en la película que es muy viejuno, sobre todo si lo ven con 20 años ahora. Que es
12: mi hija de 16, por ejemplo.
14: Un VHS, las cámaras de las que se habla, la tecnología, no había teléfonos móviles. Es un...
13: Porque fíjate que hay otras pelis que no, pero en concreto con esta, sí, todavía hay como cierto... No sé, se me pone los pelos de punta.
14: Hay algo en la película que es muy viejuno, sobre todo si lo ven con 20 años ahora. Que
12: mi hija de

0: mérito de José Luis Cuerda, que fue el que, haciendo un cine completamente
1: diferente.
0: Completamente diferente a lo que hacía Amenábar, cuando leyó el guión y vio un cortometraje de Amenábar, se dio cuenta de Cuerda, esa inteligencia para decir, este chico hace algo muy bueno, que no tiene nada que ver con lo mío, pero
1: vale la pena.
0: Pero no todo el mundo se atrevía a apostar por un chaval que no había hecho cine antes, y Cuerda apostó por una película como Tesis y fue el que hizo posible esa película.
1: Claro, y se hace la película, y luego resulta que la película es un boom.
2: Bueno, explicando un poco la película, ¿cómo al principio? Bueno, pasó un poquito sin pena ni gloria, o sea que...
1: ¿Y en qué momento llega la...?
0: Bueno, tuvo un cierto éxito discreto, porque era una película de un director desconocido, la única actriz conocida era Ana Torrén, y no fue un fracaso, pero no fue un boom.
2: Pero que no era una cosa de estreno en abril. La gente fue más al cine, tal, fue una vez ya...
0: Después de los Goya.
2: A Goya pasado.
0: Sí, Goya pasado es donde se reestrena la película, sí, y donde se convierte en un fenómeno. Donde
2: en Alicante hicieron eso, en Alicante reestrenamos.
0: Sí, sí, se reestrenó en
1: ¿Y cómo encajasteis o cómo digeristeis ese que...?
2: A mí me costó como dos o tres añitos gestionar toda la movida,
1: ¡A caramba!
2: Sí. Sí, porque tú entiendes, a ver, yo, imagínate, un tipo de Alicante que llega a Madrid en octubre del 94 y en verano del 95 está rodando una peli, y en el 96 se estrena, y 97 Goyas, y pues eso, pues una cosa muy rara.
3: ¿Y cómo llegas? ¿A ti cómo te llega la propuesta, Fede, de participar en el casting, bueno, en la prueba y luego que te diera el papel Alejandro?
2: El compañero de piso de Mateo era Carlos Montero, que ahora es el productor de Respira, pero entonces eran compañeros de piso, y Carlos estaba estudiando dirección de escena en la Resat, que era donde estábamos estudiando Eduardo y yo. Estás en el vestuario, llega Carlos y me dice, oye, mira, que tengo un amigo que va a hacer una peli y tal, no sé, le molaría hacerte una prueba, te paso una separata... Y digo, claro.
3: Ya te había visto él en alguna...
2: Claro, nosotros éramos compañeros de la escuela. Él estaba en dirección, nosotros en interpretación. Claro,
3: te había visto el geto y
2: por las pintas que yo llevaba esas pintas en ese momento. Entonces Alejandro andaba buscando un tío con esas pintas. Y así fue.
3: ¿Y en tu caso, Eduardo?
0: Yo había hecho cortometrajes con Alejandro y con Carlos Montero y con Mateo Gil, pero a mí Alejandro, cuando me pasa el guión, me dijo, yo quiero que lo hagas tú. Pero vamos, que todavía a ver qué productor, a ver si me la hacen, a ver si consigo hacer la película.
1: Si esto se consigue hacer,
0: ¿no? Y yo no te aseguro nada, que luego el productor puede que diga que quiero que la hagan actores. Entonces cuando entra Fele, yo estaba siempre como en el aire, ¿no? Diciendo, están con el proceso de selección de la actriz, pero me decían, pero a ver qué dice el productor. Con lo cual yo intentaba ser discreto, no hacer ruido, no llamar la atención.
3: Por suerte estaba Ana, que sí sabía de cine. Claro.
0: Y la clave de tener a Ana fue que el productor, José Luis Cuerda, se relajó y dijo, bueno, ya tengo una actriz con nombre,
3: pinta de otra cosa,
0: ya puedo tener a estos dos mindundis. Porque si la actriz hubiera sido desconocida, pues sí podían decir, bueno, pues necesitamos un actor conocido, ¿no?
1: Pero ya tenía... muchas veces me dan
2: pero
1: como...
2: es que a mí me dijeron eso.
1: Ojo.
3: El reclamo también.
2: A mí me dijeron,
3: ¿no?
2: Que estabas tú. A mí me dijeron, no, está Eduardo, está seguro. Y dependiendo de... O sea, que nos tuvieron a los dos en vilo, qué cabrón.
1: Nos enteramos ahora.
3: Oye, cuando veis la peli de vuestros personajes, ¿hay algún momento que estés viendo la peli y dices, yo qué sé, que te viene como algún recuerdo, alguna anécdota o algún flash de ese momento? No sé si me he explicado lo que quería decir.
0: Sí, sí, yo durante años me costaba mucho ver la película por si estás viendo la otra película, lo que sucedía cuando tú rodabas alrededor, ¿no? Ahora ya ha pasado tanto tiempo que yo ya la veo y la puedo disfrutar como si lo hubiera hecho otro. O sea, no, para mí es ver a un chavalito joven ahí que no soy yo. O sea, ya es una cosa que ha pasado tanto tiempo que soy capaz de disfrutarla. Pero
3: como espectador ya la puedes ver como espectador.
0: Pero yo durante muchísimos años no era como que no me podía ni ver. ni Y ahora sí, ahora ya eso ya dices, mira, esto... Pues míralos qué jovencitos eran y cómo lo hacían, ¿no? Era como que ya tienes una distancia con la película. Pero sí, no deja de... constante, si la vemos estaríamos recordando todo lo que sucedía, pues por contarte una anécdota, José Luis Cuerda, que era el productor y en ese momento tenía tenía un sobrepeso y tenía este aspecto ya de Papá Noel cuando era un tío que tenía, era más joven que yo ahora. Pero el aspecto que tenía José Luis Cuerda era de un señor mayor con barba blanca. O sea, era un Papá Noel.
3: Un Pope.
0: Y recuerdo, pues, que tenía problemas de
2: apnea del sueño.
0: Y estaba en el combo, en el monitor, controlando con el director, pero había una toma que de repente empezamos a oír un sonido extrañísimo y era el ronquido de una ballena. Pero había que cortar la toma porque Cuerda se nos había quedado dormido en el monitor. Pero por un problema de salud, no porque le estuviera aburriendo la película. Pero es decir, que ese tipo de anécdotas las recuerdas, por supuesto, claro.
3: Hubo un momento ante situaciones como esta, Ana, que pensaste en decir, mira... Dejo el contrato y me voy.
4: No.
3: Una vez metida en harina, le viste
4: con... No, a ver, en los ensayos, bueno, pero yo creo que son todas.
0: En los ensayos lo pensaste.
3: En los ensayos, bueno, puedes desarrollarlo un poco.
4: Dice, bueno, vamos a ver cómo. No, pero por ejemplo, el primer día de rodaje fue lo contrario. O sea, el primer día de rodaje, el equipo técnico, porque eso sí que Alejandro. O sea. Ellos no, pero el equipo técnico era todo muy profesional, o sea, todo el mundo había trabajado mucho, tenía mucha experiencia. En eso sí que Cuerda se aseguró que estuviera bien rodeado, porque era un chico que estaba empezando. Y yo me acuerdo el primer día, la primera mañana rodando y cómo rodaba. Y yo me acuerdo un momento cuando lo que os contaba antes de no, pero es que esta frase, Alejandro, a mí no me ha gustado mucho como la decía, le decía yo. Y Alejandro me mira y me dice, no te preocupes, esa frase va con un plano de tu mano cogiendo la carpeta. O sea, él sabía todo el montaje.
1: ¿Cómo
4: entonces
1: iba
4: se iba a... Y yo me acuerdo que cuando terminó eso, que ya lo había hecho varias veces durante el día, me quedé así como en silencio y miré, y estaba Hans Burman, me miró como haciendo un gesto de... Y Ricardo Steinberg, que era de sonido, y todos nos quedamos mirando como un silencio, como de... Esto es... O sea, él sabe. Había un silencio muy respetuoso y todo el tiempo era... Pero, ¿y este quién, eh?
0: Eso era muy, muy llamativo en rodaje.
4: Muy llamativo porque... el lo que fue creando todo el día de... Porque además... El primer día de rodaje creo que rodó 20 y tantos planos. Es que yo no lo había visto nunca, ni nadie lo había visto nunca.
2: Planos, casi 20 planos.
4: Nunca
2: por día,
4: se había visto eso. O sea, eso no
0: en
4: era
0: cine,
4: normal.
0: En 35 milímetros.
4: Y que cada plano hay que iluminarlo. Todo. Y entonces era todo tan alucinante el primer día de rodaje que todos nos quedábamos diciendo, bueno, no hay nada que decir. Este chico sabe perfectamente todo lo que quiere y vamos. Y además sabe. Es que además se ve que sabe.
0: Emiliano Tegui y José Luis Cuerda formaron un equipo buenísimo. Estaba Paco Almenara, Maquillaje. Ricardo Steinberg y Goldstein en sonido, Hans Burman en la foto, Walter Prieto ahí en dirección, Julio Madurga llevando la cámara. Era toda gente que llevaba 25 años en el cine y todos estaban alucinados con este niño que no necesitaba levantar la voz, que tenía clarísimo la película que tenía que hacer y cómo la tenía que hacer en el tiempo que la tenía que hacer, y todo el mundo se puso a seguir pero
4: ciegamente, o sea,
0: ciegamente
4: es cuando te das
0: las
4: cuenta
0: que... de este chaval que decía que obviamente todo el mundo era consciente que estaba ante alguien muy especial.
1: Claro, lo cual quiere decir que seguramente este grupo de personas más experimentadas se olía que ahí había director para rato.
0: Sí, porque si no, si hubiera habido conflictos, se hubieran opuesto, hubieran discutido al director. A ver, chico, no tienes ni idea, esto no se hace así. Por eso es normal que suceda cuando llega un director novel, pues su ayudante de dirección o el director de foto le ayudan, le dicen, no, mira, para economizar, o mejor rueda mejor esto primero, no, esta localización después, el sol se va a poner por allí, espera que... Hay muchas cosas que se aprenden con los años de experiencia. Y en este caso, de verdad que era, todos estaban asombrados de la capacidad de este niño que llegaba con la película clarísima en su cabeza y hasta el punto de rodar en función de lo que iba a necesitar en montaje, ¿no? Entonces, todo el mundo dijo, yo estoy ante alguien muy especial, no sé qué estamos haciendo, pero desde luego esto no es normal.
2: No, ahí está que la peli, o sea, hay material que no está montado y, o sea, ya hay minutos, ¿eh? O sea,
0: un primer montaje hubo de
2: dos horas y media, una cosa así. Ahí, o sea, que...
3: ¿Y no ha pensado Alejandro con esos minutos hacer algo también de culto? O sea, molaría. Lo que no salió en la película.
1: Lo que ustedes no vieron.
0: Eso estará un montaje ampliado, ¿no?
3: Sé, algo así. Ahora se hace también.
2: Hagamos un llamamiento desde aquí para que Alejandro de repente pueda hacer...
1: Con ese material de algún documental.
2: Se haga un director's cut, un montaje del director.
4: Rodamos unas escenas que no se montaron en la casa cuando llovía la última... cuando se supone que,
0: sí,
4: que la, ya la cosa está...
0: Y la caída en el Parque Sabatini, una caída de mi personaje, sí, por las escaleras.
2: Esa, además, esa es buenísima porque solamente, o sea, fíjate, si, si íbamos al, al céntimo, macho, porque es que era como dos... O sea, te dice, era como para dos caídas. O sea, vale.
4: Bueno, cuando quemábamos la chaqueta,
2: te da para dos caídas, no, macho. O sea,
4: dos caídas, dos quemadas.
2: La tercera no hay. Tienes que hacerlo bien en la segunda.
4: Había que hacerlo dos veces, nada más. Sí, nada más.
2: Y además era Ángel Planas el que se tiraba. O sea, que...
3: Y el tema de efectos especiales, sí, sí, ¿hubo también algún, no sé, algún planteamiento en cuanto al tema de efectos especiales? O los efectos especiales, digamos, eran
1: era lo que la Mena Barba
3: era lo que daba
1: a la Mena Barba,
3: era con la luz que había, era como
2: había
3: luego
2: poco,
3: añadirle la
2: un poco efecto o sea, lo que es efecto especial
3: poco, ¿no?
2: Como tipo lo que son explosiones tal, no sé qué, no había mucho,
3: o sea, rodaje puro y duro, sí. y luego música y ya está, sí. no hay más,
0: sí. Efectos tan técnicos y de realización también, sí.
2: Luego claro, luego una mezcla de sonido para que tuviera todo el sonido, estuviera ahí, porque el sonido era muy importante en la peli para que acompañara muchísimo a la imagen, o sea que...
3: Pues Pau, mil gracias al festival.
0: Uy,
3: a Antonio Ferrandis,
0: gracias
1: y
0: a
1: de Palerma.
0: Gracias a la paella valenciana.
3: Y muchas gracias a la
0: paella.
3: Siempre en su unidad la paella valenciana. Bueno, mil gracias por acompañarnos, chicos, que vaya
4: gracias
3: la charla súper bien.
4: Gracias.
3: Y
4: muchos éxitos.
3: Qué bueno habernos encontrado, 30
4: gracias.
3: Años después. Un placer.
2: Gracias, Pau.
3: Quin luxe, veritat, comptar amb tres actors tan estimats i recordar una de les pel·lis de la nostra vida, com va ser Tesis. I parlant de luxes, és un goig tindre cada setmana en la vesprada d'Apunt a Clara Llorenç per a cuidar de la nostra dieta. En esta ocasió ens parlava d'un dels aliments fonamentals en la nostra dieta i que no hem de descuidar prendre-les almenys tres voltes en setmana. Parlem dels llegums. Llentilles, pèsols, cigrons són aliats de la nostra salut. La nostra nutricionista Clara ens dona en detall totes les seues bondats i també idees de com incorporar-les de manera senzilla al nostre dia a dia. Oh, yeah. Bueno,
4: la
3: cacerola, perquè has de fer cigrons.
4: Ah.
3: O fresols.
4: Sí.
3: O llentilles.
4: Sí, senyor. En qualsevol cas. O cacaus.
3: O cacau.
4: Que també ens va ensenyar ella. Que
1: eren.
4: O tramussos. Este superaliment per excel·lència, els llegums, que són barats, que són versàtils, que són molt nostres. Vale. Molt protagonistes de la dieta mediterrània. Les meues iaies en tenien pràcticament a casa, se menjava dia sí dia, no?
5: Sí, totalment.
4: D'això ho hem perdut una mica igual.
5: Jo crec que hem anat desplaçant-lo,
4: bueno,
5: no?
4: Hola, Clara Llorenç.
5: Hola, què tal?
4: Nutricionista
5: bueno,
4: de capçalera.
5: Bueno, jo he començat a parlar així.
4: Clara, no t'hem saludat.
3: Què tal, Clara?
5: Molt bé, molt bé.
3: Ah, és bonic que li dediquem un dia a les llegums.
5: Me pareix molt guai, perquè al final, bueno, jo crec que no, avui no anem a descobrir ningun aliment nou a ningú des que estiga sentint-nos, ¿vale? Però al final sí que és pues, reivindicar un poc més el seu consum, no? Reconciliar-nos un poc més en aquest aliment que jo crec que tots tenim a casa, però molts de nosaltres els tenim com un poc apartats al fons del rebost. I al final sí, si avui en dia, ¿vale? Com som ara avui en dia, apareguer un aliment ric en fibra, en proteïna, barat, saciant, bo per a la nostra panxa, pel nostre intestí, per a la nostra butxaca, i que damunt fora sostenible per al planeta, jo crec que tots es pegaríem per menjar-ne llegums, però com és algo que tenim...
4: Que tenim tan a l'abast, no sí. Li fem cas.
5: No, totalment.
4: Si podem tornar tarumbes per les banyes de gonyi, que són caríssimes, que venen
5: totalment,
4: de no sé a on...
5: Totalment, i al final així...
4: I mos costen les gentilles. Ai, que mal estem les persones humanes.
5: Sí. És que som cabuts.
4: És que som del que
5: sí,
4: no hi ha.
5: Sí, totalment.
3: I tenen un aport de proteïna també interessant.
5: Tenen un aport de proteïna...
3: Bueno, no, és una cuixa de pollastre,
5: no,
3: però
5: bueno, al final
3: bé,
5: un 20% més o menys és proteïna. La que més és la soja. Si tinguera que elegir com a llegum protagonista de l'aport proteic, seria la soja. Però al final les altres... també, i és una manera també de, jo no sé, anticarnívora ni moltíssim menys, però és una forma de desplaçar un poc més aquesta proteïna animal que tots mengem de sobre.
3: Vale. I és fibra de la molonga, de la,
5: com és fibra,
3: la bona, que és la pro o la prebiòtica? O són bones les dues?
5: Són bones les dues, vale. Passa que la fibra aquesta prebiòtica és la que alimenta els nostres bitxets.
3: Ah, vale.
5: És la fibra, exactament, és la fibra que costa un poc més de digerir, vale, i és la bona a nivell intestinal. O
4: sigui, i la tenen els llegums.
5: La tenen de sobre.
4: I minerals clau també
5: i
4: tenen.
5: I minerals claus, per exemple, ferro, ja saben que és un dels pocs aliments vegetals que ens aporten ferro vegetal, a recalcar quan consumim, per exemple, llegums buscant aquest benefici de ferro. Si no busquem el benefici del ferro, no dona un poc més igual, ¿vale? Però si el que volem és buscar aquest benefici, és important que les llegums siguin el format que les hem clavat en aquest dinar, vagin acompanyades d'algo de vitamina C.
1: Vitamina C. O sigui, un plat de llentilles i després unes taronges, bé.
5: Per exemple, o un plat de taronja, o kiwi, o maduixes. O bàsicament, que en aquest plat n'hi hagi, per exemple, bròcoli, que té vitamina C, pebrot, tomaca, julivert picaet, per damunt, que també té vitamina C.
1: Un llentilles en un barreja de dixes verdures, això és una delícia,
5: claro,
1: eh?
5: I no n'hi ha que cometre l'error d'acabar, per exemple, amb un iogurt o amb un cafè, perquè són aliments que inhibeixen l'absorció del ferro vegetal. O sigui, no és que siga roig ni moltíssim menys. Això és, si vols aportar...
1: Si vols potenciar el ferro.
5: Exactament, l'absorció del ferro.
1: Però no sols ferro.
5: No, per exemple, magnesi, que ja sabem tots els beneficis del magnesi, tenen molt de potassi, per això també són molt interessants per a persones que tenen la tensió arterial alta, ¿vale? Perquè ajuda a contrarrestar ese sodi de la dieta. Tenen magnesi, tenen potassi, tenen zinc i tenen ferro vegetal. Si són els quatre, jo diria que aquests quatre són els més importants.
1: Més la fibra prebiòtica que dius abans, havíem dit que era proteïna... són saciants?
5: Bueno, totalment.
1: Te farten al final, més que una altra cosa.
5: Quan parlem de sacietat, ¿vale? a nivell alimentació, n'hi han dos protagonistes d'aquesta sacietat, i és la proteïna i és la fibra. Què passa en els llegums? Que tenen les dues coses.
1: Les dues opcions.
5: No tots els aliments tenen les dues coses, per això jo diria que és dels més... Tu te fas un plat en llentilles i la fam te tarda en vindre. Per a les persones
3: que no tenen cosa roïn, és que tot bé.
5: Mira, si tinguera que dir algo negatiu... És que la gent moltes voltes no ne menja per els problemes gasos digestius.
3: Tenen certa mala fama.
5: Però
1: saps que jo no n'he tingut mai i jo me flipo molt perquè sé que sol passar i que sol dir-se. Cuidado, perquè després veus tu
5: i jo tampoc. Però,
1: pues a mi no m'ha passat mai.
5: Saps per què? Perquè tu i jo estem superacostumades a nivell digestiu. Al final, no és que... També hi ha persones amb un poc més de sensibilitat. Però a qui li senta mal els llegums és perquè menja molt poqueta fibra en el seu dia a dia, vale, a lo millor un dia se fa pasta boloñesa, un altre dia arròs a la cubana, fico exemples que són un poquet més, un altre dia sopa amb fideus, i el quart se fa llentilles amb verdura. Eixe dia, òbviament, vas a tindre gasos i vas a tindre un poquet més de pesades que el resto de dies, però al final, si tu pares a pensar, és que és molt obvi, al final estàs acostumant el teu intestí a molt poqueta fibra diària i de repent el quart li claves llentilles que té verduretes i té les llentilles amb fibra. Claro, és normal. Claro. Al final, no n'hi ha que...
3: La microbiota diu... Això té que esclatar.
1: Mira, se fica contenta la microbiota. Claro, que patacamba, patacamba una mascleta.
5: Que és superbo. Lo que passa que eixa gent de repent diu, pues ja no ne menge perquè me sent tan fatal. Aleshores, en aquests casos, és dir... Tranquil, no tens ningun tipus de problema. Bueno, així ara recalcarem un poquet en què situació sí que no.
1: Vale.
5: Però és simplement, és un intestí que n'hi ha que acostumbrar-lo. Com s'acostumbra l'intestí? Pues clavant-lo poquet a poquet, pues per exemple, a aquesta gent jo li diria, mira, en compte de clavar-lo una volta a la setmana, molta plata de llentilles en verdura, clava-les dos o tres voltes, però que siga com un ingredient més d'un altre plat, no com a plat principal.
3: Ahí está la dificultat,
5: exemple,
3: en les receptes, en com integrar la llegum en
5: exemple,
3: una ensalada.
5: Te fas un arròs tres delícies que tens... els guisants, com es diuen?
3: Pèsols.
5: Els pèsols, no me'n recordava. Sí. Que tens els pèsols, tens els arròs, tens la truita...
3: Però
5: per exemple,
3: blanc, l'arròs blanc, però tu dius en integral.
5: En l'integral, exacte.
3: Vale.
5: Per exemple, un altre dia, una sopa de fideus, pues, un poc menys de fideus i un poc de cigrons.
1: Molt bé.
3: Del pot, directament, dels arrels allà.
5: Dos culleradetes.
3: Claro. Mira, ves, no
5: i al final és clavar un poquet diàriament, de manera que vas acostumant al teu intestí. Si no, una altra volta, aquesta gent, per exemple, si les triturem, se digereixen millor. Si els afegim herbetes o espècies carminatives que se diuen, que ajuden a millorar aquestes digestions, ¿vale? Com són el fenoll, el gingebre, la cúrcuma... se van a digerir moltíssim
1: i
5: millor també.
1: Casen, a més,
5: i a més que casen superbé en totes
1: en
5: les...
1: Curi, també, i que casen bé.
5: A mi m'encanta.
1: És una passada.
3: Li piques una voltita a la paelleta, li poses una miqueta d'herbetes i ja està, i acompanya qualsevol cosa i dius, mira que cosa més bonica que posa així clara en el guió. Que
1: molt
3: se vol preparar tot això, tant d'això. Diu, clar, no és només el que tenen, sinó quan està la llegum en la dieta, diu, desplaça què? la típica pizza d'això, sí. el típic menjar ràpid,
5: sí,
3: diguem,
5: que al
3: no?
5: final, ultraprocessats. Al final, oh, el clavar-ne més llegums, a mi el que m'agrada és que ja no és els beneficis que ens donen, sinó el que desplacen en el dia a dia, el clavar-les més. Al final és un aliment que a mi, a banda de nutricionalment que m'agrada, jo el clave molt diàriament, una, perquè sé lo bo que és, i dos, perquè per a mi és rapidíssim. Rapidíssim. Són un poc de cigrons, un poc de pisto, dos hores a la planxa i tinc un plat en sí. dos minuts. I al final que te desplaça un processat que gastes també per facilitat o un plat de macarrons que te sobra en el congelador,
1: i per estar
5: bàsicament.
1: I per estar aviats, que et senten bé, que si foren part de la teua rutina alimentària, això... des de ben ben menuts t'has d'haver ara menjar-ne. Jo la menjo sí. des de ben xicoteta en casa. Suposo totalment. Que per això no me sentaran mal, dic jo.
5: Claro, perquè estàs, és l'intestí, tu estàs totalment acostumada a aquest tipus de fibra, tu t'han acostumat a casa. També és de veres
1: en això el que volia dir és que des de ben menudet ja se poden prendre i no hem d'esperar, no? Quan siguen...
5: No, no, totalment, en etapa de creixement
1: i quan,
5: són...
1: I quan és huelo-huela
5: també. Perfectes, quan és huelo-huela, mira, millor encara perquè a més són superblanetes, o sigui que a nivell masticació... perfectes, en embarassades, en dones, per aquest aport de ferro vegetal que hem parlat, encara són molt més interessants, o en persones que practiquen esport. O sigui, que el que passa que jo crec que al final pensem en llegums clàssiques de plat
3: yeah.
5: i ens costa, vale? Però vosaltres mira, molts dies les claveu a la setmana.
1: Oi, jo moltes, jo 3, 4, o moltes 5, eh?
5: Estàs aprovada?
1: Sí, sí, sí.
3: Jo no jo més de 2, sincerament. De hauré d'implementar 2.
5: Te costa.
3: Sí, me costa.
5: Anem a donar
3: perquè idees. Perquè he de cuinar... bueno, també, és una, també està en la dinàmica o sea, en la que ho cuina.
5: Quan... tu eres de ficar-me excuses de temps?
3: Sí, sí. No... Sí, efectivament, sí, sí. Per què vaig a dir una cosa?
5: Eres pacient de...
3: Cuine una cosa, i això cosa que cuine, dine... al millor 3 dies en setmana.
5: Vale, que no
3: després,
5: passa res.
3: A l'hora de la sopa no se m'acut a mi la llegum, excepte en el hummus. I m'he fet un champion de l'hummus.
5: Molt
3: estava
5: bé.
3: Estava comentant-li-ho així a la meva Gemma. Hummus? Però, per exemple, el que parlàveu des del tramús.
5: Vale.
3: I tindre un potet de tramussos. I si no has arribat al dia, agarres un grapadet
5: totalment.
3: I t'ho menges per la nit.
5: O, mira, ho parlava jo antes en ells, ho vam fer també l'any passat, els cigrons estos que se fan al forn o a la frigidora d'aire amb un poquet d'herbetes
3: sí, sí.
5: i un poquet d'oli, que es deixes ahí cruixents, jo els tinc en un tarret i a voltes... Bueno, ho faig en dentilles i en cigrons. En dentilles també m'encanta. I com a snack...
3: Però ho tens en la nevera?
5: O tinc en un tarro de vidre en la despensa.
3: Ah, en la despensa.
5: I o menja aixina tal qual, o per exemple, si me faig una crema de verdures, moltes voltes m'ho fica com a crunchy per damunt.
3: Ahí està.
5: Entonces, al final...
3: Tindre-ho fet i tindre-ho en el rebost.
5: Tu al final és el que hem parlat antes. Què plat és el que me faig per a 3 dies a la setmana? Jo què sé, pues és arròs amb verdures i pollastre. A aquest arròs amb verdures i pollastre afegiste un poc de damames, algo... o un poc de cigrons, incorpora-lo, no fa falta. No penses en dentilles com a plat únic, sinó com a ingredient d'un desplaç que te fas.
3: Això és, jo crec, una de les claus. Escolta, i persones que tinguin, al millor, no una patologia o una disfunció i això que no siga recomanable la llegum, per exemple, estic pensant, persones celíaques? Què
5: no,
3: tal?
5: No, meravellós. No n'hi ha ninguna llegum
3: guai?
5: Que tinga gluten. Perfecte. A més, persones en el colesterol alt. Perfecte. Persones en la tensió alta, ja hem parlat. Perfecte. Persones amb diabetes. Perfecte. Embarassades, xiquets, lactants... El que ha dit antes, si tinguera que ficar un arterisc en persones que no deurien de consumir tant a menú com estem així predicant, serien, per exemple, persones amb problemes digestius, vale? Com helicobacter, con SIBO, con sever creixement, perquè són persones que justament aquest tipus de fibra tan beneficiosa que tenen els llegums, ja. En aquest moment concret de la seva vida, no els ve bé.
3: Entonces,
5: vols que donem idees per a clavar-lo un poc més en el dia a dia?
1: Claro, no,
5: dime.
1: No, simplement ara va dir que damunt combinàvem ben tot, en verdures, en peix, en carne, en ou, en
5: tot,
1: soles...
5: Tot, si és que és, tu eres del Montclan,
1: En totes les opcions que jo els he tastat, me van bé.
5: Tu tens la tiroides.
1: Sí.
5: Per a persones de tiroides també és meravellosa.
1: Sí.
5: O sigui, que fantàstic, un altre...
3: Més llegums, per favor, més dies, setmanes, mesos internacionals.
5: Mira, jo, per exemple, també...
3: Llegum,
5: si és que al final, a més, cada volta saquem més coses. Jo, com a snack... me compro un montó les tortites que ara estan en qualsevol supermercat que en compte les clàssiques d'arròs o de daxa, les unflades. Són de llegums. Les heu provat?
3: Ah, no?
5: Les tortites estes unflades de llegum.
3: Ah, sí?
5: Boníssimes.
3: Que guai.
5: Ja vos portaré.
3: Però és llegum 100%?
5: Els llegums 100%.
3: Ja està?
5: Sí. Ah, vale. Si no, per exemple, a banda de fer humus, o tipus pat de vegetal, que és el mateix, és que jo crec que l'humus el tenim ja com el clàssic de cigró, però jo el faig de fesols, de pèsols, de la llegum que vulguis, i combines al final en les espècies per a fer humus diferents. Ara vos donaré a provar uno. Si no, al final, tortites, ¿vale? Les clàssiques, sí, tortites d'avena, jo les faig formats salaetes, vale, en compte de ficar-les per a, poden ser des de juny, sinó per a dinar, i les fan en pèsols, en parmesà, en ou, i ho triture tal qual i queda rotllo, després ho tires a la sartén en la maceta i fas tipus tortita.
3: Guai.
5: Molt guai. Molt, molt guai.
1: Això no s'ho havia ocorrit a mi? Mira,
3: pues és una idea.
5: Si no, al final en el dinar, en saltejats...
1: Perquè el centre dels crios, a més, això està...
5: Totalment. Sí. I és que com té el parmesà, i bueno, li fiques orenga, li fiques algo d'herbetes, i està molt, molt guai. En dinars, el que hem parlat, o afegits a algo que fem a arròs. Per exemple, n'hi ha les pastes estes de dentilla roja, que és una forma també de clavar-les.
3: Però tenen suficient percentatge, les pastes?
5: 100% dentilla.
3: Sí.
5: 100%.
3: Ah. I jo pensava que aquestes pastes que tenen colorivos i verduretes, això tenia poca cosa.
5: No, això és terrible.
1: Han de ser unes que fiquen...
5: Això és terrible.
1: Fetes de lentilla.
3: Vale,
5: fetes de lentilla. Això són unes
3: enganyabobos. Vale,
5: realment,
3: vale. Pensava que era del mateix palo.
1: Per tant, i tornant al capítol anterior, mireu bé l'etiquetatge.
5: Superimportant. Right. Superimportant. Perquè aquestes pastes tricolor, que ahí tenen ahí el semblant de dir, oh, que saludables són, si tu li dones la volta d'un 2% d'espinacs, 2% de tomàca...
3: Que morro tenen, eh? Un 2% només.
5: És una pena, és una pena.
3: Però les de llentilla sí que són de llentilla.
5: 100% de llentilla. Oh, i n'hi han de llentilla i de cigrón.
3: I això ho trobem en tots els súpers? O hem d'anar a puestos així especials?
5: Cada volta més.
3: No?
5: Cada volta més,
1: però no estan tots.
5: No estan tots, però cada volta de deberes que cada volta
3: més. La pasta de llentilla, diu el primo, que en la cooperativa això,
5: sí,
3: valenciana...
5: Sí.
3: Ah, doncs me l'apunte. I aleshores, per tant, pots fer una pasta i estàs menjant llentilles.
5: Te fas la pasta bolognesa que t'agrada, o pasta en tonyina, o el que vulguis, en aquesta pasta en compte de la pasta normal. I és que compta com a...
3: Esteu un món.
5: Va, Ximo, jo espero que la setmana que ve me digues.
1: Vinga, encanten.
5: Estan molt bones. Sí. A veure, òbviament és que menjar-les saben que el sabor
1: és el que és.
5: No és el de pasta.
3: I l'arròs integral, el sabor no és igual.
1: Clar, però és un sabor agradable. És diferent?
5: Sí.
1: És bo.
5: I és acostumar-se. Sí. Vale. És acostumar-se.
1: T'agradar a Joaquí que tu... Sí.
3: Però la clau serà fer un bon mullador.
1: També.
5: L'acompanyament és important. El pistet de verdures és la clau. Sí, per exemple, idees per a sopars. Vale? Imagina que vas un dia a casa, tens molta perea, tens una cremeta d'estes de verdures i te dona perea inclús fer-te algo de proteïna, que jo clave ahí molta importància. Jo a estes cremes li afegisc fesols o cigrons i ho torno a triturar i queda super cremosa. Queda una textura increïble, de sabor, queda molt, molt guai.
3: Però no la passes per l'air fryer, això que dius, i li
5: posaves
3: les cervetes.
5: No, els fesols tal qual del pot. Els afegeixes a la crema i queda super guai. Per a fer hamburgueses també, el que passa que ja tens que ficar-te a fer-les.
1: Sí.
5: I si no, per exemple, a tu i a mi que ens encanten els tacos, ¿vale? Les coquetes de Daxa. Pues en compte de fer-te-los de carn o d'algo, te fas els fesols estos negres en la clàssic barregeta esta de pebrot amb cebeta morada i t'ho barreges ahí amb una salseta
3: que ve congelada que me
5: l'has recomanat molt, amb una salseta de iogurt, un poc de llima per damunt i tes tacos veganos super guais i super ràpids.
3: És que és artista, està clara.
5: És
3: que enseguida ens dona la idea. Ja sé que vaig a sopar avui.
5: I bueno, i si voleu dolç, el programa de la setmana passada, que vam parlar del biscuit.
3: La coca, el biscuit que vas fer, brutal.
5: Va agradar? El vau donar a provar?
3: No,
1: un èxit.
3: Jo el que l'he volgut, però no l'hem fet.
1: Jo el que l'he volgut és fer i se m'oblidava un ingredient. I avui t'ha vist en el teu Instagram
5: i ha vist
1: quin ingredient me faltava, que era el iogurt.
5: Sí, per donar-li un poc de...
1: Sí, aquello vaig a fer-la.
3: I pregunta, i en aquella recepta, que si vols, com que anem bé de temps, se la podríem repetir avui, que és un biscuit molt, molt guai, inclou fresols, que està molt bé, ve el tema dels llegums que estem parlant avui,
5: sí.
3: El vinagre de poma és prescindible. Dic aquella persona que el vinagre...
5: Consta que en la recepta eixa, al final és una culleradeta, o sigui, no dona pràcticament de sabor.
3: No fa gust a res?
5: No. I saps què passa? Que justament l'acidesa del vinagre de poma ajuda a la digestió de les llegums. Entonces, mira, no te dona sabor, però te va millorar la digestió. Per tant, per a mi és important.
3: És que sabuda.
5: Tot té un sentit.
3: Ara tornarem a repassar el biscuit i la recepta que es donarà avui, que és una cosa de xocolata, també molt, molt
5: bona. Bueno, la recepta que donaré avui és una altra, però vos adult també una altra dolça. O sigui, avui tenim...
3: És que ens molt entretinguts.
1: Però preguntes pel dia a dia.
3: A veure.
1: Una volta cuinades, les podem posar al refrigerador i menjar-les demà?
5: En la nevereta, 3-4 dies aguanten cuines perfectament. O sigui que les podem fer un dilluns i fins al dijous, el que diu Ximo de jo cuine per a 3 o 4 dies, perfecte. Congelades, congelen de meravella. Les llegums congelen molt, molt bé. Aleshores, si te sobren, també ne pots congelar i dir, és que a mi me dona pera, jo fas lentilles, fes-ne moltes, congeles i tota la setmana te vas traent un tàper.
3: Vale.
5: O sigui, que són bones per a... en la nevera i en el congelador.
3: I proveu lo de l'humus, que jo em pensava que això era una cosa dificilíssima perquè m'encanta en restaurants.
1: Està entusiasmat.
3: Aquí està, jo estic en l'humus.
1: A mi m'encanta també, però jo no l'he fet
3: no
1: mai.
3: No fa molt que estic fent-ho, i és que em sembla ideal.
5: Sí.
3: I a més te poses la pasta d'esta de sèsam, que el sèsam té no sé quantes coses boníssimes.
5: El tajín, bueno, magnesi, el que més, però és brutal. Oh. I, per exemple, jo ara ja el sèsam, per perea de hasta embrutar una batedora, en el xafacreïlles... me xafé les llegums i després ho barreja i queda superguai i ja no tens ni que embrutar res.
3: Però dona, ni el mini, ni el braç ja, aquell
5: mira,
3: tampoc.
5: Ho dic per la gent que li dona
3: esta... Dona, passes per l'auia
5: i que li dona esta perea.
3: Aquest dia que estàs destrossada...
5: Sí, que estàs gossa i dius... Xaca,
3: i te ho fas aixina. Però després fas el que la xicona agarre i ses remolatges que venen ja bollides i li arriba una remolatxa.
5: També. Molt bé. Molt bé. I tens un rosa.
3: O la barxina. Ah, sí. Bueno, taca molt, això sí. Bueno,
5: sí.
3: Taca per allà on passa. Però
1: bueno, si ho usàs...
3: Però és boníssim.
5: Però, i al final tens, com sempre en la nevera, eixe humus que dius, bueno, pues per a dipejar o en torradeta...
3: Totalment.
5: O...
3: El faig un dia i a més tinc per a dos o tres tongaetes.
5: Bueno,
3: per a apoyar un sopar i per a donar-li rotllet de llegum.
5: Així que
3: no
5: menges prous, eh?
3: Bueno, hauré de millorar. He de millorar.
5: I si no és el que hem dit antes, afegir de snacks, els edamames o els tramussos o es cagau esto.
3: O la idea de la sopa o a la crema, afegir-li els cigrons,
5: claro.
3: O bé crunts o bé passades.
5: Al final són idees per a dir, mira, almenys on ara es menja màxim 2 dies la setmana, intentar 4 dies la setmana. En això jo crec que ja tenim
3: categoria.
5: Molt avançat.
3: Vinga. Bueno, anem a la cuina.
1: Recepta.
3: Anem a la cuina, va.
5: Vale. Primer en la dolça caduta, sí, vale? I així me la proveu.
3: Vinga, va.
5: Vale, bueno, l'altre dia, per a que... Veieu que les llegums en dolços queden molt, molt guais. Sou fan xocolate, no?
1: Som fan xocolate, correcte.
3: Vale. Tinc xocolate
5: pues
3: total.
5: Bueno, així a Ximo i a Gemma avui els ha dut una segona cosa que vam fer a la clínica.
3: Una Nutella.
5: Que és tipus... És un hummus dolç, tipus Nutella, i du fesols, cacau desgreixat, i sí que és de veres que du algo que potser la gent no té a casa, però bueno, proteïna de xocolate en pols.
1: Ah,
5: vale.
1: Però
5: que
1: sols
5: no passa res.
1: Sols
5: portes les tres coses. Si per exemple no tenim proteïna, el que fa la proteïna és que li dona també un poc, com té un poc d'edulcorant, li dona aquest sabor. Aleshores, si no, podria ser només els fesols, el cacau i afegir-li un poc d'omel o per exemple dàtils triturats, que queden molt guai també en aquesta combinació.
3: Vale, fenomenal.
5: Només ha dut una cullerada, però
1: ja
5: és que
1: està?
5: Jo vull que ho veu.
1: Barrejar-ho tot i ja està?
5: Triturar-ho i ja està.
1: I poses a la nevera, no que fa falta. O que, om,
5: no
1: ja
5: fa
1: està.
5: Falta. Ui. Directament està superbo. I mira, queda tipus...
3: Que meravella.
5: Queda
3: la
5: tipus
3: textura és mus. Molt mus. Sí, perquè té
5: és,
3: com...
5: Al final...
3: S'ha molt d'aire, també.
5: És com,
3: no sé com ho generes,
5: com el
3: hummus no?
5: Salat que fa Ximo, però en compte de versió salà, versió dolça. És canviar un poc el xip, vale? Entonces,
3: me peta el cap.
5: Cacau
3: la llegum en el dolç.
5: Sí.
3: Me fa...
5: Ah, no, i du canela, també, però bueno, ja és per donar-li un poquet. Canella, cacau desgreixat, qui tinga a casa la proteïna sabor xocolata i qui no un poquet de dàtils hidratats sense l'osset.
3: Però té una elaboració complicada?
5: Que no, bueno, no, triturar-ho.
3: Mirem-nos el reel d'Instagram, si hi ha un cas.
5: És triturar-lo tal qual.
1: Està boníssim.
5: No, és que és fesols, cacau desgreixat, la proteïna en pols, però si no, se desplaça per dàtils.
3: Quan dius cacau desgreixat,
5: mira,
3: és,
5: són
3: eixen pols que n'hi ha...
5: El que no té sucre.
1: Vale?
5: Entonces és 200 grams, que al final 200 grams és un potet xicotiu, 3 cullerades superes de cacau desgreixat i du 50 grams de proteïna, que al final, si no en dàtils, 8 dàtils...
3: 8 dàtils fan
5: 8 dàtils
3: més o menys el mateix efecte. I a més que té una textura...
5: Si ho fem en dàtil, jo vos diria, perquè al final lo del dàtil, n'hi ha que... Heu gastat dàtils en receptes dolces alguna volta?
1: No.
5: És important, però no. És important que s'hidraten en aigua calenta abans, ¿vale? Entonces és llevar-li lo set, hidratar-los en aigua calenta 10 minutets. Entonces, jo que vos diria que aixe humus, si el fem en dàtils, a banda dels dàtils, els afegisques com 3 culleradetes de l'aigua en el que has... calfate es dátils, para que tenga un poco más de cremosidad y de rollo.
1: Vale. Eso le voy a enseñar yo a mi filla.
5: Eso es para vosotros, ahí sin
1: aquello. Me va a encantar.
3: Fantástico.
1: Amics y amigues,
3: bueno, si teniu dubtes, mireu-vos el Instagram
5: sí,
3: de
5: ahí, ahí clavem de Clara Llorenç de receptes.
1: En la que está esta receta y la de la semana pasada que la feu junts, el
5: sí,
1: el
5: sí, exacte, exacte, exacte. Ahí tenim el biscuit y el hummus.
3: De molta categoria.
1: Genial.
3: Vale.
5: Esa perfecta. Y ahora anem a fer una més per al dia a dia. Vale. Vale.
3: Voy.
5: A mi que m'encanta el curri, vale, anem a fer cigronets.
1: Som... Nosaltres també som fans. Molt. De fet, jo faig un cigrons en curri que me va ensenyar el Joaquí.
5: A veure què tal, molt bé.
3: En la llet de coco.
1: Sí, senyor.
5: Molt bé.
3: I espinacs i això.
5: Ah, doncs. Pues. Ahí estem.
3: Rotllo? Mira, va, molt semblant.
5: Cigrons amb salsa cremosa de curri, arròs integral i espinacs. Ximo, estem supersincronitzats.
3: Estem supersincronitzats. Sí, l'únic és fer-te l'arròs integral, no?
5: Tens que tindre l'arròs integral ja fet, vale, i agarrar un po de cigrons d'estos grans cuits, de verduretes, ceba, ai, d'herbetes anem a agarrar el curri, la cúrcuma, pebre negra, i així. O se fa en la llet de coco lleugera. Cuidao que la llet de coco normal està ahí alteta en greix. O se pot fer en beguda vegetal, vale? O si no, jo la faig moltes voltes en iogurt natural i queda molt guai.
1: Ui, que guai.
3: I què faríem? Li posaríem iogurt natural i una miqueta menys de coco? De llet de coco?
5: No. El iogurt natural com a substitutiu de la llet de coco.
3: És que el rotllo que li dona el coco, combinat amb el curri, és molt
5: bo. Per exemple, saps que se pot clavar el que és de soja amb sabor coco, que està molt bo.
3: Beguda vegetal de soja, sabor coco, venga, compro.
5: Vale. No, jo me referia al iogurt. En compte de iogurt natural normal, el iogurt de soja que té sabor de coco, que està molt bé, eh?
1: Però això és igual evitar el greix, si tu, però,
5: si claro, o si no, ni ha llet de coco desgreixada, eh? Amb un poc menys de greix.
3: Vale, vale.
5: Després, una culleradeta de tomaca d'esta que venen concentrada, oli d'oliva, sal, llima, i una culleradeta de crema de tajina, perquè li dona molt de rotllo.
3: Mira, és que és molt semblant a aquella recepta que havíem compartit, tal qual. Li afegixis la tahina, la possibilitat de barrejar la
5: sí,
3: llet de coco.
5: Exacte.
3: I en les verdures, jo és que sóc arreu, vull dir, jo agarro un de fresca o de congelat,
5: totalment,
3: que si és que,
5: per exemple,
3: una carabasseta o lo que
5: setes
3: sigui.
5: Li queden superbé, carabasseta, espinacs, entonces, així al final és sofregir la ceba i la llet.
3: Vale,
5: sí, afegim el curri, la cúrcuma, la pebre, vale? N'hi ha que remenar les herbetes amb l'oli perquè solten l'aroma, vale? I s'impregnen de tot. Incorporem la culleradeta de tomaca concentrada i així incorporem la culleradeta de tahina, vale? I ho remenem. Entonces, vale. Si ho fem amb beguda vegetal o amb llet de coco, la afegim ara i deixem 5 minutets, vale? Per a que ho fem. Si ho fem amb el iogurt, este pas lo viem.
3: Vale.
5: Anem a incorporar els cigrons, afegim més espinacs i deixem simplement que els espinacs, és que com se poden menjar crus,
3: no?
5: Els espinacs simplement és que se queden que es blandisquen. Si ho fem amb iogurt, apartem ja això del foc, afegim el iogurt i ho remenem tot bé. I en iogurt queda molt guai també, molt, molt guai. Ajustem de sal, afegim l'arròs integral, ratllem un poc de llima per damunt per a que l'aroma potencie i listo.
3: Maravilla, i de postre l'humus. Mil gràcies, Clara Llorenç. Gràcies per cuidar-nos.
5: A vosaltres.
3: Vull dia de llegums.
6: Oh, that's so true. It is so true.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada.

Ja heu vist que necessaris són les llegums i que bona idea incorporar-les cada setmana en els nostres plats. Canviem de tema radicalment, perquè la música en directe és un dels moments més especials en la vesprada d'apunt. Cada setmana, Carme Juan ens conta històries del món de la música i escoltem algunes de les cançons de la nostra vida. El gran Nacho Mañó va composar per a Carme Juan un tros de bolero que interpreta Carme en la seva versió valenciana, que se diu Tranquil Cor.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8. De tu a...

0: Bona vesprada, com estan? El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que ja ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció del foc, amb 19 mitjans aeris i participa la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Anem en directe al punt de comandament avançat a Tírig. Célia Cerezo, última hora.
1: Doncs a hores d'ara l'incendi continua actiu. El vent que es preveia que s'activarà este migdia ha reactivat això a les flames i per això s'han deixat veure més columnes de fum. Els mitjans, sobretot els aeris, actuen sobre els dos fronts, nord i sud, per a tractar de perimetrar el foc. La humitat d'esta nit també ha ajudat els bombers en les tasques d'extinció.
0: I el veïnat de Catí continua confinat, ja són vora 20 hores en la recomanació de no eixir de casa. Amb Pacaballero, en directe també, a Catí, és difícil respirar?
2: Difícil respirar i mirar per la finestra que tenen tancada perquè el foc va baixant muntanya baix. En només mitja hora ha recorregut vora 300 metres i és que ara mateix preocupen molt aquestes flames que s'aproximen al municipi de Catí, que recordem continua confinat des d'ahir per la vesprada.
0: Així les coses, continuem pendents de l'oratge, de les altes temperatures, les tempestes i les pluges, que tornen demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Les temperatures més elevades es registren avui al sud i a l'interior. S'ha arribat ja als 37 graus en alguns punts de Xàbia, també a Teresa de Cofrentes, i al nord també fa bona cosa de calor. 36 graus a Onda o a les Useres. Han baixat, això sí, a les comarques centrals, àrea del sud del Golf de València, on ahir es van superar els 40 graus. Ara continuen les humitats elevades, ja no tenim núvols, i les temperatures volten els 30 graus, de 30 a 35 graus. Vesprada tranquil·la, núvols d'evolució a l'interior, també arribaran núvols pel sud, fruit de les tempestes que es formaran a Múrcia, però difícilment avui esperem precipitacions. La situació canvia i molt demà. De fet, esta pròxima nit i matinada tornarà a ser molt boscosa, ens alçarem amb molts núvols baixos i a partir de demà al migdia i sobretot demà de vesprada hem d'estar pendents de les tempestes entre fortes i molt fortes, afectant tot l'interior de la província de València, també de Castelló, sud del Golf de València. Poden caure 40 litres per metre quadrat en una hora i també aquestes tempestes anar acompanyades de fort vent i de granís. Menys risc de precipitació. Demà, a l'extrem sud, les temperatures baixen lleugerament a l'interior i a partir de dimarts i dimecres, situació més tranquil·la.
0: I més notícies. En sumari, una carcassa del castell de l'Olla d'Altea es desviava a nit de la seva trajectòria i va impactar sobre el públic que amplia la platja. Resultat, 27 persones ferides que ja han sigut donades d'alta. Altea, Cristina Badal.
4: Sí, una carcassa de la quinta plataforma se'n va eixir de la seva trajectòria 5 minuts de començar els focs artificials i va impactar vora mar on hi havien assistents vegent els focs i va causar 27 ferits, però gràcies a la ràpida intervenció de serveis sanitaris i de seguretat, molts van poder ser atesos al moment, encara que es va formar una xicoteta estampida. Alguns foren al centre de salut d'Altea, dos d'ells foren traslladats a l'Hospital de la Marina Baixa i un jove de 19 anys per contusions a l'IMET. Per altra banda, 9 van ser traslladats a l'Hospital General d'Alacant i sols un està ingressat amb pronòstic reservat. Ahir just es va celebrar el 40 aniversari del castell de l'Olla amb al voltant de 100.000 assistents.
0: I repartiment d'ulleres homologades a Orpesa per a veure l'eclipsi solar. Falten només 3 dies, molts encara busquen el millor lloc per a veure'l. Els pobles d'interior pengen el cartell de complet i cal tindre clar com s'han d'utilitzar.
5: Que no se pueden estar más de 3 minutos con ella y que hay que descansar 5 minutos. Entonces, para no tener ningún tipo de lesión ocular, eso que nos han recomendado.
6: Justo esta mañana hemos estado viendo indicaciones, de hecho estamos con los primos que son más pequeños y tal, así que hemos estado compartiendo entre todos un poco pues, lo que tenemos que hacer, las gafas, protegernos y todo.
7: Sí, venimos a recoger las gafas para el eclipse del día 12.
0: Y en els esports, anit es va disputar el trofeu Taronja. Cristóbal Molina.
8: L'última edició, que es jugarà a Mestalla, es va saldar en derrota per 1-2 contra el Newcastle en un partit en què l'afició pogué veure de primera mà el nou projecte dels de Corberan i on va estar present Kiat Lim per primera vegada des de que és president. També repassarem la victòria del Villarreal per 1-2 al Galatasaray i el duel entre Castelló i Levant, que s'endugueren els Granota per 1-3.
0: Al control de so està Elena Herrera i qui es parla, Frederic Ferri.
9: Les notícies del cap de setmana.
0: El veïnat de Catí continua confinat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig. Ja ha cremat vora 400 hectàrees. 300 efectius continuen treballant en l'extinció. amb 19 mitjans aeris i participa a la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Tornem en directe al punt de comandament avançat, a Tirich, en Cèlia Cerezo. Cèlia, última hora.
1: Doncs a hores d'ara l'incendi continua actiu. El vent que es preveia este migdia reactiva les flames i per això s'han vist columnes de fum. Recordem que aquest incendi crema des de divendres prop de més de 40 hores. Ara mateix a tots els mitjans que actuen sobre el terreny actuen sobre dos fronts, nord i sud, per a tractar de donar-lo per estabilitzar i perimetrar el foc. La nit ha sigut favorable per a les tasques d'extinció perquè la humitat era del 70% i ha ajudat a contindre les flames, sobretot al flanc nord en direcció a Catí. Precisament la població d'este municipi continuarà confinant almenys fins després de la reunió del CECOP i a les 5 graves per dar quan el conseller d'emergències comunicarà si continuaran o no. Estos incendis que s'han declarat este cap de setmana han estat provocats per llamps, per això l'emergència estarà pendent demà de les tempestes seques previstes.
0: Gràcies, Cèlia. El que volem ara és que escolten alguns dels testimonis en Catí de com han viscut el confinament.
10: D'ahir baix, en tinguem fum, i m'ha baixat fins ahir baix a la lletxera que diem, i ahir se veien, mira, com avançant els flames, baixa una cordillera i ha vingut la Guàrdia Civil, anem 7 o 8, i mos ha dit que no anirem cap a casa.
11: De momento estamos confinados, pero la Guardia Civil pues nos ha dicho eso, digo, que estamos atentos, que cuando nos digan de irnos, pues nos tocará irnos de casa unas horas o lo que sea y ya está.
12: Nos confinaron como a las 4 de la tarde porque la mera verdad que el incendio se ha programado muy, muy, muy fuerte y los helicópteros y las avionetas no han podido apagar el incendio porque como todo está tan seco.
0: El cas és que l'incendi de Tirich i de Catí continua actiu. Hi ha més de 300 efectius sobre el terreny. Txelo Jimeno.
13: L'entrada d'humitat a la zona que crema entre Tirich i Catí ha permès avançar contra les flames durant la nit, tot i que l'incendi està en situació 2 i actiu. Antonio Rodrigo és director tècnic del post de comandament avançat.
14: La humitat relativa era del 70%, ens ha ajudat molt per poder contindre l'incendi, sobretot en la zona nord de Catí, que havia hagut un salt de foc per la vesprà, i en la zona sud també. Ens ha ajudat molt perquè el combustible ha tornat a agafar humitat.
13: El balanç és ja de vora 400 hectàrees cremades, com explica el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
15: Aproximadamente 395 hectàrees i uns 15 quilòmetres de perímetre de l'incendi forestal.
13: A la primera llum s'han incorporat 19 mitjans aeris i 13 unitats terrestres que treballen amb les mànegues i també amb foc.
14: Se crema una zona, se fa com una barrera de foc que produïm nosaltres, sempre té que estar apoyada per una línia d'aigua o dos en autobombes per a que en cas de que se poguera anar, nosaltres tinguem la seguretat de que no se puga propagar a l'altra banda, i això és per a aconseguir per tancar l'incendi.
13: La resta d'incendis que afecten les comarques de la Plana Alta i l'Alt Maestrat a la Serra d'en Galceran i Culla estan controlats.
0: I tornem en directe a Catí, on el veïnat continua confinat. Ja són vora 20 hores en la recomanació de no eixir de casa. Ampa Caballero està ahí en la zona. El fum fa que siga, com ja ens has contat, molt difícil i que siga difícil respirar.
1: Així és, molta preocupació entre el veïnat de Catí, que estava en esperantis a reunió del CECOP i de les 5 de la vesprada per veure si podien lleixir de les seues vivendes, ser desconfinats. Però ara mateix la situació, sobretot a partir de migdia, s'ha complicat. De fet, encara podem veure les flames. Estaven dalt de la muntanya, han baixat muntanya baix, en cosa de mitja hora, han crevat vora 300-400 metres i continuen actives. Un fum negre que es dirigís concretament al municipi de Catí, que es troba només alguna carretera de diferència. De fet, així, en aquest punt on ens trobem, a la CB-128, és un anar i vindre de camions de bombers, de Guàrdia Civil i d'efectius de la UME que intenten apropar-se a aquest segon focus, a aquest front de Catí, que es troba ara mateix actius. També els mitjans aeris refreden la zona, llancen aigua per tal d'evitar que el foc continuï reavivant-se i cremant aquest terreny. Per tant, moltíssima preocupació, moltíssima atenció del veïnat de Catí perquè veuen encara des de les seues finestres, no les poden obrir, com el fum
2: i els propar-se a aquest segon focus, a aquest front de Catí, que es troba ara mateix actius. També els mitjans aeris refreden la zona, llancen aigua per tal d'evitar que el foc continuï reavivant-se i cremant aquest terreny. Per tant, moltíssima preocupació, moltíssima atenció

0: passar, informa Alberto Alonso.
1: El fum en Vallescatí des de bon matí deixa una població fantasma. Cases i negocis tancats amb pany i clau.
2: Tinc un quiosco, no podem obrir perquè estem confinats.
3: Ens han dit que tenien que tornar a tancar perquè no ho tenien controlat. Entonces mos n'anem cap a casa. Tenien moltes reserves i, clar, ho han tingut anul·lar tot.
1: Tots continuen confinats.
4: Estem confinats, però jo vaig a donar menjar als animalets.
5: Preparats per marxar, per si mos n'havíem... Ahir van dir confinats, però preparats per si havíem de marxar. O sigui que el susto era una miqueta gros.
1: Els carrers buits des d'ahir de vesprada, transitats únicament per la Guàrdia Civil que controlava el protocol.
6: N'hem sat a 8 i mos ha dit que no anirem cap a casa.
7: Jo me confino ara.
1: Llarga nit per al veïnat.
8: Los que tenen les granjas, pues eso es más... sufren un poco más.
9: La gente está preocupada por sus granjas.
10: Preparan també un poc la bossa i tal, si ens diguem que tenim que evacuar.
1: Era l'UME, que ha passat la nit al ras sense descans, usant l'únic mitjà aeri que pot volar de nit. I per a la Guàrdia Civil, que ha velat per la seguretat dels catinencs i catinenques, unes tasques per les quals els residents...
11: Una nit.
12: Capellet.
1: Estan molt agraïts.
13: No fa falta, dona.
14: Bueno, així no passeu la nit millor.
13: No, però, a veure, mira, me fa un favor... Vosaltres acabem el servici ara. Li passa a la nit, als meus companys de la nit.
1: Un poble solidari.
15: Ahí tens el meu mòbil, si necessiteu alguna
1: cosa. Si l'evolució és positiva, el veïnat serà desconfinat esta vesprada.
0: I anem ja en una altra de les notícies que avançàvem en sumari. L'accident a nit en el castell de l'Olla d'Altea, quan una carcassa es va desviar i va caure sobre el públic, informa Sònia Silvestre.
16: Sí, hi havia quasi 100.000 persones a nit en l'abadia d'Altea per assistir a este castell quan una carcassa, als 5 minuts de començar l'espectacle, es va desviar. Es visqueren moments de pànic, com recorda Nicolás Bugeda, de la confraria que organitza este castell.
17: Tot el que va ocurrir és la xampida que va fer que molta gent tinguera contusions. El que eren les pedres de la mar pues, es vararen i tinguen aquestes contusions, però van ser en seguida ateses.
16: Recordem que 27 persones van resultar ferides i 9 d'elles traslladades a la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant. Una d'elles continua ingressada. Este incident ha deslluït este castell, que volia ser recordat com el més gran de la història, amb més de 1.650 quilos de pólvora llançats des de 10 plataformes flotants per la pirotècnia Vulcano, que per cert no ha volgut fer declaracions, i commemorar així els 40 anys d'este espectacle. A hores d'ara s'investiguen les causes de l'incident.
0: I la Policia Nacional ha detingut a Elx a 3 dels almenys 5 presumptes integrants d'una banda dedicada a vendre joies d'or falses. Ho feien en establiments de compravenda i aconseguien superar les comprovacions inicials gràcies a un bany superficial que les feia passar per autèntiques. La quantitat estafada ascendís a 4.700 euros.
18: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: Anem amb més coses. Repartiment d'ulleres homologades a Orpesa per a veure l'eclipsi solar. Falten només 3 dies. Molts encara busquen el millor lloc per a veure'l. Els pobles d'interior pengen el cartell de complet i cal tindre clar com s'han d'utilitzar. Orpesa, Verònica Marc.
19: Durant tot el matí, en el passeig de la platja de la Conxa d'Orpesa, un stand de l'Ajuntament ha estat repartint 2.500 ulleres homologades. En els pròxims 3 dies seguiran repartint-ne en diferents punts: plaça Major, platja del Morro de Gos i platja d'Empúries. En total, 10.000 ulleres homologades per veure l'eclipsi amb seguretat. També s'ha donat informació sobre horaris, llocs on veure el fenomen i consells com no mirar l'eclipsi directament durant més de 3 minuts, tot i dur les ulleres possibles. Esta població passa en estiu de 13.000 a 120.000 persones i amb l'eclipsi es complica. Per a aquest dia el tràfic rodat s'ha tallat i s'ha organitzat també un festival de música des de les 9:30 de la nit fins a les 12:30 per evitar que les eixides siguin totes de colp.
20: Que no se pueden estar más de 3 minutos con ella y que hay que descansar 5 minutos. Entonces para no tener ningún tipo de lesión ocular. Eso que nos han recomendado.
21: Justo esta mañana hemos estado viendo indicaciones. De hecho, estamos con las primas que son más pequeñas y tal, así que hemos estado compartiendo entre todos un poco pues, lo que tenemos que hacer, las gafas, protegernos y todo.
22: Venimos a recoger las gafas para el eclipse del día 12.
0: En este conterrere dels dies que falten per a l'eclipsi, els pobles d'interior com Morella preparen un dia especial per als visitants mentre pengen el cartell de complet. Es calcula que l'impacte econòmic de l'eclipsi al sector turístic a Espanya serà de més de 360 milions d'euros. Txelo Jimeno.
23: Com expliquen Coltaní Popescu de l'Hotel Rei Jaime I de Morella i Pablo Ripollès de Cardenal Ram,
7: Als hotels de Morella no cap ni una agulla.
11: Només de una

0: Que està complet el hotel, vale? I sigue preguntant.
1: Més del 80% de les reserves són estrangers. Són algun americà, Anglaterra.
2: Ara toca preparar ese dia amb alguna cosa especial per als clients.
0: Hemos hecho un menú especial para el día del eclipse. Vamos por los platos típicos de aquí de Morella.
2: En el web de l'Ajuntament s'ofereix informació sobre les tres zones habilitades on poden disfrutar de l'eclipse amb reserva d'entrada inclosa. Vanessa Arroyo és tècnica de turisme i Diego Alcón de l'Associació d'Empresaris de Turisme de Morella.
3: Per l'Albereda, al castell, també se venen entrades per a veure l'eclipsi des del castell.
4: L'intenció és que en la gastronomia, la cultura, el patrimoni, que no vingui la gent només a veure l'eclipsi, que sinó que puguen estar un parell de dies o tres per conèixer tot el que tenim a la nostra zona. No?
2: Una gastronomia rica en un entorn incomparable. Bernabé Sangüesa és alcalde de Morella.
5: Recordar que serà un dels millors punts per a observar-lo de tota la comunitat valenciana.
2: Eclipsi del segle, que ja espera molts una bona excusa per allargar l'estada i disfrutar dels ports.
6: I no cal agafar cap vol per arribar a dos platges de revista. Els parlem de la Cala de la Granadella a Xàbia i l'illa de Tabarca. Són dos de les platges més boniques d'Espanya, segons la prestigiosa revista National Geographic, informa Zaida Ruiz.
7: La Granadella Xàbia presenta una imatge de postal, aigües cristal·lines i un entorn idíl·lic.
8: És així, i jo tenia moltíssimes ganes de venir a visitarla. Llevo aquí viviendo un año y no, nunca había venido.
9: El agua está limpia, fresquita.
10: Me encanta, no me extraña que sea de las mejores playas, me gusta mucho.
7: Forma part d'un espai natural de més de 750 hectàrees que dona la sensació de refugi natural.
11: El enclave de la playa es espectacular.
12: Esta es que es cala, es la mejor.
13: Y es molt bonica. Està tancat, antes anaven a pescar.
7: Més al sud, la platja de l'illa de Tabarca és un altre enclavament que la revista National Geographic destaca per la seva pradera de Posidònia.
14: A mi me da mucha paz venir aquí.
15: Sobretot a primera hora del matí i a última hora de la vesprada és molt tranquil·la.
16: Tiene una cantidad de peces, tiene un paisaje marino brutal.
17: I espero que la puguin conservar així i encara millorar i tot. Durant molts anys.
7: Són tresors naturals de la Costa Blanca.
18: Però no fem molta publicitat, que si no ve tota Espanya, sí.
7: Que no paren de guanyar popularitat.
6: I l'activitat als aeroports és frenètica estos dies d'agost, en consonància també la quantitat de controls que es fan en equipatges i en el passatge. Repassem en Sònia Silvestre quins són els objectes que ens poden portar problemes i com evitar donar positiu, per exemple, en la detecció d'explosius.
19: Sí, per exemple, les bateries ens poden complicar i molt l'embarcament, com explica Jaime Herraiz, inspector de seguretat a l'aeroport de València.
20: Últimamente, el principal problema que se está dando en los controles de seguridad son las baterías. Ha habido incendios, ha habido casi accidentes. Entonces, la tendencia actual por seguridad es no transportar o transportar muy limitadas.
19: Algunes companyies, de fet, demanen un permís especial per a les bateries d'entre 100 i 160 watts hora i altres directament les prohibixen. I atenció amb els controls de drogues i explosius, perquè hi ha cremes hidratants i filtres solars que inclouen glicerina o metalls que poden donar positiu.
20: Lo que hacemos nosotros es verificar que efectivamente es un medicamento, es una crema y no es una alarma real y que no es un peligro para el avión. Eso lleva un procedimiento confidencial bastante completo.
19: Así que cal preparar bé la maleta.
21: Intentamos que no haya nada prohibido. Nos repasamos bien la instrucción.
19: Para evitar problemas.
22: Que nos hayan parado por tener el cuchillo con la tortilla de la abuela.
23: El cuchillo no pasó.
19: Els controls permeten descobrir armes camuflades, detectar el perill d'objectes aparentment inofensius, així que es tracta d'uns minuts que valen or perquè d'ells depèn la seguretat del vol.
6: I és possible fer una desconnexió digital, anar en vacances i oblidar-se del telèfon mòbil? Serien capaços de no estar pendents del mòbil i de xarxes i disfrutar dels paisatges, les experiències vitals i fins i tot atrevir-se a avorrir-se? Informa Anna Moure, que ha parlat amb un psicòleg i amb estiuejants. Escolten.
24: Que si ya de vacances estoy en casa en el móvil.
25: Es como una necesidad, lo tienes al lado todo el rato y cuando no lo tienes lo buscas.
26: Es difícil porque todo lo tenemos, los bancos, todo, lo tenemos por el móvil.
27: Andabas caminando, tener el móvil en la mano. ¿Crees que el portén ya en la vena?
0: i és impossible.
1: Pot semblar un impossible, però prescindir del mòbil durant les vacances no només es pot, sinó que és saludable si el que volem és desconnectar de veritat.
2: Fer un esforç gran per a connectar un stick, i jo crec que això és el truc. El vent és diferent, no? L'olor és diferent, el menjar és diferent, doncs posar realment els sentits en on estic.
1: Per a fer-ho hem d'establir unes pautes que ens poden ajudar en este detox digital, com no viatjar amb ordinadors o tauletes i dosificar l'ús del mòbil.
2: Deixar el mòbil quan estic caminant, si he de consultar-ho per alguna raó o urgent, posar un límit. Si n'hi ha xiquets o si n'hi ha altres amics quan me'n vaig de vacances, doncs potser és una cosa que se pot pactar. Són temps d'anar-se'n per el bosc i perdre's un poquet i de jugar a Travolta com jugàvem abans.
1: Cal tractar d'evitar gestos i costums que tenim massa interioritzats.
2: Costa. Els primers dies va costar molt, perquè és una transició, no? Venim d'eixar algo que ens atropella, no? I li hem de posar fre.
1: Consells per a recuperar un ritme de vida més pausat, almenys durant les vacances, que ens permeta reconnectar amb l'entorn, amb nosaltres mateixes i amb les persones que tenim més a prop.
6: I una altra història que contar-los. Córrer vora 100 maratons arreu d'Espanya per a conscienciar sobre salut mental i donar visibilitat als suïcidis. És l'objectiu de Jaime, un bomber madrileny que ho ha patit de primera mà. Una de les seues parades ha sigut Benidorm, informa Pere Conca.
3: Jaime acaba de sumar a Benidorm 42 quilòmetres més a les cames. Ho fa primera soles i després envoltat de companys del cos de bombers i del club d'atletisme Benidorm. Tot perquè vol...
4: concienciación y visibilización. O sea, lo que se busca es eso, conocimiento de las cifras de personas que pierden la vida por suicidio en España en los últimos años.
3: Benidorm es una parada más dins d'un calendari d'agost on aspira a correr 30 maratons en 30 días.
4: La motivación es entre lo que vemos un poco en el día a día en nuestro trabajo en los últimos años, pues que se percibe el aumento y mientras tanto, paralelo, pues sí que esto pues en nuestra casa pues también hemos tenido pérdidas por ello.
3: Y amb una torcha molt especial.
4: Tallada a mano por un compañero y bueno, pues vale, la llevamos por todas las ciudades, quien quiera la lleva, dejan ahí sus, como sus mensajes, sus experiencias que todo el mundo tiene, o sea, es exagerado todo el mundo lo que te cuenta y bueno, digamos que la antorcha va a llegar con mucho peso a Santiago de Compostela y la idea pues luego allí será quemarla.
3: En ese momento Jaime haurà sumat en dos fases 3.953 quilòmetres, la xifra de suïcidis a Espanya en el 2024.
5: A punt, les notícies del cap de setmana.
6: Anem en notícies del món. Europa patís una sequera històrica que està deixant camps secs, centrals d'energia sense aigua i creuers fluvials suspesos. A més dels perjuïs econòmics, el baix nivell dels rius ha deixat al descobert des de vaixells de guerra fins a les restes d'un mamut, informa Eva Terol.
23: A Anglaterra, la típica imatge de núvols i prats verds queda aquest estiu molt lluny de la realitat. El país ha viscut el mes de juliol més càlid des de fa 190 anys i patix la tercera sequera en 5 anys. Es preveu que la collita de cereals serà la pitjor en dècades. Les altes temperatures i la falta d'aigua afecten l'agricultura, però també la producció d'energia. El cabal de rius majestuosos, com el Danubi o el Rin, està sota mínims i algunes centrals nuclears d'Hongria i Romania han hagut de parar per no poder abastir els sistemes de refrigeració. El baix nivell dels rius afecta el transport fluvial, tant de mercaderies com turístic, però també està fent emergir objectes de tot tipus. A Bulgària, entre el fang del Danubi, han aparegut les restes d'un mamut. Ossos que, segons els experts, corresponen a una mandíbula inferior, dos ullals i possiblement una costella. També han aparegut algunes embarcacions de la Segona Guerra Mundial. El 1944, amb l'exèrcit rus avançant cap a Europa, les tropes nazis van enviar al fons del Danubi centenars de vaixells de guerra, una flota afonada que ara torna a emergir.
6: I al Canadà, més d'un centenar d'incendis forestals cremen a la Colúmbia Britànica, a l'oest del país, on s'ha declarat l'estat d'emergència. El foc ha destruït cases i ha obligat a desallotjar més de 20.000 persones. Més de la meitat dels incendis estan fora de control i a causa de les altes temperatures, el vent i la sequera. I alerta roja a la Xina. El país es prepara per a l'arribada del tifó Dolphin, que s'espera que toque terra entre esta vesprada i la matinada de demà. Més de 100.000 persones han sigut ja reubicades en previsió d'unes pluges que poden ser torrencials i també pel fort vent que pot haver. S'han tancat ports i hi ha més de 1.000 vols cancel·lats. Obrim la pàgina esportiva en A Punt Ràdio. Cristóbal Molina, hola de nou.
0: Hola, anem amb el trofeu taronja que se'n va endur el Newcastle després de guanyar per 1-2 al València en un partit en què finalment va estar Kiat Lim, present a Mestalla per primera vegada des de que va ser nomenat president ara fa quasi any i mig. Va veure com el seu equip caia derrotat amb el matiner gol de Greenwich amb un tir per tot l'escaire, però el partit va estar marcat per una dura entrada de Gallà que li va valdre l'expulsió. I Acabí parlava després del partit.
8: Hoy creo que, por ejemplo, ha sido un buen partido del equipo. Hasta es verdad que la tarjeta roja puede pasar y eso se te complica, pero creo que el equipo no está mal.
0: El doble de Wisa per als anglesos va decantar el marcador en un partit on van debutar els reforços Sato, De Haas i Dieng davant d'una afició que esta temporada ha d'estar amb l'equip, com demanava Diakaví.
8: Queremos que estén con nosotros y creo que eso puede generar algo bueno, que estén con nosotros y apoyar a quien sea que esté en el campo, apoyar, porque este año va a ser un año bueno si estamos unidos.
0: I què diu l'afició? Serà any de patir o serà una temporada més tranquil·la que la passada? Els escoltem.
9: Patir, però esperem que menys. Jo enguany sí que firme del nou cap amunt.
10: Espero que siga algo d'il·lusió, però com estem acostumbrats, al final serà patiment, segurament.
11: Jo crec que serà d'il·lusió, no? Ja que era l'últim any de Mestalla, suposa que tocarà guanyar algo.
12: Jo crec que de patiment, si no, no seria el València.
13: Esperem no patir. Si venen bons resultats i podem estar allà dalt, doncs benvingut.
0: També va jugar el Villarreal, va vèncer per 1-2 el Galatasaray en un partit que perfectament podria ser una eliminatòria de Champions. Ayoce de penal i Mikautadze van ser els autors dels gols per acabar la pretemporada amb bones sensacions en la setmana prèvia al debut en la Lliga, diumenge que ve a casa del Racing de Santander. Escoltem Ayoce.
27: Ya empieza la competición, ya no hay tregua y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado ya. Ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos con mucho valor y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
0: També acabaren la pretemporada el Llevant i el Castelló, que ahir s'enfrontaren a la Ciutat Esportiva de la Coma, un duel en què els de primera s'imposaren per 1-3. Antonio Gala marcà per als orelluts, però Nacho Pérez i Iván Romero amb un doblet decantaren el marcador. Escoltem el jugador granota.
28: El objetivo es el mismo del año pasado, es el intentar permanecer en primera división otro año más. Se está siempre muy apretado todo y será difícil, pero nosotros a intentar conseguirlo de nuevo.
0: I un apunt més de futbol. Carlos Espí va debutar com a golejador amb el Real Madrid en la victòria dels blancs contra el Ferencváros. El de Tavernes va fer el segon gol. I acabem amb motor. Està en marxa el Gran Premi del Regne Unit dins del Mundial de Motociclisme. En MotoGP, victòria per a l'espanyol Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Marco Bezzecchi. En la categoria de Moto2, victòria del txec Filip Salak. Darrer d'ell, completant el podi, han entrat en meta dos pilots de Pujol. Segona plaça per a Ivan Ortolà i tercer, Àlex Escric. I a les 3:30 és la prova de Moto3, amb el pilot de la Pobla de Vallbona, Adrián Cruces, eixint des de la primera línia amb el segon millor temps.
6: Gràcies, Cristóbal, per este bon repàs que has fet a l'actualitat esportiva Siena.radio.

0: Cocentaina celebra estos dies les festes de morts i cristians en honor al patró Sant Hipòlit. A nit va tindre lloc el plat fort, l'entrada mora i cristiana, on la fila Mudèjars enguany al capdavant de la capitania mora va sorprendre amb un seguici en homenatge a les seues arrels. Fernando Pascual és el capità moro de 2026 de Cocentaina.
1: Els Mudèjars són les moros que es van quedar després de la reconquesta de Jaume I, eren tècnics en el tema textil, en el tintatge. Entonces, nosotros anem ara a recrear-se en el nostre boato en el tema del tintatge i esperem pues, que la gent disfrute.
0: En morts i cristians, quasi a punt d'acabar este informatiu, però primer anem a fer-li una ullada a la previsió de l'oratge, perquè tenim previsió d'altes temperatures, de tempestes, de pluges, que poden tornar demà. Lluís Obiols, bona vesprada de nou.
2: Bona vesprada. Les temperatures més elevades es registren avui al sud i a l'interior. S'ha arribat ja als 37 graus en alguns punts de Xàbia, també a Teresa de Cofrentes, i al nord també fa bona cosa de calor. 36 graus a Onda o a les Useres. Han baixat, això sí, a les comarques centrals, àrea del sud del Golf de València, on ahir es van superar els 40 graus. Ara continuen les humitats elevades, ja no tenim núvols i les temperatures volten els 30 graus, de 30 a 35 graus. Vesprada tranquil·la, núvols d'evolució a l'interior, també arribaran núvols pel sud, fruit de les tempestes que es formaran a Múrcia, però difícilment avui es faran precipitacions. La situació canvia i molt demà. De fet, esta pròxima nit i matinada tornarà a ser molt bascó, ens alçarem amb molts núvols baixos i a partir de demà al migdia i sobretot demà de vesprada hem d'estar pendents de les tempestes entre fortes i molt fortes, afectant tot l'interior de la província de València, també de Castelló, sud del Golf de València. Poden caure 40 litres per metre quadrat en una hora i també aquestes tempestes anar acompanyades de fort vent i de granís. Menys risc de precipitació demà a l'extrem sud. Les temperatures baixen lleugerament a l'interior i a partir de dimarts i dimecres situació més tranquil·la.
0: Gràcies, Lluís. Ho deixem així. Els servicis informatius d'esta casa, la Ràdio Televisió Pública Valenciana. Es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc a la zona de Tírig i Catí. Així, en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguin des del seu mòbil, si tenen descarregada l'app d'Apunt Media. Recorden que a les 5 hi ha reunió del SECOPI i actualitzarem totes les notícies respecte als incendis. Nosaltres tornarem esta vesprada, després d'aquesta reunió del SECOPI. Fins després.
3: Les notícies del cap de setmana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
5: De tu a tu.
6: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Què fas este cap de?
9: Doncs festa.
8: I el següent?
9: Són festes també, què vols que li faça?
8: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
5: De tu a tu.
10: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 3:34 de la vesprada i així comença este diumenge esportiu al Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant tenim hores de ràdio, així que els convidem a quedar-vos en nosaltres esta vesprada. Ara de seguida anem al repàs del que varen fer els equips valencians en el dia d'ahir, on en el futbol en directe no ens va faltar, però és que avui, en el de tu a tu, ja sabeu, esta secció de Clara Alcover i Célia Sánchez, on hi ha històries que van molt més enllà del marcador, on descobreixen la cara més humana dels nostres esportistes, en aquestes converses sinceres, pròximes, sense cap tipus de pressa, sense anar corregent, com solen anar sempre els protagonistes. Teniu l'oportunitat d'escoltar, no?, històries, perquè cada victòria, cada esforç, cada repte, pues té una història, no?, que mereix ser escoltada. I avui parlaran en Jaume Domènech. Més avant parlem de bàsquet, i en concret de bàsquet femení, perquè la selecció espanyola arrencarà el Mundial al mes de setembre en Alemanya, i parlarem amb Maria Pina per a que ens conte tots els detalls en un Mundial en el que el protagonisme també serà per a les jugadores taronja de València Bàsquet. També tindrem el nostre moment per a parlar d'handbol femení en una xerrada entre Toni Galindo i Xandi Barbosa, i parlarem de com li va als dos filials dels nostres equips de Castelló, com són el Castelló B i el Villarreal B, en Juanfran Roca. I avui tindrà protagonisme també la pilota, perquè, a més de la partida al Trinquer de Moixent, xerrem en Alejandro Gil, que és el jugador revelació de 2025. Però no acaba ahí. Esta vesprada, de la mà de Luis Urrutia, ens espera una macroprèvia de la setmana que ve, perquè ja arrencarà en esta sintonia la primera divisió, la segona divisió, en un divendres on viurem el Reial Societat B davant el Castelló, un diumenge en el Racing de Santander Villarreal i en el Espanyol Llevant, i un dilluns en el Deportivo de la Coruña Elche i Almeria Eldense. Coneixerem com estan els ànims en els nostres equips, però també en els rivals. I ja a la nit, més futbol, i ficarem el focus en el panorama internacional per a en David Ferris analitzar les lligues internacionals. Avui ens quedaven per parlar la Sèrie A i la Ligue 1 i com avancen en el mercat i alguns dels aspectes claus d'aquestes lligues. Més tard, la cau del Puma, on l'ex representant de futbolistes José Luis Rodríguez, en ell descobrim com cada setmana històries e intrahistòries del futbol vintage valencià. I del futbol dels 90 anem al futbol més nostre, de la mà de Carlos Gallardo, per a pegar una ullada als equips del futbol regional valencià. I ja a les 11 de la nit, els últims 90 minuts del Punt a Punt, en l'anàlisi de tot el que ha deixat el dia i el cap de setmana, en la millor tertúlia i opinió. Així que arrenquem en este Punt a Punt. Són les 3:37 i anem a donar pas al repàs de lo que va ocórrer ahir.

0: els dos pilots de Pusol, Ivan Ortolà i Àlex Escrig, en segona i en tercera posició. I en Moto3 està en marxa la carrera, on eixia primer Scott Ogden, però en segona posició Adrián Cruces, el valencià, i en tercera Valentín Perrone. Així que estem pendents de com acaba la carrera de Moto3, però este és el recull que volíem fer sobre l'esport que ens ha deixat en el dia d'ahir, en el dia d'avui, en general, en este accent valencià que sempre li donem en el punt a punt, així en Apunt Ràdio. Fem una pausa, un alto en el camí, al tornar anem a la secció del de tu a tu, avui, recordeu, en especial perquè se senten Célia Sánchez i Clara Alcover en Jaume Domènech. Una pausa i anem a això.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
7: De tu a tu.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.

13 minuts, passen de les 4 de la vesprada i anem a donar pas a la secció de tu a tu de la nostra Clara Alcover, que evidentment tirem en falta en este estiu, però bueno, pues, anem a escoltar en Celia Sánchez també en esta secció. Com vos diguem, hi ha històries que sempre cal escoltar i cal descobrir també d'esportistes que n'hi ha pues, darrere, no? de moltes coses que moltes vegades no tenen el altaveu suficient. Així que avui en Jaume Domènech, de tu a tu.

0: Hi ha persones que necessiten molt poc temps per a fer-se visibles i n'hi ha altres que necessiten anys per demostrar realment qui són. Persones que no sempre ocupen les portades, però que acaben deixant una empremta profunda en tots aquells que comparteixen camí amb elles.
1: Avui ens acompanya una d'aixes persones. Algú que ha construït la seva trajectòria des de la constància, el treball silenciós i la paciència. Sense fer massa soroll, però guanyant-se el respecte de companys, entrenadors i afició.
0: L'hem vist defensar una de les porteries més exigents del futbol espanyol, l'hem vist celebrar, patir, esperar i tornar-se a alçar.
1: Però durant els pròxims minuts no volem parlar només del porter, volem descobrir la persona que hi ha darrere dels guants.
0: La seva història, els seus records i les seues vivències.
1: Perquè els partits passen, els resultats canvien, però hi ha experiències que et marquen per sempre.
0: Això és de Tu a Tu dins del Punt a Punt i avui estem amb Jaume Domènech.

0: perderse de la mano, madre mía.
1: Jaume, hola, benvingut.
2: Hola.
1: Estem molt contentes de que estigues avui al De tu a tu amb nosaltres i compartir un poc la teva experiència, però sobretot...
3: Voret feliç i bé.
1: Sí.
2: Que guai, que diria. Gràcies.
1: Així que benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: I anem a disfrutar un poc de la teva carrera, però sobretot del que estàs vivint actualment.
2: Molt bé.
3: Què està fent el Jaume de Windia?
2: Bueno, el Jaume de Windia fa ara un, más o menos, no arriba a un any que vaig prendre la decisió, no, de retirar-me. I pues, ha sigut un any mogudet en el que he tingut pues, moltes opcions per a decantar-me professionalment. I bueno, finalment pues, vaig decidir, com a pas més significatiu, no, treure'm la llicència d'agent FIFA i a dia d'avui pues, ja he aprovat. I, bueno,
3: estic tot això en un any?
2: Sí, tot això, bueno, sí en menys d'un any. L'agència de Team, que era la que me representava a mi com a jugador, me va donar una opció, no? Un projecte molt, molt ambiciós i la veritat que un repte professional molt xulo per a mi. I bueno, el vaig acceptar i estic molt content en aquesta llavor que estic fent ahir. També pues, estic de comentarista en Dazón, en els partits de Mestalla, que la veritat que me plena molt perquè vaig allí, estic a peu de camp i bueno, estic en els excompanys, la gent també me mostra un munt d'estima i de suport i bueno, és algo que me plena, la veritat.
3: Els nostres companys, Cristina, Irene i demés, bueno, quan coincidim, jo li dic, bueno, què tal, Jaume, de comentarista, com ha debutat? I ja saps que ells sempre ho veuen tot molt bé, no? Són molt bones. I diu, doncs pues molt bé, pues poc a poc se va soltar.
2: M'ajuden molt.
3: Ja va dient un poc més, perquè al principi, clar,
2: sí, claro,
3: te posen ahí i dius, ai, mare, què dic,
2: claro,
3: no? Perquè tot el que diga
1: sempre imposa un poc.
2: Claro. I al final és en directe i,
3: claro,
2: i tu no o sea, vosaltres esteu preparats, heu preparat, i jo al final
3: no pots fer ni una mala cara, eh?
2: Claro, no, ni rascar-te ahí, i a més al principi estava com un robot així.
1: En tensió, eh? Sí, sí. Però bueno, tu eres la veu de l'experiència, al final és des d'una altra banda, diferent, però també estàs un poc en el teu entorn.
2: Sí, això, en seguida ho agarres, perquè al final és el teu hàbitat.
3: Quan varen veure què en el micro...
2: Bueno, me sentía raro, me sentía raro, y sobre todo pues cuando me tocaba entrevistar a algún ex company, pues o sea, flipaba y me decía, no pues
3: hace unos meses, tanta gallá, ¿no?
2: Sí, muy bien. Y me decía, se me fa súper raro Boret así. Y eso, pues bueno, son etapas, esta es una nueva etapa. También pues tinc, a nivell empresarial tinc dos empreses també, que bueno, ja les tinc des de quan jugava i tal. Però...
3: De què sector són?
2: Bueno, sobretot en el tema immobiliari, pues de fer edificis a reformar i venda de viviendes, alquiler de vivienda habitual i també pues, places de garatge i naves. També tenim a companyies multinacionals, espais logístics, també tenim per a donar servei a diverses empreses importants. I bueno, menos alquiler vacacional, que no és algo que m'agrada perquè és molt de canvi i tot això. Ho portem, és algo que també m'anà molt bé, però és de veres que la meva madreta és ma mare en tot aquest tema, que és de professió comptable i és una màquina. Entonces jo quan me vaig retirar pues, tenia l'opció de clavar un poquet el cap ahí, però simplement supervise quan se va fer una operació per donar l'okay, però no estic en el
3: confies
2: dia.
3: Confies plenament.
2: Sí, com m'anava molt bé, dic, no siga que me fiqui, no deixa d'anar bé, i és algo que tampoc me plena en el dia a dia tant. A mi m'agrada més lo que vos parle, el futbol, estar ahí en el...
3: És que gestionar una empresa, com us ho diuen a nosaltres, sí, no és lo més divertit del món. Després no. És un orgull i,
2: sí,
3: i és tot bé, si tot va bé, està fenomenal, però tot el treball que hi ha darrere té la, eh?
1: Sí, però teniu una carrera curta i al final has fet els deures bé. Perquè,
2: sí, la veritat que molt bé.
1: Perquè acaba pronte i invertir i posar, dedicar, no, tot lo que a lo millor has guanyat en la teva carrera professional a invertir aquestes inversions, a la llarga eixiràs guanyant.
2: Sí.
1: Entonces, conta'ns un poc què és el que més t'il·lusiona a dia d'avui, que és el que te dona il·lusió quan t'alces de matí, perquè la vida t'ha canviat.
2: Sí, està
3: ara t'alces més pronte, no?
2: Ara tinc menys excuses, no? Antes era un poquet el xiquet mimat, no? Ara, pues, bueno, per el matí despertes xiquets, estic en els desdejunes, pues que antes quan tenies que entrenar, pues te fes un poc més el remolón, no te canses antes d'entrenar, saps?
3: Claro.
2: Ara ja no tinc...
1: No tens escapatòria.
2: No tinc escapatòria, no. Entonces, bueno, estic ajudant en casa, tinc temps també... Per primera vegada en la vida, sent que arriba a tot, no? Que per mi és superimportant. I aquest equilibri de dir, puc ser pare, home, i dedicar-me el temps que requereix a lo que vull dedicar-me professionalment. Quan eres futbolista realment tens molt de temps mort, però aquest temps mort no pots fer activitats d'anar-te'n a passar el dia per allà a la família, o condicions que pues tens que descansar pronte,
1: claro,
2: perquè al dia següent tens entrenament o partit,
1: rutines,
2: claro, i els xiquets i la teua dona pues estaven un poquet també condicionats a tot això. Entonces, pues bueno, crec que en aquest aspecte s'ha guanyat benestar, qualitat de vida i tot això, i quanta il·lusió, és algo que quan me vaig retirar va haver un moment de que me sentia, dic, ostres, és que complí tots els somnis que tenia ara en 35 anys, com me reil·lusione, com pense tal. Pues al final me vaig ficar l'objectiu de treure'm la llicència en 3 mesos, que la veritat que és molt difícil perquè la mitja, no, de persones que aproven i al millor se tiren anys estudiant és molt baixa, i bueno, pues me vaig treure en 3 mesos, va ser un algo molt reconfortant.
1: És molt conscienciat,
2: sí,
1: per a traure.
2: Sí, dedicava tots els dies diverses hores a això, i bueno, me va plenar, i sobretot pues ajudar a desenvolupar carreres de futbolistes, negociar les millors opcions i optimitzar la carrera d'ells, pues és algo que me plena i m'estic com enganxant, i és algo que me plena molt, la veritat.
3: I què trobes a faltar del futbol, i què no trobes gens a faltar del futbol?
2: Això ho
1: tens claríssim, no?
2: M'encanta la pregunta.
1: Si poguereu veure la cara de Jaume als que estan, no? Als nostres...
3: Pues l'anem a treure, que l'estan gravant.
1: és com que t'he vist que ho tens molt clar.
2: Sí, perquè lo que no tire de menos són els dolors que ja tenia. Jo els últims anys he tingut moltes lesions, i per entrenar-me tenia que vendar mig cos.
1: Ja estàs patint.
2: Sí, ja estava patint, era dur i tal, i encara tenia opcions de jugar i d'agarrar bons contractes, però bueno, també per un tema familiar ho vam deixar, però per mi ha sigut la decisió perfecta.
1: Has guanyat en salut?
2: Ha guanyat en salut, totalment, sí. I el que tira de menys al final sí que és el dia a dia en els companys, en el vestidor, els viatges i esa rutina, i representar el València també. Era algo que quan estava dins és dur en el dia a dia, vosaltres també ho sabeu, perquè hem
3: sigut companys.
2: Sí, perquè al final és un club molt exigent en el dia a dia, i és dur i pesat, però al final jo me sentia que estava també en el meu hàbitat, i era per lo que jo havia nascut, saps? Per representar aquesta camiseta. Entonces, aquestes cosetes les tiro de menys, però les altres pues, m'han vingut molt bé en qualitat de vida.
1: Si mires un poquet arrere, ara que estàs un poc més fora, què és el que li diries al Jaume de fa 10 anys, no?
2: Ostres! Bueno, pues sí que és de veres que jo era una persona molt impulsiva, que pues, a vegades li costava acceptar certes decisions, i en el pas dels anys pues, he après, no, a ser menys visceral, no, per dir-ho, menys impulsiu,
1: sí,
2: més cerebral, analitzar més les coses, i crec que, pues, que jo haig pogut estar tants anys a València, que haig estat 7 anys com a capità, és fruit d'aquesta evolució cap a aquesta persona més cerebral, més d'analitzar les coses, més de buscar el bé col·lectiu. Entonces, per què li diria? No canviaria res d'aquesta passió en la que visc i aquesta ambició que tinc, però sí, pues
3: perquè no seria Jaume, no?
2: Claro.
1: És que jo anava a dir-te, jo crec que tots, a Jaume Domènech, o sea, sí, anem a recordar-lo sempre impulsiu.
2: Sí, totalment. Totalment.
3: O sea, que sí. Sí. No sé quines imatges tinc jo. O sea, jo quan me diu algo de Jaume, no, jo digo, superbon tio, però és que jo el recorde, i és que és nerviós, i és que dic, mare meva, és que se pega,
1: claro,
3: ja soles de l'emoció que té.
1: És la senya teua.
2: Sí, al final és la meua senya d'identitat, com tu dius, totalment. Soc aixina, però sí que de veres que, bueno, pues, en els anys me, diguem, no vaig dir que canviar perquè sóc el mateix, però sí que he evolucionat un poquet a tindre el control d'això. A vegades això me controlava a mi. M'enteneu?
1: I ese
2: impuls. Entonces ara intento controlar jo l'impuls.
3: Jo t'entenc també, que sóc a vegades un poquet massa impulsiva i demés, però bueno, hem d'aprendre a poc a poc a gestionar tot, mental, sí, emocions i un poc de tot. Però abans d'arribar, no, pues a eixa elit, tenim un poble, tenim uns orígens. Tu dus el nom d'Almenara per bandera allà on vas. Crec que tot el món coneix Almenara per Jaume Domènech. Què records tens d'eixa infància? Ara m'imagino que vas més, no, també, que els teus nanos van allà al col·le a tenir els seus amiguets, aixina, inclús n'hi hauran pares, no, que seran amics teus.
2: Sí, la veritat és que la meva dona també és d'Almenara, i nosaltres, jo he viscut sempre en Almenara, he estat tota la carrera en València, però...
3: Estàs propet.
2: Sí, al final per l'autovia tinc 20 o 25 minuts, i no me pareixia excessiu, tinc a ma mare allí també, a la família, i bueno, al final hem mantès allí. Crec que l'haver-me mantès allí pues, li ha donat normalitat a veure un xor del València a la gent, que anar a consum, anar al parc. No m'ha tocat deixar de fer alguna cosa en el meu poble per incomoditat de que me digueren coses del València o de xau, me preguntes o que te demanen un autògraf o fotos. Entonces, és algo que això me fa molt orgullós, perquè jo vaig a València i tinc més problemes en això que en el meu poble. I entonces això m'enorgullís molt. I sobretot, pues, jo m'he criat en Almenara, sóc un xic de poble, orgullosíssim de les meues arrels i supercontent d'haver-li donat visibilitat al poble. I sobretot jo, quan era xicotet, tinc una anècdota que sempre conte, que us la vaig a contar,
3: claro.
2: Que un dia jo xuava en Almenara, i estàvem fent un torneo de la brisca, crec que era, de cartes.
3: Jo també xuava a la brisca.
2: ¿Vale? I era en un bar allí i bueno, i teníem que xuar i me tocava xuar. Jo tenia entrenament en l'Almenara, tenia 16 anys, crec que era, i tenia un torneo i la persona que organitzava el torneo li va dir: canvia'm la partida, per favor, que tinc que anar a entrenar. I me deia: en 15 anys, si tens que anar a entrenar a l'Almenara, ja aniràs, però un dia que no vagis no passa res. Que si tingueres que fer alguna cosa en el futbol, ja estaries en el València o en el Villarreal. I me'n recorde tota la vida.
1: És que, claro, com se te va oblidar esa frase.
2: Claro, entonces...
3: I l'has tornat a veure, eix,
2: Claro que l'he tornat a veure. No, té el mateix bar i de tot i vaig i tal. Però bueno, que no li ho tinc en rencor.
1: No, clar, és una anècdota superxula.
2: Però és una anècdota molt xula, perquè jo intenté sempre transmitir-la als xiquets del poble i tal. Jo sóc una persona que... Vosaltres heu muntat un negoci, esteu emprenent, ves? Jo, una persona que tinga somnis, i quan dic somnis, digues, estiga convençut de que va a sacrificar el que tinga que sacrificar per a traure-ho endavant, jo mai subestimaria una persona, perquè el poder de somnis... Jo he sigut un somiador tota la vida i he aconseguit tot el que he somiat. Entonces,
3: i el que te queda.
2: I el que me queda, clar, no? Per supost. Entonces, lo que dic és que jo sóc d'un poble d'Almenara, que jugava en l'Almenara, i ha arribat a jugar en el València, Champions, he guanyat un títol. Entonces, que crec que si jo ho he pogut fer, no sóc més que ningú. O sea, que el que tinga somnis, que lluite per ells.
3: Per supost, de fet, a mi me va sorprendre molt també, perquè tenia una amiga que era professora al col·le al que van estos nanos, i me va dir: venen els nanos de Xaume. I dic: ah, sí, perquè clar, és en un col·le públic.
2: Sí, sí.
3: I me va sorprendre i dic: mira, pues la gent no ho sabrà, i tot el món es pensa i diu: no, ells són uno més en el poble que viuen així. Per això m'ha recordat i sí. Dic que valors, no? Intenten, ell ho té tot, tenen sí. Diners de sobra per a fer sí, moltes més coses,
1: claro, gent...
3: i l'intenten transmitir als meus fills el valor de l'origen, el poble, el sacrifici, bueno, ells no saben encara ni el que n'hi ha ni el que no, però jo com a pare pues, vull transmitir-te aquest valor, que diu molt de tu també.
2: Sí, al final estem alineats totalment, no? en l'educació dels xiquets, i jo ho respecte tot i tal, però la meva germana, per exemple, és abogada i treballa en Burdeos, domina anglès, francès, espanyol i italià a la perfecció, la meva dona és psicòloga de carrera, jo he sigut futbolista professional i hem eixit del poble. Entonces, jo vull que se criïn en un entorn en el que jo m'he desenvolupat, m'he criat, i en el que no... Jo vull que assumir la meua part, no?, dels valors i d'educació que donen els meus fills. Ho respecte tot, i de fet valorarem l'opció de portar-los a una escola britànica que n'hi ha en Pujol, que la coneixereu, però finalment vam decidir que no era el que se sentíem còmodes per els nostres orígens, i bueno, estem satisfets, estem clar, contents. També la meva filla té una condició, ella fa una vida normal, però n'hi ha que estar molt pendent d'ella, i pues, bueno, tindre-la a 3 minuts de l'escola està tossint i li estan cridant a la meva dona.
1: És
2: ¿vale?
1: una pau mental.
2: Sí,
1: també,
2: és una pau mental també per a nosaltres. Entonces, pues bueno, estem molt contents. Estem molt contents.
1: Mira que me cau bé la gent de poble.
3: A mi també.
1: Bueno,
3: és que soc molt de poble. Probablement la que més de poble sigues és ella, perquè el seu poble és Xenovés, que és un menudet.
1: El poble té 2.000 habitants, 2.000 i pico, dona gràcies.
3: I dona gust anar.
1: I dona molt de gust anar. Entonces, la gent de poble me cau molt bé, perquè crec que tinguem com aquest carinyo tan especial quan hem eixit d'ell, que sempre tornar o estar... És...
3: I allà on anem, fem amics. Perquè...
2: Sí, sí.
1: Som diferents, eh? Sí. Som d'una altra pasta.
2: Pa mi, sí. Te diria que un poc més durs, per lo menos.
3: Sí,
2: i a l'hora de
3: som socialitzar... d'orquestes.
2: Sí.
1: A mi m'encanta. Jo volia preguntar-te, Jaume, per el paper de, dels teus pares, no? La teva carrera, sí. Estem parlant d'almenar als inicis, quin paper van tindre ells? I tenen, m'imagine, però sí, sobretot al principi.
2: Jo ho tinc molt marcat. Ma mare m'ha donat el... ha sigut diferenciant l'amor incondicional i el carinyo i el mimo i el, els cuidados que m'ha donat sacrificant-se, que jo ara que sóc pare, d'una manera brutal perquè jo poguera aplegar a tot. I mon pare, sense la fe que ha tingut mon pare en mi, sincerament, jo no haguera arribat. És la persona que més fe ha tingut en mi en moments crítics de que te tanquen moltes portes, que no arriba l'oportunitat, que tal. Ell, jo he dubtat alguna vegada en etapa de formació i ell sempre, tu vas a plegar, tu pots, tu tens algo diferencial, el que si resistisses... si resistisses ho aconseguiràs. De fet, jo debuto en primera divisió amb 24 anys. O sea, no és algo molt normal,
3: no.
2: Saps?
3: Ara mateixa no, perquè és molt jove el futbol.
2: Claro, és molt prematur tot. Entonces, ha sigut un equilibri entre ells dos perfecte. També m'ha donat el carinyo a mon pare, però ell ha sigut la disciplina, la constància, l'apretar-me, l'exigir-me, i ma mare, per l'altra part, el carinyo, l'amor, la pau. Entonces, entre els dos han fet aquest tàndem perfecte per a que jo me desenvolupara en plenitud per a poder plegar un aplegat.
3: També diguem, no, la importància de, en aquell moment, ara que tu eres pare, com valoraries el que de repente criden a la porta també del teu fill menut, o perquè 20 anys és menut encara, i per ta mare encara eres el seu xiquet, de dir-li, no, és que mira, volem oferir este contracte, és un canvi, no és una infància normal, no és un treball normal, no, i dir-te, sí, avanta, Jaume, jo t'educ, jo faig, jo torne, saps?
2: Vull dir, no és fàcil... Me pots repetir la pregunta?
3: Sí, que dic que el valor i el sacrifici que tenen els pares també de deixar i dir, sí, avanta en lo teu, perquè te podien dir, no, tu estudiar i ja està, però sí. No, per el contrari se sacrifiquen, te duen a València perquè al principi no tindries carnet de cotxe, m'imagine. El cost econòmic, el cost de temps, el deixar el teu fill lliure de viatges, de com que te separen un poc, i ara que eres pare ho penses, i si criden a la porta i te diuen de repente, mira, li vull oferir este contracte al teu fill de X diners, no sé com ho gestionaria també, i si nixes sí, tu no estaries així tampoc.
2: Claro, tens tota la raó. Al final, tens que conèixer, jo penso bé, el teu fill, també, conèixer-lo bé, saber bé el que vol. El meu fill està també obsessionat en el futbol. Obsessionat. Jo no li he ficat un baló davant mai.
1: Anava a preguntar teu. Perquè n'hi ha gent que no li dona, no?
2: Jo
1: no. Molts li... companys teus, normalment, sí. És com, no, jo no li ho dono, ja anirà ell, no?
2: Sí, jo no, nosaltres no. De fet, jo quan era més xicotet, jo li dia a la meva família, jo no vull que jugui a futbol. Lo que pasa es que está obsesionado, o sea, obsesionado que le comentaba a Clara el otro día que es que se va por el Bosnia-Canadá.
3: Tipo el Josep, o sea, sí,
2: sí. Y vol jugar a fútbol todo el día y bueno, y eso, y entonces...
1: ¿Y agrada ser porter?
2: No. Y digo,
3: mejor.
2: Me diga, papá, es que fill de porter no para ni una, ¿eh? Cuando se fica, entonces yo también le diría, fill meu, de porter no pares ni una. Yo soy muy claro, aunque siga chicote. Chuar, chuave. La verdad que chuave...
3: ¿En qué posición chuar?
2: Més de mi centro. Chua de mi centro, el fiquen un poquet en tot. Ell és molt gran, també.
3: O sea, ja chua.
2: Sí, sí, chua en Almenara, també, com jo, com vaig començar en Almenara, chua allí, en els seus amiguets, i està molt content, i ell se ho pren... papi, tenim que menjar bé, té 6 anys, tenim que menjar bé, que avui tinc que entrenar, no sé
3: què.
2: Claro, ell se recorda, perquè jo és que l'any passat en cachuava, entonces... ells al millor se menjaran un poble, papà no pot, que té que menjar bé, que tal.
3: Claro.
2: Entonces, claro, ell ho associa en seguida i ell, com ara ja va sent més macho, tinc que menjar bé un plàtano, papà, no?
3: O sea que,
2: entonces, me fa molta gràcia. I, bueno, acompanyar-los, tenim que acompanyar-los i sobretot, jo pense que conèixer-los bé per saber quan n'hi ha que, per dir-ho d'alguna manera, tallar-li les ales
3: o
2: acompanyar-los i que seguin per aquest camí. No és una tarea fàcil, perquè el dia a dia ens porta a tindre moltes coses en el cap i massa. Tal, però pense que és diferencial per poder desenvolupar el talento que tenen dins. I hi ha una frase que m'encanta, que la vaig a dir, que és que, per mi, en la vida no n'hi ha res pitjor, és en castellano, no hi ha nada peor que un talento malgastado. És a dir, si en casa tenim algo que és brillant en qualsevol àmbit, en la flauta, en la música, en el ballet, en l'atletisme, en el futbol, pues que els pares, jolín, jo penso que tenim l'obligació de
3: pulir
2: i d'acompanyar-los perquè ho desenvolupin.
3: De veres. I també ens ha canviat la mentalitat als pares d'ara, en els d'abans, sí, perquè clar, sí que hi ha un canvi, pense, generacional de fa, dels pares de fa 20 o 30 anys. Jo no sé si mon pare sabia el que més m'agradava a mi o m'haver dit ok, però quan li vaig dir vull fer periodisme i val un any enllà, me va dir com si treballa de sol a sol, pues ahí, filla, pues aquests valors jo ara els tinc, i dic, pues el meu fill volgués ser astronauta, me mataria a treballar 20 hores de 24 perquè aconseguir el somni d'astronauta.
1: Perquè
3: anar a la lluna, que no pot anar més lluny, ja. Però sí, és de veres que tots aquests valors que ens transmitixen són molt importants a l'hora de veure un esportista triomfar o no. No només és la seva figura i el seu talent, sinó és el seu entorn.
2: Totalment, totalment d'acord.
1: Jaume, jo volia preguntar-te si recordes exactament el moment en el que tu vas pensar que anaves a arribar lluny. O sigui, vas dir, jo ara vaig... El futbol va en sèrio. Perquè al principi igual teu era més hobby, no? O sigui, disfrutar és, eres sí, un disfrutón de la...
2: Sí, sí, però saps què passa? Que aquesta exigència, que això és algo que explique, i a mi en 8 anys m'he fitxat al Villarreal ja. Jo vaig passar, sí, 11, 10 anys en la cantera del Villarreal. Què passa? Que en seguida l'exigència aquesta que mon pare te di que m'ha fet determinant per poder aplegar se va convertir també en una pressió des de ben xicotet, perquè ma mare me tenia que portar a Villarreal, desplaçar-se a torneos, què tal, entonces ja no era un xoc, saps lo que te...
1: Clar,
2: ja se va convertir en anar i rendir, i si jo tenia un partit que estava mig dormidet, jo arribava i tenia sermonet, no te vaig dir que me muntava en un drama, però sí que tenia sermonet, i quan eres xicotet, pues si no us ha ton pare content perquè no has fet un ben partit, és dur, i això te pot portar a dos camins. Per això t'he dit que has de conèixer bé el teu fill per veure com... per a on el motives, per a on li tires, perquè te'l pots carregar. O sea, si tu eres molt dur, una persona que no accepta o no rep bé aquesta duresa, jo és que sempre entre la crítica, entre el subestimar-me, l'apretar-me, el tal, jo me'n vinc amunt i m'he crescut. Entonces, pues m'ha fet fer qui sou avui en dia i desenvolupar el caràcter que tinc. Però és de veres que, per exemple, pues jo tinc un fill i una filla i els dos no són igual, entonces tinc que tindre mà per cadascú. Però des de xicotet ja vaig notar aquesta pressió. No era... Disfrutava xuant, però no era un disfrute de com anar al parc a xuar. Entonces, quan vaig jo dir, realment, vaig a fer història, no? Realment diria que és quan me fitxa el València a Mestalla, i això ja són 22 anys.
1: Ahí ja tens, clar.
2: Ja tinc,
1: i ahir eres molt conscient de
2: molt,
1: tot.
2: Molt conscient de tot, i dic, aquesta és l'última oportunitat i és impossible que se m'escape.
1: Clar.
2: O sea, la meva mentalitat, jo intento transmitir, o sea, en el meu cap, jo firme en el Mestalla. Un any no tenia contra el primer equip, no res. Però és que m'encantaria...
3: Estic recordant perfectament el primer dia que arribares.
2: Sí, o sea, me veia la gent de les pintes, to prim, tal, no, jo no soc, bueno, me disc 1,84, però per ser porter... 1,90 és lo ideal, no?
3: Pelat.
2: I, claro, pelat, unes males pintes. I claro...
1: És de dona eixit.
2: Sí, claro.
3: Perquè anaves pelat.
2: Me rapava perquè vaig veure Prison Break.
1: Ostres!
3: No me digues serion, que anaves pelat, sí, per sí, Prison Break.
2: Mira, me vaig pelar perquè volia tindre un canvi de mentalitat al firmar en el València, com dir, vaig a triomfar, i Víctor Valdés, se recordeu?
1: Sí, clar.
2: Els meus ídols són Palop i Valdés. I Valdés també tenia moño i se va rapar, i
1: sí, tu has sí,
2: tota
1: sí,
2: la seva carrera rapat. I en aquest moment estava loco en Prison Break, que me la vaig veure dos vegades seguides la sèrie, les quatre temporades, després va entrar la quinta, i me vaig rapar per aquestes coses. I ahir vaig anar un temps rapat.
1: Sí. Veus? És
2: no sé
1: interessant.
2: Si ho havia contat mai, això.
1: Jo no ho sabia.
2: I no res, i ahir és quan jo, en la meva mentalitat, vaig dir, és que no se me va escapar. I bueno, pues no se me va escapar.
3: Tu podries ser com el porter de la paciència, no? El de
2: sí,
3: gestionar
2: ixe
3: moment. I com se gestiona ixe moment tan llarg?
2: És molt difícil. Sobretot, se gestiona, per mi, és impossible pensar a llarg plaç. És en el dia a dia donar el 100%. I és que jo era aixina. Jo me recorde que quan jo pujava a entrenar el primer equip, estava Mitchell, estava Vanega, estava tal, i al final li s'agradava quedar-se a xutar. Claro, els porters ja veteranos, Diego Alves, Guaita, dient, no, jo me voy pa dentro. I jo me quedava i me xutava en mitja hora. I jo quan havien acabat li deia, ¿queréis xutarme más? Yo quiero más. O sea,
3: no t'impressa, no?
2: Claro, era com sempre intentar estar al servei, i ahí és quan vaig començar també a desenvolupar tot el que vos dia, no? D'estar al servei pas de més, no? I donar sempre el millor de mi. Entonces, al dia a dia me buidava. Me buidava és a dir que arribava i que no me podien menjar. Per això vos dia, jo entrenava, menjava, dormia dos hores, per la desprà estirava o feia un poquet la meva novia estava estudiant en aquesta època, tal, o els amics tal, venien a casa, veia tal, a les 9 sopava, me veia una sèrie i dormia. La meva vida era aixina, pam, pam, pam. I aixina és com vaig aconseguir-ho, treballant i fent les coses que potser no volia fer una altra persona, saps? A lo que li costava algú més fer-ho, pues ahí estava jo per fer-ho en alegria i en ganes. I aixina vaig identificant dèficits que jo podia tapar en una plantilla o coses que un porter no feia, pues les feia jo, i jo crec que ahí vaig anar ocupant pues puestos que feien falta.
1: Que és el que et mantenia motivat, no? Des que t'alçaves sabies que anava a ser un dia altra vegada, no? De dir altra vegada i torna a anar.
2: Sí.
1: Però tu te motivaves tu soles.
2: Jo soles, jo soc un motivat de la vida. O sea, jo m'encanta. M'encanta la... O sea, jo soc un motivat de la vida, jo...
3: Però per a tu o per a tots?
2: Jo m'agrada motivar-me a mi i m'encanta... Jo tenia 35 anys l'any passat, una carrera de 10 anys en el València, establit ja econòmicament, i jo arribava el primer a la ciutat esportiva i els meus companys arribaven a desayunar i jo ja estava en el gimnasio, en la música ficada i vamos chavales i tal, i soc aixina i m'agrada viure aixina i m'agrada si una persona té un problema fer-li veure que no és un problema tan
1: intentar
2: greu.
1: Intentar sí. Una part positiva, no?, dins del problema.
3: A més, és que som, per exemple, des del vestuari, que he tingut la sort de poder compartir en eixes prèvies moltes vegades, és l'únic que anava uno per uno, li donaves sempre un bes a cada un, sí, als seus companys porters, que pot ser per a tu algo normal, però probablement no passa en tots els equips. Ell va als seus companys en el que està disputant-se el lloc o entre cometes el teu rival, però al final és company, i li parla a l'orella i li diu: "Venga, puedes con todo, te quiero a tope, recuerda que lo tira, no se me diría, que tira, si te tira un penalti lo tira por aquí", no, i això me'n recorda de veure
2: sempre.
3: I dic, m'agrada perquè, no sé, pues demostra ese cariño, no? I sí,
2: estan, són un equip, el futbol està mal orientat des de xicotets perquè ara les xarxes socials, antes la televisió, el carrer, te diu, no, a ver si puedes meter un gol este partido, a ver si juegas todo el partido, no te diuen, a ver si gana el equipo. O sea, claro, no, es que es un equipo de 25 personas. O sea, avui en dia una plantilla professional són 25. Chuen 11. 11, o sea, ni han més chuaors que no chuen que sí, chuen. Entonces, no podem seguir en ese discurs de que si no juegas que pierda el equipo, que això ho hem viscut tots, para ver si no si pierde el equipo y juegas tú, no. Si li va bé l'equipo, mos va bé a tots, perquè quan me toque chuar, el equipo va a estar en una bona dinàmica, va a estar assentat, va a estar estable i va a ser millor per mi. Si el equipo està millor posicionat, si el equipo està quart i me'n vaig a un altre equipo, pues igual, si no chue en el quart classificat, me n'aniré al sèptim. Però si l'equip va al 14 i jo no chue, me n'aniré a segona divisió o me n'aniré a l'equip que va a pelear per no baixar. Si l'equip està bé, pues guanyaré més primes. Econòmicament també me va a compensar. No sé, és que al final... no veig una altra manera d'entendre l'esport col·lectiu. Si no vols això, dedica't al tennis i xua tu soles.
1: Que important, ja, tindre una figura així, ja sigui en el vestuari, en casa, jo crec que tens un paper molt bonic. Però jo m'imagino, Jaume, que també hi haurà dies difícils.
2: Molts.
1: Hi ha alguno que recordes o que pugues contar-nos que te'l tingués així gravat, que digues, és que no se m'oblida.
2: Clar, tinc molts. O sea, jo he passat la meva família va tindre molts problemes econòmics quan jo arribé al Mestalla. Jo sols tenia un any de contracte en el Mestalla i tinguérem uns problemes en la vivenda, ma mare i jo, i jo necessitava renovar en el València per poder en aquest contracte avalar una vivenda, ¿vale? Què passa? Que el Mestalla en aquest moment, que jo estava jugant i estava fent-ho molt bé, vaig anar convocat en el primer equip, estava una cosa que se diu play-out, que era xuar pa no baixar. O sea, igual que se xua el play-off pa puxar de categoria, sí, se xuava pa no baixar. Entonces el València me digue, hasta que el equipo no se salve, no te renovem. Entonces, claro, yo tenía la presión de que teníem un problema en la vivenda, yo tenía que comprar una vivenda con fora y necesitaba ese contrat pa avalar y que me donaran en la hipoteca para poder comprar una otra vivienda. Entonces tenía la presión de salvar al equipo, que chuarem contra el Algeciras la ida y la vuelta, que la guanyarem, obviamente, ¿no? Si no, no estaríamos contando esta historia, pero tinc moltes historias. Recordé ahí una agonía increíble. Además, me vaig tindre un esguince molt, molt greu en el tobillo.
3: En ese partido.
2: En la semana antes de comenzar la eliminatoria. Y no vaig poder entrenar. Y me toca chuar el partido, infiltrarme el día antes, y en el día del partido punxar amb anestèsia local com la que te dorme en la boca en el tobillo.
4: Me sona.
2: I no podia xutar, no podia xutar. De fet, xutava el meu defensa, però vaig xutar, ho vam salvar i és una història.
1: Esta és la part que no se veu, moltes vegades, sí, del deportista.
3: I n'hi ha persones que formen part també del teu camí i que poden explicar-nos facetes teues que el públic no coneix, i una d'aixes persones és Nico Estevez, al que anem a saludar. Hola, Nico.
5: Hola, Clara, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Pues aquí estamos con Jaume y con Celia hablando un poquito, ¿no?, de todos los orígenes, de todo el trabajo y la figura en general, ¿no?, que representa Jaume, y tú eres uno de sus primeros, ¿no?, que confió, que lo vio. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste a Jaume?
5: Sí, bueno, saludar a Celia y a Jaume.
1: Hola, Nico.
2: Hola, claro, Nico.
5: Eso nunca se me olvidará. De hecho, la conversación que tuve con Óscar Suárez, entonces entrenador de porteros y asistente, después del entrenamiento que hizo Jaume, porque nosotros tuvimos una lesión y Jaume vino y como a probar, y después de entrenamiento lo teníamos claro, ¿no? Y ahí pues firmó con nosotros y nos ayudó muchísimo, y a partir de ahí pues él ha tenido una carrera increíble como portero.
3: Si te puedes mover un poquito, Nico, para escucharte bien, porque como te estamos llamando al teléfono de Estados Unidos.
5: Sí.
3: A ver, aquí.
5: Bueno, ¿me escuchas mejor ahora?
3: Sí, ahora sí. Mejor.
5: ¿Ahora mejor?
3: Sí, cuéntanos.
5: Sí. No, pues sí, me acuerdo perfectamente del día que vino, la energía que traía. Pues ya conocemos todos a Jaume y su energía, y creo que era algo que también necesitábamos en ese momento, y la verdad que se lo ganó a pulso y pudo estar con nosotros. Nos ayudó a tener una temporada de ensueño en Huracán Valencia, y luego pues cuando fui al Valencia Mestalla, al llegar y analizar la plantilla, pues no teníamos porteros. Estaba a punto de ficharse un portero que venía del Mallorca B. Y bueno, yo le comenté a Rufet, en este caso, que era el manager de la academia, pues que Jaume, pues que yo lo había tenido y era un portero que iba a poder aportar calidad y iba a poder ayudar al equipo. Y la verdad que, mira, me hicieron caso y bueno, él también investigó por ahí. Había gente también que conocía a Jaume y la verdad que me alegro mucho de cómo le ha ido.
3: I tu com a entrenador podries corroborar això que ens ha contat Jaume de com és ell, d'animat, de comprensiu, d'empàtic en la resta dels companys?
5: Sí, ell tiene una qualitat que és molt difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Y que le ha hecho ser el portero que es, y ya no solo el portero, porque seguramente todo lo que se proponga en la vida hacer lo va a conseguir hacer a un gran nivel, ¿no? Y es esa capacidad de perseverancia, esa resiliencia que él tiene, ¿no? De aunque salgan bien las cosas, seguir al mismo nivel, si no salen bien, seguir mejorando. Y esa capacidad es lo que le hace a él ser la persona y el portero que ha sido, ¿no? Y ahora cuando en su vida pues decida dedicarse a otros ámbitos, pues seguro que le va a ir bien, porque él siempre ha tenido que luchar mucho para conseguir lo que ha conseguido, y sabe que en la vida pues es todo se basa en el esfuerzo y en la capacidad de trabajo que uno tiene, y luego un gran compañero, ¿no? Al final él siempre ha tenido diferentes roles, ha tenido que ser portero reserva y luego ha tenido que ser portero titular. Y en ambos roles él se ha mantenido siendo la misma persona, ¿no? Y siempre pensando en el equipo primero, antes que yo creo que eso, pues tanto compañeros como entrenadores pues y staffs lo valoran mucho.
1: Nico, tú sabías que Jaume, tú ya lo veías, ¿no? Ya, yo creo que ya tenías en mente que Jaume iba a conseguir todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy.
5: A ver, tanto en Jaume con cualquier jugador, y ahora estaba hablando con un compañero, ¿no?, de cuatro chicos que yo entrené en Columbus, con 15 años, pues bueno, veías que tenían esa calidad que les podía hacer ser profesionales, ¿no? Pero luego es muy difícil, porque puedes tener lesiones, puedes tener momentos en los que a nivel mental pues no estés bien y la vida no, o tomes malas decisiones y no te vaya bien. Es muy difícil predecir todo eso, pero sí que es verdad que Chaume poseía una serie de cualidades que le podían hacer ser el portero que era, ¿no? Y por eso lo vimos de esa manera. Si no, era muy difícil traerlo a Mestalla, porque es difícil también traer al Mestalla jugadores que a lo mejor no tienen esa proyección. Pero él, a nivel técnico, con el pie era un jugador, un portero moderno, de lo que se buscaba ahora, con una capacidad de entender el juego desde atrás muy buena, un portero con una capacidad de parar muy alta. Y bueno, como en todos los jugadores, había áreas en las que él tenía que seguir creciendo y mejorando, y si él podía conseguir mejorar esas cosas, pues tendría esa oportunidad seguro, como es lo que le pasó. Y como él tiene para mí la cualidad más importante que cualquier deportista tiene que tener en la vida, que es esa capacidad de querer y de levantarse cada día con las mismas ganas y la misma intensidad, pues eso es lo que le ha hecho convertirse en el portero que, pues bueno, ha dado títulos al Valencia, no olvidemos, y en momentos tan tan difíciles como los que ha pasado el Valencia, él ha sido un líder que ha ayudado a que todo el mundo fuera en la misma dirección.
3: ¿Tú qué has aprendido de Nico, Chaume?
2: Yo siempre lo digo, de hecho, cuando me ha preguntado Celia, mira, que nos viene perfecto, que cuando empecé a pensar realmente que podía, o sea, llegar donde he llegado. Realmente fue cuando Nico cree en mí y me llega del, que os lo he dicho, os he dicho cuando firmo en el Mestalla, que entonces yo siempre digo que todo esta que en mi caso digo toda la que he liado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, siempre empezó con Nico. Yo necesitaba una persona que creyera en mí como lo hizo él, porque siempre había tenido personas que sí, pero nunca alguien como él que dijera, no, tú vas a Mestalla. Y él, yo sé que había personas que no me conocían y tal, pero yo fui a Mestalla por Nico Estévez. Y él fue esa persona que, esa confianza que me dio, fue como multiplicar. Yo siempre he tenido mucha confianza en mí, mucha fe, pero cuando una persona me la dio, me multiplicó el valor, me sentía invencible. Y de hecho, llegué al Mestalla con una confianza muy buena. Y bueno, Nico aparte es un grandísimo entrenador con una capacidad, ¿no?, de entender para mí a los jugadores. Tiene la paciencia de poder analizar, porque hoy en día con el resultadismo y la exigencia que tienen los entrenadores es muy difícil encontrar un entrenador que te dé esa paz y esa paciencia para ese espacio, porque viene un entrenador, ¿no?, que a lo mejor te pide unas cosas que tú las sabes hacer, pero tienes que amueblarlas y ponerlas al servicio del equipo. Pues él me dio toda esa paz, toda esa confianza para poder desarrollarme y mostrar mi máximo nivel, y pues a partir de ahí mi confianza, que ya la tenía muy alta, pues ¡pum!, se multiplicó por 10, y es lo que es el detonante, ¿no?, de poder haber estado 12 años en el Valencia.
3: ¿Hacía mucho que no hablabais entre vosotros?
2: No, la semana pasada estuvimos comiendo, la verdad. Pero es me emociona
3: siempre
2: escucharlo.
3: Se mantiene siempre, ¿no?, vuestra relación.
2: Lo quiero muchísimo.
5: Sí, sí, mantenemos y bueno, ya tenemos una relación más personal que profesional, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo y la verdad que conectamos muy bien desde el principio y luego hemos mantenido esa amistad y yo creo que, bueno, la seguiremos manteniendo.
2: Siempre.
3: Pues muchísimas gracias, Nico, por robarte este trocito de tus vacaciones y nos vemos muy pronto también.
5: Muchas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte para todos.

0: I n'hi ha estadis que s'expliquen en paraules i després probablement estiga més talla que s'ha de viure, no? Com és, que és més talla?
1: Mira que has estat en estadis, però... Sí. Jo crec, no, Jaume.
2: No se
1: pot. Que
2: així... Jo...
1: Estem tots... jo crec que... Pensem el mateix.
2: No, és que...
1: El que vas a dir.
2: Mestalla és una locura. O sea, jo li ho intento explicar a la gent. O sea, en Espanya no hi ha ningú estadi com Mestalla. O sea...
0: És el més antic de tota la lliga.
2: Però és que és un estadi que entres... I jo sempre ho dic, no vaig a dir la paraula, però anem a dir personalitat. Per jugar en Mestalla és que tindre molta personalitat. Molta, perquè si no se te menja. Tant... I te diria, és més difícil jugar en Mestalla sent jugador del València, perquè, claro, la gent...
0: Si és molt vertical.
2: Claro, és molt vertical, la gent t'apoya, la gent tal, fas algo bé i enseguida te coneixen el nom. I
0: tu
2: això...
0: des de la porteria se sent tot, no?
2: Uah, se sent tot, se sent tot. A veure, jo també tinc una cosa, jo estic molt zumbat i jo quan estic jugant m'han dit... O sea, me pots dir animal, si jo ni m'entere, perquè me fique molt focus. Però lo de Mestalla és increïble. Jo vaig a Mestalla ara, com lo que vos dia, com a comentarista, i entre i se me fiquen els pés de punta. O sea, me pareix increïble i és algo que anem a tirar molt de menys. Pensa, també.
1: Jo sé que tindràs molts records, però alguna aixina especial?
2: En Mestalla?
1: Perquè és que tindré un fum.
2: Uah, tinc un muntó, però...
1: Ja m'imagine algo.
2: Però la primera vega que... Veus? La primera vega que van corejar el meu nom, se me van saltar les llàgrimes, la veritat. O sea, és algo que no pensava en la vida, no? Que perquè sóc molt... Jo soc molt passional i tal, però quan estic molt concentrat tinc molta sang xelà. Entonces, quan Mestalla va corejar el meu nom per primera vegada, Chuant, se me van caure les llàgrimes, la veritat. Va ser algo molt emocionant, pues, per tot el que m'havia costat poder estar ahí i que l'afició del club més gran per mi, no? Ser valencià, que corejar el meu nom me va
1: és que
2: abrumar.
1: Té que ser impressionant,
2: sí. És impressionant, sí.
0: Que guai. Recordar-ho per sempre, la veritat. I també hi ha moments, no? Més enllà de la part professional, on estan els personals, tu creixes com a jugador, també creixes com a persona. Heu pues, patit un poc, no? Des de que eres pare,
2: sí.
0: Com ha canviat la teva vida des de que eres pare?
2: Sí,
0: perquè has sigut pare jugant a futbol.
2: Sí, clar. De fet, o sea, ella quan Celia antes m'ha preguntat per els moments difícils que he tingut i tal, pues bueno, jo quan soc pare, jo volia haver sigut pare en 24 o 25 anys, però la meva dona volia estudiar una carrera, després d'una carrera volia estudiar un màster i quan ja no podia escapar-se ja...
1: Va ficar un poc el freno.
2: Sí, ella va ficar el freno i bueno, entonces pues això. Però jo vaig ser pare amb molta il·lusió, damunt me vingueren dos xiquets de colp.
0: Sense antecedents en la teva família.
2: Sí, la de la meva dona, sí. Vale. Mellissos, xiquet i xiqueta. I bueno, pues me venen el 3 de febrer del 2020. De fet, jo el dia després jugué Copa del Rei. Me'n vaig i jugué. En un mes i mig o per ahí ve la pandèmia, que mos tanquen a tots. Entonces, la meua xiqueta pues, comença a tindre problemes. I bueno, a partir d'ahí pues, començarem una... maratón, no una carrera de fondo, no, en la que, bueno, pues hem tingut pues bueno, té 6 anys ara i ha tingut més de 12 intervencions, un trasplant i bueno, moltes hores d'hospital, molt de patiment, perquè bueno, sou mares les dos, sabeu que en un costipall ja se patís, pues imagina de lo que te parle. Entonces, claro, ser deportista d'élite en un club com el València, en la responsabilitat que jo tenia com a capità i viure paral·lelament...
0: Dormint en l'hospital.
2: Lo que tenia, la meva dona se ho ha currat a un altre nivell, o sea, a un altre nivell perquè jo poguera seguir desempenyant-me, però inclús aixina, a dia d'avui, saps? Ara que estic més relajat i tal, dic, com he pogut viure 5 anys aixina? O sea, en la preocupació, en estar pendent d'això, tal... pues bueno, és algo que també me enorgullís perquè haver ha pogut aguantar estos 5 anys també me dona una posició ara en la vida pa poder pues poder pues viure en una estabilitat, no? Molt millor encara i pues en la que pues poder donar opcions a la família, que tots estiguen bé, que estiguen tranquils, i pues bueno, acompanyar a Valentina, pues que si, pues que sa mare si, o jo tenim que estar en ella acompanyant-la al metge, o n'hi ha que fer qualsevol tractament o qualsevol cosa, pues no n'hi ha ningú problema de pues que Andrea no tinga que treballar, la meva dona, o pues manteneu, no? Lo que sí. Vull dir, una estabilitat pa que la xiqueta estiga bé. A partir d'ahí, pues, lo que te diria, aquests moments han sigut molt durs també per a mi. Després jo, en el mig del procés de tot això, me trenqui el genoll, després me vaig arrencar el tendó del quàdriceps, lesions, una de 8 mesos i l'altra de 5 mesos. En mig de tot este procés, molta preocupació, no descansar bé i seguir anant tots els dies a entrenar, a recuperar-te, l'equip passar per moments en els que estava peleant per el descenso. Tot això m'ha...
0: Tot era negatiu alrededor.
1: Ah, i de vegades sí. Hi ha etapes en la vida que sí. Se junten diverses coses. Tot. Després hi ha etapes que tot és bo.
2: Sí.
1: Però quan són eixes males, Jaume, d'on has tret les forces o què t'han ensenyat aquests moments tan difícils?
2: Pues, sincerament, crec que és tot bé per l'educació que me parlàvem antes dels meus pares. Per una part, l'amor que m'havia donat ma mare, que era l'amor en el que jo he tratat la meva professió i els meus fills, i l'exigència i la disciplina i la creència de que jo podia superar. Avui en dia és de veres, i estic a favor en tot el plan psicològic que m'encanta estudiar tot això, se rebutja el si quiero puedo. És algo que no, si quieres no puedes, ¿no? Hay que buscar la manera, hay veces que necesitamos ayuda y tal, pero a mí me educaron en esa creencia y la tinc tan assumida que és el que m'ha tocat, és el que m'ha vingut, i jo no me parava cada dia alçar-me i dir, hòstia, la meva xiqueta està en l'hospital, ha estat en processos aïllats en la que no podies anar a veure-la perquè estava immunoprimida i no podies arribar, tot això estava la mamà en ella.
0: Que dur.
2: Entonces, i jo tenia que anar a entrenar i l'equip a jugar i viatjar i tal, i tenia una altra xiqueta en casa que no estava en sa mare, que pues, en les abueles, tal. Entonces, bueno, pues era un procés difícil i la veritat que ara ho conte i pareix més difícil, però quan estava en la voràgine era eufea quadriculada, o sea, com un robot.
1: Sense esforç, no? O sea, que no te costava. Era
2: no me costava, però era el que tenia que fer i tenia que mostrar-me implacable i sense dubtes, perquè jo no podia dubtar. Entonces, jo li doné valor ara, però en aquest moment era lo que tal. I ara ho penso i dic, com ho feia? Sí, com ho feia? És que en dolor, no jugava de titular, l'equip en una situació complicada. Y bueno, es algo que al principio, yo de fet, yo he sido jugador y he contado eso cuando me he retirado. Ningú sabía que yo pasaba ese proceso.
1: Ni ningú ho ha notat. No hem vist mai una mala cara de Jaume que recordem. Imagina com, al contrari, parlàvem de que recordem a un Jaume eufòric, sempre, impulsiu, sempre. De l'equip abans, sí. Que assistic jo, no? Capitán, sí. Del barco.
2: I jo veia que algú venia fotut perquè no xuava i jo tenia tot el cacao que tenia muntat.
0: Normal.
2: I jo l'animava i me plenava ser capaç de canviar-li l'ànimo a esa persona. És algo que m'ha plenat sempre, potenciar el rendiment des de més. De fet, crec que lo de Achent me ho disfruta tant per això, perquè potenciar el rendiment dels jugadors, millorar les seues carreres, optimitzar-les, no sé, me plena tot això.
1: No t'has plantejat la part de coach esportiu?
0: Vals molt per això.
1: Perquè a nosaltres ens està servint, eh?
0: Sí,
1: imagina't,
0: sí.
1: Claro.
2: Teniu ganes ara de...
1: Sí, o sea, no, jo crec que per l'experiència i els valors que tens, i lo clar que parla.
0: Sí,
1: no estaria
0: natural,
1: mal.
0: I natural, també.
2: Sí, me ho han dit moltes vegades.
1: I més un dia, que es mira com
0: estàs. Podries fer-te una nova empresa, ser el pionero en la Lliga Espanyola.
2: Podria
0: per
2: ser.
0: Per què no? No me ho digues dues vegades, que enseguida s'anime.
2: No me
0: desides,
2: eh? Molt bé.
0: Però, per exemple, un poc per acabar, sí. No, en el tema de lo dels nens i demés, quan la teua Valentina, quan el teu Jaume, no, sí. Te miren a tu, i a qui creus que veuen en això suïts? A un pare? Com?
2: Sí.
0: Com vols que te miren?
2: Com a un pare que, sincerament, que saben que no li va fallar mai, que no, perquè no li, espero no fallar-li mai, i m'esforçaré per no fallar-li mai, sempre des del respecte, des de l'exigència, i intente, i és difícil avui en dia, perquè al final pues, vius a una bona casa, te'n vas de vacances, que vegin que tot n'hi ha que treballar-ho i aconseguir-ho en esforç. La vida és molt dura i n'hi ha que preparar-se. Entonces, jo intente que aquests valors, per favor, no els falten, perquè per mi són determinants a l'hora de créixer i formar un caràcter preparat per a la vida.
1: Jaume, no podem acabar el programa com hem fet en tots els convidats, és un test superràpid.
2: Ah, que guai.
1: Saps? De, que m'imagino que estaràs acostumat perquè d'estos n'han fet molts, però ens agrada molt a nosaltres i sobretot a la gent que ens escolta, és paraula, resposta, saps? Única, així, superràpid.
2: Però és una pregunta o me dius una paraula i
1: te dic una paraula i tu me contestes.
2: I el que se me vinga al cap.
1: Correcte, el primer que se me vinga al cap.
2: Ostres,
1: vale? Així va.
2: Que difícil.
1: No, què va, a veure, si tu, eres un coach, total.
2: Ah, vale.
0: Comencem, vinga.
2: Una parada?
0: Es que
2: final de copa del Rey contra
1: un
2: Messi.
1: Estadi.
2: Me está ya.
0: Un entrenador.
2: Nico Estevez.
1: Un company.
2: Santi Mina.
0: Una ciutat.
2: València.
1: Una abraçada.
2: De Rafa, el meu millor amic.
0: Una por que tingués.
2: O
0: no en tens?
2: Ara, com a... Te vaig dir una que tenia l'últim any. Tenia molta por a tornar a lesionar-me quan era jugador. Ara tindria que revisar-ho. Com és una paraula, tornar a lesionar-me... Ja sé que ja no soc jugador, però la tenia quan l'últim any.
1: Un orgull?
2: Haver sigut capità del València.
0: Una cançó?
2: Como l'agua de Camarón.
1: Una paraula que definisca Mestalla.
2: Passió.
0: I per últim, què li diries al Jaume de 18 anys? O de 15?
2: Que tornes a... Que sigues... Que sig... Sincerament, li diria que siga igual de somiador, igual de passional i igual d'intenso per tot.
0: Que guai. La veritat que sí.

0: Bueno, Jaume, moltes gràcies per haver compartit este temps amb nosaltres. Espero que has estat a gust, que has passat molt ràpid i que t'has obert un poc més, no?, i aquest gran cor que tens tu.
1: Sí, la veritat que ho he disfrutat molt perquè, bueno, me va fer molta il·lusió quan me vau cridar, perquè vos recorde com grans professionals, no?, de la vostra etapa en el València que hem treballat junts, i bueno, me feia molta il·lusió acompanyar-vos un ratet, i de fet heu aconseguit treure'm coses que no havia dit mai, eh?
0: La veritat que agraïm molt la teva sinceritat, ha estat genial i de ben segur que ens alegres amb molta gent que està sentint el programa. Pues fins així, una nova edició de Tu a Tu, seguim amb Punto a Punto. Aunque no sé

0: 5 i 7 minuts, i hem pogut gaudir d'esta entrevista, d'esta xerrada, bueno, d'esta secció, pràcticament ja el de tu a tu, que en protagonistes durant tot l'estiu, pues, en Clara Alcover, en Celia Sánchez. Gràcies per el vostre treball. Avui en un protagonista com Jaume Domènech, que com diu, bueno, pues, heu aconseguit que es puga obrir un poquet més, no? Que sempre és difícil en els futbolistes d'èlit que aquestes coses passen. Són les 5 i 8 i ja tinc per ací Carla Ramon. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Per a que me contes coses d'altres esports, però en concret el vòlei, no?
1: Sí, perquè és que la selecció espanyola masculina sub-17 de vòlei continua preparant el Mundial de Qatar amb un nou amistós davant França. Entre els convocats destaca el valencià Sebastián Radu d'Elx, que forma part del combinat nacional abans de la gran cita mundialista. I després en les xiques, la femenina sub-17 ja competeix al Mundial de Xile. Té presència valenciana també, és Ainhoa Pareja Morcillo, que és jugadora també d'Elx i que pot actuar en diverses posicions, per tant té un lloc assegurat. La il·licitana forma part de l'equip espanyol i és una de les cites més importants de la categoria.
0: Bueno, pues això en quant al vòlei. Després me contes més coses, no?
1: Sí, després vindré més coses.
0: I ara de seguida estem en protagonista, sí, en el punt a punt. Pues gràcies, Carla. I anem a continuar en més esports, en més disciplines esportives, perquè volíem parlar, pues, de bàsquet. I és que, bueno, pues en el Mundial de Bàsquet Femení, que es disputa en el mes de setembre, pues, evidentment hi haurà protagonisme per a diferents jugadores de València Bàsquet i també estarem molt pendents de lo que puga fer en este cas la selecció en este Mundial. I volíem conèixer l'opinió de la nostra Maria Pina, de la nostra comentarista de València Bàsquet, que per cert li felicitem perquè ahir va ser el seu aniversari i que este any tindrem el plaer de continuar en els seus comentaris, una ex jugadora de València Bàsquet com és Maria Pina, a la que li preguntarem primer de tot per com veu a la selecció espanyola de cara al Mundial.
2: Bueno, y de España pues me espero, bueno, pues ver un equipo súper competitivo, ¿no? Con una mezcla perfecta entre jugadoras que ya tienen una cierta experiencia en diferentes competiciones y bueno, pues gente joven que está no olvidamos, ¿no?, que la selección está en un periodo de transición, bueno, pues con jugadoras jóvenes que están metiéndose en esa dinámica, pero creo que esto va a ser súper positivo para España porque al final son gente que mejora y que sigue siendo fiel a esa manera de jugar que tiene, pues, nuestra selección tan completa, tan dinámica, con esa frescura de diferentes tipos de jugadoras que va a tener Miguel en el banquillo. Y bueno, pues voy a mojarme, por supuesto. Yo creo que España va a estar en cuartos de final. Creo que la fase de grupos va a ser dura, pero que creo que va a ser un buen punto de arrancada para la selección, para coger carrerilla para lo que le va a venir después. Y bueno, pues luego ver, ¿no? También depende qué cuarto de final te toques, es un partido clave y espero, bueno, pues voy a mojarme, por supuesto. Yo creo que España va a estar en cuartos de final. Creo que la fase de grupos va a ser dura, pero que creo que va a ser un buen punto de arrancada para la selección, para coger carrerilla para lo que le va a venir después. Y bueno.

0: parlar de piloto i per això ens acompanya un dels noms propis del futur i també del present de la piloto valenciana. Amb només 22 anys, Alejandro Gil s'ha consolidat com un dels rest més destacats del circuit. És natural de Montserrat i ha protagonitzat una progressió meteòrica que l'ha portat a competir de tu a tu amb un dels grans referents de l'Escala i Cordo. Ha sigut galardonat com a jugador revelació 2025 i amb ell parlarem de molts temes de la seva trajectòria a la piloto i, com no, del seu futur. Benvingut, Alejandro.
1: Moltes gràcies per convidar-me i a passar un bon rato amb vosaltres.
2: La introducció està bé, eh? Vull dir, bueno, la que te mereixes, com a jugador revelació, no?
0: He tirat unes quantes
1: sí, llocs. Bueno, la veritat que ha anat tot molt ràpid i encara estic un poc assimilant el que he pogut fer i el que me queda per davant, per supost. I la veritat que moltes ganes de continuar així i seguir millorant.
0: I, bueno, jo vull que has començat sabent que com vas començar la teua relació amb la piloto valenciana?
1: Pues me ve de part de pare, ja que hi jugava des de que jo soc xicotet, estic anant a veure les partides i tal. Però, en canvi, vaig començar jugant a futbol 3 anys, de 7 a 10, i no m'ha agradat perquè acabàvem sempre totes les lligues últims o penúltims i me vas passar a la pilota. La veritat que des d'un inici se me donava bé i així anava bé.
0: I què va ser el que més te va enganxar de la pilota?
1: Pues la veritat que el companyerisme que n'hi ha entre rivals, sobretot, ja que és dels pocs esports que pots estar parlant, conversant en el teu propi contrari mentre te prepares les mans antes de començar a jugar, i quan acabes, guanyes o pergues, tornes al mateix vestuari i estàs conversant en el que t'ha guanyat o el que li has guanyat, i per a mi això no passa en ningú esport.
2: És que és molt més proper, no? Aquest esport és més d'aquesta relació, no? De que sí, que evidentment sou rivals quan comença la partida, però ja ho hem vist durant tota la temporada, Matías Oliver, que després entre vosaltres esteu xerrant, que no n'hi ha aquesta sensació de rivalitat fora de lo que és ja la competició.
1: Sí, exacte. Una vegada estàs dins de la canxa, pues vols matar al contrari, però...
2: Home, esportivament, no?
1: Esportivament, vale. sí, esportivament. Però és això, sobretot que fora de la canxa som inclús amics, molts de la plantilla professional, i també la proximitat que tenim en el públic, que estem moltes voltes a 1 o 2 metres del públic, sobretot el que està en l'Escala, i per a mi això és molt bonic.
2: I has dit abans que començaré jugant al futbol, però suposo que t'hauran dit que tens planta de bàsquet també, no? Perquè quina alçada tens?
1: Sí, sí, això broma sempre està per
2: sí,
1: el
2: no?
1: mig.
2: Home,
1: sí.
2: m'ha sorprès quan t'ha vist per el corredor i dic, pues, si és que...
1: Sí, sí. Jo m'hi dic 1,97.
2: 1,97?
1: Sí,
2: és que,
1: sí, sí.
2: Pues, és que és alçada de bàsquet.
0: I això sí, juga al teu favor en la pilota o en la teva contra?
1: A veure, diuen que...
2: A catxar-te és més complicat, no?
1: Exacte. Una vegada tens que alçar pilota per davant, sobretot, o fer rebots que cauen molt ràpid a terra, pues jo sempre dic que la meva altura me fa que quan caic a terra me faig més mal que uno que és més xicotet.
2: Sol és per física, caus de més alt.
1: Però sí que pot ser que pues, tinga un poc més de força que és que no tenen esta alçada.
0: I després, a Montserrat, crec que se viu prou la pilota. I això imagina que haurà influït en haver elegit després del futbol, podries haver elegit, com dius, el bàsquet.
1: Sí, la veritat que el meu monitor des de xicotet ha sigut Carlos Almerón, i mon pare estava també de monitor en l'escola i ell era el que entrenava Carlos. Entonces, pues, sempre he tingut aquesta proximitat en Montserrat, en l'escola de pilota de Montserrat, i seguís siguent el monitor Carlos Almerón. I jo crec que també per ell estic així.
0: Ah, bueno, afortunadament per a la pilota elegires este camí i decidires no continuar en el futbol, però la veritat és que la tua progressió ha sigut molt ràpida, no? Crec que als 19 anys ja estàs competint, ja deixant-te de tonteries, o sigui, ja ficant-te serio. Això, com es viu, ixe vot?
1: Pues bueno, jo sempre he dit que m'agrada la pressió, m'agrada jugar en pressió, i al final quan tu comences en 19 anys no debutes que no estàs en la plantilla, però entres com a reserva, i la veritat que això és una pressió extra, perquè tens que donar el callo, perquè si no possiblement no te tornen a cridar per a els pròxims compromisos que puguen tindre. Entonces jo sempre he dit que m'agrada jugar en pressió, m'agraden aquests moments de importants que tens que donar el callo, i potser siga per això que continuï així, sí.
0: I n'hi ha alguna partida que consideres el punt d'inflexió? De dir, ara això ja s'està ficant ja intens?
1: Sí, recorde la meva primera vegada que vaig debutar en la Lliga CaixaBank, que jugava en, a veure si me'n recordo, en Tomàs i en Guillermo. Jugàvem en Villarreal i aquesta partida vaig fer molt bona partida i la veritat que a partir d'ahí començaran a comptar més en mi.
2: I has parlat de la pressió a nivell, se parla molt de la part psicològica de l'esport també, d'altres esports col·lectius, però jo penso que també en aquest esport, que moltes vegades és també molt individual, no? Se té que fer molt de treball en la vessant de la ment, del treball psicològic, perquè eres tu i tu a soles, vull dir, no depens de que igual un dia, home, sí, si aneu per parelles, però com a molt tu només, però no és com en altres esports que hi ha un equip que dius, bueno, jo avui si no estic molt bé que tire un altre, però és com que depèn molt de tu, no?
1: Sí, exacte, al final en la pilota poden ser com a molt trios, entonces quan uno no està bé n'hi ha que tirar del carro i jo crec que la pressió psicològica tens que saber-la portar molt bé i tens que saber intentar ficar al teu company en el lloc, igual que en el moment que tu estàs mal ell ho intenta, però és el que tu dius, n'hi ha molt pocs companys, no com en el futbol que n'hi ha 11 dins de la canxa, i n'hi ha que saber portar-ho molt bé, perquè per a mi és un 60% del resultat final de la partida, el que tinguis tu en el cap.
2: I treballeu en algun professional? Teniu aquest recolzament de professional, de tindre, no sé si un coach o algo de per l'estil?
1: A veure, jo personalment no, però sí que n'hi ha, no? Conec a companys que van a psicòlegs deportius i és molt important, com bé dius, aquesta part psicològica i sí.
0: Es patís més físicament o mentalment en una partida?
1: Pues jo crec que per parts iguals, però pot ser la part mental siga més complicada que la part física, perquè estem acostumbrats a preparar-nos físicament i al final pues, confies en tu mateixa per tot el treball que has fet, però la part mental pot ser que te passe males jugades antes que la part física.
0: I quantes hores a la setmana dediques a preparar-te físicament?
1: Pues jo entrené pràcticament tots els dies, menys algunes setmanes que si l'estic molt carregades de partides el meu preparador físic me deixa un dia de descans, però tots els dies, dos horetes, preparem, ja siga ben gimnàs, ja siga en pista, que vol dir tocant pilota en trinquet o... i després pues, també córrer, bici...
0: Això es projecta, jo crec que en poques hores lliures a la setmana, per a fer...
1: Sí, i a més, jo estudio infermeria també i la veritat que poc de temps me queda.
0: Fi, com un compatxines, perquè, clar, infermeria no és una carrera que dedica també de pràctiques i de...
1: Sí, a veure...
2: I de moltes hores.
1: Sí, sí, sí. En la part teòrica, pues, vull que això no, si no puc assistir a classe, me la faig en casa, però la part pràctica, pues, no puc traure una carrera de 4 anys en 4 anys i l'he plasmat per a 5 anys perquè no me donava la vida.
0: I això, compaginar totes les coses moltes vegades no eixen bé. Com gestiones aquesta frustració? El sentir que no arribes a tot o que tens que tardar un pèl més per a treure les coses?
1: Bueno, pues al final jo crec que tens que saber les teves possibilitats, on pots aplegar i tindreu tot molt organitzat, però jo crec que molta paciència i sempre tirant avant.
2: I des de fora, clar, la vida esportiva del pilotari en este cas, pues no sé si és molt compatible en tindre un treball d'infermero, no? Vull dir, perquè no sé si hi haurà un moment que tindràs que, no sé si triar, és la paraula, o decantar-te per una o per l'altra, però no sé si això ho tens, encara que sigues molt jove, però no sé si ho tens en el cap.
1: Sí, a veure, jo ara mateix n'hi ha un infermer en plantilla de pilota i és, que és Conillet, i ell el que fa és que treballa per els matins en centre de salut, és l'única possibilitat per a poder compaginar, acabes a les 3 i si tens partida per la vesprà te'n vas directe, te'n vas directe a jugar, però jo possiblement només acabe d'acabar la carrera, pues, possiblement m'agradaria també estudiar fisioteràpia, i i seguir, o sigui, un poc,
2: continuar formant-te,
1: exacte,
2: no?
1: Seguir un poc hasta que, pues, vega que la meva carrera esportiva està un poquet baixant el nivell i ja puga, pues, compaginar-me un mes o tindré menys, menys esforç físic en la pilota.
0: I bueno, jo ja, com a un jugador que viu el dia a dia en el circuit, m'agradaria conèixer un poc la teva opinió sobre el moment que travessa aquest esport, perquè per lo vist no pareu en tot l'any, estireu entrenant totes les setmanes en partides quasi que setmanals, i això, a veure si creus que està vivint un bon moment, si això podria millorar igual per el benestar dels pilotaris o com?
1: Bueno, jo crec que juguem moltes partides a l'any, sobretot és un desgast físic que al final, pues, acaben en lesions, però al final és inevitable perquè en tots els esports hi ha lesions i la pilota és un esport d'alt contacte que hi ha moltíssimes lesions a nivell d'ombro, colze, i al final, pues, n'hi hauria que parlar una volta això, totes les partides que n'hi ha durant l'any, però al final n'hi ha molts ajuntaments que demanen partides, n'hi ha moltes partides de campionats, i jo crec que el que ens falta un poc és que isquen més jugadors, que pugui haver una rotació més gran i que la pilota que la practiquen més.
2: Perquè estàvem parlant abans de començar l'entrevista, que clar, si durant tot l'any nosaltres estem fent el programa, en estiu no ha parat la pilota, en hivern no ha parat la pilota, en la primavera tampoc ha parat la pilota, vull dir, no para la pilota mai. O sigui, algo que ens sorprèn és aquesta capacitat que teniu de tindre també de sacrifici, de dir no tinc, entre cometes, vacances, perquè sempre n'hi ha una partida o una altra per competir.
1: Sí, exacte, al final l'activitat és trinquets, crec que para 3 setmanes durant agost, que són les partides de festes, tornejos dels ajuntaments que puguen organitzar, i jo crec que és el que tu dius, no parem durant tot l'any, però al final crec que és que practiquem la pilota, tenim una passió tan gran que ens dona igual no parar.
2: I qui regula o qui podria regular això? Vull dir, el fet de, no sé si ha passat en altres esports, d'ajuntar-se i dir, és que no volem o no podem, no? Estar sense parar, no sé si en algun tipus d'organisme a nivell Comunitat Valenciana, algo que puga, pues, que 100% en agost, per exemple, n'hi hagin 12 dies que no n'hi ha partides. Per bueno, que pugueu parar, descansar, anar-se uns dies fora, no sé.
1: Claro, a veure, lo mal és que en els ajuntaments, quan tenen les festes patronals...
2: Sí, que volen tindre partides, clar.
1: Sí, exacte, tenen un dia que posen, per exemple, Montserrat, que jo te poso l'exemple, que soc d'allí, el dia 14 d'agost sempre és la partida de festes de Montserrat, de pilota. Entonces, llevar això a unes festes patronals és un poc complicat. Però també a nivell de les institucions que ens apoyen, i per exemple Generalitat, Diputació, posen molts diners per a que el món de la pilota continuï avant, i jo crec que és un poc complicat el fet de dir separa la pilota durant 15 dies. Però que seria...
2: Però també seria lo seu, no?
1: Seria lo seu per a que els jugadors poguessin descansar, per lo menos.
2: És que has parlat abans de les lesions, i si tu te lesiones no tens temps per a recuperar-te, vull dir... Sí, tens que deixar de jugar, vull dir, però perds partides, perds capacitat de
1: sí,
2: de
1: al continuar. Final, quan tu te lesiones, els teus companys estan competint, estan rodant,
2: claro.
1: I quan tu tornes de la lesió, si no has fet una readaptació molt bona, els teus companys t'han passat per damunt.
2: Claro.
1: Entonces, tens que tornar a agafar el nivell poquet a poquet, però... Això, lo de lesions és un poc complicat, sí.
2: I has parlat abans del teu poble, de Montserrat, de també aquesta necessitat que n'hi ha, bueno, pues que continuen eixint pilotaris, no? Que aquesta tradició no es perga. No sé si en el teu poble tu notes que n'hi ha gent jove, noves generacions que s'apunten, que volen, que apunten maneres, que se volen dedicar a això.
1: Sí, lo mal és que eixen molts esports, està el futbol, el bàsquet, que acapara un poc l'atenció dels més xicotets, però en Montserrat, en l'escola de Montserrat, n'hi ha uns 40 xiquets que practiquen l'esport, que apunten maneres, i que des de l'escola se fa un treball incansable per a que isquen jugadors, i supon que en molts pobles de la Comunitat Valenciana se fa aixina.
0: Però què creus que li fa falta a la pilota per arribar a més gent jove?
1: Al final, la pilota, jo crec que el que li fa falta és que no podem practicar-la, ja siga com el futbol, que és un valor, ficar-se unes sabates i a jugar, o el pàdel, agafar la pala i a jugar. La pilota requereix molt de temps per a preparar-se les mans, no és tan coneguda, això és el principal, crec jo, i duem molts anys intentant fer un guant per a iniciació, per a que sí que se puguen ficar el guant i que juguen directament, però és això, que jo crec que està un poquet antiquat, aquesta part.
0: Has parlat de la preparació de les mans. Antes d'una partida, quant de temps te tires preparant-les?
1: Pues jo crec que estic en la meitat de tots. Jo estic una hora i mitja preparant-me les mans, però Xinès, per exemple, que ha sigut l'últim campió de l'individual, està per damunt de les dues hores preparant-se les mans.
2: I per als que no sabem el que és preparar-se les mans, què és preparar-se les mans? Una hora i mitja estàs preparant les mans?
1: Una hora i mitja vol dir, perquè, a veure, el de preparar-se les mans és molt personal, cada un se prepara com ell considera, però al final la pilota és molt dura, és com una pedra, i nosaltres el que fem és se tallem una esponxeta, que se diu el tesamoll, se l'acoplem, cuero, se fiquen planxetes de ferro, entonces al final això és pràcticament una obra d'artesania,
2: sí,
1: que dic
2: sí,
1: jo.
2: Sí, sí.
1: I això pues, requereix el seu temps, i no sols se prepara amb una mà, que se preparen les dos. Entonces anem capeta per capeta tallant l'esparadrap, i això requereix el seu temps.
2: No, jo abans t'ha donat la mà quan hem entrat i se nota la força en la mà, vull dir, és que és una mà que dius, és que o ha treballat en el camp o és pilotari, vull dir, una de les dues.
1: Sí, sí, està castigada, i jo tinc el dit xicot trencat, que això crec que és gajes de l'ofici, que dic jo, i jo crec que molts jugadors tenen el dit xicot trencat, i la veritat que està un poc castigada. Sí.
0: I a banda de la preparació de les mans, tens alguna mania o rutina antes de jugar?
1: Pues la veritat que no soc molt maniàtic en aquest aspecte, però sí que sempre estic unes dues horetes antes en el vestuari per a estar una horeta i mitja preparant-me i mitja horeta per a poder calfar bé antes de la partida.
2: I després, a l'hora de parlar de les lesions, el que estàs parlant del tema de també de les manies i de... Com és un poc el no el dia a dia, però sí el dia de partit. El com tenen que cuidar coses que igual pues no, la gent no, de normal no té en compte, però tu tens que tindre en compte a nivell físic, a nivell mental, com és el dia de partida.
1: Bueno, pues depèn del moment de la temporada en què estiguem. Fem una activació per al matí en el gimnàs de gomes, planxes, un poc per a ficar el cos a punt. Després ja una dutxeta, i me faig jo personalment el dinar, perquè m'agrada fer-me uns macarrons.
2: Però t'agrada cuinar o fer-te...
1: No, m'agrada fer-me únicament el menjar per a la partida.
2: Vale. Després, i sempre són macarrons?
1: Sempre són macarrons en tomateta, i per a poder tindre una bona càrrega d'hidratos, i que després en la partida no me pegui una mala xuga. I això, després el que t'he dit, dos horetes antes al vestuari, ja siga Pedreguer, Denia, siga Villarreal, siga Pelayo, no és igual. Entonces, un poquet adaptar el dia per a estar dos horetes antes en el vestuari, per lo que t'he dit, una horeta i mitja de preparar-me i mitja per a poder calfar bé.
0: I, bueno, parlant de la preparació, en el poc de temps lliure que tens, que ja ens has dit que tens poc, que tens altres aficions, altres esports que digues practique de vez en quan, o no te queda temps?
1: Sí, a veure, m'agrada molt el pàdel, lo que passa que al final en el moment que és un altre deport que tu no estàs acostumbrat a fer, se me carrega molt el braç, me fa mal el colze.
0: Això t'ha de dir, que per a l'ombro és un esport
1: intens. És molt lesiu, igual que la pilota, però al final, com tu estàs jugant en una pala i les vibracions en el braç no són les mateixes que si te pega directament en la mà, doncs aquests diferents estímuls fa que apareguen dolors que normalment en la pilota no te passa. Entonces, jo vaig un poquet amagar des del meu preparador físic, perquè si li dic que vaig a jugar a pàdel...
2: Ah, pues que no escolte l'entrevista.
1: Sí,
2: ser.
1: No passa res. I això, vaig un poquet, però intento no anar molt perquè, per lo que te dic, que m'apareixen dolors que no me passa de normal.
0: I després, la relació en els rivals, perquè imagina que, clar, igual sou de la contorna o els conegueu, la relació fora és bona? Vull dir, compartiu moments?
1: Sí, el que t'he dit abans, molts dels que som companys en canxa o rivals, després fora som amics. Per exemple, jo te podria dir el cas de Nacho, que és el número uno de mitgers per a mi, per la proximitat que tenim, que ell és de Beniparrell i jo soc de Montserrat, pues moltes voltes pues, em ve a sopar a Montserrat o al contrari, i és el que te dic, hi ha moltíssima bona relació en els companys i això és molt bonic.
2: Com és la relació en la afició en este cas? No sé si quan arribes al trinquet o en la mateixa partida tu penses en aquesta gent que està igual ahí per tu o recolzant-te o no sé si per el poble, suposa que sí, no? En Montserrat també, sí. Pues la gent te coneixerà. Com portes tota esta vessant fora de lo que és la part competitiva, però el que té que veure en que tu cada vegada que eres millor pues arrastres més gent.
1: Sí, exacte, lo que t'he dit també, que tenim molta proximitat i coneguem a molts aficionats des que venen a veure-nos a quasi totes les partides, totes les setmanes, i pràcticament és com un ritual eixir de fer-te les mans, eixir a calfar, i ja estan ahí sentats en l'escala o en el palco, en la galeria, vas a saludar-los, te pregunten com estàs, si volen apostar-se algo de diners també te pregunten un poquet així en ixa doble vessant, per a veure si estàs bé, si no estàs bé, per a apostar-se'ls en contra, a favor. Entonces, jo crec
2: però ahí tu què dius?
1: Jo sempre dic que estic bé i si després...
2: I si després no,
1: després
2: pues
1: no ja... pot ser, pues ells han volgut jugar els diners. No, jo no, tampoc puc fer res.
0: Quin trinquet creus que és més canyero? O sea, que va més gent ahí i que dius... Ha sido un gust jugar, però si juga de rival...
1: A veure, el trinquet de Guadassuar va moltíssima gent, i jo crec que per a mi el nivell d'instal·lacions i el que més m'agrada jugar és Pelayo, perquè és la catedral de la pilota i és on se fan totes les finals, i la veritat que jugar finals de Lliga, de Copa o d'individual que no he pogut jugar, però que és l'objectiu que més marca tinc, jo crec que jugar en Pelayo en aquests moments de finals és la veritat que per a mi és un somni.
2: De fet, de Pelayo, el que se diu, o jo sempre m'he quedat en aquesta reflexió que ens fa Matías Oliveres, que és un poc com la catedral de la pilota, i també tot el que n'hi ha al voltant del trinquet de Pelayo, no? De que pots anar a esmorzar, a tirar el matí, no? Ahí, o l'esprà.
1: Sí, exacte. És això, al final Pelayo està en el centre de València, està molt cèntric, i jo crec que pot arribar moltíssima gent de València que encara no coneix la pilota. Jo crec que això és un dels treballs que hem de fer, que aplega més gent, sobretot de València, perquè...
2: Sí, perquè en la capital, o sea, sí que dona la sensació de que els pobles, bueno, pues cadascú sigue, pues, en Montserrat, tal, però en la capital falta un poc de propaganda.
1: Sí, la gent no coneix a la pilota, i per exemple a mi quan vaig al País Basc a veure...
2: Clar, i és una boixeria, no?
1: La pilota basca, tu preguntes per el carrer per un jugador professional i tots el coneixen. Tu vas a València, preguntes per X professional,
2: sí, sí,
1: i no el coneixen. Això és un poc el treball que hem de fer, sobretot en València capital, que podem aplegar a més gent que en els pobles.
0: I, bueno, jo tinc una duda, que és que si pogueres jugar en qualsevol pilotari de qualsevol època, a qui elegiries com a parella, no com a contrincant?
1: Bueno, és que, clar, jo sóc rest i de normal els més coneguts o dels que més parles són rest, però també m'agradaria molt jugar en Xate de Carlet, que m'han dit que era un jugar molt paregut a Nacho, però clar, jo no l'he pogut veure i m'agradaria jugar molt en ell, perquè en Nacho, quan vas guanyar la Lliga l'any passat, vas disfrutar molt.
0: I, bueno, jo crec que ja per anar acabant tinc ahí una ronda de preguntes ràpides per acabar de conèixer ja del tot. I, bueno, es comença si està preparat.
1: Vinga, va.
2: És com un repte d'estos de TikTok, no?
0: La partida que recordes amb més estima.
1: La final de Lliga el 2025.
0: El rival que més t'ha exigit.
1: Jo crec que Puchol.
0: Un pilotari referent per a tu.
1: Puchol també.
0: Una victòria que no oblidaràs mai.
1: A final de Lliga.
0: Què no pot faltar antes d'una partida?
1: Les dues horetes antes del vestuari i el companyerisme dins del vestuari en els rivals també.
2: I els macarrons.
0: Exacte. I els macarrons que no fallen. I un objectiu que et quede per complir?
1: Guanyar l'individual.
0: Bueno.
2: Jo, per a terminar, dos te vaig a fer. On te veus d'ací a 7 anys?
1: Bueno, n'hi ha que ser ambiciós i jo vull que plegar a ser el número uno de la pilota, perquè si no ho vols així mai aplegaríem. I això, intentant formar-me més a nivell acadèmic, com t'he dit abans, i intentar ser un poc aquesta imatge de la pilota.
2: I ja l'última, per a si n'hi ha algun xiquet o xiqueta que estigui escoltant la xerrada o que després li arribi esta xerrada, com a jove revelació de 2025, com a un jove també emergent o com a un pilotari que bueno, pues a priori hauríem de parlar molt d'ací a uns anys, quin és el missatge que li donaries als xiquets, als que estan començant, bueno, als que tal volta se fixen en Alejandro Gil com a pilotari?
1: Bueno, que tinguin molta afició a la pilota, que la practiquen en amics, que agafen a qualsevol amic que encara que juga un altre deport, que se l'emporten a practicar a la pilota, perquè diuen que una vegada practiques pilota t'enganxa. Uh-huh. I que això, que continuen practicant, pegar-li a la paret en una piloteta no costa res. Uh-huh. I que tinguin, el que t'he dit, moltíssima afició a la pilota valenciana.
2: Bueno, pues ahí está, el missatge de cara al futur. Segur que n'hi ha algun xiquet que admira, no? En esta casa, t'ha passat que algun xiquet te demana una tema de foto, te diga que vol ser com tu?
1: Sí, a veure, que me diga que vol ser com jo, no, però sí que han vingut a fer-se fotos, demanar-me firmes. Uh-huh. I la veritat que això és molt bonico.
2: Pues ese missatge, no, que jo crec que també en eixa humilitat, no, que tenia que tindre també, sí, com a esportista d'elit i en este cas com a pilotari, i sobretot, bueno, pues así, no sé si Carla vols afegir alguna cosa, però desitjar-te que tingues tota la sort en quant a la vessant física, de lesions, de que tingues la millor sort per a no tindre-les, aquestes lesions, i que estem pendents de tu i de la teua trajectòria, de parlar d'Alejandro Gil, de quan en pilota. Pues ara entrarà Matías Oliver, que n'hi ha partida de les 7 en Moixent. Com hem dit abans, no para mai la pilota, però que sí que te desitgem tota la sort del món en la teua trajectòria i en la teua carrera com a pilotari.
1: Moltes gràcies per convidar-me, per parlar amb vosaltres, ha sigut un plaer.
2: Pues Alejandro Gil, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ha estat un plaer xerrar en Alejandro Gil, de pilota valenciana i d'este esport tan nostre com és la pilota.

0: 5:17 i continuem en directe en esta sintonia del Punt a Punt en este diumenge, 9 d'agost de 2026, en el que, Carla Ramon, anem a parlar de pilota valenciana.
1: Bé, anem

0: Un quart d'hora per arribar a les 6 de la vesprada i ja tenim a l'altre costa del fil telefònica Juanfran Roca. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. Però mira, a col·lació de que parleu de la pilota valenciana, sí. Avui a un poble pròxim al meu, al Calaix i Verd, però a Santa Magdalena de Polpires de matí, han hi hagut un acte on molts xavals de pobles colindants han anat allà per aprendre una mica la pràctica de la pilota valenciana, per a estimular-los, per a animar-los i per a inculcar-los per aquest esport valencià. I ja hi ha hagut moltíssima animació. I si no, que, on que estiguéssim en ple estiu i en vacances, pues ara que els xavals tenen més temps lliure, han tingut la possibilitat de saber una mica més del nostre esport, de la pilota valenciana. Doncs
0: pues mira, important, i de fet parlàvem d'això, de què era el que n'hi ha que fer i com les noves generacions, no? En este cas, pues, tenen que continuar pues, avançant i creixent en este sentit per a descobrir aquest esport. A tu t'agrada la pilota, Juanfran?
1: Jo quan era jove practicava el frontó. A veure, de la província de Castelló cap al nord, de tradició de pilota valenciana no n'hi ha molta, en la gent major sí. El tema de frontó sí que n'hi ha moltes poblacions que participen en el campionat provincial de frontotenis, però pilota valenciana no molt, i per això hi ha molts ajuntaments que s'estan menjant i volen pues, inculcar aquest esport valencià als més xicotets, perquè a mi l'han vist per la tele però no saben on assessorar-se per a intentar començar a practicar-lo.
0: Pues,
1: jo era de frontó, però molt roïn, eh?
0: Juanfran, volíem també parlar de la pretemporada. La setmana passada recorde que parlàvem d'eixe primer test, no? del Castelló B, per ficar en context, no? I perquè igual pues, n'hi ha gent que no li ha arribat esta notícia, el Castelló B esta temporada continua en segona federació.
1: Així és, va sortir la possibilitat de comprar la vacant que va deixar el Club Esportiu Tarazona, que ja vam dir la setmana passada que lamentablement ha desaparegut, i bé, pues, va tindre que fer front a pagar el deute que restava a este club, que eren més de 350.000 euros. El club va estudiar aquesta possibilitat i bé, va comprar la plaça, i el Club Esportiu Castelló participarà en el grup 2 de segona federació, juntament amb equips de Navarra, de La Rioja, d'Aragó i de Catalunya. També va haver una altra vacant, la de l'Arenteiro, crec que va ser, i se l'ha comprat el Real Madrid. Sí, aleshores, pues, lamentablement, els problemes econòmics van afectar a dos clubs i altres dos van tindre la possibilitat, tant el Real Madrid, que va baixar mitjançant el play-out, al igual que el Castelló B, pues, han tingut la possibilitat de salvar la categoria. I bé, com vam comentar la setmana passada, ja va disputar el primer partit davant el Villarreal C, va empatar a 3, i esta setmana ha disputat dos encontres.
0: N'hi ha hagut més proves, no? Esta setmana eren un parell de partits.
1: Sí, tots han acabat en 0-0. Un va ser el dimarts a Gaeta Huguet davant l'Acero de Rubén Furió. Rubén Furió és un entrenador molt jove, que jo li desitjo tota la sort del món, perquè és jove i s'ho ha après molt bé. Va pujar al juvenil del Caneta a Lliga Nacional i està fent una tasca molt important, i l'Acero li va plantar cara al Castelló B. Va ser 0-0 la primera part del Castelló B, la segona de l'Acero. Van obrir moltes proves per part de l'entrenador del Club Esportiu Castelló, que vol implantar un sistema amb un 4-2-3-1, el va utilitzar davant l'Acero. I ahir, precisament, tenia una prova de foc el filial blanc i negre a l'estadi Pinilla davant el Club Deportivo Teruel de Primera Federació, i l'equip de la Plana va plantar molta cara, va empatar a 0, ja dic, d'un equip de superior categoria, i també va estar jugant la primera i la segona part en dos onzes diferents amb un 4-2-3-1. S'ha incorporat un xaval molt interessant que coneixereu per ahir, que ve del València Mestalla, el central malagueny Andrés Caro, un futbolista que va reforçar la defensa del Club Esportiu Castelló B, i que inclús ahir va jugar 10 minuts, els 10 minuts finals, amb la primera plantilla del Castelló en aquesta derrota 1-3 davant el Llevant. Bé, doncs és l'última incorporació. Jo crec que hi ha una altra que la faran oficial esta setmana, que és un davanter que ve del futbol madrileny, del Navalcarnero, Jaime Pérez. Té 22 anys i pràcticament el té mig jugat del Club Esportiu Castelló per a lo que deia la setmana passada, no tirar en falta els 19 gols que va marcar la temporada passada, fallant inclús 5 penals el bo de Carles Segura. Aleshores, pues, és una demarcació que vol reforçar el Club Esportiu Castelló per al seu filial, la davantera, i jo crec que també algú al mig del camp aniria molt bé per a tindre un equip jove i competitiu.
0: Quina és la sensació que t'ha deixat el Castelló B? Perquè, clar, en el primer partit podríem dir que era molt prompte, sí. però ja porta un parell de partits més. És de veres que, de moment, en tot empats.
1: Sí, tres partits, tres empats, el 3-3 i estos últims 0-0. Davant en l'Acero l'equip va estar molt jove, va ser molt cansat, tot i que sí que és veritat que l'Acero va plantar un partit molt competitiu, el va ofegar pràcticament al filial blanc i negre, va gaudir un parell de bones ocasions en la primera part, però en la segona l'Acero va ser el que va tindre valor i les idees més clares. N'hi ha detalls, així només se poden analitzar detalls de jugadors que estan ara rodant-se. Però ahir sí que el tècnic, Juan Casajús, va presentar un equip ja en molts titulars davant el Club Esportiu Terol i en la primera part van estar molt seriosos, li van plantar cara, van contrarrestar el joc del conjunt aragonès i en la segona part en un 11 totalment diferent, però en xavals molt més joves, com és el cas de dos xavals que per a mi, anem a veure si tenen la sort, que són juvenils de segon any, un és Òscar Albiol, l'altre és Adrián Arapio, van jugar també a un molt bon nivell i ja van empatar a 0. El resultat és el de menys, però jo, si haguessin perdut 3-0 jugant com van jugar ahir, jo me vaig endur igual o m'hagués endut igual una molt bona sensació de l'equip. Porta 3 setmanes de treball, encara queden altres 3 per davant. La pretemporada està per això. Ara té el Castelló
0: és
1: un Intercity, test molt important.
0: Intercity Reus, solo que li queda abans de començar?
1: No, el sí, 3 li queden, però este dimecres, dimecres, el dia de l'eclipse, a les 10 del matí tenim un Castelló bé castellonense a les instal·lacions de Gaeta Huguet. Ve un equip, el castellonense, que ha pujat
0: sí,
1: guanyar.
0: Té bona pinta, té bona pinta este any.
1: Rodríguez, sí, perquè si mires els resultats, el primer no van donar el resultat perquè era porta tancada davant el Jodor, però després els tres últims que han jugat ha guanyat 2-0 l'Hércules B, 4-0 el Buñol, 4-1 l'Atlètic Saguntino. Bé, és un equip amb 10 fitxatges i bons fitxatges els que ha fet el castellonense, llavors segur que serà un gran toc de pedra per a al Castelló, bueno, pels dos equips, perquè el castellonense com a debutant també té que agafar-se pronte a esta categoria que és molt exigent. Per tant, esta setmana només hi ha un partit, el del dimecres a les 10 del matí, un horari molt roïm per als aficionats, però s'agraeix jugar a Insola perquè no fa tanta calor. Així que esta setmana veurem si en este encontre avança una miqueta més el Club Esportiu Castelló, perquè al jugar tan lluny de casa esta temporada, pues qualsevol punt serà molt important per al conjunt blanc i negre.
0: Això en quant al Castelló B, però també volíem preguntar-te, no sé si vols afegir alguna cosa del Castelló B, però si no volíem preguntar-te per Villarreal B, per la pretemporada que està fent l'equip d'Albelda.
1: Per acabar en el Castelló B, el que t'he dit, que Jaime Pérez és el jugador que està més prop de signar per el Club Esportiu Castelló B, i si no passa res, encara ne faltaran el 3-2 per acabar de tancar la plantilla. I per lo demés, el Villarreal B, pues estem pendents de la plantilla, perquè aquesta setmana s'han oficialitzat dos sortides traspassats, tant el davanter Pau Cabanes de l'Eldense com el central argentí, sí, Laurato Espaz a l'Andorra, i ojito perquè Hugo López, una de les joies, podríem dir, de la pedrera del Villarreal, sí, també podria sortir esta pròxima setmana cedit a l'Andorra, que l'ha demanat. Aleshores, pues, el Villarreal no voldria tancar-li o parar-li els peus a un jugador internacional, s'ha proclamat sub-19, campió sí, d'Europa sub-19
0: sí, sí, l'Espanyola.
1: Amb Espanya fa 3 setmanes, crec que fa, i bé, doncs, per no tancar-li la progressió i vist que no el primer equip del Villarreal, doncs, possiblement la primera li vinga gran, doncs, pareix que veurien bé una sessió i l'Andorra és el conjunt dels 4 que l'han demanat el que està millor posicionat. Per lo demés, l'equip de David Albelda està donant unes molt bones sensacions últimament. Des de l'última bona volta que vam parlar ha disputat 2 encontres. El passat dimarts va guanyar 1-3 al camp del Eldense. Sorprendent, va marcar primer l'Eldense, però després l'equip d'Albelda, amb 2 gols d'Albert García i un del que hem citat, Hugo López, li va donar la volta al marcador. I este passat divendres,
0: Intercity,
1: pel matí, Intercity 2-4. Va estar molt bé, molt efectiu el conjunt Groguet, Fofana, Baratucci, Valen Gómez i altra volta Albert García van marcar els gols del Villarreal B. Un Albert García que va complir la seva segona temporada en el Villarreal Club de Futbol B. L'any passat va aportar 8 gols i en guany en pretemporada està molt bé. És el màxim golejador, 4 partits, 4 gols porta este futbolista català i jo crec que va ser una peça fonamental. la plantilla hi haurà sortides, com t'he dit, i jo crec que n'hi haurà de 2 a 3 incorporacions més.
0: Sí, algun fitxatge més té que fer. Crec que sobretot en defensa, no?
1: Sí, en defensa. Mira, esta setmana ja s'han incorporat, perquè estaven fent la pretemporada en el primer equip, César Bonafé, Barry, Cheik i el porter Iaki. Després hi ha altres 3 jugadors que jo no sé si van a tornar o què. Un segur que sí, que és el porter Rubén Gómez, però després està la Sandy Ata i Carlos Macià, que estan tenint molta participació. Iñaki López els té molt ben considerats i no m'estranyaria que enguany fossin ja jugadors de la primera plantilla. Aleshores, el centre del camp tindria que vindre algú perquè la Sandy Ata i Carles Macià, que eren els 2 centrocampistes de l'any passat habituals, pues se va tirar molt en falta. Així que jo crec que pot vindre un davanter, un centrocampista i també un central, perquè la baixa de Laurato Espaz pues també deixa un buit important ahí en l'eix de la defensa. Què té el Villarreal B esta setmana? Pues hasta el dissabte.
0: Dissabte, no jugarà, Saragossa, Saragossa, que és pedra de toc importantíssima. Sí.
1: Sí, tot i que tampoc acaba de carburar molt bé el Saragossa en pretemporada, però és un... Jo crec que va ser el candidat número 1,
0: juntament
1: amb el Real Murcia, l'Hércules i el Cartagena, inclús també l'Ibiza. És que hi ha tants equips bons, però el Saragossa, per l'historial, pues, és el que hi sortirà.
0: No, i és obligació, Juanfra, és obligació de Saragossa. És que no pot estar un any més en primera ref, és que no.
1: Jo crec que si està un any més arribarà a la ruïna i se club, i més que l'any que ve ja tornarà a jugar. Aquesta temporada no, però la següent ja s'espera que jugui altra volta en la Rosaleda. En la Romareda, perdó.
0: Sí.
1: I entonces pues, és molt important. I aquest partit, per als aficionats que ens escolten, bueno, si volen anar, perquè és molt atractiu, i suposo que, visca així a la província de Castelló, on hi ha veranejant moltíssims aragonesos, pues serà el dissabte a les 7 de la vesprada al Ministadi. En un principi no s'ha informat que siga porta tancada, així que possiblement siga a porta oberta. Així que aquesta setmana, domingue, hi haurà un partit, però de moment el Villarreal ve porta 3 victòries consecutives després de perdre el primer encontre davant el Mestalla 0-3, després ho ha guanyat tot i donat molt bones sensacions.
0: Pues estarem pendents d'esta pretemporada tant del Castelló B com del Villarreal B. Està a punt de començar la lliga per a tots. És de veres que en aquestes categories encara queden un parell de setmanes. Crec que per al Villarreal B comença a finals d'agost la temporada. Si no recordo mal, en Madrid contra el Rayo Majadahonda, és la primera jornada. I bueno, pues estarem molt pendents perquè, clar, primera federació ja és en aquest objectiu el del Villarreal B de tractar de fer playoff, no?
1: Sí, sí. Home, clar, l'any passat és que l'equip es començava molt malament, però va fer una segona volta que crec que juntament a l'Eldense van marcar 37 punts cada un i el va servir a l'Eldense per a pujar directament a segona, i el Villarreal B va aconseguir, dins d'aquesta perillositat i complexitat que té el grup 2 de primera federació, aconseguir plaça per a disputar el playoff. Lamentablement se va creuar pel mig el Zamora i bueno, pues el va deixar sense la possibilitat de lluitar. Però bueno, i pel mateix preu que puc recordar que els 4 equips de la província de Castelló de tercera divisió han jugat este passat cap de setmana, i si vols te recordar el marcador, el divendres el Soneja i el Ribarroja van empatar a un gol. Ahir, l'Acero, ja t'he dit que amb Rubén Furió va fer un molt bon paper en tercera divisió, va guanyar el Roda per 0-3, i el que ens va contar ahir Toni Galindo des del José Mangriñán, el Villarreal C de David Fuentes va guanyar 0-2 al Valldoxó. Precisament el Villarreal C el pròxim divendres a les 7 jugarà al Clariano davant l'Ontinyan.
0: Pues Juan Ferro, que ha estat un plaer repassar l'actualitat dels equips castellonens en tu, sobretot Castelló B i Villarreal B, que estarem com tota la temporada passada molt pendents en esta 26-27 així en el punt a punt. Gràcies, un abraç.
1: Un abraç, adeu.
0: Cuida't molt a Juanfran Roca, parlant dels equips de la comarca i de la zona de Castelló, sobretot dels filials, però Carla Ramon, tenim que parlar també d'handbol.
2: Sí, perquè ara mateixa n'hi ha valencianes que estan disputant la final del Mundial Juvenil d'handbol, les guerreres juvenils. Són, com hem comentat altres vegades, Rebeca Secades, Lucía Calleja, Laura Ferrer, Andrea Pérez, Erika Bladu, Laura Escudero i Claudia Gil, que estan buscant el títol mundial davant de Montenegro. De moment, Espanya va perdent 9-10, però encara els queda més de la meitat del partit i estem en una gran oportunitat per a tornar a fer història.
0: pues estarem molt pendents d'este recorregut que tenen que fer les xiques del handbol quan arribem pràcticament a les 6 de la vesprada i fins ara pues, hem estat contant tota la vessant esportiva de l'actualitat, però també volem conèixer com està la resta de l'actualitat en la resta de les vessants i per això saludem ja a la companya dels servicis informatius, Susana Golf. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, Salva. Doncs s'han complicat les coses. Catí evacuat a causa de l'evolució de l'incendi de Tírig, que sobre les 4:30 ha botat d'un pinar al poble. Escoltem com ha viscut un veí de Catí.
4: Jo este matí a les 7 han baixat i el foc feia que estiguera molt, molt parat, comparat a nit també. Estava el foc molt... quasi no hi havia foc. I ara, doncs, bueno, ha sigut moure el vent i el foc, doncs, bueno, ha corregut superràpid, sí, sí, perquè està a dalt a la muntanya i molt lluny i ara ja està així baix contra el camí.
3: Protecció Civil ha enviat un es alerta als telèfons mòbils demanant a la població de Catí, que fins ara estava confinada, que abandone la localitat per la carretera CB-128 o la Nacional 232 en direcció a Xert, seguint les instruccions de la Guàrdia Civil. Els veïns estan arribant a hores d'ara al poliesportiu. Davant d'esta situació, la reunió del SECOPI prevista per a les 5 s'ha retardat a les 7. El foc ja ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció de les flames, amb 50 mitjans terrestres i 19 aeris. Hi participa la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha dos fronts, el nord, que és el que afecta a Catí, i el sud a Tírig. En estos moments està activada la situació operativa 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. El dispositiu d'emergències avui, diumenge, concentra els esforços en intentar estabilitzar i controlar les flames. El punt de comandament avançat està precisament a Tírig, on el foc continua actiu i ha reviscolat des del migdia. El nivell de risc d'incendi forestal es manté extrem a tota la comunitat valenciana demà. Precisament el conseller Juan Carlos Valderrama aprofitava este matí per a demanar precaució i la col·laboració ciutadana pel risc d'incendis i també de cara a l'eclipsi de dimecres que ve.
5: Y también quiero aprovechar la ciudadanía en que estamos en una situación de tormentas secas, como visualizábamos ayer en la provincia de Castellón, que se van a repetir por lo que nos dicen en el día de mañana, y que también tenemos esta semana lo que es el eclipse solar de la Comunidad Valenciana el próximo 12 de agosto, y que tenemos que estar todos atentos para prevenir, evitar hacer cualquier tipo de fuego.
3: Trobaran tot el seguiment de la situació en especials informatius a la televisió d'Apunt, a les 7 i les 8 i a les 9 al Notícies Nit. Per la seva banda, sindicats de bombers forestals denuncien en un comunicat la crítica situació que travessa l'empresa pública que gestiona el Servici de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, en plena campanya estival i encarant la possiblement pitjor previsió d'incendis forestals dels últims anys. Els sindicats diuen que hi ha unitats inoperatives o amb poc personal i posen d'exemple les unitats helitransportades amb només 2 bombers. I continuem pendents de l'oratge, de les temperatures i de la pluja, que es torna demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Després de 3 mesos sense pluja en algunes comarques, les tronades seran les grans protagonistes durant la jornada de dilluns. Ja demà al matí ens alçarem amb molta humitat, amb núvols baixos al centre i al nord, més abundants al litoral i prelitoral. Cel més ras al sud i sensació de basca acusada. I a partir de migdia i durant la vesprada es formaran tempestes a l'interior, que es mouran cap a la costa. Les més fortes demà de vesprada s'esperen a l'interior central i a l'interior nord i al sud del Golf de València. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia activa un avís de nivell taronja perquè es poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora. Pluja acompanyada de granís i vent fort. També hi ha risc de ruixats a la costa de Castelló, mentre que les comarques del sud, les d'Alacant, quedaran un poc al marge d'aquest episodi fort i violent de tempestes. El vent demà bufarà fluix, llevat de la zona afectada per la tempesta, i tot i la pluja Es mantindran les temperatures elevades, amb màximes de 35 a 37 graus a l'interior de València i Alacant i entre 31 i 34 graus a la resta. La nit tornarà a ser molt boscosa, amb mínimes que al litoral i prelitoral no baixaran dels 25 graus. Recordem que avui s'ha arribat fins als 38 graus i mig en algunes zones de Villena, 38 a Teresa de Cofrentes, 37 a Beneixama, 37 a Albaida, i durant les pròximes hores no es descarta l'arribada d'alguna tronada a l'interior sud.
3: En les últimes hores, els bombers de la Diputació d'Alacant han fet fins a 3 rescats en diferents paratges de la província, l'últim a 4 senderistes deshidratats i esgotats per les altes temperatures al barranc de l'Encantada a Planes. Els efectius del parc també han rescatat un senderista al Ponoig a Polop i un ciclista a Petrer. I al Cira, un helicòpter ha hagut de buscar a 2 persones perdudes en una zona rural. I així tornem amb la preocupació i el seguiment de la situació a Catí. Tornem la paraula a Lluís Urrutia i el apunt a punt.
7: Gràcies, Susana. Estem pendents, efectivament, de Catí, de tota aquella zona de Castelló, pendents amb els 4 ulls posats per a contar el que està ocorrent un cap de setmana més amb els incendis com a protagonistes. Les 6 de la vesprada i 5 minuts, senyores i senyors, en 5 dies... comença la Lliga.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt. Punt a Punt.
7: Ja saben que no tots els equips jugaran en la primera jornada perquè el València no ho farà, el Rimal, el Betis, jo crec que ara mateix està penedit de la decisió que va prendre en el seu dia demanar ajornar esta primera jornada del campionat, amb la qual cosa el València jugarà el seu primer partit dia 22 en Mestalla, serà la jornada 2, però 3 dies després, el dia 25, també en Mestalla, jugar la jornada 1 del campionat. 2 equips europeus, Betis i Celta de Vigo, visitaran Mestalla en aquestes 2 primeres jornades de la Lliga. Així que, com que quasi tots comencen el proper cap de setmana, han aprofitat este en el que estem per a disputar el que han sigut els últims partits de la pretemporada per a tots els equips. Així que jo crec que és un bon moment per a repassar com ha anat esta pretemporada, quines són les idees, quines són les previsions dels 4 equips de la Comunitat Valenciana que van a jugar en primera, dels 2 que ho faran en segona, en una paraula, dels 6 equips de la Comunitat Valenciana que van a disputar la Lliga de Futbol Professional. En pretemporades amb clars i obscurs, la majoria amb queixes, però... en fi, pues anem a anar repassant-les al llarg de les pròximes hores de ràdio així en este calorós diumenge en este Punt a Punt de Punt Ràdio. Com està Emili Isierte?
9: Bona vesprada, Lluís.
7: Bona vesprada, Emili, estàs bé?
9: Estic bé, estic bé, estic tranquil.
7: El millor que podem...
9: Esperant a que comenci el lío ja, eh?
7: Sí, sí. Llibre de queixes, capítol 1. L'entrenador del Castelló, Pablo Hernández, diguent, la pretemporada ha estat curta. Només 4 setmanes, començarem molt tard perquè la última campanya va concloure sense èxit, però tard, així que teníem que donar les vacances per als futbolistes. Només 4 setmanes de preparació. Recordem tot el que ha jugat el Castelló en esta pretemporada. Començar guanyant el Sabadell, després va guanyar en Paterna davant del València, l'empat a 3 davant del Castelló, la derrota 3-0 davant de l'Alavés de Quique i Oltra, l'empat a 0 en el Rico Pérez, tot i guanyar el trofeu en els punts de penal, i ahir la derrota davant del Levante per un gol a 3. En tot cas, una pretemporada molt exigent per al Castelló, que ha jugat davant de 3 equips de primera divisió i un de segona. És a dir, que dels... 6 partits que ha jugat, la meitat contra equips de primera, amb una victòria contra el València, amb un empat davant del... I en dos derrotes, vull dir, davant de l'Alavés i davant del, del Llevant Unió Esportiva. Així que entens la, la queixa de Pablo? Tu com a, com a lloguerer de les banquetes, com a sospitós habitual, t'agraden les pretemporades més llargues?
9: Cada vegada agrada menys les pretemporades a tot el món, eh? Entrenadors, sí, jugadors... va variant tant la cosa que al final ja no saps, eh? Quan, quan la gent se'n va fora a l'estranger, quan les plantilles se fan a última hora, quan Castellà ha variat molt al final, prou jugadors, però tot el món te diu que són 5-6 setmanes, o de 6 setmanes ja no estan, 5 setmanes per lo menos de pretemporada, tots els preparadors físics te diuen que per lo menos 5 setmanes hi ha que fer. Avui en dia se juga en seguida, entrenes 3 o 4 dies, ja estàs jugant. Bueno, crec que va fer una pretemporada al Castelló prou correcta, no? Està clar. Jo crec que va ser un bon principi de pretemporada, acabat a la millor, en quan no, ja no en quant a resultats, no? Perquè els resultats pots perdre contra el Llevant, pots perdre contra l'Alavés, sinó les sensacions van ser pitjors els últims partits. En canvi, va començar amb molt bones sensacions en els dos o tres primers partits que va fer, no? Sobretot el dia del València va estar molt bé. Hi ha que entendre també que han arribat molts jugadors, que sobren jugadors també. Per a mi, jo crec que Pablo també se diu un poquet que sobre algun jugador, té una plantilla molt llarga. Bueno, moltes coses que passen en la pretemporada, i la sort que té és que ha estat sempre en casa, no s'ha menjat molt de lo que és la província, va anar a Olot uns dies, però per lo menos no ha viatjat molt, ha estat tranquil en casa, i és una pretemporada curta, però en casa, no?
7: Sí, sense grans viatges, Girona el més lluny que ha anat, o sigui que no cal fer grans viatges per a fer una bona pretemporada. No canvia l'entrenador, però sí que la plantilla ha canviat diametralment. El Castelló, com ho sabíem en el president que té, ha venut, jo crec que ha venut bé, ha fitxat, crec que són 11 cares noves esta temporada, no?
9: Sí. Bueno, jo crec que acostumbrar-se, és un club i és un president. Jo recordo dir-li esta setmana o la setmana passada que és un club comprador, i això no, jo no recordo en la vida, que compres pràcticament, jo no sé si hasta juvenils han pagat alguna cosa de diners, o hasta el segon equip del filial si estan pagant diners, que això és increïble, no?, que se faci. Bueno, és un club que tindrà moltes variants en les coses, serà gent important, crec que s'ha fitxat bé, igual s'ha fitxat qualitat, s'ha fitxat gent en prior, i això no, jo no recordo en la vida que compres pràcticament, jo no sé si hasta juvenils han pagat alguna cosa de diners, o hasta el segon equip del filial si estan pagant diners, que això és increïble, no?, que se faci. Bueno, és un club que tindrà moltes variants en les coses, serà gent important, serà gent...

0: habitualment, des de que té esta propietat el Castelló, les coses han anat més voltes bé que malament, no?
1: Sí, no se pot queixar. Jo crec que està fent... Inclús Estany va escapar Cipenga, no? Perquè no va poder traspassar-lo, i a més que l'hagués fitxat a principi d'any, possiblement l'hagués traspassat, però en general jo crec que no se pot queixar, està fent... Bueno, en aquest aspecte pues, treu bon rendiment. Anem a veure el rendiment de tots. L'equip variarà un poquet, perd algunes coses, i jo crec que encaixirà. Ja vaig dir la setmana passada o l'altra, encaixirà algun jugador possiblement important, no? Jo, el tema Suero, el tema Douglas, el tema jugadors que han tingut en la pretemporada poquets minuts, i sobren jugadors. Al final sobren jugadors, des de logo, i quan t'arriben 10 o 11 i tu tens 28, 29 jugadors, pues, l'altre dia setmana, aquesta setmana ha estat Mabil, ja és un jugador que ha tingut un poquet rendiment en el que és la segona volta i estany, però crec que pot eixir algun jugador, perquè a més Suero l'any passat li va costar molt jugar i li han portat dos tres mitges puntes, difícil ho tindrà, però jo crec que serà un dels jugadors que pot eixir.
0: Saipi, el porter, pel que han pagat 700.000 euros, Íñigo Córdoba, jugador que ja té experiència en la primera divisió i que aplega lliure del Racing. El migcentre Giri Black, a qui van veure jugar molt bé en Paterna contra el València. Per a mi són les novetats més importants d'este Castelló. Tu creus que és correcte posar objectius a l'inici del campionat? Vull dir, des de la direcció deportiva, des de la direcció del club, des de... l'entrenador, creus correcte posar objectius a principi de temporada o no?
1: Jo crec que no és inevitable posar un objectiu després del que se va fer l'any passat. Ara, jo no posaria el més alt, l'objectiu més alt, no? Pablo, no sé si en declaracions d'esta setmana, dia que anaven a millorar lo de l'any passat, no?
0: Això és pujar la primera.
1: Suficient. Sí, però en dir això seria suficient, però no dir anem a pujar a primera, perquè si aquest objectiu des de l'eixida, des de la casilla d'eixida, dius que vols a pujar a primera, que és un candidat, crec que per pressupost hi ha altres candidats i n'hi haurà equips més forts en quant a plantilla, posa l'exemple el Mallorca, l'Oviedo, però crec que sí, entre estar entre els sis primers, sí lluitar per lo que va fer l'any passat, per almenys estar en eixos sis primers, ja veurem després en febrer o en març on estarem peleant, però no pots dir anem a eixir, anem a veure què fem, anem a veure què tal. Jo crec que l'objectiu en el que s'està gastant el club, en la idea que té el president, a menys de portes que va fora, posar un objectiu que se pugui concretar, jo crec que sí estar per aixòs sis primers puestos, no? Ara, jo dir, anem a cindre i anem a pujar entre els dos primers, jo aixòs el llevaria, radicalment el llevaria, jo crec que aixòs en el puesto és difícil, i després en aquesta categoria, quan ho veus en la bandera de favorit, tot el món va per tu, tot el món te va a guanyar-te, jo en aquesta bandera de favorit no la posaria davant.
0: Bueno, en principi els tres grans favorits són els tres que han baixat de primera, no?
1: Sí, encara que el Girona és el que veig que quan tens una plantilla que s'entén que anar molta gent, que gent molt important, jo sí poso Mallorca i sobretot a Mallorca i Oviedo. El Girona no sé per què,
0: però no el poses,
1: encara falta
0: no.
1: Que ells, no, de moment no el posen entre aquests candidats, però bueno, és un equip que en teoria si se queda molt de jugadors que té, serà també candidat, clar que sí.
0: No, està clar. Jo no sé si ho podrà mantindre, però veig que el Castelló ha ingressat 6 milions i mig en fitxatges, que ha gastat quasi 3 i mig, és a dir, que ha fet un més 3, no?, en el balanç, que en aquests diners ha comprat la plaça, per exemple, del filial, per a continuar jugant en segona federació, que encara que està lluny de la segona divisió, però millor en segona que en tercera, no?
1: Sí, ha sorprès un poquet, perquè al principi no pareixia que anaven a comprar la plaça, després sí, va ser un poquet sorpresa. Bueno, a mi el que m'ha sorprès un poc és l'any passat hi havia jugadors interessants. Tu compres la plaça i pràcticament la plantilla serà nova o bastant nova d'aquest segon filial que van a fer, i hi havia jugadors interessants, i tu compres una plaça, no dones tantes baixes, no dones... No sé, és un equip que estigui molt venedor des de logo, i s'han anat jugadors molt interessants.

0: Anava a dir-te, Obrubi a mi m'agrada sempre moltíssim. Tinc una lesió molt greu, però bueno, al final isqué i tornava a ser el que era i va fer el gol i ha fet algun gol. I és un jugador que va portar 8 o 9 gols tots els anys, segur. Mm-hmm. I és un jugador a tindre en compte sempre. Jo ho he dit, a mi m'agrada molt també. Tante i com Ivan Romero són jugadors de club, són jugadors que tenen que estar.
1: Quin és l'objectiu de la temporada per al Llevant?
0: El objetivo es mantener, Luis, es decir, el Levante no puede aspirar a más que en principio mantener. Después, bueno, la ayuda es muy larga, ¿no? Y depende cómo es comience y cómo acabe la primera vuelta, pues después, por bueno, pues haremos a jugar, por lo menos para no patir, que eso sería ya importante. Sí. Pero lo principal es no baixar. Sí. A més, és fundamental per el tema econòmic també.
1: Jo crec que el principal objectiu és baixar la quantitat d'ús de desfibriladors dels seguidors del Llevant de la temporada passada, perquè era una taquicàrdia constant cada partit en Orriols, victòries in extremis en l'últim minut, va ser excepcional, no?
0: Luis, i lo ve que s'ho passem.
1: Això també és de veres.
0: I quan t'acaba el partit, el que disfrutes. Sí, he patit, sí. Però al final hem guanyat.
1: La cara de satisfacció en la que te puges a la cabina, per a raonar, sí, i per a contar, sí. I per a compartir la teva alegria. Bueno, continua bé el viatge. Vicent, un abraç.
0: Molt bé, moltes gràcies. Un abraç a vosaltres.
1: Gràcies a Vicent Latorre, el jugador que més voltes ha vestit l'elàstica del Llevant Unió Esportiva, comentarista de Punt Ràdio en este Llevant Unió Esportiva, que començarà la Lliga en Barcelona per a jugar davant de l'Espanyol. Des de Ràdio Marca Barcelona, Rubén Martínez. Hola, Rubén, què tal? Bona vesprada.
2: Molt bona tarda, company.
1: Què tal està este Espanyol? Anava a dir nou Espanyol, però este Espanyol.
2: Sí, nou Espanyol no tant, perquè sí. Hi han hagut poques cares noves, encara que sigui un dels equips que més s'hagi reforçat durant la competició. 4 fitxatges, Gabriel Moscardó, procedent del PSG, Hugh Hartman, del Burnley, Calatrava, del Castelló, i també el recent fitxatge d'Unai Núñez, procedent del Real Club Celta Vigo, que molt bé el coneixo perquè va estar, sí, la temporada passada al València. La sensació de l'Espanyol, doncs, són una miqueta fredes per començar la Lliga, perquè ahir, a Coventry, a Terres Angleses, va perdre l'últim vistós de la pretemporada, 3-1, davant el conjunt del Frank Lampard, recent ascendit a la primera divisió. Encara que, quan estan les sancions, els primers 70 minuts del partit, el conjunt de Manolo González va signar un bon partit. Va jugar bé, va tenir bon tracte amb la pilota, sòlid a nivell defensiu, però sí que a partir del minut 70 fins al final va haver un desgavell defensiu interessant i que va deixar força preocupada l'afició i també l'entorn perico, perquè demostra una cosa que durant tota la pretemporada s'ha vist, que és que a nivell defensiu aquest Espanyol li està costant força.
1: Ha perdut Romero, que torna al Villarreal i de segur per a ser titular en l'equip de Champions. Ha perdut Calero, el central, que se n'ha anat al Màlaga, i la resta, pues, són jugadors menors, no? O amb menys importància la temporada passada, com Piquel, com Roca, com Antonio Roca. Jo crec que el Espanyol tindrà com a clar objectiu en aquesta temporada no patir la barbaritat que ho va fer en el final de la temporada passada, on va ser un autèntic descens des de les places altes, inclús, no? en el primer terç de competició, fins a plegar en l'aigua al coll a l'última jornada.
2: Sí, sí, si l'Espanyol va fer la primera volta 34 punts, estava en cinquena posició, que havia fet una UEFA Champions a la temporada passada, a fer 18 jornades sense aconseguir la victòria. L'objectiu principal és la salvació, com gairebé pràcticament 10, 12, 13 equips de la primera divisió, però sí, són una miqueta més ambiciosos, i el principal objectiu és millorar la posició classificatòria de la temporada passada, que finalment, malgrat el patiment, va ser la 11a posició. Ara bé, també s'ha de dir que la competició i la lluita per la part baixa de la classificació serà molt i molt dura, no? I l'Espanyol el que ha d'assolir, perdoneu, és la permanència, no patir, ja veure que l'objectiu principal des de l'arribada de Monchi és instaurar-se en el top 10 de la taula, però veurem, perquè l'equip que s'està fent ara mateix tampoc dona la sensació d'estar en el top 10.
1: Sí. Està bé l'equip per a començar la Lliga? És clar, mira, sí, és que en una setmana estem competint.
2: Sí, estem una setmana per competir. Jo crec que sí, jo crec que sí.

0: ens quedem amb les parts bones de l'equip, que és el que ens hem de quedar. Jo crec que l'Espanyol està preparat, sí que li queden forces, sobretot incorporacions, és una petició expressa del cos tècnic, que l'Espanyol necessita reforçar posicions importants i sobretot els jugadors que pugin al llistó, al sostre de la plantilla i no només la base de competitiva, no? I està preparat, però sí que en aquestes primeres dues, tres jornades, fins que el mercat no es tanqui, no veurem, jo crec, que el millor Espanyol, la millor versió de l'Espanyol, perquè són peces noves, sobretot et dic el nom d'Àlex Calatrava, el fitxatge procedent del Club Deportivo Castellón, que està anomenat, és una de les peces diferencials del sistema ofensiu de l'Espanyol, que ha de carburar i ha de trobar-se un espai tant a l'11 com al sistema de joc de Manolo González.
1: Sí, Cala, que va ser la gran sensació del Castelló la passada temporada. Des de Ràdio Marca Barcelona, Rubén Martínez, un abraç molt fort i moltes gràcies.
0: Abraçada, company.
1: Adeu i bona vesprada. L'Espanyol davant del Llevant serà la primera jornada de la Lliga. Hola, Pepe Pla.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Estás molt deprimit o no? Después de lo que vas poner en Mestalla ahí.
2: A ver, quiero pensar en positivo y es verdad que ayer, bueno, pues...
1: Te sentía nit y yo digo...
2: Sí, asistimos a un... Pero básicamente, Luis, asistimos a cosas que estamos asistiendo desde que empezó la pretemporada y todos pensábamos que iba a ser por lo menos algo distinto a lo que veníamos viendo la temporada pasada y... Y bueno, lo de ayer junto con lo que hemos visto en pretemporada casi nos da un poco la razón que no estamos viendo lo mismo, quizá incluso cosas similares o peores.
1: La portería está clara, ¿no?
2: Sí, yo creo que la portería no tengo ninguna duda de que es Dimitrescu. Me consta incluso que el Valencia siempre ha estado muy atento al mercado en el tema de la portería porque independientemente de que sea el portero titular en el Valencia, el técnico, como ya demostró la temporada pasada, que al final tuvo la obligación de alinear a Dimitrescu después de una lesión de Julen, necesita y quiere un portero que le pueda competir ese lugar a Dimitrescu, pero de momento esa titularidad es indiscutible.
1: ¿Tú lo ficharías?
2: Yo sí que ficharía.
1: Sí. Más allá de les decisions que es van prendre en la renovació de Rivero, aquí li han dit que després de renovar-lo que no compten en ell, tu sí que duries així un... Encara que siguera el típic porter veterà per a ser suplent, no?
2: Bueno, necessitas firmar, Luis. Yo creo que necessitas firmar, independiente. Porque puede pasar cualquier cosa la temporada, Dios no lo quiera, y te puedes quedar con un portero o con un portero sin experiencia en la categoría y más un poco divisando el futuro de lo que le espera en el campeonato al Valencia Club de Fútbol, que tiene toda la pinta, si no cambia muy mucho la cosa de aquí a que cierre el mercado, que bueno, pues estará otra vez peleando por situaciones complicadas.
1: Defensa de 3 porque no hay lateral, defensa de 3 como posibilidad para algunos partidos. Defensa de 3 perquè estem en pretemporada i això és un assaig.
2: Para mí defensa de 3 por muchas razones. Una de ellas por un déficit de número de futbolistas. Aparte del déficit de número, un déficit de capacidad en los futbolistas que están actuando en la zaga. Fíjate, ayer yo creo que quiere protegerse no solo por la falta de lateral derecho, que es evidente, sino porque... Ayer lo comentaba también en el programa de 90 Minutes, que una de las razones, yo creo, bajo mi punto de vista, en la que sale con defensa de 3 también en fase ofensiva, es porque ni Justin De Haas ni Tárrega son capaces de mirar hacia adelante, son capaces de saltar cualquier línea de presión y buscar al futbolista más lejano y a partir de ahí construir en situaciones ofensivas, no son capaces de jugar hacia adelante. Y cada vez que juegan hacia adelante... es con síntomas de duda, con malos pases, pases sin ventajas para el receptor, y a partir de ahí él incrusta a Pepelu con la función de que pueda jugar hacia adelante lo mejor posible, que pueda llegar a Guido, que le pueda llegar a Ugrinić, que pueda saltar esa primera línea de presión y le llegue tanto a Sato como a Guerra, que eran los futbolistas interiores más alejados para poder recibir, porque si sale con línea de cuatro, primero no tiene un lateral derecho específico como tal a día de hoy. Y si sale con línea de cuatro, estamos hablando de que va a participar Justin De Haas y va a participar Tarrega en un principio. Entonces,
1: bueno, después de lo de ir, Becha, Pepelu, Coba Central, titularísimo en este equipo.
2: Yo también, pero hasta el día de ayer, Luis, todos veíamos esa pareja de centrales porque no hay otra también.
1: Sí, sí.
2: Pero tienen un déficit en fase ofensiva muy
1: grande.
2: Y
1: yo también te diría que en fase defensiva. Molts minuts de la primera part, Ahir, me va a sorprendre la cantidad de pilotes a les esquenes de De Haas.
2: Correcto, pero eso pasa, Luis, porque siempre Corberán tiene una propuesta de fútbol propositiva, él quiere proponer independientemente del perfil que tenga dentro del terreno de juego. Eso te hace exponerte mucho si quieres construir, y en esa exposición, cuando tú pierdes el balón, el Valencia no tiene futbolistas que replieguen rápido y que sean rápidos al espacio cuando tienen que defender. Por lo tanto, ese espacio entre central y lateral eran prácticamente indefendibles, sobre todo con el Anga, que fue un cuchillo en esos espacios.
1: Sí,
2: fue un problema, claro. Si tú juegas a exponerte, cuando la pierdes tienes que ser un equipo que cierre muy rápido y que esos intervalos entre central y lateral los defienda fantásticamente bien. Y ese es uno de los grandes problemas cuando juegas con tres.
1: Y mira el que ha patit el Valencia en las últimas temporadas en el doble pivot, en el mid-centre. Y yo creo que para mí, en este moment, és la zona més ordenadeta de l'equip, no? La parella Guido Urinic, clarament titular per a l'inici del campionat, i els minuts que ens ha deixat han sigut bons també, no? Vull dir que i ahir també pot jugar Pepelu. És a dir que en tot el que s'ha patit en el mig centre, i jo crec que en este moment és la millor zona de l'equip.
2: A mi, Luis, particularmente más allá del Guido Urinic, no acabo de ver mucho más, para el momento a día de hoy. Es verdad que, puede jugar Pepelu, que yo creo que estaba ahora mismo más abocado en función del déficit de futbolistas que hay en jugar más retrasado. Dieng es un futbolista que yo, por lo que me cuentan y porque hay gente que ha trabajado con él muy cercana a mí,
1: sí.
2: tiene muchos problemas con balón, casi siempre quiere asegurar el pase. Ayer lo vimos jugando a 5 metros hacia detrás. Es un tipo de mediocentro distinto para lo que quiere el Valencia, porque al técnico le gusta mediocentros que puedan tener el balón. Javi Guerra ya no lo vemos en esa posición, ya es un futbolista que después de los últimos 5 o 6 partidos de la temporada pasada que actuó en esa media punta ya cuenta más como esa media punta, ese enganche, que no como mediocentro. Y que más allá de ese doble pivote de Urinic Guido no veo muchísimo más. Entonces, también tiene problemas en esa zona, independientemente de que sean dos futbolistas fiables, y que todo esto, Luis, al final todo lo que hablamos tiene que ser consistente. Y la consistencia te la dan los resultados, porque el año pasado, con tantos problemas de resultados, el técnico no le dio continuidad a nadie.
1: Sí, sí.
2: Y en esa no continuidad no puede ver la mejor versión de los futbolistas, es imposible.
1: Y es producen injusticias, como va a haber desde Corberán para algún jugador del planter, per toda esta totalmente situación, ¿no? Porque no le puedes donar la continuidad al equipo. Problemas gravísimos en las bandas. Gravíssims. Sí. El equip no té bandes i Messi, l'únic jugador de banda que tens, que és Sato, el poses com a lateral. Vull dir, ahir queda a demostrar que opció Sato lateral descartada per complet.
2: Sí, però jo crec que més allà de això, jo crec que és algo que se produce por lo que pasó con la acción de Gaya.
1: Sí.
2: Al final tienes que retrasarlo porque sigues queriendo jugar con 5 y solo te cabe ese futbolista, que es un futbolista disciplinado, un futbolista rápido, un futbolista móvil. Pero es verdad que es un futbolista que para mí, a día de hoy, si quieres que hablemos de extremos, es el extremo más efectivo del Valencia, porque es un futbolista dinámico, porque casi todo lo que hace lo hace con sentido. Ayer tuvo 20 minutos que se asoció o se entendieron en esas sinergias, en esas relaciones junto con Jesús Vázquez, y entendieron muy bien por aquella zona. Y yo creo que si hablamos un poco de extremos puros, el futbolista japonés es el único que está haciendo las cosas un poco más viables o con más acierto de todo lo que tiene Valencia.
1: Bueno, ya arribará Rioja, ya arribará Espere, Diego López, ya, en fin, que el plantearte más jugadores, pero claro, no, están lesionados.
2: Sí, pero a
1: ¿no?
2: corto plazo
1: sí,
2: es un problema.
1: Este es el tema. ¿Y para tú quién debería de ser el davanter del equipo?
2: Pues según que para lo que quieras jugar, Luis. Porque si el Valencia sale para lo que quiere jugar ayer, no tiene que jugar Hugo Duro y tiene que jugar Omar Sadik.
1: O Danjuma.
2: O Danjuma, sí, futbolistas que te ofrezcan algo más,
1: al
2: cosas
1: spy,
2: al espacio,
1: ¿no?
2: Que, sí, que dominen mejor, claro, el espacio, que sean más móviles, que, bueno, pues se puedan quedar un balón y a partir de ahí amenazar al equipo rival. Porque ¿sabes qué pasa? Que el sistema de ayer, al final hay mucho jugador por dentro, nadie que te amenace y que estire al equipo rival para que aparezcan los espacios, porque juegas con dos carriles y los dos carriles, bueno, son más en amplitud que en profundidad. Y al final, bueno, necesitas gente que te estire el equipo rival y que te amenace al espacio. Porque Hugo Duro es un futbolista que necesita un equipo que se asiente en campo rival, que genere muchas acciones de área, y el Valencia ahora mismo no está capacitado para ser un equipo dominante, un equipo que se instale en campo rival y que genere mucho centro lateral. Ahí Hugo Duro sí que es determinante dentro del área, porque se mueve fantásticamente bien. Cuando juega a 60 metros de la portería, prácticamente es inoperante, como lo vimos ayer. Necesita un Valencia o un futbolista más móvil, como lo puede ser Danjuma, como lo puede ser Umar Sadik.
1: ¿Tú crees que si ahora Mateixa le dios al Betis de jugar diumenge, diu que sí?
2: Yo juraría que sí.
1: Sí,
2: yo juraría que sí. Sí, sí, totalmente. Porque es que incluso parece que tengamos que dar un poco ahora mismo las gracias de no jugar la primera jornada con la plantilla que tiene el Valencia y con el déficit de capacidad que tiene. Sí.
1: Bueno, ¿ya has comenzado la pretemporada?
2: Sí, sí, yo llevo desde julio, sí.
1: ¿Desde
2: sí,
1: julio? Oh, qué barbaridad. Sí. West Chicken, la liana es, ¿no?
2: Sí, la liana, sí.
1: Bueno, pues que continúes disfrutando, entrenador. Continúa disfrutando. Continuemos bueno, sentinte así en la radio. Un abrazo muy fuerte.
2: Ahí estaremos.
1: Gracias.
2: Un abrazo, Luis.
1: Pepe Pla.
2: Gracias.
1: Analista, comentarista de futbol así en el punt a punt de Punt Radio. Són les 7:30 de la vesprada. Estem pendents de Catia i Xique. Nova comunicació amb els serveis informatius de Ràdio Nou. Última hora, Susana Golf. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Luis. Efectivament, molt pendents de l'incendi que avança sense control a Tírig i obliga a evacuar els 700 habitants de Catí. Les flames arriben a les portes del municipi i un S-Alert ordena el desallotjament del veïnat, que es trasllada a Xert en cotxes particulars i autobusos. I qui ho ha viscut de primera mà és la nostra companya Ampa Caballero, que ens conta la situació d'ara mateix.
4: Ara mateix no queda cap veí, ací a Catí han sigut desallotjats al voltant de les 4:25 de la vesprada, arribava eixa alerta. Ara mateix podríem dir que som els únics que quedem ací, a este municipi que té bloquejades les entrades. No deixen passar, sinó és acompanyats de la Guàrdia Civil aquelles persones que necessiten medicació o que venen a pels seus animals. I és que ha sigut un moment molt intens el que hem viscut al voltant de les 4:20 de la vesprada. El foc arribava al pinar d'una zona pròxima de la bassa de les Ortigues i en qüestió de minuts, de segons, s'han vist envoltats per les flames. Creuaven la CD-128 i passaven al municipi de Catí. De fet, ara mateix els mitjans aeris continuen refredant la zona, intentant fer-se amb un foc que veiem a lo lluny, que va baixant de nou des de dalt de la muntanya, deixant un paisatge completament ennegrit.
3: Gràcies, Ampa Caballero. I escoltem també el testimoni d'un veí de Catí que s'ha trobat amb les flames.
5: Jo este matí a les 7 han baixat i el foc pareixia que estiguera molt, molt parat, comparat a nit també. Estava el foc molt, quasi no hi havia foc. I ara, pues bueno, ha sigut moure el vent i el foc, pues bueno, ha corregut superràpid, sí, sí. Perquè està a dalt a la muntanya i molt lluny, i ara ja està si baix contra el camí.
3: Com hem dit, Protecció Civil ha enviat un S-Alert als mòbils demanant a la població de Catí, que fins ara estava confinada, que abandoni la localitat per la carretera CB-128 o la Nacional 232 en direcció a Xert, seguint les instruccions de la Guàrdia Civil. Els veïns estan arribant a hores d'ara al poliesportiu. Escoltem-los.
6: Hem estat a casa pràcticament 24 hores, en tot tancat, però la evolució d'avui de l'incendi ja es veia prou malament. Ja veiem com s'anava apropant perillosament al poble.
7: Una maleteta i lo mínim, medicines, les targetes, una muda i ja està. L'únic que estic, ma mare, que té 94 anys.
8: I ens han dit que ens evacuàvem, hem agafat els gossos i a sortir del poble.
3: El foc ja ha cremat vora 400 hectàrees. Uns 300 efectius continuen treballant en l'extinció de les flames, amb 50 mitjans terrestres i 19 aeris i participació de la UME. Hi ha dos fronts, el de Catí i el de Tírig. En estos momentos està activada la situació 2 del pla davant del risc d'incendis forestals. I l'operatiu es concentra en intentar estabilitzar i controlar les flames. Davant d'esta situació, la reunió del SECOPI, que estava prevista per a les 5, s'ha retardat a les 7. Estan allà el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del govern, Pilar Bernabé. En el punt de comandament avançat està precisament allà, a Tírig, on el foc ha reviscolat, com els contàvem. Precisament el conseller Juan Carlos Valderrama aprofitava este matí per a demanar precaució i la col·laboració ciutadana pel risc d'incendis i de cara a l'eclipsi de dimecres que ve.
8: Y también quiero concienciar, aprovechar, concienciar a la ciudadanía en que estamos en una situación de tormentas secas, como visualizábamos ayer en la provincia de Castellón, que se van a repetir por lo que nos dicen en el día de mañana, y que también tenemos esta semana lo que es el eclipse solar de la Comunidad Valenciana el próximo 12 de agosto, y que tenemos que estar todos atentos para prevenir, evitar, hacer cualquier tipo de fuego.
3: Trobaran tot el seguiment de la situació en un nou especial informatiu a la televisió d'Apunt a les 8 i a les 9 al Notícies Nit. Però ara volem estar pendents de l'oratge, de les temperatures i la pluja que torna demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Després de 3 mesos sense pluja en algunes comarques, les tronades seran les grans protagonistes durant la jornada de dilluns. Ja demà al matí ens alçarem amb molta humitat, amb núvols baixos al centre i al nord, més abundants al litoral i prelitoral. Cel més ras al sud i sensació de basca acusada. I a partir de migdia i durant la vesprada es formaran tempestes a l'interior, que es mouran cap a la costa. Les més fortes demà de vesprada s'esperen a l'interior central i a l'interior nord i al sud del Golf de València. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia activa un avís de nivell taronja perquè es poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora. Pluja acompanyada de granís i vent fort. També hi ha risc de ruixats a la costa de Castelló, mentre que les comarques del sud, les d'Alacant, quedaran un poc al marge d'aquest episodi fort i violent de tempestes. El vent demà bufarà fluix, llevat de la zona afectada per la tempesta, i tot i la pluja es mantindran les temperatures elevades, amb màximes de 35 a 37 graus a l'interior de València i Alacant i entre 31 i 34 graus a la resta. La nit tornarà a ser molt boscosa, amb mínimes que al litoral i prelitoral no baixaran dels 25 graus. Recordem que avui s'ha arribat fins als 38 graus i mig en algunes zones de Villena, 38 a Teresa de Cofrentes, 37 a Beneixama, 37 a Albaida, i durant les pròximes hores no es descarta l'arribada d'alguna tronada a l'interior sud.
3: Gràcies, Lluís. Continuen ara amb Lluís Urrutia i el Apunt a Punt, però demanarem pas quan l'actualitat ho demani.
10: Clar que sí, Susana, pendents de tots aquests incendis que continuen preocupant-nos en la província de Castelló. 25 minuts per arribar a les 8 de la vesprada, això és el Punt a Punt, una parada, i tornem a la pilota valenciana en Moixent.
11: Som a Punt.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
14: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Tornem a l'actualitat de la pilota valenciana en el trinquet de Moixent. L'escala i corda és la protagonista, Matías Oliver.
15: Doncs sí, al trinquet de Moixent hi ha un equip que és protagonista de veres, que és el de Héctor de Sueca i Rubén, que va guanyant 45-25 a l'equip d'Abel. I bueno, en uns primers xocs on Rubén estava molt còmode, té molt bon esclatit, té molt bona acatxada de pilota, els roxos estaven precipitats buscant la corda, donant la sensació de que la corda estava fluixa, que era molt fàcil acatxar aquesta pilota. Abel no estava, va molt encertat, perquè és algo que ja havíem vist d'ell en altres partides, un jugador que es va calfant de menys a més, i això també feia que estava transmitint-se al seu company. Bueno, i sí, com Rubén també li transmitia bones sensacions a Héctor de Sueca. Quatre primers xocs fàcils i còmodes per als blaus en este cas, i en el que anava a ser el cinquè, perquè anaven ja guanyant 30 per cap en dos primers 15, Abel ha despertat, comença a encadenar corpos, contatge, bueno, comencen a trobar galeria i jocheta des de la zona del res, sumen el primer xoc de la partida. És de veres que ha sigut un miratge perquè Rubén s'ha ficat les piles de nou, trenca, ell se desperta roig, encara que ara és de veres que la partida ha canviat, Abel està jugant prou, bueno, també tornen a estar en aquesta zona del res. Ara mateix estan en la tercera oportunitat amb Val per a sumar el que seria el 30-45, però mentrestant el que podem dir és que Héctor de Sueca i Rubén van molt per davant en la partida, 45-25 contra Abel. I bueno, que ara malparat en eixe Val, torna a igualar-se a 30 i la partida encara no s'ha acabat, però necessiten els roxos sí o sí despertar, necessiten encadenar diversos xocs consecutius per a creure en emportar-se este trofeu de Moixent amb esta final que s'està disputant a casa d'Abel i de Rubén.
1: Així que els blaus amb molt d'avantatge, 45-25 en el marcador d'este trinquet de Moixent, al que tornem en uns minuts després de continuar amb este anàlisi de la pretemporada per a els equips de la Comunitat Valenciana, perquè ja la tenim així, perquè estan ja en un no-res per a començar el campionat. Per a l'Elx serà el dilluns en Riazor davant del Deportivo de la Coruña, just abans de rebre al Barça i de viatjar a Santander. Les dos primeres eixides davant de dos recent ascendits de un equip, un Elx, del que no tinc jo clar una idea després d'esta pretemporada. Raúl Pina la té. Com està, Raúl? Bona vesprada.
16: Hola, què tal, Luis? Molt bona vesprada. Més o menys. La sí? Tinc perfilada. Sí,
1: t'ha agradat o no t'ha agradat aquesta pretemporada de l'Elx?
16: De menys a més. Ja. Jo crec que és un equip en construcció. Entrenador nou, en la capdavantera els futbolistes determinants han acabat eixint de l'Elx, com eren Andrés Silva, que ha anat al Porto, o el mateix Álvaro, que ha sigut traspassat a la Premier, i en el cas de Terra Família sabem el que va succeir, i per tant se va tornar al Sevilla, que era el club propietat del futbolista murcià. Però jo crec que Martín Anselmi té una idea, un concepte, Luis, clar de joc, quant a jugar darrere amb tres centrals i els jugadors oberts en banda. Això sí, esta línia defensiva juga molt alta, pràcticament quasi al mig camp. De fet, en els partits que li hem pogut veure en pretemporada, una de les coses que destacava era aquest risc, no? De vegades, per exemple, en partits contra el Córdoba, en la primera part pràcticament ja eren 6 o 7 parades de joc, però en aquest duel el fet de jugar amb la línia tan avançada comportava riscos que van comportar i que van tindre conseqüència en forma de gol, no? Jo crec que és donar-li temps, l'equip encara li resta per a donar-li forma algun que altre detallet, sobretot en cap davantera i en el perfil esquerre, però se li ha de donar temps, com sempre, a un entrenador nou, com és Martín Anselmi, i a un equip que, si bé manté una part de l'estructura important de la passada temporada en primera divisió, sí que és cert que hi ha hagut detalls, reforços que han arribat, i que, com sempre, en este Elx, Lluís, no sé si passa també en la resta d'equips, en alguns no, perquè pràcticament tenen tot quasi definit pràcticament en el mes de juliol, però en el cas de l'Elx les coses van definir-se a partir del mes d'agost, i sobretot també moltes vegades jugadors importants arriben en la segona quinzena, ja amb la lliga començada.
1: Sí, sí, no, i això va passar en molts equips d'esta primera divisió, és que el mercat s'ha mogut poquíssim per a lo que és habitual
17: en la majoria d'equips de primer. El que passa és que, saps, que els grans una miqueta ho enllumenen tot, però després, com si agafes el microscopi i mires poc a poc, dius, tampoc ha hagut massa movida. Creus que canviarà molt en quant a estil, en quant a idea, l'Elche en la marxa de Sarabia i la plegada d'Anselmi?
16: No, jo crec que és una continuació amb detalls puntuals, no? Amb la mà pròpia de Martín Anselmi, com el que et comentava, no? El fet que juga amb la línia molt avançada, i això, clar, és de mecanitzar-ho molt. Hi havia un equip... jo tinc una edat, tu també tens una edat.
17: Sí, però més que tu, inclús, sí.
16: El Milan de Sacchi jugava en una línia defensiva molt avançada, sí, sí. I els equips sempre picaven, no? I el fora de joc era una constant, no? Sobretot en aquells dues que recordem de Copa Europa contra el Real Madrid. Però sí que és cert que és una de les diferències que jo he vist, que la línia defensiva és molt avançada. I clar, això ho has de mecanitzar, ho has de treballar moltíssim, perquè una cosa és perdre segurament el baló en aquesta zona molt avançada contra el Depor, per exemple, que és el pròxim rival que comença la Liga l'Elche, però perdre balons en aquesta zona contra un Real Madrid, un Barça, un Atleti de Madrid, no sé, el mateix Villarreal, per exemple, per si t'ha requisit la part alta de la classificació, pràcticament està sentenciat, no? I aquest risc, per a mi, és important, el fet de treballar bé aquest aspecte del joc, aquesta línia defensiva, que els futbolistes que juguen darrere siguin ràpids i que, sobretot, les pèrdues minimitzen, no? En aquest sentit. De fet, la línia defensiva de l'Elche es manté de la temporada passada, perquè recordem que Víctor Just era propietat del Cádiz, però l'Elche tenia una opció de compra i la va executar. En el cas de Bouba Sangaré, que també pot jugar en aquesta línia defensiva, també es va executar la clàusula que hi havia per a comprar-lo i s'abonar en més de 4 quilos a la Roma.
17: A la Roma, sí.
16: I a partir d'ahí, recordem que també Vigas va ser renovat ja a l'acabar la temporada passada, no? Per tant, la línia de 3 darrere es manté i això és important, perquè recordem que Fengruber va anar a Àustria al Mundial, Luis, i Pottermont tenia la por de, a veure, si juga ho fa bé i després se'n va de l'Elx. La clàusula és de 20 milions d'euros. Li resta una temporada de contracte. No ha renovat. Per tant, jo crec que això és una de les pots que jo tinc en la línia defensiva.
17: Tu creus que pot eixir a Fengruber?
16: Sí, que sí. Arribi algun equip per a Fengruber en la part final del mercat.
17: Sí.
16: 20 milions d'euros en la Lliga Espanyola és pasta, són diners. Per als grans no, però en la Premier és comportar diners en la butaca.
17: Escolta'm, si l'Elx, que ha venut Álvaro Rodríguez per 25, ve també a Fengruber per 20... si fa un estiu de més 45, vaja, serà l'estiu més positiu dels últims anys de l'Elx de llarg.
16: Sí, però el que passa és que també, si perds a Fengruber, jo no sé si tindria capacitat ràpidament per a un recanvi tant excel·lent, no, com li ha dit a l'Elx amb l'austríac, perquè el seu rendiment, tant en segona com la temporada passada en primera divisió, a tot el món li ha agradat i és un jugador jove, que encara té carrera per davant i que, lògicament, és un futbolista atractiu per l'edat, pel rendiment i perquè, clar, el que et dic, 20 milions d'euros per a equips importants ja no importants de la Premier, per a qualsevol equip de la Premier, del nivell que siga, és comportar diners en la butxaca, comportar 100 euros i tirar-los damunt de la taula.
17: Te diré una cosa, Raül. Jo crec que hi ha 15 equips de primera divisió que no poden pagar 20 milions per un fitxatge.
16: No, està clar que en primera divisió Barça-Madrid, Atleti de Madrid i...
17: Villarreal. L'Atlètic i per al seu mercat. I no hi ha més equips que puguen gastar 20 milions d'euros en un fitxatge. En la Lliga Espanyola, Jo t'he dit que hi ha 15 equips que no se'ls poden gastar.
16: No, si és que, de fet, l'Elx en este curs que estem a punt de començar s'ha gastat pràcticament un quilo amb Víctor Just al Cádiz, els quatre que comentava que s'ha abonat a la Roma, sí. Per Bouba Sangaré, el quilo de Gonzalo Villar, que s'ha abonat també per la clàusula per a quedar-se-lo en propietat al Dinamo de Zagreb, els 3,6 al Burgos, que d'aquests 3,6, 1,2 anaven al Villarreal perquè tenien 30% en cas de traspàs, s'ha abonat 1,2 el 50% a l'Atleti de Madrid per Javi Morcillo,
0: Osorio va ser signat lliure en el mes de gener i encara no ha arribat a ells, a veure què passa amb els seus papers i amb el seu permís per a poder arribar a ells, perquè no ha fet la pretemporada futbolista argentí i es va fitxar en el mes de gener. I Facundo Buonanotte, recordem, l'últim en arribar, 21 anys, està seguit pel Brighton, és a dir, l'Elx es farà càrrec de la fitxa, però sense opció de compra en este últim jugador. I encara l'Elx haurà de fitxar més, almenys un davanter, perquè Dagarni creu que amb un davanter és suficient, perquè la resta serien jugadors de la segona línia ofensiva, i això sí, un futbolista per al perfil esquerre, en el lloc on juga habitualment Germán Valera, un futbolista que puga jugar com a lateral esquerre, però de llarg recorregut. El nom propi que ha aparegut i que l'Elx ha fet oferta, però encara no convence, és Roy Revivo, no? El fill de Revivo, el jugador del, si recordes, el Celta, sí, de final Revivo, de la dècada dels 90, 96, fins al 2000, l'Eurocelta, que estava també, jo crec que Carpin, si no recorde mal, i bueno, aquell equip important on Revivo, l'Irrealia, va ser un futbolista important, doncs el seu fill, Roy Revivo, 23 anys, és el futbolista que agrada a l'Elx, però per ara no hi ha acord amb el Maccabi de Tel Aviv, que és el futbolista que té, bueno, l'equip que té la propietat d'aquest jugador. Poden vindre més futbolistes a l'Elx, a banda d'aquest davanter o aquest futbolista del perfil esquerre? Sí, sí, perquè si ja eixide segurament hi haurà més entrades, però en principi no van a vindre molts més jugadors a l'Elx per a completar el puzzle o completar el dibuix, no? Fins i tot Fede Redondo, que jo pensava que era un futbolista que podia eixir i que tinguera més minuts en altre equip per acabar de completar la seva formació, per ara ha convençut a Martín Alcerni, el seu compatriota, i de fet ha sigut titular en els partits de pretemporada i acabant jugant bons minuts amb la camiseta franjaverda.
17: Esperem que no tire molt en falta l'Elx, Àlex Febas,
0: És el futbolista que era determinant en el mig camp, efectivament, sí. És que era un futbolista que era un migcampista total, que t'agafava el valor en camp propi, que el portava a camp rival, era, dotava d'equilibri, de sentit, d'aquesta capacitat de treballar, era un pulmó en el mig camp. Jo crec que sí que el tirarà en falta, però per ara, per a mi, ja ho va fer en el tram final de la temporada passada, Gonzalo Villar, tot i no ser un futbolista, jo crec que del nivell en quant a el treball defensiu que podria donar-te a l'Eix Febas, però sí que físicament i tècnicament el final de la temporada passada va ser molt bo, i en esta pretemporada a mi també està agradant moltíssim els partits que li he vist a Gonzalo Villar. Podria ser el seu hereu, podria ser el seu relleu, i després tinc ganes de veure, per exemple, també més minuts de Javi Morcillo, que és un futbolista, sí que és un pivot més defensiu, un futbolista jove que ha fitxat aquí a Madrid en el seu moment del Centre Esport Sabadell, però que no ha tingut oportunitat amb el Xolo Simeone, era complicat, jugava més en el filial amb el Niño Torres, i en el Simeone no es va jugar 5 partits. I després també, què tal? A veure què tal és Facundo Buonanotte, que encara no ha debutat en l'Elx, que és l'últim fitxatge fet oficial esta mateixa setmana, un jugador de 21 anys, i que el Brighton només té el 6 esta temporada i no dona opció de compra. O sigui que també tinc curiositat per veure si esclata o no Facundo Buonanotte.
17: Deportivo de la Coruña, primera jornada, rebre el Barça en la segona, el partit afortunadament a les 9:30 de la nit, anar a Santander, rebre la Real Societat i viatjar fins Sant Mamés i rebre el Real Madrid. Així que dels tres primers visitants del Martínez Valero en esta temporada, Barça i Madrid. Així que l'inici com a local no és massa halagüeño.
0: No, però tal vegada, Luis, agafar o pillar al Barça i al Real Madrid sense la màquina encara en marxa al 100% pot donar-te, entre cometes, cert avantatge, sobretot el Barça, que té molts mundialistes, i també el Real Madrid, però sobretot el Barça, que és l'equip que va en la segona jornada. Un cert avantatge entre cometes, com dic, perquè el Barça té igual, com té tants futbolistes i té un aparador exquisit de jugadors, la unitat A és bona i la unitat B també és bona, però a mi m'agrada més agafar aquests equips en l'inici de la competició, quan encara no estan rodats i quan encara estan en procés de formació i de coneixement d'alguns jugadors que han arribat nous, i en aquest cas millor, perquè la gran part d'ells, o una part important, han estat en el Mundial i no han fet la pretemporada
18: al complet, no? Amb Hansi Flick en el cas del Barça i amb Mourinho en el cas del Real Madrid, però així i tot van a ser complicadíssims.
17: Sí, està clar. Dilluns des de les 9, el partit a les 8 i mitja, el punt a punt estarà ja vivint este Depor Elx amb la narració de Raúl Pina. Un abraç molt fort, Raúl, gràcies.
18: Una abraçada molt forta, Luis.
17: I des de Coruña, com es viu esta primera jornada de la Lliga? Xuxo Fernández, des de La Voz de Galicia. Hola, compañero, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
17: ¿Cómo está este Super Depor que quiere retornar a una primera división de donde nunca debió marcharse y que, fíjate lo que le ha costado volver?
19: Sí, bueno, ha vuelto con fuerza, ¿no? Parece, porque la verdad es que el verano en cuanto a operaciones está siendo bastante fructífero, se han reforzado mucho. También es cierto, con mucho velón por abrir, ¿no? Porque la gran mayoría de los recién llegados han sido chavales jóvenes sin mucha experiencia en las grandes ligas o sin ninguna experiencia en grandes ligas, por los que se ha invertido, bueno, bastante dinero y que hay muchas ganas de ver si dan el nivel, ¿no? Pero en caso de que den todo eso que prometen, pues pinta bien.
17: Por fin veremos a Yeremay en primera, ¿eh?
19: Sí, bueno, es el culebrón absoluto de los últimos años. El caso de Yeremay es el más llamativo, ¿no? Pues sobre todo, pues, para los que seguimos un poco la base, la cantera del Depor, hablamos de un chaval que al principio llega como rebotado, su situación nunca acababa de convencer, porque es un chico que es muy buena gente, pero es muy despistado, es un poco desorganizado, todas esas cosas que le lastraban a la hora de que su talento brillara. Al final pega un cambio físico brutal.
17: Porque este chico llegó en Primera Federación, ¿no?
19: No.
17: Llegó en Segunda.
19: Yere ya estaba en el club desde juvenil.
17: Ah, desde juvenil.
19: Sí. Viene porque no lo quieren en el Real Madrid, también pasa pruebas en el Villarreal. Tiene problemas de disciplina, entre comillas, porque sí. Siempre se hablan de sus problemas de disciplina, pero es más eso, llego tarde, cosas... O sea, no es ni un chaval violento, no es ni un chaval... Que genere conflictos ni nada parecido. Simplemente es eso. Tenía una falta de profesionalidad que le lastraba y de repente pega un cambio brutal, se lo empieza a tomar en serio, sobre todo a nivel físico, y bueno, pues se ha disparado. Y ahora la duda es si va a estar para jugar contra el Elche, porque arrastra una pubalgia desde el año pasado. Y no ha participado en toda la pretemporada.
17: Pero escuchamos tanto hablar de Yeremay que nos deslumbró tanto en segunda el año pasado que, en fin, la pregunta sobre el Depor es si podrá mantener el estilo, ¿no? El estilo de equipo dominador, poseedor del balón que vimos la temporada pasada, si este grupo lo podrá mantener, si Antonio Hidalgo será capaz de que el Depor en primera juegue igual que en segunda, ¿no?
19: Bueno, en ciertas cosas yo creo que el salto le puede beneficiar, porque es un equipo con extremos muy rápidos. Yere es una bala, entre otras cosas. Mella es otro jugador súper veloz. Alti, son futbolistas que no sufren si tienen que recorrer muchos metros, ¿sabes? Si tienen que salir de campo propio y lanzarse, son jugadores de ese estilo. Incluso, bueno, Auba, que es como el gran fichaje de esta, sobre todo por nombre, ¿no? Al final es Aubameyang, pues es un futbolista rápido y vertical. Y entonces, bueno, si te toca replegarte, casi más la duda está en si tus futbolistas de contención, que será algo que habrá que probar delante del Elche, están preparados, porque tu apuesta por juventud llega al punto de que probablemente los dos centrales que salgan contra el Elche, pues uno 19 años, otro 21, Traitere, que viene de Polonia, Lucas Nubi, que fue un poco la sensación de los recién llegados de la temporada pasada, un chaval que estuvo apartado en el fútbol belga y llega aquí, y que precisamente se habló de que el Elche intentó pues, su fichaje en enero. La verdad es que ahí está la duda, ¿no? De si estos chicos, pues al final, pues conocen a Ferniño, por ejemplo, ¿no? En el caso de sí, Nubi. Sí. Pero bueno, es el salto de categoría y si están ahí para darlo.
17: Sí. ¿Aubameyang bien en estos primeros entrenos, partidos de pretemporada?
19: La verdad es que sorprendentemente bien, porque ha jugado muchísimos minutos. Se esperaba que tuvieran cierta paciencia con él, ¿no? Porque, bueno, 37 años. La temporada pasada es cierto que en Francia lo hace bien, pero estuvo tiempo sin jugar antes. Y llega y bueno, la verdad es que no se ha destacado en la faceta goleadora, pero sí que ha dejado bastantes detalles en todos los partidos y sobre todo ha demostrado que físicamente está muy bien, que es un poco el temor que había, ¿no? Por la edad. Entonces, oye, pues tiene buena pinta y vamos, no hay duda de que va a estar en el once contra el Elche. La cosa es ver con quién, porque ahora Antonio la temporada pasada jugaba con un punta y en esta también porque no tiene extremos o no ha tenido extremos hasta ahora, estaban casi todos lesionados, pues ha jugado con dos delanteros.
17: A este chico es el sueño de cualquier entrenador, ¿eh? Encontrarte un veteranazo con la clase de Aubameyang que llegue con buen estado físico y con ganas, yo creo que para cualquier entrenador es un chollo, ¿eh? Porque es garantía de que lo va a hacer bien.
19: Sí, la verdad es que sorprendió, ¿no? El fichaje, se hablaba de distintos, bueno, pues Fede Viñas, Fabio, el que había jugado en Las Palmas,
17: sí.
19: Bueno, salieron bastantes, incluso Morata se llegó a barajar, y acaba llegando a UBA que ya digo, llama la atención desde el primer día que lo fichan y dispara un poco la ilusión una vez que se hace. Lo que pasa es que también hay que contar aquí la situación, el verano ha sido un poco caliente porque ha habido, y el Elche se lo encontrará jugando en Riazor, ha habido bastante polémica afición club con el tema de los precios de las entradas, con medidas que se han querido, pues se van a aplicar en la grada donde está pues el fondo ultra, ¿no? del Deportivo, y que están generando un poco de revuelo y que habrá que ver cómo cristaliza eso una vez que arranque la temporada en los partidos en Riazor.
17: Bien, Xuxo, veremos el lunes cómo abren el melón de la Liga el Depor y el Elche. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.
19: Nada, un abrazo.
17: Gracias a Xuxo Fernández, el compañero de La Voz de Galicia. Les Gui de la Vesprada, eso es el punto a punto. Estem repasant quién es el estat actual del fútbol valencià a 5 días de que comience la Liga.
20: Som la veu de tots. Som a punt.
21: Què fas este cap de?
22: Doncs festa.
21: I el següent?
22: Són festes també, què vols que li faça?
21: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
23: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
24: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Divendres per al Castelló, dilluns per a l'Elx. Mestre Subirats. Hola, Javier.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Vas veure el partit de Mestalla?
4: D'ahir? Sí. I? Vas veure. Pues un València semblant molt paregut a com acaba la temporada passada. En uns primers minuts, bueno, de pressió, que va estar prou bé, tot i que també l'equip contrari va tindre alguna ocasió per a marcar primer, però bueno, en aquests minuts va estar bé, va ser un gran golaç de Ugrinić, que se confirma, no?, en aquesta dupla en Guido i Javi Guerra, no?, en Javi Guerra per davant, normalment, i en el centre del camp. Però bueno, després ja vingueren pues els problemes de l'any passat, la jugada desgraciada de Gallà, i després pues bueno, ja poquetes ocasions de gol, ja més a merced del Newcastle en tot el partit, i patint molt per arribar a l'àrea contrària. Va intentar defendre, van posar canes, és el que han declarat també els jugadors. Però bueno, era el primer partit a lo millor d'un rival un poquet més d'entitat, no?, al que s'enfrontava en la pretemporada, i pues bueno, va deixar pues aquestes bones sensacions en aquests primers minuts, i després els mateixos dubtes que a lo millor va deixar al final de la temporada passada.
1: Mm-hmm. I de l'Elx què? Com has vist a l'Elx en esta pretemporada?
4: Pues l'Elx, anem a veure, tampoc ha tingut uns partits contra rivals importants, tot quasi l'últim, no?, però contra un Toulouse en San Pedro de Vinatar, el que va guanyar bé en 3-0, però que tampoc en el seu estadi. Després, pues partits contra el Kaiser Chiefs, el Johor, l'Alain, el Córdoba. No ha sigut una temporada en quant a partits molt exigent, però bueno, l'Elx acaba la temporada sobretot en tres problemes per a resoldre: el tema del míster, que des de luego el Sarabia, que havia fet unes bones campanyes en el Senana, i bueno, i ho van solucionar en Anselmi, no?, l'arribada d'Anselmi. Per el xoc no sembla que hagi canviat excessivament. Jo crec que intenta jugar més o menys com l'any passat, en 5-3-2, ja veurem al final segons els davanters que apleguen, però l'estratègia de xoc, almenys contra aquests rivals que ha jugat, és més o menys la mateixa de l'any passat, no? Després l'altre problema que tenia a l'acabar la temporada, que ha tingut, pues és el tema dels davanters. Els davanters se n'han anat, els tres davanters que tenien, Álvaro, Mir i Silva, se n'han anat els tres, i lògicament és una posició complicada, no?, i que tindrà que millorar. Estava sentint a Raúl Pina, i que lògicament almenys un davanter més té que vindre, no?, encara que Umaru Konaré, el jove de l'Illicitano, pues bueno, ha marcat dos o tres gols en esta pretemporada i segurament té molta projecció, i després pues bueno, per l'arribada de Ferniño, jo crec que ahí té un poquet de dèficit i necessitaria un davanter, que jo crec que estic quasi segur que vindrà, no? I després l'altra papeleta de solucionar era la marxa de Febas, no?, que lògicament és un jugador que li donava molt en el centre del camp i que no va ser fàcil de substituir, no? Però bueno, ahí en el centre del camp hi ha varios jugadors. Pot ser una oportunitat per a Martín Neto. També m'està agradant també Ali Ebuari el que està fent. Bueno, està Gonzalo Villar, mantén a Aguado, i ara el fitxatge en el que és el centre del camp de Javi Morcillo de l'Atleti de Madrid, de l'Atleti madrileño, que és un jugador que així en Mestalla va deixar també molt bones sensacions quan va jugar. Però bueno, la de Febas, pues bueno, se van a tindre que fer l'ànimo, Martín Neto o Ulari, que te dic, Dian, Matei Cepeda, o l'últim que s'ha incorporat, Buena Note, no? Anem a veure quin rendiment pot donar. És un bon jugador també, però crec que això són els tres problemes. El que encara no està tan clar que hagi solucionat pot ser el de Febas, ho tindrem que veure durant, sí. Durant la temporada. No,
17: no? Serà senzill, però... substituir a Febas.
4: No serà senzill. La defensa més o menys queda quasi la mateixa.
17: Serà anar a Petrov, però
4: sí, estan parlant en Revivo, que comentava també. Sí. Comentava també Pina i Germán Valera, que és que Germán Valera este no para de córrer, eh? Tots els partits, ha fet una temporada fantàstica. Bueno, i per la dreta, pues, bueno, Sangaré, Tente Morente, segueix Josan al final també, que se li ha renovat. Pues molt semblant al de l'any passat, però bueno, ja anem a veure aquests jugadors nous que han vingut per a substituir a lo que els Febas, i un davanter crec que sí que farà falta.
17: Objectiu clar, la permanència, no?
4: Totalment, jo crec que en la permanència és per lo que té que lluitar l'Els, sobretot, bueno, més, que millore el que va fer fora de casa, que no serà difícil l'any passat, i si pot fer en casa el que va fer l'any passat, pues lògicament ho podrà aconseguir, però va tindre que lluitar, i des de luego l'objectiu és la permanència.
17: Un abraç, Javi, gràcies.
4: Vale, gràcies a vosaltres.
17: Adéu i bona vesprada, Javier Subirats. Les 8 de vesprada, 7 minuts, anem a Moixent, han guanyat els blaus, Matías Oliver.
5: Així és, victòria d'Héctor de Sueca i Rubén 60-35 davant d'Abel. I bueno, en un xicot de despertar, com deien, d'Abel, estava dominant des del rest, els blaus començaven a acumular errades forçades que estaven donant aire i ara ens Abel. I bueno, dos xocs consecutius, però el marge era molt gran i l'exercici de control d'Héctor de Sueca i de Rubén ha sigut perfecte, traspassant els nervis i les urgències a l'altre costat de la corda, i així no ha hagut opció, tampoc la pilota els ha dit molt a roxos, i finalment, victòria, que es queda en casa, s'anava quedant en casa perquè tant com recordem com tant Abel com Rubén són d'ací de Moixent, i una final més que viu de pilota ací al punt a punt, i jo des d'ací vull traure pit perquè estem ací complint una tasca impagable per a l'aficionat de l'esport valencià a la vesprada amb una entrevista amb Alejandro Gil després amb esta final de pilota ací al trofeu de Moixent, així que des d'ací, Lluís, enhorabona per donar aquesta cobertura al nostre esport més autòcton, al nostre esport més valencià.
17: I que anem a continuar amb ella al llarg de les pròximes temporades. Un abraç, Matías, gràcies.
5: Una abraçada.
17: Adéu i bona vesprada, Matías Oliver, des de Moixent, on s'ha dut esta partida de pilota valencià, en aquests trofeus d'estiu que tant estan il·luminant els pobles de la nostra comunitat. Les 8 i 9, això és el punt a punt, això és a punt ràdio, estem parlant d'esport, estem parlant de la pretemporada que ja conclou perquè divendres comença la Lliga. Per al València hi haurà algun dia més, perquè fins el dia 22 no jugarà el primer partit del campionat, però... hola, Manolo Mas.
6: Hola, Luis Urrutia, què tal?
17: Tremolant?
6: Sí, estoy preocupado, Luis.
17: Sí.
6: Te escuché ayer, os estuve escuchando a Charlie y a ti, sí. Y tenéis toda la razón. No, es que no veo nada. No entiendo la sinrazón de... Este es que parece que yo sea el guerrero solitario, que tú también, por ejemplo, estás en la misma línea, ¿no? Pero no entiendo la obcecación esta con este señor que se llama Carlos Corberán, que no nos aporte nada, es que no nos demuestra nada, ¿no? No hay una evolución, hay más bien una involución o una regularidad absoluta. Quiero decir, todo es igual desde el primer día, más allá del impacto, del factor sorpresa en su momento y la revolución que significó, es que luego no ha habido nada más, Luis, y te pones a ver ayer el equipo, son las mismas cosas de siempre, la misma indolencia, ya se habló ayer de si Raba y Dan Yuma le hacían gestos, yo por la noche estuve en 90 minutos y lo comentábamos, Guido, chico, hace falta que juegue ayer 85 minutos del trofeo naranja, si esto...
17: Para mí lo más sorprendente, que haya... cuatro jugadores que se casquen el partido entero. Para mí es muy sorprendente.
6: Claro, Luis, si tú estás en un momento de la pretemporada, claro, si a Raba no tenía que seguir en el Valencia porque no hay argumento. Entonces, si no le aprietas en algún momento, ¿cuándo lo vas a poner? Si no lo pones ayer, no lo vas a poner ya nunca. Dicen que salió el que al final, que se hizo un mal gesto, no sé qué. Dañuma un poco más de lo mismo. En la pretemporada, que se ha brillado un poquito, que tal, que si no sé qué, llega el partido y pones a Hugo Duro, que Hugo Duro va a jugar sí o sí el primer partido y un montón de partidos, porque tampoco tenemos alternativas.
17: No hay dudas, ¿no?, de que es el delantero titular de este equipo, sin lugar a dudas. Claro, Hugo Duro.
6: Claro,
17: un
6: claro,
17: tío que claro. No toca ni una pelota dentro del área.
6: Claro, pero Luis,
3: cuántas pelotas llegan al área, porque el problema que tiene el Valencia, que defiende para no perder,
1: sí,
3: pero nunca ataca para ganar. El Valencia defiende para no perder, y entonces llega Guido, que se puede llamar un día Guido, otro día se puede llamar Pepe Pérez, o se puede llamar Tárrega, o se puede llamar Monferrer, desgraciadamente va el chaval, y la tiramos dentro nosotros en propia puerta, o evidentemente nos marca arriba. O sea, ese es el tema de lo que nosotros estamos viendo en el Valencia un día detrás de otro. Y yo no sé cómo él no lo ve. O sea, Danjuma, si de verdad quiere recuperarlo, ayer le tienes que dar cancha. Que Hugo Duro ya lo conocemos todos, sabemos lo que te va a dar. Pero claro, a Hugo Duro, si en todo el partido le llega una o dos, este necesita... Hugo Duro es un delantero flojo, necesitas 5 o 6 balones o 7 de verdad, y el Valencia no ataca. El Valencia no defiende, el Valencia defiende en teoría para perder, pero defiende horrible. Porque ayer estamos ensalzando mucho lo que el equipo hace durante hasta que pasa lo de Gallá, que es verdad, pero hay un penalti de Gallá como la Copa de un Pino y hay un gol anulado que con VAR es gol.
1: Sí.
3: Quiero decir, o sea que el Valencia en defensa ayer, jugando con 5 atrás, es
1: muy
3: caótico.
1: Flojito. Sí, muy flojito.
3: Es caótico. Y yo luego también ayer lo comentaba en la tertulia. Chicos, si no tiene lateral derecho, ¿cómo te la juegas color de laterales izquierdos de titulares en el naranja?
1: ¿Se te lesiona uno?
3: Claro. Es que es el naranja, hermano.
1: Sí, sí.
3: Que al final perdiste, porque, ojo, que esta fue una pretemporada, que ayer lo decía algún también, que se ha hecho para ganar. Y hemos perdido 3, ¿eh? Mm-hmm. Una pretemporada que se ha hecho para ganar. Y ayer llega el Levante a Castellón y le pega un repaso al Castellón, que no me alegró ni me dejó de alegrar, lo digo simplemente como dato. Oye, 1-3, le gana el Levante al Castellón, como es normal, por una cuestión de diferente categoría. Es que es el naranja, hermano,
1: sí, sí,
3: que al final perdiste, porque, ojo, que esta fue una pretemporada, que ayer lo decía algún también, que se ha hecho para ganar, y hemos perdido 3, ¿eh? Mm-hmm. Una pretemporada que se ha hecho para ganar. Y ayer llega el Levante a Castellón y le pega un repaso al Castellón, que no me alegró ni me dejó de alegrar, lo digo simplemente como dato. Oye,

0: 9 i un minut, continuem en este punt a punt en el que canviem un poquet de vessant de lo nacional a lo internacional, perquè ja sabeu que sempre que sona esta sintonia és que anem a parlar de futbol internacional i anem a fer-ho com sempre en el nostre David Ferris. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Pues en ganes de acabar la faena que començaren la setmana passada, que era la de, bueno, pues pegar-li una ullada a aquestes lligues, no? Sobretot les principals, no? Sí, les més importants, les que habitualment s'anomenen com les grans lligues en Europa, i en este cas ens quedaven per repassar la sèrie, la italiana, i la Ligue 1, la lliga francesa. Hem parlat ja de la Premier, hem parlat de la Bundesliga, però ens faltava parlar d'esta sèrie i de la Ligue 1. Dos lligues que no sé si estaràs d'acord amb mi, per a fer un poc la introducció, que han baixat un poquet el, no sé si el pistó, el caché, perquè clar, penses en el 3 anys i en la Ligue 1, aquell Mónaco sí, espectacular, en un Marsella que donava molta guerra, en eixe Paris Saint-Germain emergent, que bueno, ara ja és el rei, evidentment, de la Lliga, i una sèrie que als 3 anys pues, sempre n'hi havia un poc més de debat, no? La Juve sempre era favorita, però hi havia equips, Nàpols, el Milan, el Inter, que lluitaven i que donaven molta guerra, però últimament és com que ha baixat un poquet, no? No sé si el caché sí, o el nivell.
1: Jo crec que la italiana és la que més ha patit baixó, perquè jo crec que la francesa sempre ha estat un escalafó per baix de les lligues com l'espanyola, com la anglesa i per suposat bueno, últimament la alemana, però sí que la italiana jo crec que molt temps ha sigut una de les millors lligues d'Europa i crec que ara està més igualada, no tant el campionat, perquè jo pense que l'Inter sempre partix com a favorit, però bueno, sí que hem vist sí, campions com el Nàpols fa no molt,
0: sí,
1: però sí que sé lo que s'ha igualat és
0: o aquelles perquè lligues tan consecutives de la Juve, no?
1: Clar, jo crec que s'ha igualat per lo que passa també a la Lliga d'Espanya, perquè ha baixat el nivell, perquè els equips ja no poden firmar el mateix talent, encara que sí que gasten diners, perquè els equips italians s'estan gastant diners, lo que passa és que arriba a on arriba. A mi la Lliga francesa és veritat que tenen coses que sí que m'agraden perquè, bueno, fan...
0: Sempre n'hi ha talent, eh?
1: Sí, molt talent jove, i a mi m'agrada molt això, i després ve molts jugadors de França a la Premier League, i bueno, després la selecció de França és la que és, i jo crec que és perquè treballen el talent jove, però és veritat que el que tu dius, a la Marsella té complicacions en este mercat per a poder fitxar, perquè té que vendre, el Mónac ja no és lo que era,
0: sí,
1: tens sempre un parell d'equips que sorprenen, però sempre l'any passat va ser el Lens, després desgranarem, però clar, són equips que estan per a fer un any bo, els desmantelen i després pues, és complicat establir-se en l'elit europea, no? Però bueno, dos lligues interessants en comparació amb altres que, bueno, avui no anem a parlar, però clar, molt per a mi molt per davall de l'anglesa i també de la alemana.
0: Comencem per la sèrie, si te sembla bé, i parlant un poquet per com van quedar, no? L'any passat, les sorpreses, les decepcions, per a tindre este punt de partida que ens agrada tenir en este apartat, però un poc per repassar com quedaren, campió, sorpresa, decepció, com va ser la sèrie la temporada passada?
1: Bueno, campió el que hem dit, l'Inter, que va fer 87 punts, 11 més que el segon classificat, que va ser el Nàpols, per això dic que és una lliga que s'ha igualat molt, perquè després parlarem de com va ser la lluita per la Champions, que va ser molt entretinguda, però la realitat és que tots teníem clar que la lliga l'anava a guanyar l'Inter, que després tampoc a Europa va fer-ho massa bé perquè va caure amb el Bodoglim. O sigui, que és un equip que, bueno, que en Europa no va fer lo que va fer la temporada anterior eliminant el Barça i jugant una final de la Champions. Després, com a sorpresa per a mi el Como,
0: De Fàbregas.
1: Sí, no tant per inversió, perquè va fer una inversió potent per a bueno,
0: sí, però en jugadors no molt coneguts, i
1: sí, Baturina, per exemple, que és un dels jugadors que més ha sorprès, va ser una inversió potent, però és un jugador que bueno, que no tenia el cartell que tenen uns altres, però bueno, sí que és veritat que la inversió
0: Paz,
1: va ser
0: per exemple.
1: Sí, clar, Nico Paz, que és una mateix és la gran esperança d'Argentina per al futur, però clar, quan el firma el Como no és lo, lo
0: no,
1: que
0: no,
1: és
0: no, no, no, clar, clar, per això dic que eren apostes, però...
1: Per a mi sí que era un pressupost per a poder estar lluitant per la Champions, però el que diem és pràcticament el primer any que té de consolidació arribar a ser quart, que per a mi té molt de mèrit per el que és el club, per el projecte que tenen, també per Fàbregas. I després decepció, encara que va salvar un poquet de temporada al cap i a la fi, però la Fiorentina,
0: sí,
1: que va estar molt malament al principi de temporada, que després va reviscolar una miqueta, que va acabar en la posició número 15, però bueno, perquè també el descens de la Sèrie A és baratet. Sí. Però va fer 42 punts, que no és res de l'altre món. Que en altra lliga, com per exemple l'Espanyola, és significat...
0: Haurà patit molt més.
1: Inclús de descens, en aquests números. I un equip com la Fiorentina, que sí que és veritat que este mercat està fent inversió i està fent molts de fitxatges, però que va ser una decepció gran per lo que jo crec que és la Fiorentina com a institució.
0: Representants de l'Itàlia a Europa, per ordenar-los en Champions, en Europa League i en Conference.
1: En Champions, Inter, Nàpols, Roma i Como.
0: O sigui, quatre, no?
1: Van sí, quatre. Els cinc que van són d'Espanya i d'Anglaterra. A Itàlia van quatre. A Europa League, Milan i Juventus.
0: Què te sembla?
1: No està malament com a nom per a...
0: I com a favorits?
1: Sí, jo crec que el Milan partirà com un dels favorits i la Juventus Juve més per nom que l'altra cosa, perquè no és a tu te passa, però quan veus l'11 que fa la Juventus és com que...
0: Què ha passat? Sí.
1: Que si...
0: Que simulació.
1: Lleven l'escut de la Juventus, tu no diries mai que és la Juventus.
0: Correcte,
1: no?
0: Estic totalment d'acord.
1: Però bueno, sí que òbviament per nom i per inversió pues pot ser un equip que estiga ahí, i després en Conference tampoc està malament, que és l'Atalanta.
0: Sí.
1: Però és que si tu mires, Salva, tercer la Roma amb 73 punts, sisè la Juventus amb 69. 4 punts de diferència en 4 llocs. Sí. O sigui que va estar molt
0: apretada, sí.
1: I és el que te dic, és entretingut perquè no saps el que va passar, però és el que hem dit, que jo crec que és perquè el nivell és molt baix. De fet, el Pisa, bueno, ara parlarem, si vols, dels equips que van descendre. El Pisa, el descens és amb 18 punts, el Verona amb 21 i la Cremonese, on estava Jamie Vardy, per exemple, amb 34. Es va salvar el Lecce amb 38 i el Genoa, on està un director esportiu valencià, pues bueno, 41 punts. O sigui, que tampoc és una lliga que el descens estiga molt, molt, molt competit. Perquè està tot en els llocs de damunt, perquè són equips superiors als de la meitat baixa de la competició.
0: Equips que han baixat, els acabem de repassar, i ara anem en el mercat, en els fitxatges, en els noms més cridaners.
1: L'ascens, per dir una altra cosa.
0: Ah, sí, bueno, els que pugen, clar.
1: Frosinone, Monza i Venezia. Venecia, bueno, ha firmat a Thierry.
0: Sí, que ja està lesionat.
1: Ja. Ha fet fitxatges el Venecia, ara parlarem, però sí que és veritat que dels equips que han pujat és el que més està invertint. Però en Itàlia jo tinc la sensació de que sempre pugen i baixen els mateixos equips. Sempre puja el Frosinone, puja el Venecia, i si baixen, pues, a l'any o als dos anys tornen a estar en Serie A. Sí. És així, és una sensació que tinc jo amb la Sèrie A, que tampoc és una lliga que seguisca massa, més enllà dels resultats, però és la sensació que em causa a mi en els últims anys.
0: Parlaves abans del director esportiu valencià, Diego López, no?
1: Sí.
0: Ex-company, perquè era periodista.
1: Sí, totalment.
0: Així en la cadena SER.
1: Que va estar al Lens,
0: en València, també. Sí. I, bueno, pues va donar el pas com a scout, després com a director esportiu en el Lens i ara en Itàlia. I va estar ahí en una llista dels que, bueno, pues se podien barallar com a opció per al València.
1: I va arribar a Itàlia en un moment complicat,
0: del
1: Genoa, i també va fer-ho igual que la Fiorentina estava molt malament, també estava el Genoa, i amb el seu, bueno, el seu treball, a més de la resta de l'equip, òbviament, pues el Genoa es va salvar.
0: És bon, director esportiu. I li desitgem tota la sort com a valencià i com a excompany dels mitjans de comunicació. Parlant de mercat, en general, comencem per l'Inter. Sobretot fitxatges en els que... Home, molt de nom, Molt de nom. Sobretot en el central anglès.
1: Sí. A veure, bueno, han firmat a Stones, agent lliure.
0: Sí, sí.
1: O sea, que es, realment tampoc és una, un dispendi econòmic.
0: No, però no cobraran subos de pinya, eh?
1: No, no, això és veritat. I també a Kanji, els dos del City, han arribat a l'Inter. A Kanji sí que en traspàs de 15 milions. I a mi un jugador que m'agrada molt, perquè el vaig veure també quan estava al Lucerna, en Suïssa, és Aleksandar Stankovic. 21 anys, migcampista, sí que ja és una inversió més potent. Del Brujas, un equip que jo crec que anomenem totes les setmanes perquè sempre fa alguna bona venda.
0: És que és un viver de jugadors de talent.
1: Sí, sí, la veritat és que ho fan molt bé perquè bueno, és un jugador que va arribar al Brujas precisament de l'Inter, perquè és cantera de l'Inter, per 9 milions i mig, i imaginen que en l'opció de recompra que tindria l'Inter, pues 23 milions que gasten per a un xiquet que jo crec que ara sí que va ser una peça fonamental en l'Inter, i que ja te dic, per a mi és un jugador amb moltíssim de talent per al mig del camp. Me va agradar molt a Suïssa i ja el tenia jo apuntat. Òbviament després va arribar el Brujas i ja també el mires una miqueta més, perquè ja saps que és un pas seriós, i ho va fer molt bé. Ja te dic, 23 milions, que em pareix un traspàs considerable. Sí. Era un xic de 21 anys.
0: En el Como, perquè ha estat el destí d'un dels mis centres més desitjats després d'una gran temporada al Getafe, fill d'un exjugador del València, com és el cas de Luis Milla, que finalment se'n va en Cesc Fàbregas.
1: Sí, se va Luis Milla al Como, per a mi fitxatge boníssim del Como, perquè són 6 milions.
0: Que... Anar a dir-te 6 quilos, no? És el que li paga
1: sí,
0: el Getafe.
1: Sí, 6 milions, que... Bueno, és un jugador ja que té 31 anys, però és veritat que amb el futbol que té, lo normal és que pugui jugar a un
0: 3 o 4
1: nivell,
0: més,
1: 3 o 4 anys més tranquil·lament, i crec que bueno, és un fitxatge de molta qualitat, i també entenc que ell dona el pas, perquè el que ja la fi va jugar Champions. Veurem si juga de titular, si no, però la realitat és que va jugar Champions, va jugar competició europea per primera vegada en la seva vida. Crec que és un jugador al que li ha arribat tot
0: molt tard.
1: Molt tard.
0: Però li ha arribat.
1: Però li ha arribat perquè ell se lo ha guanyat, no? I a mi sempre m'ha agradat molt quan el veia ja fa anys en segona divisió. Me pareixia un jugador amb molt de talent, i m'alegra que quan pareix que ara mateix tu tens que destacar als 18-19 anys per a després arribar a jugar aquest tipus de competicions, m'alegra que un jugador com Luis Milla, que ha jugat, pues, bueno, en categories com la segona divisió molts anys, en equips que han estat lluitant per no descendre molts anys, puga tindre l'oportunitat de fer-ho. Quan el veia ja fa anys en segona divisió, me pareixia un jugador amb molt de talent, i m'alegra que quan pareix que ara mateix tu tens que destacar als 18-19 anys per a després arribar a jugar aquest tipus de competicions, m'alegra que un jugador com Luis Milla, que ha jugat, pues, bueno, en categories com la segona divisió molt

0: que no ha fet molt bé al Dortmund, que busquen una sessió i que, bueno, el Como també és un equip expert en fer aquest tipus d'operacions, de jugadors que ho han fet bé, que han eixit per un caché elevat, que no estan rendint, pues aprofitar l'opció i poder firmar-lo.
1: Un equip gastador en la Sèrie A és el Milan i va a fer un dels traspassos també més cridaners, a més, enmig del Mundial, com és el de Gonzalo Ramos.
0: I crec que a tu no t'agradava massa, no?
1: No, a mi Gonzalo Ramos em sembla una estafa. Però...
0: I per 74 milions menys.
1: Pues una doble estafa.
0: Pues sí, imagina't.
1: Però és opinió meva, eh? No sóc el director esportiu del Milan.
0: A veure, estic d'acord, eh? Estic en part d'acord.
1: Jo pensé que no val
0: 70... Però sí que és veritat que...
1: Home, bueno, per 74 milions, jo crec que anem millors davanters.
0: Sí, segurament, però segurament després, pues bueno, n'hi ha favors que...
1: Ah, bueno,
0: que
1: ja, sí, futbol.
0: Tu saps que el que passa moltes voltes, però sí que és veritat que va ser sorprenent per el moment en el que es fa oficial, per l'operació que és, perquè és un davanter, i a mi quan jo vaig veure el Milan...
1: I crec 70, que li quedava un any o
0: 74 aixina, milions, un equip que va jugar a Europa League, eh?
1: Sí.
0: No oblidem, 74 milions, però bueno, és un davanter que és veritat que per a lo que és el Milan, pues bueno, pues possiblement puja una miqueta el nivell o per lo menos...
1: Fer-li companyia a Leao, no?
0: Sí, bueno, veurem què passa amb Leao, eh?
1: Què pot eixir?
0: Està tot, tots els estius estan igual.
1: Sí.
0: I després, també te dic, 30 milions s'han gastat en Mario Gila de la Lazio.
1: A mi me sembla un bon central, eh?
0: A mi també, però clar.
1: Jo era dels que pensava que anava a tenir alguna opció d'anar en la selecció.
0: Sí, ho ha fet bé a la Lazio, per això també el Milan gastat.
1: Ex de la pedrera del Madrid, si no recordo mal.
0: Sí, de fet, alguna vegada ha sonat per a poder tornar.
1: Per a tornar al Madrid.
0: Però bueno, ja saps que després és passos complicat, però sí que és veritat que 30 milions també és una inversió potent. I ara que tinc així l'aplicació on estic mirant els fitxatges, Andrei Kostic del Partizan és davanter, em pareix molt bo, de 9 anys. La veritat és que el Partizan, que lo normal és que siga rival del Getafe en la prèvia de Conference, té molt jugador jove que ho està fent molt bé i que a mi m'agrada molt, i este era un d'ells, va fer 11 gols en 35 partits l'any passat, i home, Gonzalo Ramos 74 milions i este xic 3,5, pues bueno,
1: sí. Més rentable.
0: Crec que este xic va ser més rentable que Gonzalo Ramos.
1: La Lazio, equip precisament d'on arriba Mario Gila al Milan, però l'altre equip de Roma que ha signat a Doeki i que ja feia mesos que tenia un acord en Pedraza com a agent lliure.
0: Sí, Pedraza que, bueno, eixia del Villarreal després de, bueno, fer-ho bé. És veritat que un jugador que era més inconsistent, que no sempre era titular, que bueno,
1: les lesions també
0: li han lastrat molt, però sí que un jugador que quan ha estat bé ha donat un bon nivell, crec que és una bona operació de mercat per a la Lazio, i Doeki, que jo crec que en l'últim any o els últims 10 mesos en Twitter i en aquestes xarxes socials tot el món demanava a Doeki per al seu equip perquè anava a finalitzar contracte, perquè feia molts gols sent defensa central. I bueno, la Lazio és finalment qui se porta a este jugador que jugava a l'Unió Berlín. I bueno, ja te dic, és el que hem parlat, fan bons fitxatges, inclús amb inversió.
1: Sí, és el substitut de Mario Gila.
0: Clar, però sí que és veritat que no tenen el cartell de reforços que fan en la Premier, que jo crec que és en el que ens comparem tots. I crec que de manera equivocada, perquè tampoc
1: perquè no n'hi ha.
0: Crec que siga el que hi ha que fer.
1: La Fiore, has parlat abans de que ha estat l'equip que més està decebut, però la Fiore ha fet també moviments, sobretot en el Real Madrid.
0: Sí, el Real Madrid, anem a començar per Víctor Valdepeñas, perquè em pareix un jugador
1: central,
0: boníssim, central, que pot jugar també de lateral esquerre, 8 milions paguen, per el 50%, que no està malament. Haurien de parlar del negoci dels jugadors del Castilla perquè...
1: Bueno, van al 50% sempre.
0: No, no, i que, oye, les coses com són, el Madrid negocia bé.
1: Sí, sí.
0: Perquè la realitat és que a xics que no han pràcticament jugat amb el primer equip, li traus 8 milions.
1: Sí, sí.
0: Després, normalment, ho fan bé i o el recompren, que no passa molt, o...
1: Palacios era en 10 al Fulham, no?
0: Sí, no, i Gonzalo també, però bueno... Esa,
1: no, Gonzalo
0: esa
1: 40, eh? Gonzalo,
0: sí, clar.
1: 40 per el 60%.
0: Esa operació, bueno, estar Veloa per mig també, que tot fa, però que la realitat és que és un equip que quan ven els seus jugadors de la pedrera, després donen rendiment en altres clubs, després n'hi ha traspassos de 30-40 milions, i la realitat és que a mi este xic m'agrada molt, el conec des de fa un parell d'anys i ja m'agradava, Y bueno, también el Madrid pues han fichado a Mastantuono, uh-huh. que es un jugador que bueno,
1: este se edite.

0: Sí, sí, sí, sí, en sesión, obviamente, porque el Madrid va a pagar 60 millones, que yo es algo que no va a entender masa, porque parecía que no había demostrado res, pero a hacer eso s'ha demostrat, jo crec, que no està per a jugar al Real Madrid. Anem a veure la Fiorentina. I altre fitxatge que m'agrada molt, perquè va jugar molt bé al Mundial, és Crist Inao Oulai, jugador de Costa de Marfil, que arriba del Trabzonspor de Turquia per 26 milions. 26 milions, la Fiorentina.
1: No està mal,
0: a punt de baixar a segona, i 26 milions en un, 8 milions en altre, 25 milions també en un xic d'Udinese, o sigui, que vol dir...
1: Sí, sí, que
0: n'hi ha diners, quan n'hi ha que ficar diners,
1: sí, sí,
0: el fiquen.
1: Un dels noms més, com sempre, favorits en la Sèrie A, que és de Brest, que porta uns anys ja un poc més lluny d'aquests objectius de guanyar la Lliga, és la Juve, que també ha tret la xequera, en Kolo Muani i en Alej Begovic.
0: Sí, Kolo Muani, 41 milions d'euros.
1: Del Paris Saint-Germain.
0: Ja va estar a la Juventus fa un parell de temporades, 8 gols en 16 partits va fer. Pues bueno, una operació que té sentit per això, perquè és un jugador que ja ha donat rendiment a la Juventus. Bueno, a mi tampoc és un davanter que m'agrada massa, però bueno, entenc que en els moments que estem en el mercat de fitxatges, pues 41 milions entra dentro de lo...
1: També han firmat a Openda per 43 quasi, no?
0: Sí, que Openda va estar l'any passat també a la Juventus. És que és una barbaritat, és que són 110 milions entre Openda, Kolo Muani i Alej Begovic, que vam parlar la setmana passada d'ell.
1: Que anava al Leverkusen.
0: Clar, anava al Leverkusen perquè havia estat al Salzburg en una operació que tenia a recomprar el Leverkusen, i el Leverkusen, quan arriba l'interès de la Juventus, a més va ser en el mateix programa, pràcticament.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Quan arriba l'interès de la Juventus, diu, pues no te preocupes que recompre jo a Alej Begovic i te el done per 32 milions per un xiquet de 18 anys.
1: No està
0: 2007.
1: Mal.
0: 32 milions. I bueno, després Jeremy Boga, que no sé si te'n recordaràs d'ell.
1: Sí, perquè
0: va jugar a Granada.
1: Sí, i en França en un parell d'equips,
0: sí,
1: no?
0: Sí, en el Niza va estar.
1: I en Sassuolo.
0: Ha jugat també a Sassuolo, a Atalanta, sí, però jo el recordo en Granada. I jo deia, este jugador...
1: Però ja tindrà vora els 30, no?
0: 29.
1: 29,
0: 29,
1: sí.
0: 29, però oi, a la Juventus, Va estar l'any passat, ja en una... bueno, van comprar... va ser una sessió amb opció de compra del Niza i 4,8 milions, que no està malament.
1: Això en quant a la Juve, i en quant al Bologna, on el director esportiu també és un vell conegut de l'estadi de Mestalla, com és Dybala, Dovich i el lateral esquerre de l'Oviedo, que va estar...
0: Això...
1: On va estar també? En l'Alavés, era? És que era...
0: Recreativo de Huelva.
1: Sí, Rajim Alassan.
0: I Rayo Majadahonda.
1: I Rayo Majadahonda.
0: La veritat és que la seva carrera és Gimnàstica Segoviana, Rayo Majadahonda, Recreativo, Oviedo i ara Bolonia.
1: I ara Bolonia, sí.
0: Té mèrit, eh? Té mèrit, perquè és un xic de Níger. O sigui, que bueno, no n'hi haurà molts jugadors que estiguen jugant en Europa que siguin de Níger. 3 milions i mig s'emporta l'Oviedo, que no està malament. I després, bueno, la cessió de Dovich per part de la Roma, 3 milions de cessió. I després sí que és veritat que jo no el tinc molt...
1: O sea, 3 quilos de Loanfi.
0: Sí, com es diu ara.
1: Sí, sí. No, sí que pagues per la cessió.
0: Sí, sí, pagues per la cessió. Loanfi, 3 milions. I han també fitxat a un migcampista de Estudiantes de la Plata, que es diu Miquel Amondarain, per 10 milions, però jo és que no el tinc molt ubicat. No puc parlar massa d'ell, però bueno...
1: Sí, però la clàssica aposta que en Itàlia sempre funciona d'un argentí.
0: Jo,
1: sí.
0: Clar, no, sempre rendixen bé, però el que jo veig en les xifres que estem comentant és que n'hi ha diners. Vull dir que així estem acostumats a que en Espanya en agost no s'ha mogut pràcticament un euro.
1: Sí, sí.
0: I la realitat és que sí, la Lliga italiana és pitjor que la espanyola para mateix, pues probablement sí. Però diners tenen.
1: Sí,
0: m'agradaria,
1: sí, sí,
0: veure a mi si els equips espanyols tingueren este diners el que podrien fitxar, perquè jo crec que es faria una lliga molt competitiva, però la realitat és que ells tenen més diners que tu ara mateix.
1: I es queden el Genoa, que hem parlat abans, i el Venezia, que acaba de muntar a la primera.
0: Sí, el Genoa més que res perquè han fitxat a Jibril Sow,
1: l'ex del Sevilla.
0: Sí, que com estan les coses, per a que el Genoa li furti un jugador al Sevilla.
1: Bueno, és que el Sevilla no està...
0: No està molt bollant. És veritat que va fitxar a Robi Ure del Sirius per 9 milions, o això diuen, però és veritat que bueno, li ha costat molt per a poder gastar aquests 9 milions. Li ha costat vendre, per exemple, a jugadors que han sigut importants. Sé que no enamorava en Sevilla, Jibril Sow, però que ha fet un bon Mundial. I, bueno, també, pues...
1: I un altre ex-Sevilla, com és el cas de Acor Adams, que va al Venècia.
0: Sí, i Acor Adams per bon diners, eh?
1: Ja, per això dic que...
0: O sigui, ara te miré la xifra concreta, però 16 milions per Acor Adams crec que no està malament per al que va fer Acor Adams, que és veritat que, bueno, va fer gols importants al Sevilla l'any passat, però, home, jo crec que si pensem en el nostre equip... i diem, gastaries 16 milions per Acor Adams?
1: No.
0: Probablement diries que no.
1: Pues, no, bueno, segur que no.
0: És una miqueta raro. Sí que és veritat que Venècia, hem comentat de Thierry, també incorpora a Matías Moreno.
1: Sí, l'ex del Llevant.
0: Sí, en sessió per mig milió d'euros de l'Oanfi i, bueno, també ha fet algun traspàs en Bèlgica per 5 milions.
1: Sí, bueno, del Mechelen, no? És Halal, sí, Redouane, sí, 5 quilos.
0: Ja te dic, és un equip que ha pujat este any, però que...
1: Sí, però que de moment ja s'ha gastat pràcticament 20 milions d'euros.
0: No està malament.
1: En fitxatges. Partits destacats de... Bueno, no, canvis en les banquetes. Canvis en les banquetes, perquè sí, també n'hi ha moviment, no?
0: I en Itàlia sempre és el mateix.
1: Sí, sempre són els mateixos noms. Sí, sí. Està Conte, està Gattuso...
0: N'hi havia un meme en Twitter que no recordo massa bé, però eren els equips, pues, l'Atalanta, la Juventus, sí, els equips grans d'Itàlia i els típics entrenadors. I te marcava quants d'ells havien dirigit a cadascú.
1: Sí, sí, estarien tots.
0: No, pràcticament n'hi ha algú que ha dirigit a tots. A tots, o sigui, que, per exemple, Allegri, després de la renúncia de Conte en el Nàpols, va al Nàpols. Uh-huh. Allegri, que ha estat a la Juventus, per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També al Milan, pot ser? Segurament sí. Gattuso va a la Lazio, després de fer-ho molt bé a la selecció d'Itàlia, pues, sí, el premi es toma...
1: Sí, sí, sí, excel·lent el treball de General
0: Gattuso. Pots vindre així a la Lazio després de deixar a Itàlia sense Mundial.
1: Bueno, és que porta molts anys fent-ho molt bé, en el València, en el Hajduk Split...
0: Mira que jo tinc l'opinió impopular de que a mi, a nivell d'estil de xoc, en el València m'agradava la idea que tenia i crec que la lesió de Nico en Villarreal trastoca molts dels plans d'eixa València, que també te dic, tenia moltes carències, però jo crec que n'hi havia una idea que, bueno, jo l'últim partit del València en el que m'heu passat bé és el València-Getafe d'aquesta temporada, que crec que va ser 5-0, és l'últim partit, en
1: el gol de Lato, crec, de Castillejo,
0: en el que he gaudit d'un partit de futbol, o sigui, del València, o sigui que, però és veritat que no ha fet bé, després se'n va, crec que a Croàcia i tampoc ho fa bé, i en Itàlia, doncs, bueno, va fer el que va poder, també t'he dit que no és fàcil, és el seleccionador d'esta Itàlia, per pressió i per el que tens, que tampoc és massa, però bueno, després, Mauricio Sarri a l'Atalanta,
1: Amorim al Milan,
0: que crec que no li ha anat massa bé algun dels partits de pretemporada. Amorim, jo crec que ja després de lo del United està
1: de capa caiguda,
0: està amortitzat, perquè, bueno, vas a un lloc com el United després de fer-ho molt bé a l'Sporting de Portugal, no t'hi ve i ja tens una pressió damunt que llévatela. I també destaque a Domenico Tedesco com a entrenador del Bologna, Domenico Tedesco, que va ser l'últim entrenador de Bèlgica abans de que arribara
1: Roberto Martínez.
0: O sigui que...
1: Això en quant a banquetes, però partits destacats de la primera jornada, quan comença la Sèrie A?
0: Pues comença el dia 22 amb l'Inter, el campió que debutarà amb el Monza, un equip que ha pujat ara, el dia 22 a les 6:30 de la vesprada, i per a mi el gran partit per nom és el Roma-Fiorentina el dia 24, és un nou menys quart. No n'hi ha massa partits que per cartell siguen interessants aquesta primera jornada, però jo crec que el campió sempre ha vellit vore-lo, i que, bueno, Roma-Fiorentina, per noms, i per el que està fet també la Fiorentina, que és un equip amb un projecte, per lo menos per a vore-lo les primeres jornades, sempre ha vellit aquest tipus de partit.
1: Ligue 1, anem a França. Com va quedar l'any passat? Sorpreses? Ja sé que en quant al campió no hi ha sorpreses, però decepcions? D'on partix esta temporada la Lliga francesa?
0: Pues bueno, el campió va ser el PSG, per tant, diria que no n'hi ha massa sorpresa, perquè porta 5 lligues consecutives i crec que són 8 de les últimes 9.
1: I va ser el Mónaco o el Marsella el que guanya?
0: Va ser el Lille a la 20-21 i el Mónaco a la 16-17, i després ja n'hi ha que remuntar-se a la 11-12, on va ser el Montpellier.
1: El Montpellier.
0: però vamos, des de la 12-13 fins ara
1: a sí, les... Montpellier, que igual era el de Cavalle i...
0: un tal Camara me vol sonar. Jo jugava al Pro Evolution amb aquest Montpellier, eh? Jo t'he dit que m'agradava aquest Montpellier, però no recorde
1: segur massa. Que tenia un equip
0: no, tindria bons noms, i clar, el PSG no era el que ha sigut.
1: No, encara no havia arribat els diners d'Aràbia.
0: No, encara no, però bueno, després la sorpresa per a mi sí, va ser el Lens.
1: Totalment.
0: Va ser el segon classificat amb 70 punts. Ja no soles que siga el segon classificat, és que va lluitar la Lliga, realment.
1: I guanya la Copa, no?
0: Va guanyar la Copa després, però que va lluitar la Lliga fins a les últimes dues jornades, que per a mi té molt de mèrit tenint en compte l'equip sí. que té el PSG.
1: Aguantar-li el pols, sí, sí.
0: També és veritat que el PSG pues, bueno, té la capacitat de poder jugar amb pràcticament dos equips diferents i va gestionant la Lliga per arribar amb frescura a la Champions, no? De fet, els partits jugats per Dembélé, per Quaresma, que a Lliga són vamos, la meitat probablement del que se va jugar, però per a mi té molt de mèrit amb el que tu dius, després culminar l'any tan bo amb la Copa de França. I jo te diria que per a mi decepció pot ser el Marsella, que va acabar cinquè
1: sí.
0: per la inversió que va tindre el Marsella. De fet, això és el que provoca que el Marsella este estiu tinga que vendre tantíssim perquè és que no va a jugar Champions, ja sols ni la prèvia ni res.
1: Està molt cabrejat en Longoria,
0: Sí, perquè bueno, el Marsella va a fer una inversió molt potent, de fet amb la intenció de poder lluitar la Lliga amb el PSG, però per supost d'assegurar la Champions i acabar en cinquena plaça, pues per a mi és una decepció. I a nivell particular va ser decepció l'Estrasburg, perquè crec que sí que tenia plantilla per arribar a llocs europeus. És veritat que va tindre aquesta circumstància de que va arribar a semifinals de Conference League, i jo crec que en la seua ment lo normal era eliminar el Rayo Vallecano i jugar la final.
1: Sí.
0: No va ser així, i ja va arribar tard a la temporada. Bueno, es va quedar a només un punt de la Conference, però imagine que per tot això de la Copa del Lens, que donaria una plaça extra. I bueno, també òbviament decepció el Nantes, que va baixar sí. a Ligue 2 amb 24 punts, a 10 de la permanència. O sigui que va ser una temporada per a mi entretinguda en França, per el que diem, per el Lens, que per un costat fent una bona temporada, Marsella fora de Champions, i el Lyon, que també ho ha passat malament aprofitant per entrar en fase prèvia de la màxima competició europea, i després amb un descens d'un equip per a mi històric dins de lo que és França, com el Nantes.
1: Això en quant a la classificació, però representants francesos en Europa?
0: El que diem, a la Champions, PSG, Lens i Lille, segur, i Lyon, si després supera la prèvia de Champions, a la Europa League, Marsella i Estat de Reims, i a la Conference League, el Mònac, que bueno, és un equip amb nom que últimament és veritat que tampoc ha fet... bones temporades per al que podíem pensar quan va guanyar aquella Liga amb Mbappé i bueno, tot el que tenia, que era per a mi un equip espectacular, però bueno, sí que és veritat que dins de lo que és Jochik, pues bueno, el Mónaco jugar a competició europea, que és lo mínim que per a mi té que fer un equip que per la zona en la que està, pues, té que tindre potencial econòmic, òbviament.
1: Sí, totalment. Això en quant als representants europeus de la Lliga Francesa, però quins són els equips que pugen?
0: Bueno, pugen Le Mans i Troyes del grup City, i Le Mans, per a mi cridaner, perquè fa dues temporades jugava en tercera categoria del futbol francès.
1: Però este equip és propietat de... És que te ho vaig a buscar, no sé si és Courtois, que s'ha ajuntat en... Vaig a buscar-ho.
0: No, no sé, té algo em sona a mi, no estic molt enterat de això, però, però bueno, és que són dos ascensos consecutius, o sigui, que no està gens malament. És un equip que, òbviament, sé que tenen un pressupost baixet i que tot el que van a fer pràcticament va ser en sessions i jugadors lliures, o sigui que va
1: sí,
0: ser...
1: Sí, mira, Le Mans Futbol Club té com a propietaris i persones que inverteixen a Novak Djokovic,
0: no està malament,
1: a Felipe sí. Massa, a Kevin Magnussen i a Courtois.
0: Bueno, Magnussen està ahí un poquet com a...
1: Sí, però, bueno, però també té diners, segur.
0: No, segur que té diners, segur que té diners, però clar, no és ni Djokovic, ni Courtois, ni bueno, Massa, que tampoc és que siga dels
1: sí,
0: millors pilots.
1: Però han estat en la
0: però han estat a l'elit i tenen pasta. I, oye, ben invertida, perquè han pujat,
1: sí, han pujat.
0: Dos vegades, con lo cual, per a mi té molt de mèrit, però el que diem, va ser complicat que puguin mantenir la categoria bàsicament perquè per pressupost o canvia molt la cosa en l'últim mes o per el que jo tinc entès, el que te dic, són sessions, jugadors lliures i així és complicat perquè n'hi ha altres equips en França que sí que s'estan deixant dels diners.
1: Ara parlem de fitxatges, estava mirant la plantilla de la 11-12 del Montpellier tractar de tornar arrere i clar, un defensa central brasiler que era Hilton, després Bedimo com a lateral esquerre, jo te dic és que me sonen, Marco Estrada com a pivote, Estambuli com a pivot també, i de Remy Cabella també, que són dels que me son, i després el davanter, que va ser el màxim golejador, Oliver Giroud
0: Ah, pot ser que no siga aquesta temporada quan jo jugava amb el Montpellier al Pro Evolution.
1: Esta és la 11-12.
0: Pot ser que siguera abans, pot ser. Però bueno, sí que és veritat que aquest equip va donar que parlar i bueno, és pràcticament un dels últims campions que no és el PSG, però per lo que hem comentat, perquè després han sigut el Lille i el Mònac i va ser complicat que sigui un altre.
1: I el Paris Saint-Germain. En quant a fitxatges, noms més cridaners.
0: Bueno, comencem si vols per el PSG, que ja ha fet oficial el seu primer fitxatge d'impressió, que és Magnus Akliush del Mònac. 50 milions.
1: Sí, jove, no? El de Mónaco és?
0: Sí, 24 anys. Bueno, la veritat és que a mi és un jugador que m'agrada molt. El vaig veure per primera vegada, crec que a Champions, en un partit davant del Barça, i me va agradar molt per el tipus d'extrem que és. Un jugador habilidós que, bueno, que ja ha estat al Mundial, però no ha jugat, però ha estat... va jugar un partit, però va ser un partit que va jugar poquet. De fet, contra Iraq, 7 minuts, però que és un jugador amb molta qualitat, 50 milions si no estic enganyat, i després, pues bueno...
1: Se parla d'una xifra pareguda per a Ferran.
0: Clar, prop d'arribar Ferran, la sensació de l'estiu en Espanya...
1: En el món.
0: I en el món,
1: per
0: molts motius, per el gol del Mundial, per el seu look, per moltes coses, i bueno, perquè també està donant molt que parlar, perquè ell també està deixant-se voler per el PSG... I, bueno, 50 milions per a un jugador que acaba contracte seria una bona venda del Barça, eh? Jo crec que seria molt bona venda pel que diem, perquè Ferran pot apretar i el PSG pot apretar i dir, bueno, jo per 30 me'l puc portar segur. Però, bueno, 50 milions estaria bé per a totes les parts i després també està en l'òrbita del PSG en porteria Zion Suzuki.
1: Sí, el japonès.
0: Porter de Chapo, del que vam parlar molt al Mundial, que jo crec que va ser una de les sensacions amb Orlando Gil en porteria, i que, bueno, també sé que el volia el Bayern de Múnich, però probablement arribi a un PSG on és veritat que la zona més debilitat per a mi és la porteria, perquè ni Safonov ni Chevalier han donat el rendiment o el nivell esperat.
1: Més fitxatges. Al Estrasburg, en eixa relació en el Chelsea.
0: Sí, el Estrasburg, que bueno, ha firmat a Mateo del Blanco, jugador de l'Unió Santa Fe, per 2,5 milions, que no és massa, la veritat. No s'estan deixant massa diners. Mira, hi ha un altre jugador que m'agrada molt, que és Diogo Sousa, que l'han firmat de Vitoria Guimaraes, un jugador migcampista del 2006, sí que han ficat 10 milions. Sí. O sigui que jo crec que al Chelsea li agrada este futbolista.
1: Sí, segurament.
0: Segurament li agrada este futbolista. Han dit, bueno, pues per a l'Estrasburg per 10 milions. I Giovanni Reina...
1: ja pega més voltes ja...
0: Sí, ha estat al Dortmund.
1: En estadounidenc.
0: Arriba del Gladbach per 3 milions, que tampoc és molt. O sigui, una aposta... mitjana, per dir alguna cosa, i bueno, un Estrasburg que, home, jo crec que té que estar en un any que no va tindre competició europea, té que estar en la pugna per a, no te vaig a dir Champions League, però que sigui Europa League.
1: Algun moviment més de la Ligue 1?
0: Pues bueno, mira, Michael Escoras va arribar al Lens, a parlar una miqueta del Lens, perquè bueno, és l'equip que ha sigut el segon classificat. Escoras, que m'agrada moltíssim, el Lech Poznan, va anar al Brujas i no va rendir massa, el va firmar el Gent, jo ha fet bé, i ara són 6 milions el que fica el Lens, que també en Bèlgica se deixen 8 milions en Yacine Tizraoui del Charleroi, un migcampista que també l'he vist un parell de voltes i me va agradar.
1: Alguno més?
0: Pues mira, tinc quasi Mayenda, al Rennes, el xiquet espanyol del Sunderland.
1: Estava en, això no ha dit, en Sunderland.
0: Del Sunderland. I després un altre del que vam parlar al Mundial és Patrick Beach, el porter del, d'Austràlia.
1: Del Melbourne.
0: Sí, del Melbourne City, que bueno, arriba al Troyes, també del grup City, con lo cual
1: bueno, no, entenc problema,
0: una miqueta. No. Ho ha fet bé al Mundial, però...
1: Trasbase.
0: Entenc un poquet el que passa. I el Mònac, pues mira, firma a Blin del Nantes, que pareix l'operació més... clara del mercat d'estiu a França, i també Nacinho, que va sonar per al Betis l'any passat, un lateral esquerrà, que arriba del Cercle Bruges.
1: Sí, i s'han gastat també diners en ese jugador.
0: Sí, sí.
1: Canvis en les banquetes de la Liga?
0: Pues mira, n'hi ha fins a 12 canvis d'entrenador.
1: Bo.
0: Però bueno, anirà amb els més destacats. Filipe Luís al Mónaco.
1: Que té bona pinta, Filipe Luís.
0: M'agrada molt Filipe Luís.
1: Sí.
0: De David fet, Ancelotti.
1: Se parla molt de si algun dia anirà a l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, jo crec que este és el pas previ.
1: Sí?
0: Bueno, si va bé, veurem. Però no m'estranyaria gens.
1: El fill d'Ancelotti torna de Brasil?
0: Al Lille. A Champions, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que no està malament. Com a primera prova reial a Europa. Sí. I Liam Rossenyor, l'ex de l'Estrasburg, que va anar al Chelsea, perquè també fan trasbase d'entrenadors, òbviament, no va fer bé, com era d'esperar, perquè el Chelsea és molt difícil fer-ho bé, i va al París Futbol Club. I per últim, Will Steele, que no sé si recordaràs, el entrenador este que es va fer famós perquè jugava al Football Manager i va arribar a l'estat de Reims sense, Reims sense carnet d'entrenador, i era una cosa molt, molt rara, pues va entrenar l'Auxerre.
1: Ah, pues mira. I en quant a partits destacats de la primera jornada?
0: Pues obrirà amb un Marsella a Estrasburg, que és un bon partit per nom, el dia 21 a les 9 menys quart. El PSG jugarà el dia 23 a les 9 menys quart també amb l'estat de Reims, i el PSG, que per exemple va jugar dos finals de Supercopa en 4 dies, el dia 12 la d'Europa davant l'Aston Villa d'Unai Emery, i el 16 la de França davant el Lens.
1: Bueno, pues això en quant a la Lliga Francesa. Després, com a bonus extra ja per a la traca final, 5 fitxatges fora de les grans lligues, no?
0: Sí, fora...
1: Has triat 5.
0: 5, varios de Bèlgica i de Portugal, perquè són lligues que sempre molen molt per analitzar en el mercat de fitxatges. Vaig a començar per un de l'Anderlecht, que és Lucas Ambros, per 5 milions, procedent del Górnik de Polònia, migcampista ofensiu, que la veritat, interessant.
1: I amb... O sea, 5 quilos a l'estat de l'Anderlecht.
0: Sí, no, l'Anderlecht quan vol es gasta, sí, sí, es gasta diners, i fa falta, perquè no estan passant de massa bé i la gent està cremaeta a Brussel·les amb l'Anderlecht. També a Bèlgica, Jan Virgili al Brujas per 12 milions de la clàusula, i és el que diem, lo normal és que si Jan Virgili ho fa bé al Brujas, isca a un equip, supose que de Premier League, per 30-35 milions, i tornarà a començar el cercle del Brujas en els mercats d'estiu. Te vaig a donar un altre en Bèlgica perquè l'hem comentat abans, i és un jugador del que vam parlar en estiu en el Mundial, que és Releboile Mofokeng, el jugador de Sud-àfrica,
1: sí, el
0: que ha anat a l'Unió Sant Gilois, per a mi un dels equips d'Europa que millor fitxa, 3 milions i mig, i va marcar ahir en el seu debut a la Lliga. Mika Marmol, que va al Feyenoord a cost zero, que és un fitxatge boníssim, el jugador ex de Las Palmas, que va a jugar un equip molt exigent com el Feyenoord a Holanda. Un altre del que vam parlar al Mundial va ser Juan Inbeom, el jugador de Corea, la selecció de Kangin, que se'n va al Porto per 4 milions i mig, precisament arriba del Feyenoord. Ja et dic, després de ser el més destacat o dels més destacats de Corea en un Mundial que no va ser gens bo, però bueno, va fer un bon partit en el debut amb dos gols, amb un gol d'assistència, perdó, i Silas Andersen al Sporting Club de Portugal per 7 milions i mig, arriba procedent del Haken de Suècia, i te dic que jo crec que este jugador eixirà en un parell d'anys per 20-25 milions tranquil·lament.
1: Bueno, pues ahí están, aquests noms que ens destaques en este mercat fora de les 5 grans lligues. Pues David Ferris, ha estat un plaer en esta setmana, en este cap de setmana, parlar de mercat internacional.
0: Queda lo millor, Queda lo
1: millor. Sí, que és el final de mercat, no?
0: Clar, quan es mou tot, perquè no n'hi ha més remei. Ja els equips tenen que fitxar i es mou tot. Així que veurem què passa. A mi m'agrada molt més el mercat este de Bèlgica, Holanda, Portugal, que els mercats d'Anglaterra i de més. És que ja està molt, molt vist tot això.
1: Pues veurem com acaba d'esclatar el mercat, i sobretot en el València, que també estem esperant ahir al lateral.
0: Ahir pareix més complicat, però sí. Bueno, veurem què passa.
1: Pues David Ferris, ha estat un plaer, eh?
0: Un plaer,
1: una
0: com sempre,
1: secció
0: Salva.
1: Més, i per a qualsevol cosa de futbol internacional estem pendents i contarem amb tu.
0: Un abraç, Salva.
1: Un abraç al nostre David Ferris en este secció d'anàlisi de les grans lligues al futbol internacional.
2: Sport. 100% Esports, 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: 9:43 i ens arriba una bona notícia, eh? I és que les guerreres juvenils en el campionat del món, l'equip dirigit per Cristina Cabeza, s'ha proclamat campiona del món en handbol, en la categoria de juvenil, així que davant Montenegro, en una remuntada èpica en els últims 10 minuts, així que molt de mèrit per a les guerreres juvenils, com diguem, en esta final en Romania, guanyant a Montenegro 26-23 en una final de màxima tensió, però que ha guanyat finalment la selecció espanyola juvenil d'handbol. Així que l'enhorabona a les guerreres juvenils i ara és moment de anar a escoltar, pues, les històries del futbol vintage, del futbol dels 90, d'esta cau del Puma, en José Luis Rodríguez, un dels ex-agents de futbolistes, per a que conte, pues, un poc com eren en aquells moments, aquelles històries, i de la mà del nostre Carlos Urte. Així que 9:45, anem en la cau del Puma.

0: 10 i 16 minuts i anem a començar en este el futbol més nostre de diumenge 9 d'agost de 2026. Carlos Gallardo, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: I preparats per a començar parlant per Primera Federació, per els nostres equips valencians en Primera Federació, però també de seguida en Segon Federació, on anem a tindre protagonista.
1: Així és, anem a tindre el protagonista de l'Alcoyano, que el pròxim divendres es presenta davant la seva afició en un partidàs, Alcoyano Hércules, que podran sentir així en el punt a punt de A Punt Ràdio, també Tercera, d'alguns projectes com el del Bunyol i el Torrent, també de Lliga Comunitat, on anem a tindre a dos germans que eixen un equip on l'entrena son pare, en Lliga
0: Tot
1: Comunitat.
0: Queda en casa, jo eixo sopars en casa, no sé si m'agradaria estar el dia que perguen el partit.
1: Molt futbolístic, sí, ahí hi ha molta passió futbolera. I també anem a parlar d'obres, d'aficions que estan preocupades per els seus estadis, per unes millors
0: instal·lacions.
1: Instal·lacions que es van prometre que encara no ha arribat, i tenim informació que de si no res ho informarem.
0: Bueno, pues comencem, si te sembla bé, per la Primera Federació, parlant de l'Hércules i del Villarreal B, perquè els dos ja van agafant velocitat de cara al començament de Lliga.
1: Cada volta partit més seriosos. L'Hércules, per la seva part, va jugar al Rico Pérez i va empatar a 0 davant un Castelló que es va portar el trofeu de la ciutat d'Alacant per els penals. Pues ja veurem com... pues alguns detalls, no? Com Beto Company aposta per, de moment, Carlos Abad de la porteria davant Blasic, encara que Blasic va fer una molt bona actuació la segona part quan va eixir també la tanda de penals. En ese trident ofensiu i tornar-lo Antonín i Àlex Jiménez seguint protagonista en un dels primers partits seriosos, però ve una setmana carregada de bons partits, perquè el divendres jugarà i s'encontre la visita del Collao davant del Collano, i després jugarà també el cap de setmana davant el Cartagena, i sinó que hi ha rivals molt importants el que enfronta el conjunt de la cantí ja quan van restant, ja li restaran el pròxim cap de setmana dues setmanes per iniciar competició a casa davant el Real Murcia. I el Villarreal B triomf també davant el Intercity 2-4.
0: Com està el Villarreal B en pretemporada, eh?
1: Molt bé. I una altra volta Valen Gómez, un dels futbolistes per els quals ha apostat este estiu, que està funcionant molt bé en aquestes victòries que està aconseguint l'equip de David Albelda. I destacar, si destacava aquest partidàs que va enfrontar el divendres a l'Alcoyano i al Hércules,
0: el del dissabte que ve,
1: ni a un Villarreal B Real Zaragoza,
0: espectacular.
1: El José Manuel Llanes al dissabte a les 7, que vulgui animar-se, pues té un partit segur que molta gent de Zaragoza s'anima i
0: com diria Paco Polit, crema pastelera ese partit del Villarreal B Zaragoza, un Zaragoza que evidentment és un dels candidats per a tornar a muntar a la segona divisió, una categoria que jo personalment pense que no hauria d'haver deixat mai, però és el rival, la pedra de toc d'este Villarreal B, que de moment està donant molt bona sensació en pretemporada.
1: Correcte, és com el Tenerife l'any passat. El Tenerife era gran gegant en esta categoria, en esta ocasió és el Real Zaragoza, que juga la pressió de ser, sense dubte, el màxim aspirant, i el que tots els ulls miren cap a la Romareda.
0: Mercat de fitxatges en clau valenciana.
1: Sí,

0: Tres protagonistes en el mercat de fitxatges esta setmana. Álvaro Jiménez, el veterà davanter d'Elx, de 35 anys, que va jugar en primera divisió en l'Elx fa unes temporades en Fran Escrivà i que després pues, han recorregut per molts equips. L'últim, el Racing de Ferrol, és la gran aposta ofensiva del Reial Múrcia per a esta pròxima temporada en primera federació. En, també Edgar Alcañiz, micentre de Sueca. Això sona molt bé, micentre de Sueca. Això sí, vol dir algo molt important. Sí. Jugador que ha crescut en la Pedrera del Llevant. La temporada passada va estar seguit al Cartagena i este any vas formar part de l'Atlético Madrileño, de Fernando Torres, que l'any passat va estar lluitant per la zona més alta, amb el Dense, per l'ascens, amb el Villarreal B, i un Fernando Torres, no sé si l'has vist este estiu, està, ja està fort els últims anys, però este any està en modo Hulk.
1: Està impressionant. Lo de Torres té que donar-li el botó de stop quan puga, perquè si no rebentarà algun dia. Per cert, un Fernando Torres que també vol a Iker Córdoba, el central del València.
0: Que va jugar ahir, no?
1: Sí, del primer equip, sí. I busquen un central, esquerre, i Ferran Torres li agrada, i que recordava, ho contàvem en Esport Bas esta setmana, i veurem, jo penso que el València no deixarà d'eixir a Iker Córdoba per la situació que n'hi ha en la zona defensiva del València primer equip.
0: I per últim, que ens queda, Liberto Beltrán. La setmana passada van comentar que era un dels grans fitxatges.
1: Acaba de fitxar, no?, per l'Evisa.
0: Futbolista de Castelló, i que s'ha lesionat esta setmana a lligaments creuats, es perd el que resta de la temporada, una llàstima. Fa dos temporades va ser, per a mi, no sé si el millor, del top 3 o 5 de millors jugadors de primera federació en el Mérida de Guille, que ara està entrenant el tècnic il·lícit al Reial Múrcia. I aquesta temporada tornada després d'un any al Huesca, on no l'havia vist tan bé en conjunt a aquest equip, apostava per ell l'Ibiza. I quina llàstima, perquè pues això, es va perdre el que resta de temporada.
1: Tot l'anime a Liberto Beltrán per ixa lesió, que segur que la portarà de la millor manera i tornarà millor que mai. Això en quant als fitxatges de la primera federació. Alguna cosa més de primera federació?
0: Anem a segona.
1: Pues anem a segona federació, perquè volem fer un repàs dels resultats que ens han deixat els equips valencians.
0: El més sorprendent és la derrota de l'Orihuela. 7-2 va perdre la visita davant el UCAM Murcia. Un Orihuela que s'ha reforçat amb Loren Burón. És un fitxatge molt destacat de la categoria. Farrés estava jugant al Reial Murcia la temporada passada al Zamora, i és un altre que suma a una plantilla de l'Orihuela que entrena René Martínez, que té, pues, jo crec que les màximes aspiracions d'aquesta temporada, perquè el planter que està fent està sent impressionant. El Intercity, com diem, va perdre 2-0 davant el Villarreal, un Intercity que este dimarts juga en el Antonio Solana, en el seu camp, la primera edició del trofeu Pepe Torremocha. És una primera edició d'un trofeu en record o en honor al que va ser president del antic Sant Joan d'Alacant, que és l'equip que va comprar, adquirir l'Intercity, i va passar
1: pues a canviar tot
0: el seu nom. Sí, sí, ha estat ahí, ha sigut president d'honor de l'Intercity en les últimes temporades des que se va fer aquesta operació, i ahí jugaran el dimarts l'Intercity davant ante el Club Deportivo Español de San Vicente. Això vull destacar-ho perquè esta setmana es feia oficial el canvi de nom. Era el Show Español conegut sempre. La temporada passada ja a les xarxes socials el club va canviar a Español de San Vicente, que és el nom original del club, el que se va fundar crec que fan 50 anys aproximadament,
1: Jove, no?
0: Però no va arribar a temps de que això oficialment passarà a produir-se aquest canvi de nom. Ara ja sí, en el calendari que ha sigut de tercera,
1: ja
0: apareix. A partir d'ara es elimina el Jove i ara és Club Deportivo Español de San Vicente, este club de Alacant de tercera. I un dels fitxatges destacats d'esta setmana, Alvarito, que va ser jugador destacat en l'ascens del Hèrcules de segona a primera federació, ha firmat per l'Intercity, l'extrem madrileny. El castellonense vola. 4-0 davant el Buñol esta meitat setmana, i este dissabte 4-1 va guanyar davant el Saguntino.
1: Té bona pinta, té bona pinta. El teu castellonense té bona pinta.
0: Té molt bona pinta, que som molt habituals ahí en el camp de Don Eliseo Pla Ramírez, que ara comentarem tema de Aubres. El Mestalla, que va guanyar 2-3 davant el Cieza, un equip que es preveu un mes o que està cridant bé l'atenció en el mercat de fitxatges. Destacar que este dimecres el Mestalla jugava a les 8 davant el Teruel. Finalment s'ha avançat l'horari perquè vull aproximar-se a la ciutat esportiva de Paterna. Juga a les 6 de la vesprada davant el Teruel de Mario Cessé.
1: Sí.
0: El Elche Licitano, que ha perdut 1-3 davant el Torrellano, el Castelló, que va empatar a 0 davant el de Teruel, i la Nucía Alcoyano, que van jugar esta setmana, el Alcoyano va guanyar 1-2. La Nucía ha firmat a Javi Martín, que va ser qui va marcar el gol del seu ascens a primera federació fa unes temporades, així que retorna al conjunt alacantí.
1: Bueno, pues un Alcoyano que, com has dit, juga el pròxim divendres, no? Jugarà el pròxim divendres dia 14. en ese primer partit del Collao.
0: Trofeu Ciutat d'Alcoi, és el partit de presentació de l'Alcoiana davant la seva afició i és un partit davant de l'Hèrcules, un autèntic partidàs, i tenim a un dels protagonistes, a un dels referents alcoiano.
1: Pues sí, anem a saludar-lo. Ja estava a l'altre costat del fil telefònic. Javi Soler, què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Encantat.
0: Hola, bona nit, Javi. Lo primer, com estan en la pretemporada de l'Alcoiano?
2: Pues bueno, com totes les temporades, en el tema físic intentant anar millor a millor cada dia, i la veritat és que les sensacions estan sent molt bones. S'ha donat continuïtat a molts jugadors de la temporada passada, després del bon rendiment que vam tindre, i això facilita les coses a l'hora de començar un nou any.
0: I tu com t'estàs trobant? No sé si són setmanes en la que no vas ni veure el preparador físic quan passa per al teu costat, perquè són molt exigents. Tu com estàs visquent d'esta pretemporada?
2: Sí, pues lo que comentaba, el tema físic és de veres que després del paro costo d'arrencar, però cada dia millor. Jo l'any passat no vaig poder fer la pretemporada perquè venia d'una lesió, i la veritat és que després d'això pues quasi que agraeixes hasta poder estar, per més que el clavin canya i com tu dius, per més ganes de veure el preparador físic que tingues, pues ho afrontes en ganes.
0: Un poquet d'informació per als aficionats de l'Alcoiano. He estat parlant amb José Alemany, el director esportiu. Ara mateix sou 12 renovats, 9 fitxatges, 28 jugadors fent la pretemporada, comptant amb jugadors de la Pedrera. És a dir, queda una fitxa sènior i 3 sub-23, i la posició que s'està buscant és un extrem esquerre, el que li queda a l'Alcoiano, i no sabran si agafaran aquestes 4 places que li resten, o a lo millor es quedaran alguna lliure per a començar esta pròxima temporada, on esteu una segona federació, finalment amb conjunts de la regió de Múrcia, amb conjunts de Balears. Canvieu, la temporada passada esteu en els catalans. Tu venies anteriorment de jugar a l'Àguilas, en la zona isa de la regió de Múrcia. Com veus este canvi de grup, Javi?
2: Pues al final, quan comences a mirar equips, la veritat és que no trobes un rival fàcil, que pugues pensar que va ser fàcil. I com tu dius, jo vaig estar allí, i allí són equips complicats. L'UCAM, l'Orihuela està fent un bon projecte, Yeclano, que ve de la primera ref recentment. No sé, n'hi ha molts equips de molt nivell. També és de veres que els equips catalans sempre són complicats, i bueno, pues per ahir els evitem. Els desplaçaments en guany és de veres que seran més curtets, i bueno, això normalment sempre és algo positiu, però bueno, independentment dels rivals, nosaltres centrarem en nosaltres, que som un club com l'Alcoiano, no pot estar pendent dels demés.
0: Mira, en les xarxes socials, Willy, demanat als aficionats que em enviaren algunes preguntes per a tu, i vaig a fer-te tres de les que m'han enviat. Una d'elles, José, em diu: quin jugador tens més relació a l'equip?
2: A veure, pues el que més relació sí que te'n puc dir uno concretament, que és José Solves. És de veres que jo ja el conec de anys darrere, quan van coincidir en l'Algira. Ell és de Cocentaina, està a prop de mi, i la veritat és que més allà del futbol ens uneix una molt bona amistat.
0: Dies que ell és de Cocentaina, tu eres d'Ontinyent, i Víctor, un fiel aficionat a esta secció al Futbol Més Nostre, em feia la següent pregunta: si t'agradaria retirar-te o jugar més avant en ta casa, en el Clariano, com a local?
2: Sí. Sí, això és una pregunta prou recurrent que solen fer.
0: La fan molt, no?, quan vas per allí, per casa.
2: I tant amics com aficionats i gent del futbol que conec de tota la vida. I, home, òbviament, jugar a casa uno sempre vol, però, bueno, ara mateix has de veure que l'Alcoiano també el considere com a casa, i de moment, la veritat és que m'agradaria seguir allí molts anys, i així més avant pues es poguera vindre aquesta tornada, pues sempre seria benvinguda, i sense dubte la disfrutaria molt com a seguidor de l'Ontinyent que he sigut i que soc.
1: Se nota que li ho han preguntat moltes vegades, perquè la resposta és magnífica.
0: Tu vas estar en el futbol base, però el primer equip no vas arribar, no? Perquè després vas estar al Getafe, vas estar a l'Almeria, crec que altres equips.
2: No, jo vaig arribar fins a juvenil de segon any, en l'Alcoiano. Preguntes per l'Alcoiano, sí, o per l'Ontinyent?
0: Per l'Ontinyent, perquè sí que vas començar en l'Ontinyent, i després sí que te'n vas anar molt jove, no?, a altres equips.
2: Sí, no, jo de l'Ontinyent vaig eixir pronte, vaig eixir en infantils, i y sí que después va a llanar al Alcoyano en etapa cadet y juvenil, después de pasar por Xàtiva también. Porque es de veres que lo tenían en el fútbol base en esa época y ahora hoy en día tampoco ha podido alcanzar unas categorías muy, muy potentes, uh-huh. que es algo que la verdad es que en el pueblo siempre han hablado y que siempre se ha tirado un poco de menos. Y entonces, pues los jugadores que destacamos un poco, pues intentamos ir para progresar. Y entonces yo no está mal, y responder a la pregunta no está mal en el primer equipo.
0: Uh-huh. Y la tercera pregunta, el es que seleccionar que te han enviado, es un poco de hate, pero yo creo que qui te l'ha enviat li ho vas a perdonar. Es Sergio Magariño, que ens deixava, ¿cómo se puede ser tan bueno teniendo tan mala pinta? Te echo de menos, Gatorro. ¿Qué li tens que dir?
2: Es un altre tema recurrent també que m'ha perseguit tota la vida en el futbol. Pues no sé, mira, al final... Sergio.
0: Es decir, que va a compartir por ejemplo en Alcira, ¿no? En Sergio sí. Magariño.
2: Sí, no, ell és un molt bon amic meu, sí, van compartir en Alcira aquí, van compartir cotxades també, perquè ell estudiava a Ontinyent i hem passat molt de temps junts, i bueno, és que ell té molt bona pinta, no? O sigui, és molt fàcil, molt fàcil per a ell i tot.
0: Sí, sí, sí.
2: Però bé.
0: Y bueno, comenta'ns, este Alcoyano que poco a poco aneu sumant partits, l'últim dia victòria davant de la Nucía. Més enllà del resultat, quines sensacions te va deixar l'equip en este últim partit amistós?
2: Pues este partit sí que era ja la primera prova real de medir-se contra un equip de la categoria després d'haver jugat contra el Rayo Vence i el Contestano que eren rivals inferiors de categoria, uh-huh. i la veritat és que es van trobar relativament superiors, o sigui, durant tot el partit sí que vam notar una superioritat en el camp que òbviament el dona confiança, el dona seguretat tant als jugadors com a la parcel·la tècnica de que les coses prometen, no? que pareix que serà un bon any, encara es prompte òbviament per a dir-ho, les pretemporades jo he estat en equips que he guanyat tots els partits de pretemporada després d'arribar a la Lliga i les coses no han anat a Xina. Són molt relatives les pretemporades, però sense dubte millor que siga a Xina, i les sensacions, la veritat, és que van ser molt, molt bones.
0: És un Alcoyano molt alcoyanissat o alcantinissat, no? De la zona d'Alacant, perquè molts jugadors de la zona es van sumar la temporada passada, l'estiu passat, on va canviar la propietat, va canviar molt el projecte esportiu. I en dius tu que per a tu ja és un club molt especial. És que jugar al Alcoyano, jo crec que és un camp que també, i la història que té l'Alcoyano, que és un club especial, no? De per si.
2: Sí, no, la veritat és que motiva molt, no? Tens ixe plus... quan eixes al camp, no sols per l'ambient que respira, el propi estadi té algo especial, la pròpia història del club és també algo molt que t'arriba, i la veritat és que jo ja ho he dit des del primer dia que estic notant-ho. Ja quan estava en la cantera sempre he tingut moltes ganes d'arribar al primer equip per a viure això, i la veritat és que ara estic molt, molt agraït de poder estar vist, no?
0: I la última pregunta, el pròxim divendres és el partit de presentació davant l'Hèrcules, i habitualment ja ha desaparegut en molts clubs, però l'Alcoyano continua fent que els capitans, el míster, es dirigissin a la seva afició en un micro ahí en la presentació. Imagina't ara que tu estàs en el Collado davant l'afició de l'Alcoyano, què li dius? Què pot esperar de l'equip per a la propera temporada ni sa segona federació, que es preveu ahí, com comentaves abans, en els equips de Regió de Múrcia que estan invertint ben fort, pues complicada, però què li dius a l'afició de l'Alcoyano?
2: Pues no, ho tindria clar, que ens acompanyen, que ells, la veritat és que són part fonamental de l'èxit de l'equip, i sobretot que siguen el jugador número 12 durant tot l'any, perquè la veritat és que jo quan jugo en camps a Xina com a rival noto eixa pressió, i la veritat, i com a local també noto eixa motivació. I sols espero que ells ens acompanyin, perquè nosaltres anem a fer-ho tot el possible per a aconseguir l'objectiu en el que l'any passat es van quedar a les portes, no? Que és primer fer el play-off o si pot ser quedar primer i muntar. Ho diria així, clar.
0: Pues moltíssimes gràcies, Javi Soler, un dels protagonistes d'este Alcoyano. Estarem molt pendents d'aquest partit de presentació el pròxim divendres. Partidàs en el Collao, ixe Alcoyano Hèrcules, i de tota la temporada en segona federació de l'Alcoyano.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona nit.
2: Vale. bona nit.
1: Pues les paroles de Javi Soler, que, home, ha entrat al lío, les preguntes si estes picants i complicades que li plantejaves, o bueno, que plantejaves tu, no, que te passaven a tu per a fer de rei.
0: I Sergio Magariño, un company amics, que ha tingut. I volia comentar-te, segona federació, el tema obres, i hi ha aficions, estan molt preocupades, l'Hèrcules ja des de fa anys, estan molt preocupats per l'estat del Rico Pérez, que no millora, que no se milloren. També en Los Arcos, esta setmana, el Frente Escorpión, els aficionats de l'Orihuela, que hi saben de la situació del camp de Los Arcos, perquè és un descans que més se pren a la segona federació i que passen els mesos i no es millora i no es millora ese camp de futbol. I també el castellonense, l'última volta que ha anat allí per el camp ara dit Don Eliseo Pla Ramírez, en comentant els aficionats que s'havien promès unes obres que no arribaven. Mm-hmm. Unes obres dels vestidors, unes obres d'una navarraderia, unes obres de al voltant, no, del camp per a esa històrica temporada que va viure en segona federació. He contactat amb el consistori, també ho he fet en l'Orihuela, però no he tingut resposta. Tenen el meu telèfon allí per si algú me vol contestar en algun moment des d'Orihuela, si els insistiré per a trobar aquesta informació. Però en el castellonense he parlat amb l'alcalde, no, Òscar Noguera, em diu que hi ha que entendre els tràmits que són administratius, que són més lents de que la gent vol, que aquestes obres estan financiades per la Diputació de València, i això volia dir que el projecte es tenia que enviar a la Diputació, que l'aprovara, que el tornara. També hi ha uns tràmits de licitació que tenen un temps, però em diu que este dilluns es va firmar l'acte, es firmarà l'acte ja amb la empresa adjudicada, que ja està adjudicada, està tot preparat, i des d'este dilluns té un mes per a començar les obres. Aleshores, va ser complicat que per al 6 de setembre que es comença la lliga estiguen les obres. Sí, va ser complicat. I em diu que ho veu difícil, però ja depèn de l'empresa ja adjudicada. Són les obres que es van a ficar una nova graderia. El camp de Don Eliseo Pla Ramírez del Castellonense té una graderia xicoteta en una dels costats. Va tenir una altra en l'altre costat, en uns 235 seients. Va tenir també renovats els vestidors. També una zona de mini-entrenament al costat del camp que es va realitzar. Tot això es va dur poc a poc en els pròxims mesos. Li he dit que si em podia donar una data, i m'ha dit que es compromet que per a octubre, novembre, com a màxim, les obres siguin una realitat. És molt important novembre, perquè en novembre visiten el castellonense, l'Orihuela i l'Alcoyano, que jo crec que són de la categoria els equips que més afició poden portar. Així que està ese compromís, no? Així en el punt a punt ho poden dir des de l'alcalde, que com a molt tard, en octubre, novembre, estaran les obres, que ja se va firmar este dilluns i acta que obliga a l'empresa en un mes en iniciar aquestes obres.
1: Començar.
0: I difícil estarà per a que arriben ja per al 6 de setembre, però que en esta tardor anem a tindre aquestes obres, esperem que siga així, de millora d'aquesta instal·lació per a una temporada històrica d'estrena del castellonense en segona federació.
1: Bueno, pues és la informació que ens porta en exclusiva, en este punt a punt, el nostre Carlos Gallardo, en este el futbol més nostre. Per cert, un breu incís, acaba de finalitzar la final del campionat d'Europa de bàsquet sub-18, i Espanya li ha guanyat 46-82 a França, en Estocolmo, i la MVP de la final, Maria Carbo. Així que enhorabona a l'equip sub-18 de la selecció espanyola de bàsquet femení per aquesta victòria, per aquest campionat d'Europa, guanyant-li a França la final. Això en quant a... ja hem parlat de la segona federació. Queda alguna cosa més de segona federació? Anem a tercera federació. Pues vinga, sobretot en el calendari, no?
0: S'han descobert els calendaris esta setmana. Destacaré la tercera, l'estrena històrica del filial del Lens en Malla, competit a tercera, i ho farà, s'estrenarà a casa davant de l'Atlètic Club Torrellano, i també l'Sporting Costa Blanca Torrevieja. Este Torrevieja, que és molt jove, que és de fa uns crec de 2020 van a ser este Sporting Costa Blanca Torrevieja, s'estrenarà en tercera visitant al filial de l'Hércules, un filial de l'Hércules que van tindre així i vam escoltar la setmana passada el seu míster, i promet moltíssim. Imagina que un rival seriós per al conjunt de Torrevieja. I els dos derbis, n'hi ha uns quants derbis més, però els derbis més calents, que més expectació hi havia, el derbi de la Vall d'Albaida, on tinguem 1968 Atzeneta el 15 de novembre a l'anada, la segona volta, el 28 de març a Atzeneta, on tinguem 1931. I un derbi que fa uns anys que no el podem viure, perquè cada un estava en una categoria diferent.
1: I això també és calent, eh?
0: Este també és molt calent i històric. El Acero Saguntino el 6 de desembre, jo crec que estarà per el pont, no? El pont de 6 de desembre per ahí. I el Saguntino Acero el 18 d'abril. Així que partits que tots esperem amb moltes ganes, perquè són partits que pues, es viuen moltes sensacions.
1: Sí, i jo crec que són molt cridaners en quant a les aficions i tot el que se viu. Correcte. En la prèvia, en el post, en tot, en aquests partits, tant en el Ontinyent, Atxeneta, com sobretot en el Acero Saguntino. Sobre el Buñol.
0: Tercera temporada, segona temporada consecutiva en tercera, tercera temporada del seu entrenador, al que ara escoltarem, a Alejandro San Isidro, en un Buñol que ha firmat a Enrique San Pedro, a Pablo Pedregosa, en els seus nous centrals, amb molta experiència, l'ex del Castellonense i l'ex del Burriana, els germans, altres germans, Rubén i Steven Pérez, és de l'Utiel, que van passar per la Perera del Llevant, a Olmedilla, també a Vallar, i han anunciat esta setmana la renovació, que vam avançar així en el punt a punt a Punt Ràdio fa unes setmanes. Y parlàvem això amb el seu míster, escoltem ara al entrenador del Buñol, Alejandro San Isidro. Estem amb l'entrenador del Buñol, tercera temporada que afronta Àlex San Isidro al capdavant del Club Esportiu Buñol. La primera va ser l'ascens, la segona, la millor temporada històrica del Buñol a la tercera, t'has ficat el llistó molt alt.
3: Sí, ara ho estic pensant i la veritat és que sí, però bueno, és un període que toca treballar, toca preparar l'equip i bueno, i en ganes ja de començar.
0: Per als aficionats que s'han anat a la platja, a la muntanya de viatge i que ara tornen a veure, no?, què està fent el seu Buñol, què li pots dir? De quina plantilla comptarà este any el Buñol?
3: A veure, hem intentat millorar un poc lo que la plantilla que vam fer l'any passat. És complicat, és complicat perquè la posició en la que queda l'equip ja és un argument important. Però bueno, hem intentat en els mitjos que tenim tratar de fer la plantilla més competitiva possible i bueno, ja la poqueta a poqueta anem a intentar anar inculcant-li l'ADN que tinguérem l'any passat i que volem aconseguir per esta temporada.
0: Això un poc de tot, no? Experiència en Enrique San Pedro, també a tres jugadors un poc més joves, hi ha que buscar sempre un poc de tot i veurem a un Buñol aparegut o semblant al que vam veure la temporada passada o quin passe donareu en un costat o un altre?
3: Si me parles d'objectius, l'objectiu va ser el mateix de l'any passat, que és aplegar els 40 i poquets punts per a estar tranquils i consolidar l'equip un any més en tercera divisió, que crec que és el més important per al Buñol. I bueno, hem intentat buscar un equilibri en gent en experiència, com tu bé dius, com Enrique, en gent jove, en moltes ganes i en molta ambició i en molta il·lusió, gent jove que també ve d'alguna categoria superior, com és el cas d'Olmedilla, i bueno, crec que hem tingut renovacions importants, com les de Jonar, les de Mangel, Albert, Marcos, gent important en la temporada passada, i a partir d'ahí començarem a treballar, començarem a madurar i veurem el que se pot fer este any, perquè pense que va ser una lliga més competitiva encara que l'any passat, va ser més difícil treure punts, i bueno, treballaríem i preparar l'equip per fer-ho de la millor manera possible.
1: Alejandro San Isidro, el tècnic del Buñol, que esta temporada també té un repte interessant.
0: Sí, i se ve de fer l'ascens amb el Buñol la seva primera temporada allí i després d'aconseguir la millor temporada del Buñol a la tercera. És a dir, el llistó que s'ha ficat és altíssim. Anem a veure què és capaç de fer en aquesta tercera campanya al capdavant del Buñol.
1: Més equips, el Torrent. Anem a parlar del Torrent.
0: Projecte esportiu pràcticament nou. Respecte a temporada passada, continua Adrián Lois, el capità, Marc Dolce, el porter i algun jove jugador com Adam, com Jesús Rodríguez. Este divendres passat, jugava davant el Silla, un partit amistós que va guanyar el trofeu del Crist de Silla, tradicional de les festes de Silla, i van veure alguns fitxatges con Gabriel López, con Adri Domínguez, con David Ruiz, l'ex del València de l'època que comentàrem,
1: de
0: Lato i de Soler, correcte, i que jugava de mig. Me va estranyar perquè així el me'l recorde lateral, però m'ha dit que els últims 4 anys a Itàlia, que ha estat a Itàlia, jugava de
1: mig
0: centre.
1: Bueno.
0: Que ja Jandro, així, quan va jugar en el Acero la última temporada abans d'anar-se'n, Jandro, que era l'entrenador, ja li dia que jugarà ahí, que li recomanava, que el veia que tenia pues, bones maneres per a fer-ho ahí. Carlos Peris, Carrasco, Cristian Membrives va marcar el gol, un jugador que ve de la tercera de Múrcia i que m'ha donat molt bona impressió. També tenen a Ivan García, un futbolista, un estren que treballa d'això, que comentava la setmana passada que estava lliure i està fent ahí possibilitats que es queden. Dia Pedro López, que ja tenen pràcticament l'equip fet, que només estan pendent de que puguen firmar algun extrem, però que ja el planter, un planter que mide un pressupost ajustat, que acaben de baixar, però que no van a ser el pressupost més fort, que a poc a poc volen estar dalt, però que és un pressupost ajustat. I parlàvem sobre el projecte esportiu del Torrent, el seu entrenador, en Bernabé Ballester.
4: Esteban Bernabé Estera, amb l'entrenador del Torrent. Sensacions de pretemporada, són els primers dies, primers partits. Quines sensacions te van donar del teu equip?
5: A veure, per a nosaltres ara mateix és un repte el conformar un grup i conformar una idea de xoc. És algo prou difícil, donat que sols n'hi ha tres jugadors de plantilla de l'any passat. Tenint en compte que n'hi ha dos juvenils, que n'hi ha, que és el Capilois, i Jesús i Moreno, que estan treballant en dinàmica de primer equip. Per tant, la resta són tots nous. Estem treballant ara en este procés de clavar-nos conceptes, de com vulguem comportar-nos en el camp, i bueno, això porta un temps, però del temps que portem treballant, la veritat que estic content.
4: Com és este Torrent Club de Futbol? Quina plantilla heu configurat? Què heu pensat? Què li pots dir a l'aficionat?
5: Pues a veure, estem conformant una plantilla que tinga fam, sobretot que tinga fam, i que els veteranos siguin gent que puguen ajudar a aquesta gent jove a créixer. Com tu bé dius, ha vingut gent d'una altra comunitat, però perquè pensem que van a donar-nos un bo de qualitat extra que no trobàvem així prop. Per tant, la idea va ser la de competir tots els partits. El Torrent ha d'anar a competir a tots els puestos, no anem a ficar-nos ningú sostre, anem a anar partit a partit, i el temps dirà on estarem, però el que sí que està clar és que n'hi ha molt de compromís en la plantilla, en esta mescla de joventut i certs veterans, i creguem que pot ser la clau per a poder disfrutar enguany.
4: Què li falta a esta plantilla? Vegem algun jugador a prova en este mes final de cara a l'inici de competició. Quina posició voleu finalitzar de buscar i de portar així al Torrent?
5: Pues a veure, per posició natural te diria que un davanter, però segurament parlaràs en altres equips i et diran tots el mateix. Nosaltres és de veres que estem molt contents en el que tinguem. Hem firmat a Ferran, està fet un ho ve treballant molt bé, però sí que és on la part on més coixos estem en quant a tindre solucions. Per tant, ara en pretemporada estem provant altres coses. Avui, per exemple, Adri Domínguez m'ha jugat en punta perquè sé que és una posició que també l'ha fet anteriorment fa temporades. Tinguem solucions, però sí que és de veres que en la part d'atac, específicament en un davanter, és el que ens agradaria tindre.
4: Dies, no siguen sostre, quin missatge li envies a l'afició en esta pretemporada de cara a este curs 26-27?
5: Mira, jo el que et dic, i per experiència, que ja són diverses temporades sempre lluitant per estar dalt, nosaltres el que anem a fer, i l'afició el que té que tenir clar, és que el seu equip va donar-ho tot en cada partit, i que assegure que si la trajectòria o la projecció que porto des de la pretemporada l'equip és la que té que ser i que està siguent, anem a disfrutar, segur, 100%. No sé en quina posició estarem en la taula, però sí que anem a intentar estar el més alt possible.
4: Moltes gràcies, Bernabé Ester, en el futbol més nostre de A Punt Ràdio, el Punt a Punt. Gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'objectiu, ho té clar el Torrent, que té que estar a l'Aidal per a tornar, és pràcticament obligatori.
0: Així és, ve de baixar, comentava i destacava Pere López, el seu director esportiu, que el pressupost és ajustat, però han fet un bon equip, hi ha jugadors amb moltíssima experiència, com Carrasco, com Adri Domínguez, que torna al Torrent, però, o Gabri López, o el Cristian Membrives, que comentaven que vendria a tercera de Múrcia, experimentar ja la tercera per a ser un dels equips aspirants a l'ascens.
1: Pues, això en quant a la tercera, i passem a Lliga Comunitat, no? Anem en el calendari.
0: Així és, com en tercera, també es van descobrir esta setmana i destacar, per exemple, en Lliga Comunitat Nord, que s'estrenarà en partits entre històries de la província de Castelló, com és Alcora Onda, o entre els dos massis aspirants, jo diria, dels candidats a l'ascens, com són el Silla, que celebra el seu centenari este pròxim curs, davant el Ribarrotxa, que l'any passat va jugar el playoff i, de fet, va caure les semifinals davant el Torrevieja en els penals, que el Torrevieja finalment va ser l'equip que va aconseguir l'ascens. Així que un plat ben fort i se sia a Ribarroja per començar la temporada. S'estrena en Lliga Comunitat el Massanassa, ho farà davant el quart de les Valls. S'estrena l'Atlético Barrealuz Chirivella, que ho farà davant el Recambios Colón. Així que partits destacats en esa Lliga Comunitat Nord. I després, en la Lliga Comunitat Sud, també el Almoradí, un històric del futbol alacantí que va competir fa ja uns quants anys a tercera, s'estrenarà en la Lliga Comunitat des de la reestructuració d'aquestes categories en esta categoria, visitant el Benigànim. I dos partits amb molt de nom, i Sevenidor Javier, atenció al Javier este any, que ha fet un projecte molt ambiciós per a intentar ficar-se en aquesta lluita per l'ascens, i l'Olímpic Gandia. Parlar d'un Olímpic Gandia en la Murta, algú li vindrà al cap fa molt poc, jugant a segona divisió B, l'antiga segona divisió B, dos aspirants a l'ascens. Així que Olímpic Gandia, que es donarà la cara a la Murta per estrenar la competició, recordem, ese cap de setmana, el 5-6 de setembre.
1: Pues això en quant als calendaris del grup nord i del grup sud, però parlant d'equips, toca parlar del Novelda Unión.
0: Sí, un equip que en les últimes temporades l'hem vist a la zona més alta de la classificació. Este any manté a jugar jugadors veterans com Marcano, el porter, germà de Marcano, que hi va jugar al Racing i que va jugar també a l'elit del futbol portuguès.
1: Sí.
0: Continua Alejandro Marcano, 41-42 anys ahí, competint i defensant la porteria de la Magdalena, el Nobel d'Unió. I David Torres, un davanter que va jugar ja fa uns quants anys a l'Ontinyent, al Collano, que ha jugat una barbarita d'equips, i continuarà un any més ahí, com un rematador de cap ahí dels millors de la categoria, buscant els gols per al Nobel d'Unió. Un Nobel d'Unió que este any ha perdut a jugadors importants com Ricky Ruano, altres joves jugadors com Àlex Murcia, Manu Rocamora, Toni Díez, que tindran que ser protagonistes en un equip. Ja han parlat amb el seu nou tècnic, que ve de treballar en la Perera del Kelme, Ilicità, Valentín, Guinea, i que ens comenta això sobre el seu projecte, el Nobel d'Unió.
6: Hola, Carlos, muy buenas. Pues sí, la verdad que muy ilusionado con el nuevo proyecto. Es un reto a nivel personal muy bonito para mí. Y bueno, muy contento con el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, con estas primeras semanas de pretemporada. Bueno, como bien habéis podido ver y como bien has comentado, pues oye, una plantilla que se ha rejuvenecido bastante este año, una plantilla que ha sufrido bastantes cambios, quizá con menos nombre de lo que venía teniendo estos últimos años lo que es el club, aunque tenemos jugadores muy top de la categoría, pero bueno, con gente muy joven, con mucha ilusión, con mucha hambre, con muchas ganas de hacer cosas bonitas en este mundo. Y no nos marcamos ningún tipo de objetivo, a priori nosotros tenemos el objetivo de ser mejores en cada sesión, de ser mejores en cada entrenamiento, de trabajar mejor cada semana y por supuesto de competir mejor cada partido, sabiendo que al final, pues oye, eso nos va a llevar a estar donde queremos estar. En estas únicas dos temporadas, en estas dos últimas temporadas en las que han competido en esta liga, que es muy competitiva, ha hecho un buen papel y por supuesto sigue teniendo esa ambición. Creo que al final lo que nos lleva a estar juntos, en este caso al club y a mí, es bueno, ese hambre de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas bien, de al final buscar proyectos con una estabilidad a largo plazo, de buscar jugadores de la zona, muy jóvenes, que puedan crecer junto con el club. Ya digo, muy, muy ilusionados, con muy buena dinámica de trabajo hasta el momento y con muchísimas ganas de que esto arranque.
1: Hem escoltat el tècnic del Nobel d'Unió, però tenim que parlar, Carlos, també del Club Esportiu Borriana.
0: Sí, passem de la Lliga Comunitat Sud a Lliga Comunitat Nord. I parlem d'un històric, el Club Deportiu Borriana, que este any canvia, té moltes novetats respecte al curs passat. Una d'elles és la banqueta, Juan Carlos Beltrán, i els seus dos fills estan en l'equip. Dos jugadors també, molta experiència en el nostre futbol valencià, com és Adrián Beltrán i Naïm Beltrán, i ja ens escolten.
1: Sí, ahí estan. Naïm, Adrián, què tal, com esteu? Bona nit.
7: Molt bé.
2: Bona nit.
1: Heu entrat pel mateix telèfon, per el fet de ser germans? Esteu en casa els dos junts o cadascú viu en la seva casa?
2: Ara mateix, des de fa un anyet, ja no vivim junts, no?
1: Ah, vale, vale, vale.
0: S'heu separat, però s'heu tornat a juntar en el futbol. Perquè quan feia que no jugueu junts?
7: Feia dos anys.
0: Sí, Naïm, per exemple?
7: Sí, feia dos anys des que vam fer la promoció en l'Almassora i a l'any següent també van estar junts i al següent ells en van anar. Va estar en l'Onda i jo estava en el Nuño l'any passat.
0: Uh-huh. Adrián és el major, no?
2: Sí,
7: Adrián és el major.
0: Quan se dueu?
2: Tres anys i mig. Uh-huh. 3 anys i mig.
0: I Adrián, com és per a tu retrobar-se, a més, en un equip on també estarà això, el vostre pare com a entrenador, un projecte molt, molt familiar, no? Al final.
2: Sí, al final som gent de futbol i molt content, perquè vulguis o no, pues, tindré el teu germà al teu costat. Ja va ser bonic quan el Massor ha fet la promoció en ell i ara, pues, mira, una altra vegada mos ha tocat tornar a l'Ajuntamos.
0: I Naïm?
2: A més, és la segona vegada que torne a Borriana, que tinc aquesta sensació agridulce, perquè l'última vegada que vaig estar, pues, pese a fer la promoció, que és la part bona, vas tindre la mala sort d'estar mitja temporada lesionat. Entonces, pues, això, afrontant-nos l'il·lusió.
0: Uh-huh. I per a tu, Naïm, què suposa ara estar a un altre equip històric com el del Borriana i fer-ho amb la teua família, amb ton pare i amb el teu germà?
7: Bueno, per mi és una situació molt especial. Ja vaig coincidir amb mon pare també a Massora i també amb el meu germà. vaig disfrutar molt, tindré amb el meu germà al costat en el vestuari i conviure cada dia en ell, per a mi és molt important.
1: I jo vos vull preguntar si no és molt difícil el dia que no eixen bé les coses, el fet de ser germans, fills, vull dir, no se'n va tot a casa?
2: No. Personalment jo penso que no. Al final és afrontar en la màxima naturalitat possible i al final això no deixa de ser futbol no professional, és intentar fer-ho de la millor manera possible i si no se dona, pues no se dona.
0: I un és davanter, d'Adrià, altre porter, Naïm. No sé si es parleu molt, s'aconselleu. Claro, un coneixerà molta... Bueno, els dos coneixereu a jugadors de la categoria que heu jugat en diversos equips en ella, però si parleu molt, si doneu un bon consell, per exemple, Adrià.
2: Sí, al final és bo tindre un germà porter, perquè, per exemple, pels sacs de porta, per exemple, per jugar directe sempre dius, oi, pues mira, pues busca'm així, pues busca'm allí. Al final, inclús hasta pel tema de la definició, el que ja ha sigut porter tota la vida i seguida te dona consells com els porters tens que buscar-los per ací, tens que buscar-los per allà. Sempre és graciós el tindre un germà de porter. Des de xicotet sempre hi ha hagut ese pique.
0: Suposo que Naïm, per a tu també, no? I a més, entre el germà major, pues, li hauràs de demanar sempre molt de consell.
7: Sí, en este cas jo crec que l'ajuda una miqueta més ahí, perquè enseguida veig els porters contraris a veure si l'aguanten menys, les característiques que tenen. I li dic més o menys per on té que tirar.
0: I sempre es parla de la posició de davanter, que és molt difícil perquè se li exigeix el gol, que estigui ahí sempre i aprofite l'ocasió que tinga en l'àrea rival, però també la del porter, perquè al mínim detall pues, pot ocasionar un gol en contra per al seu equip. Quina creieu que era la posició més difícil, uno que juga en cada costat, no en cada rol, per exemple, Adrià?
2: Al final... com a tal, no penso que una és més difícil que atenuar la funcionalitat, però sí que és de veres que a un davanter se li perdona un poquet més quan falla una ocasió clara, és de veres que fastidia, però quan un porter, pese a fer 40 parades, te fa una cantada, sempre està pitjor mirat.
0: Uh-huh. I Naïm, també es parla molt de la part psicològica, no?, des davanters, per exemple, recordo davanters d'Espanya, Morata, no?, que es parlava molt, i Ferran Torres, que ha sigut molt qüestionat, però també es parla molt sempre de la botxeria que acompanya als porters. Tu, en quant a caràcter, què diries de si n'hi ha que tenir un caràcter especial per a ser porter? I ara li preguntaré a Adrià si tens un caràcter especial o no.
7: Sí, jo crec que per a ser porter tens que tindre un caràcter molt especial. Tens que estar preparat en tot moment per a que passen coses i estar quan l'equip de veritat ho necessita, en moments més decisius.
0: Mm-hmm. És així? Creus que té un caràcter especial com a porter, Adrià, el teu germà Naïm?
2: Sí, al final jo penso que, pese a ser jove, perquè oblidem que té 23 anys, té una personalitat bastant madura.
0: Mm-hmm. Dir-vos algun molt positiu un de l'altre, per exemple, que us conegueu perfectament, Adrià de Naïm, com a porter.
2: Com a porter, la mentalitat i el 1 contra 1.
0: I Naïm de Adrián?
7: El golpeix de pilota. És amb un tobó i el remat de cap també.
0: Els dos anem a formar part d'un club històric com és el Club Deportiu Burriana, que no fa tant, fa unes temporades estava a tercera federació, allà amb Juan Carlos Beltrán, en un projecte molt nou amb molts jugadors. Com està siguent aquest inici de pretemporada i quin missatge l'envieu a l'afició per a que vos acompanyi i confiï en l'equip? Pues comencem per tu, per Adrián.
2: Pues jo penso que és un projecte molt il·lusionant, perquè enguany el 95% de la plantilla és una plantilla nova, que encara, bueno, portem a soles dos entrenaments i estem per conèixer-nos, però la veritat que el poc que he pogut veure són bons jugadors i sobretot, que és el més important en aquestes categories, bones persones i jo crec que farem bon grup. I de cara a l'afició, pues animar-la que vinguin a veure-nos i que ens deixarem la pell per fer el millor possible.
0: I per últim, Naïm, tu quin missatge li envies a la teva nova afició, a l'afició del Burriana?
7: Bueno, jo crec que el projecte és molt ambiciós. Som, com ha dit el meu germà, són 13-14 jugadors nous i sí que és veritat que al principi portem només dos dies, ara, però que el grup se veu des del primer dia. En el vestuari tots estem a una i hi ha moltes risques des del primer dia i això és molt important. Crec que se van a veure coses diferents a lo que estàvem veient, per estil de xoc i per el tipus de gent que som este any i que segur que si venen al camp i mos apoyen, aconseguirem moltes coses.
1: Pues ha estat un plaer parlar en els dos. Vos desitgem que durant la temporada també vos vagi igual de bé a vosaltres, al vostre pare també, que la sort dels tres serà la sort del Burriana.
0: Sí, sí, un pare molt apassionat del futbol, que l'he vist anar a Crevillent, recorden aquesta playoff en Almassora a veure els seus fills, i sinó que una família molt, molt, molt futbolera. Molta sort aquesta temporada i vos seguirem ben de prop.
7: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu als dos. Adeu. Pues les paraules dels Chermans que van a jugar esta temporada en el Burriana, de Adrián Beltrán i de Naïm Beltrán. I Carlos, hem arribat al final. La setmana que ve més coses en este El Futbol Més Nostre.
0: Així la setmana que ve més, i tots molt pendents també d'aquest partit que comentàvem al principi, d'aquest Alcoyano-Hércules, partit de presentació de l'Alcoyano, partidàs que es jugarà en el Collao i que podrem sentir així en el Punt a Punt Ràdio el pròxim divendres.
1: Pues fins així, el futbol més nostre d'este diumenge, 9 d'agost de 2026. Gràcies, Carlos.
0: Un abraç.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Són les 11 i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.

0: Molt bona nit, benvinguts al punt a punt d'últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el punt a punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, en 90 en lletra, el minuts en 90 en xifra, el minuts en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, en TikTok @90minutsradio, 90 en xifra, el resta en lletra, i àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, que no és altra que sobre la vesprada nit d'ahir a l'estadi de Mestalla. I la pregunta és: ahir Kiatlim va tornar a Mestalla i va ocupar el seu seient com a president del València. Què et va semblar això? Què et va semblar la tornada de Kiatlim i ocupar eixe lloc a la butaca presidencial de l'estadi de Mestalla? I és que no passava des de feia molts anys que un Lim es sentava com a president o president, en este cas, la llotja de l'estadi de Mestalla. Així que volem escoltar i volem saber qual és la vostra opinió sobre este assumpte i sobre tots els assumptes que vulgueu, per suposat, comentar en el dia d'avui. Així que són les 11:03 i així comença el punt a punt últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.

0: 6 minuts passen de les 11 de la nit i anem en les notícies més destacades del dia, i és que avui al diari AS el company Conrado Valle parlava de la situació que ahir varen viure en eixa entrada de José Luis Gallá a Elanga, i és que els metges del Newcastle, per fortuna, i ens alegrem per suposat, han descartat després d'eixes primeres exploracions que la lesió fora greu. Després és de veres que Gallá li va demanar disculpes, però els serveis mèdics de Newcastle van explorar a Elanga durant el temps de descans i durant la seva estància a València, i ahir van transmetre als mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat de l'equip de la Premier que es descartava una lesió greu. La veritat és que, bueno, pues per uns instants la entrada, la reacció, el que se n'anara en llitera, pues donava la sensació de que podia ser algo semblant a la recent lesió de Uche, el jugador del Getafe, que malauradament pues es perdrà la temporada per una lesió del genoll. Així que, bueno, pues la sort, la fortuna en este cas és que Langa sembla que no té una lesió greu i que per tant deixa entrada desmesurada, això sí, de José Luis Gallá, pues quedarà en res, en un esglai i prou. Sobre el València també, ahir parlàvem d'un nom propi, el de Runi Bardaji, el jugador suec del Barça, l'extrem, que és una de les eixides clares en el Futbol Club Barcelona, després de que Hansi Flick li hagi comunicat que no compta amb ell. No ha anat a este últim stage de pretemporada amb l'equip blaugrana, i el València és un dels equips que està interessat en este jugador. És del gust de Carlos Corberán. Recordem que el València busca lateral dret de manera urgent al mercat, que s'està parlant de noms com el de Arnau Martínez, ja se va parlar d'altres noms que poquet a poquet han anat desaparegut, però sembla que Arnau Martínez és l'opció que més agrada en el club de Mestalla. Jo continuo pensant que no és una opció gens senzilla, ara ho debatrem en temps de tertúlia, però en quant a l'extrem també n'hi ha una urgència. Ahir varen veure clarament l'urgència que n'hi ha, perquè lesionats pues Diego López, Rioja, el propi Sergi Canós, vull dir, no té extrems el València com a tal, i per això també és una de les urgències en el mercat de este estiu. Això en quant al València. En quant a l'Elx, s'ha anunciat també el fitxatge del mitjapunta argentí que arriba cedit des del Brighton, i és Buonanotte, Facundo Buonanotte, el migcampista que jugarà a l'Elx i que està cridat a ser un poc el substitut en aquesta posició del mig del camp que Aleix Febas tant de faena ha fet o va fer la temporada passada a les hores de Sarabia. Esta temporada Martín Anselmi, pues Buonanotte serà un dels jugadors també importants i claus en este Elx, que esperem que pugui també donar una bona temporada i que es mantinga a la primera divisió. Això en quant a l'Elx. En quant al Villarreal, pues ahir va debutar Gulaxi, el porter que arriba des del Leipzig, però Íñigo ja va mostrar un 11, jo crec que molt més titular i semblant al que podem pensar que serà l'11 davant el Racing de Santander la setmana que ve. El diumenge que ve debuta el Villarreal davant el Racing, i un 11 en el que, bueno, pues el gran dubte és de veres està ahí en la porteria, i és que veurem si és Luis Junior o Peter Gulaxi, el porter que hongarès que ha arribat des del Leipzig, el que podria ser el titular en ese 11 de Íñigo. Això en quant a el Villarreal. I en quant a València Bàsquet, volien també conèixer l'última hora dels fitxatges que, bueno, pues, ha anat fent el València Bàsquet esta setmana, també de lo que ve més avant, i és això, i és per això que anem a saludar a Jaime March, company de COPE. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues volíem parlar en tu precisament de este assumpte, no? De l'actualitat de València Bàsquet, després del fitxatge de Brooks, també del de Valo, que és de veres que va ser dit al Galatasaray, però un poc del mercat en esta recta final d'estiu, que per a València Bàsquet és el començament de la pretemporada, però que ja va agafant forma la plantilla de Xavi Albert.
1: Sí, porque en 8 días, el día 17, están citados para hacer las primeras pruebas médicas, las primeras revisiones para empezar ya la pretemporada. Es verdad que va a ser una pretemporada muy atípica, hay muchos jugadores que van a estar concentrados con sus selecciones, entonces va a costar bastante hacer grupo las primeras semanas, pero bueno, Valencia Basket está en el mercado buscando un último jugador para cerrar una plantilla que sería de 15 jugadores, está buscando ese alero físico que también puede hacer la posición de ala pivo, la posición de cuatro. Sonó el nombre de Trendon Watford, un ex NBA, uh-huh. Y bueno, es un jugador que está
0: en
1: la lista.
0: Va a ser ahí el mateix que vais a ir a dir com que no estaba fet, ¿no? Que calma.
1: Sí, no estaba hecho, pero sí que es verdad que es un jugador que está en la lista, que gusta a la directiva de Valencia Basket, pero que es un jugador muy codiciado, que está esperando ofertas de la NBA y que varios equipos de Euroliga, como Baskonia, como Olympiacos, también van detrás de él. No va a ser un fichaje fácil, pero es verdad que Valencia Basket está ahí buscando ese perfil de 3-4 para cerrar la plantilla después de anunciar un poco por sorpresa a Harmony Brooks, que creo que va a ser, no sé si la revelación de este año de Valencia Basket, pero que es un jugador que no ha tenido tanto foco como otros anotadores en Euroliga, pero que ha dado un rendimiento espectacular con más de 13 puntos y con un 40% en triples, metiendo 3 por partido. Esos son números que pocos jugadores en la Euroliga tienen y que a este Harmony Brooks creo que va a darle mucho a Valencia Basket, sobre todo contando que va a tener al lado a TJ Shorts, que es un manejador uh-huh. espectacular, y también al otro lado a Cameron Taylor. Creo que ese tridente, ese trío de Shorts, Brooks y Taylor es no tienen nada de que envidiarle a otros como los de Panathinaikos, como los de Olympiacos. Entonces creo que Valencia Basket se ha reforzado bien en esa posición de dos que faltaba, un escolta anotador. Y luego el fichaje de Umar Baló, bueno, es un fichaje de estrategia. Al final es un jugador muy joven del año 2002, que va a cumplir ahora 24 años y que es un jugador que es cupo, que ahora mismo el mercado está bastante complicado y que el Valencia Basket lo firma y lo va a hacer la primera temporada Galatasaray, en un equipo turco que va a jugar competición europea también. Creo que le va a venir muy bien a Baló esa doble competición, esa exigencia física, porque al final es un jugador que ha estado en Italia, que es una liga quizá un poco menor a la turca, y que va a tener esa doble competición. Un jugador que ha sido el segundo máximo reboteador de la liga italiana y el mejor reboteador ofensivo. Son números muy buenos, pero es verdad que a Baló le falta todavía por hacerse, y creo que es un buen movimiento porque tanto Sima como Sacco terminan contrato la próxima temporada. Entonces Valencia Basket tendrá que decidir qué hacer con Sima, con Sacco, y también si decide regresar a Baló o dejarlo cedido por segunda temporada, cosa que sería muy raro. Creo que es un fichaje de futuro, acierta ahí Luis Alvarejo, y un jugador cupo que ahora mismo están muy cotizados en el mercado.
0: Te pregunté per la teva opinió en quant a la valoració del mercat, sobretot en el nom de Brooks, que és l'últim. Jo crec que també, clar, quan el titular és, o podria ser el titular, li has furtat un jugador al Real Madrid, pues, després de tot el que ha passat en aquest estiu, no? És com que encara li dona un poc més de valor, no?, a este fitxatge. Però una valoració general de lo que és el mercat de València Bàsquet, i sobretot este nom, que com has dit abans, sembla que és un poquet el que de tapat pot ser el més ilusionante.
1: Sí, yo creo que lo de Brooks es un golpe encima de la mesa, porque parecía que Valencia Basket no iba a traer más jugadores exteriores, que se iba a cerrar con Muri y con Corba.
0: Es como que encara li dona un poco más de valor, ¿no?, a este fichaje, pero una valoración general de lo que es el mercado de Valencia Basket, y sobre todo este nom, que como has dicho antes, sembla que es un poquito el que de tapat puede ser el más ilusionante.
1: Sí, yo creo que lo de Brooks es un golpe encima de la mesa,

0: 11 i 23, comencem temps de tertúlia, de debat, d'anàlisi. Ja està per així, ja heu escoltat la seua característica veu, Ivan Herraiz, Cadena Cope, què tal?
1: Hola, Salva, de nuevo, muy buenas.
0: I també està Paula Lerín, Agència F, què tal? Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: I avui s'afegeix també a la taula. Jo crec que no hem coincidit en tertúlia en estos últims 90 minuts del Punt a Punt. Santi Marín, entrenador, com estàs?
3: Molt bona nit, Salva. No hem coincidit. Jo crec que coincidirem en una retransmissió d'un partit de l'Atleti Llevant i no havíem tornat a...
0: No havíem tornat a coincidir, però mira, coses de la vida. Ens tornen a portar a la mateixa taula i a debatre i a opinar sobre els assumptes d'actualitat, sobretot del València. Anem a parlar, bro, del partit d'ahir del València. Però ja estem a... 9 d'agost, d'ací no res a 10 d'agost, està anant molt ràpid l'estiu. No sé si vos sembla el mateix. Paula Lerín està que per a ella no passen els dies.
2: És que a
0: veus?
2: Mi...
0: Veus?
1: Que ha tenido demasiadas vacaciones, Paula.
2: No.
0: Massa vacances, eh?
2: No és de veres, perquè no he tingut.
0: Ah, bueno.
2: O sigui, solament una setmaneta en juny i ja està. Però és que és de veres que, a més de que nosaltres com a agència de fes de veres que no treballem tantíssim el mercat com uh-huh. vosaltres, a mi és una temporada que se'm fa llarga i a més en un equip, o sea, cobrint un equip com el València, no? Que és tots els estius i tots els hiverns lo mateix, un munt de noms que després arriben quatre, res il·lusionant, sempre contant lo mateix, el mateix ambient de sempre. Aleshores, a mi pues, em cansa, no m'agrada. I és de veres que els altres dos estius vaig estar molt ocupada i este estat a València fent el València i jo estava acostumada que si anant amb la selecció i tal, i això és altra cosa.
1: Que caviar.
2: I és després que... vens així i és com, bueno...
3: Que jo crec que l'estiu està fent sellar des de que acaba el Mundial.
0: Clar.
3: Una volta acabat el Mundial ja hem tornat a la realitat que ens trobem
0: sí,
3: dia
0: a la dura
3: dia,
0: realitat, no?
3: Dia a dia, sí, ha sigut un colpe i volem dir, tornes i clar, es fa molt dur el seguir el dia a dia dels equips valencians, sobretot el del València.
2: Es que
1: lo que ha dicho Paula no es baladí, ayer estuve analizando su caché, después de hacer Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos,
0: sí, pues lo que valdría, ¿no?
1: Esto son migajas, o sea,
0: ya.
1: Un verano sin esto.
0: No, es de veres que no n'hi ha esdeveniment esportiu important sense Paula Lerín.
2: Bueno, amore.
0: No, és de veres.
2: Bueno, no sé.
0: Sí o no?
2: Bueno, no sé.
0: Yo creo que ese canal de YouTube está desaprofitado.
1: Eso es verdad.
0: ¿No?
1: De hecho, yo hice una participación.
0: Un cameo.
1: Sí. Un staring, iba a decir.
2: Sí, es de veres que el tinc un poco abandonado, porque yo es que soy caixillo.
0: Ya, fluixes. Sí. Bueno, lo que no va a fluir molt és Ahir Mestalla. Ahir torna a jugar el València en ese trofeu taronja d'estadi de Mestalla, en l'últim, a priori, trofeu taronja d'estadi de Mestalla. I vos pregunte quina és la sensació, era la pregunta que farem ahir als oients, quina era la sensació que vos va transmetre, comença Santi, el València ahir davant del Newcastle.
3: A nivell d'equip, de futbol, de sistema xoc, tàctic, plantejament de Corberán, la veritat que sigui una sensació pobra. Pobra també perquè va molt condicionada per el mercat. És a dir, durant els partits de pretemporada del València sí que hem vist que està jugant d'aixer 4-4-2-3-1, 4-4-1-1... Ahir, de repente es trobem a pixa línia de 5, també és quan et fiques a analitzar i dius, no tens lateral dret. Jo en una tertúlia sí anticipé que no seria estrany es començar a veure o bé a Rioja o bé a Jesús Vázquez de lateral dret i ahir es trobaren ja a Jesús Vázquez en eixe lloc. Després, també sabent que et fan falta jugadors de banda, extrems, tens uno que és Rioja, però el tens lesionat. L'altre que sols utilitzar és Sato, però no és un jugador de banda, és un jugador que partís de fora, però ve a caure per dins com un mitja punta més o un segon davanter amb arribada a la frontal de l'àrea. Aleshores, ahir tampoc no planteges jugadors de banda. Jugues ixe 5-3-2, on per primera volta hem vist Ugrinic, Pepe Lu, Guido i Javi Guerra, quatre mig centres distribuïts amb una forma un poc estranya que jo crec que Corberán no creu en això, però sí que va condicionat per les ferramentes que té. Després, ixa línia de tres centrals, que sí que és de veres que a l'hora de treure la pilota és el que veiem pràcticament sempre del València. Quan Pepe Lu venia a caure entre centrals i volien fer una eixida de tres molt més clara per a poder anar siguin més a més verticals, però sí que veig que a l'equip li falten molts automatismes i sobretot pense que hem pegat un passet de cap arrere respecte a altres anys, i ja sabem com han anat els altres anys, sobretot els començaments no han anat bé, hem estat condicionats, al final s'ha intentat arreglar sempre en el mercat d'hivern, però pense que no sempre te va eixir i les possibilitats te va solucionar el mercat d'hivern la mala gestió de l'estiu, sobretot perquè ja estem mirant tot. El lateral dret no ve de fa dues setmanes o de quan es comença la pretemporada el 1 de juliol. Lateral ve des que tu saps que no vas a renovar a Thierry, des que saps que Fulquier el tens com el tens, ja tenies que haver treballat el mercat i no condicionar-ho tot a un suposat acord que després ja veus quan deixi, com és el de Menier. Ara tens que anar per Arnau, però clar, normal que si Menier ja ha fet la seva jugada, Arnau a lo millor vol esperar equips de que tinguin més cartell a nivell de vol jugar a Europa o altres competicions que siguin més atractives que la que es poden trobar a València. Per tant, les sensacions d'aquí de València per a mi van ser dolentes.
0: Mm-hmm. Iván,
1: per a mi també. No esperaba otra cosa, es decir, yo hablaba antes del partido con una persona del entorno del Valencia con la que hablé exactamente hace un año y me acuerdo analizar con esa persona si el equipo a estas alturas era mejor o peor que la temporada anterior. Yo recuerdo que mi diagnóstico en el mes de agosto de 2025 fue que el Valencia podía tener mejor plantilla, pero que tenía peor 11 de la temporada anterior. Y el diagnóstico de este año para mí es que el Valencia no tiene plantilla. Es decir, no, ni mejor ni peor, no tiene plantilla, porque una plantilla a la que a falta de 13 días para empezar la liga le falta un segundo portero, dos laterales derechos, uno o dos centrales bajo mi punto de vista, un media punta, uno o dos extremos y un delantero, es no tener plantilla a falta de 13 días. Y esa es la realidad del Valencia. Lo que pasa es que todas esas piezas tampoco van a llegar. Llegarán las que se puedan, empezando por un lateral derecho que es una posición ahora mismo fundamental, porque ya no es una cuestión... Fíjate que antes estaba hablando con Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE en Barcelona, y decía, guau, es que la planificación, vaya gestión del Valencia. Digo, Víctor, sí, todo lo que tengas en la cabeza de mala gestión del Valencia, este año se superan, porque es que no hay laterales derechos de la primera plantilla. Fulquier, sí, me podrás decir Fulquier, pero Fulquier tiene la rodilla que vamos a ver este año,
0: pero
1: la,
0: es que no está.
1: La cantidad de partidos.
0: Es que no está.
1: Pero al margen de no poder estar para la jornada 1,
0: ni la 2.
1: Yo no contaría a Fulquier.
0: ¿No?
1: Para esta temporada, porque de verdad que lo que nos cuentan es que esa rodilla está muy, muy desgastada. Yo no sé si va a ser capaz de encadenar varios partidos durante el año. Aparte de que Fulquier llegó un momento de la temporada pasada que después de forzar y ver que Mestalla le pitaba, dijo, oigan, una cosa, hasta aquí. Yo me opero y hasta aquí, porque llevo jugando lesionado por culpa de las lesiones de Thierry mucho tiempo, y aquí lo único que hacen es criticarme, así que la mentalidad de Fulquier también este año puede ir por ahí. Pero ya te digo, para mí el gran problema de ayer, al margen de ser un partido amistoso, que lo que hace ayer Corberán es obligado de meter cinco atrás y Jesús de carril, como lo llama él, para mí el problema es que no hay plantilla a 13 días de que empiece la liga.
2: Jo vaig eixir preocupada, i és de veres que jo no sóc una persona super tremendista ni negativa, i sé que és un partit de pretemporada i que lo de veritat començarà, però
0: és la teua ficada en estrena i el teu cartell de presentació en la teua afició.
2: Vull dir, sí,
0: no és
2: i
0: un
2: a
0: partit
2: més...
0: de pretemporada davant del Derby County en... no.
2: I a més és de veres que totalment condicionat per esa falta de lateral dret, però m'agrada que estigui Santi així perquè ell és el que sap, no?, de tot el que estem. Perquè jo, per exemple, jo no sé com juga el València de Carlos Corberán. O sigui, la temporada passada jo no... O sigui, crec que el València no té una identitat clara. Però és que jo, el que vaig veure ahir, és de veres que està condicionada. Però tens a Dan Juma, que has comptat en ell en els últims partits, que ha marcat, no és Dan Juma de titular. Luego, també entra Raba, que Raba és com que no compta, però clar, has de tindre-lo perquè no tens altra cosa. Jo veig moltes coses fetes un poc per provar de Carlos Corberán, i crec que en el partit que era, que queden dues setmanes per al començament de la Lliga, el València...
0: Que hauria de ser una.
2: Sí, el València hauríem d'haver vist un València més reconocible, amb més automatismes, amb altres coses que és de veres que està condicionat per l'autoexpulsió de Gallà, però jo no vaig veure un equip reconocible al camp i crec que va patir a l'inici de temporada com a mínim. No veig un València treballat, no veig els jugadors enxufats. A mi em va deixar molt, molt freda. És un València de mínims, li falten moltíssimes coses, però és el que jo veig que no... És que no sé, i després ja entrarem en l'ambient, però clar, ja ixes amb una afició que no vol el teu entrenador, que no hi havia... passant ni el minut 1 de partit i la grada d'animació, els que hi havia, perquè no hi havia molta gent, estaven cantant jugadors mercenaris. Crec que ja és una relació superviciada que no pinta molt bé, però és que a mi el que me preocupa és el xoc.
3: Anem a veure, jo sóc partidari i pense que els partits de pretemporada solen servixen per a l'entrenador, per a distraure el públic, perquè la veritat és distraure el públic, i per a que nosaltres parlem d'algo en este període de vacances. Ho dic així perquè l'entrenador és el que sap en quina càrrega d'entrenaments han arribat al partit, què és el que de veres volia provar. Aleshores, jo el que pense és el que estem dient, que ahir està totalment condicionat. De l'únic que varen poder veure, perquè una volta, com ha dit Paula, una volta expulsen a Gallà, el partit queda condicionat, que també podem parlar
0: després
3: de Gallà, de l'evolució que ha sigut, perquè jo crec que ja juga més per nom que per jugador, però... sí que van veure un València que intenta pressionar alt, recuperar, com se veia l'any passat en alguns primers minuts de partit, sobretot en els primers 15-20 minuts de partit, però que ja no volen veure molt més. Sí que intenta jugar un xoc més... No ja volen veure el partit d'ahir, però sí el poc que hem vist esta pretemporada, que ens han deixat veure, que és lo de totes les pretemporades. Vol eixir amb la pilota jugada, vol eixir combinant... enguany, per fi, dins de les carències que tenia la plantilla, s'ha solucionat el problema que han tingut els altres mercats, que era el del mig centre. És el primer que van solucionar, i menys mal que van solucionar l'aspecte en Guido, perquè ja és una peça fonamental de lo que del xoc del València, però tampoc tens jugadors per a replegar-te així ràpid al contraatac.
2: És que si Ugrinich no fa el gol que fa, el València tampoc va fer.
1: Però per això jo ayer exculpo totalmente a Carlos Corberán y a los jugadores. De verdad, pienso que no hay plantilla.
0: Pero entrena él y Chuenéis.
1: Pero se puede exculpar. ¿Qué herramientas tiene Corberán? Totalmente. Que no tiene lateral derecho al día 10 de agosto.
0: Sí, ahora entrenme en lateral derecho.
1: Lo de ayer de la plantilla es un milagro. Si es que al final tenéis que daros cuenta.
0: Pero exculpar totalmente.
3: Yo sí que voy a decir que Corberán
0: yo lo que vos
3: no
0: dir,
3: te, no te lateral derecho porque se empeña en el su momento en volver a venir. Però si no recorde mal, sí que hi havia un acord entre el València per Andrés García, però ell no volia Andrés García.
1: Bueno, però aquí jo...
3: Però és ahí on té que ser el club el que dir, molt bé, tu vols venir, tindràs a venir quan diga que sí, però mentrestant jo et duc a aquest jugador, perquè ja... qui diu... Bueno, va ser difícil, però que al mes de començar la Lliga Corberán ja no estiga en el València.
1: Sí, pero fíjate que precisamente por la presencia de Corberán este año creo que se ha aumentado el listón de exigencia, porque habría habido otros años en los que no habría venido Menier, el Valencia se habría puesto nervioso y habrían traído al Dani Gómez de turno como lateral derecho. Esto lo hemos visto en el Valencia todos los últimos años con Corona.
0: Guido no estaría.
1: Y yo, que Salva se acordará más que nadie, fui muy crítico con Corberán la temporada pasada, creo que este año... Hay un problema de herramientas y me gusta que Corberán tenga esa exigencia de yo quiero un lateral titular. Hay muchos nombres que suenan, que fet, pueden venir,
0: la
1: jugadores
0: idea és
1: libres.
0: Que ell ara està en fins a que no n'hi hagi una opció fetent titular, jo no porto qualsevol cosa.
1: Claro, eso lo que implica también al club es...
0: Es que igual te plantes en el 31 d'agost.
1: No, y gastarse dinero en una posición que no se iba a gastar. Es que en realidad yo creo que eso es lo que le ha puesto al Valencia en fuera de juego total.
0: Sí.
1: Desde que Menier se cayó, ahora han visto que tienen que gastarse pasta en el lateral derecho y que, por tanto, ahí tienen que reformular el dinero. Pero lo que te decía de esculpar totalmente es... Llega un punto en el que también los jugadores buenos que haya en la plantilla... tienen que tener acompañantes también, o sea, al final esto no va de que cada uno como es bueno tiene que solucionar el partido él solo y entonces si no lo pitamos, como es el caso de Guido ayer o cuando Javi Guerra no hace la cabalgada que mete un gol y da dos asistencias, es decir, también tienen que estar acompañados los jugadores y yo ayer Corberán, que si hubiera sido la temporada pasada habría dicho otro bandazo de Corberán, defensa de 5, Jesús de Carril. Pero si es que no tiene otra cosa. Es que no tiene otra cosa. Por eso a mí me preocupa que no hay plantilla a estas fechas.
3: Al final es aplicar la lógica y al final que acabaré en Beguent al València jugant a lo que ha jugat les últimes voltes, que era evitar no encaixar i esperar a la segona part a que el partit es torne boig per a que amb l'impuls de Sadik o d'Anjuma o alguna acció
0: o el Ramachani de turno
3: o alguna acció individual decanten el teu partit cap al teu costat mentre no encaixes. El problema el té quan una volta encaixes el gol, que ja t'obliga a fer més coses, que és el que tu no tens del tot preparat.
0: Sobre el lateral dret, estem parlant molt, clar, què us va semblar Jesús Vázquez, però és que després passa Sato al lateral dret, acaba el partit Otorbi, i esta pretemporada hem vist a Monferrer, a Guanyala, a Gamón, a Sato, a Jesús Vázquez, i me falta un.
1: Mayol.
3: I jo perquè no
0: Mayol,
3: tinc
0: nada. Sí, correcte. Mayol, però Mayol...
1: En el de Puerta Cerrada, el primero...
0: En el de Petro Luanda.
1: Ese no lo sé, pero entrenar como lateral alguna vez ha entrenado. Sí, lo que no sé si llegó a jugar contra el Petro Luanda. En los partidos, desde luego, televisados
0: pero
1: no.
0: Fer una mitja, 5-6 laterals que no són laterals, que han ocupat aquesta posició. Clar, fins a quin punt estiraries el xicle en el que estem dient de que Corberán diu que fins a que no n'hi hagi un que li agrade com a titular o que arribi una oportunitat de mercat, perquè què vos sembla Arnau Martínez? No sé si és que clar, està parlant-se de que n'hi ha que pagar 6 quilos, un salari prou alt per a un lateral dret, perquè ell està convençut de que si no s'arriba a aquestes pretensions pues no vindrà a València, però què vos sembla tota aquesta pel·lícula que n'hi ha al voltant del lateral dret? És que a mi me sembla una botxeria que el València a 9 d'agost no tinga un lateral.
3: Sí, heu comentat abans, és la falta de planificació, perquè tu des del moment que saps que no vas a renovar a Thierry i que Fulquier, com estava dient Ivan,
0: està
3: en les condicions que està, tu ja tens que treure la maquinària i tindre 3-4 laterals drets on deixats, mirats, a baix cost o al cost que tingues pressupostat o que acaben contracte, perquè també han hagut uns quants que han acabat contracte, i intentar dur-lo quant abans, perquè és una carència que tens. Et vas a plantar, menys mal que ens han retrasat el primer partit de Lliga, però clar, això et dona marxa d'una setmana més, però al final és patalla davant, al final t'arribarà una altra volta la pilota a tu i la tindràs davant i vas a tenir que solucionar la papereta com siga. Com l'estàs solucionant? Al final, aplicant la lògica, Jesús Vázquez a cama canviada. Però si ja vas a jugar a ir per les circumstàncies que són, però si tu vas a jugar en una línia de 4, Gallà en l'esquerra, Jesús Vázquez en la dreta, i davant del lateral dret teu vas a tenir a Rioja, que també és esquerra, això em va recordar a la selecció espanyola de Moamí Luis Enrique, que jugava en dos centrals surdos, que sí, no és lo normal, sí. Lo normal és a voltes...
0: En la Porti i Pau Torresa, no?
3: Lo normal és vore a dos centrals drets.
1: Lo peor és que de esos cuatro que has dicho, el futbolista en mejor forma ahora mismo, que Jesús Vázquez, sería el único que jugaría fuera de posición. De esa línea de cuatro que has dicho. O sea, porque para mí Jesús debería ser titular, pero en el lateral izquierdo.
0: Ahora entre mai, ¿eh? Ahora entre
2: pues mai, es que ya la temporada pasada va a jugar Unai Núñez.
0: Rioja algún partido,
2: sí,
0: ¿no? También.
2: Y Rioja también. Y Unai es central.
3: Y fa dos temporadas va a embora a Mosquera a jugar de lateral dret. Recordense también.
2: Es que es un problema que ya es de molts anys. O sea, que es que es pues una negligencia que. El que està passant i el que s'està formant, perquè també, i és el que passa sempre, que el València, tot el món ja sap com està el València, qui està al València, i els jugadors i els clubs i els agents apreten perquè saben de la necessitat que té el club, i Arnau és el que està fent, i Arnau també pues, està esperant, perquè clar, si pot jugar en un equip que juga a Europa, pues, millor que en un València, que se es parla o va dir Ron que en el nom es talla que per a jugar a Europa, però és que aquest equip és impossible que jugui a Europa. És una utopia.
0: Estem en la tercera window encara, no tinc expressa. Què vos sembla Arnau Martínez?
3: A veure,
0: és com per a tirar la casa per la finestra?
3: Per a mi no. Per a mi és un lateral dret més, independentment de que vinga un equip que acaba baixant de tercera divisió, o sigui, és un també n'hi ha que veure el tipus de jugador que és dins de lo que vol l'entrenador. Per al Girona de Mitchell era un lateral que sí, ofensiu, que s'incorporava, més ofensiu que defensiu, el veig jo, que això a lo millor també és una qüestió a tindre en compte. Però pense que per a mi pagar la quantitat que s'està... sobretot el sou que vol cobrar el jugador, a mi sí que me pareix un jugador car. Però, clar, estàs abocat a, tant per a vendre, si ho has de vendre, com és el cas d'Almeida, com per a comprar, estàs abocat a tindre que acceptar les condicions que et fiquen, perquè vas necessitat, i quan vas al mercat necessitat, tens que acceptar el que t'oferisquen.
1: Sé que pueden llegar a ser complementarios, però Arnau Martínez seguro por delante de perfiles como Miquel Brencis, Zibagüe o cualquier otro lateral que sea un invento, porque Arnau ya conoce la liga además, y eso era una de las cosas que me gustaban de Baraja, todo y que luego el perfil Dani Gómez no era el que más me atraía, pero
0: y
1: lo de
0: Federico tampoco,
1: efectivamente, pero lo de venir con experiencia en la liga me parece un buen punto, sobre todo cuando llegas a 14, 15 de agosto, ojalá y llegue en esa fecha y no más tarde. Entonces, para mí por ahí sí que es una apuesta segura Arnau Martínez.
0: Lo que va a ser el l'hivern passat, el Guido, Unai Núñez, en contra de Dieng, de Haas, ¿no?
3: Renzo, que acabarem, jo pensava que Renzo no anava a debutar en el València i acaba debutant, i no ho feu mal per a les circumstàncies
2: no
3: que tinguis.
2: Ja varen dir fa unes setmanes.
0: Per què te rius?
2: Perquè varen dir fa unes setmanes de que a veure si el València va acabar cridant Renzo i Dieng.
1: Luego os quejáis de que baja el listón de exigencia el València. Renzo, que hizo su papel porque se lesionó Thierry en Mallorca, però ja,
2: no, però per això, perquè no n'hi ha, o sigui, perquè no n'hi ha, per això és el que...
1: Dentro de eso, a mi Arnau Martínez me parecería un muy buen fichaje, pero sobre todo por lo que te digo, o sea, si tú me comparas a Arnau Martínez con Dani Alves del Barça, pues no, pero es que el Valencia tiene lo que puede tener y tirar la casa por la ventana, tampoco, o sea, tirar la casa por la ventana la tiró el Valencia con Guido.
0: Sí, pero
1: llegados a este punto tienes que elegir gastarte algo de dinero. Porque...
0: Ya, pero traspasmes el salario, voy a decir que el Valencia tampoco está...
1: Lo que se hace en el mundo del fútbol, ya, menos el Valencia, no. Lo que se hace en el mundo del fútbol, vale. Pagar el traspaso y el salario del futbolista.
0: Parando el Valencia.
1: Porque lo que quiero ver es que si pagas por Arnau Martínez, traspaso y salario, lo que quiero ver es que las otras cinco posiciones no se han cedido a los cinco.
3: Claro. No tengo la data, pero el Sevilla ha fichado de lateral dret a Iglesias, del Getafe.
0: Sí.
3: Creo que arriba lliure.
0: Sí.
3: I el València no podia haver treballat això, per exemple.
1: Total.
3: I és un jugador que te serveix tant per a lateral dret com per a central.
1: A mi hi ha una cosa que m'indica que el puesto de lateral derecho en el mercado està complicat. Y siempre intento mirar las direcciones deportivas que trabajan bien. Osasuna sigue buscando lateral derecho. Y si Osasuna no lo ha encontrado, que me parece Braulio Vázquez un director deportivo que suele anticiparse a estas cosas y que firma jugadores libres o jugadores que funcionan muy bien en la liga, es que el mercado de laterales derechos está complicado, sobre todo para las penurias de fútbol español.
0: No sé si se hablaba de Lizancos, pero se ha lesionado y por lo tanto no será posible.
2: A Marnau pagues una fiabilidad que a los altres noms que están sonando ara no la tens, que coneix la lliga i que pot adaptar-se bé, però no més, o sea, no és un super lateral, un super jugador, però és que tampoc el València pot optar a fitxar un super jugador, però és de veres que per a una posició tan concreta en la que no tens cap altre jugador, has de fer un esforç i intentar buscar dins de les teues possibilitats el millor, i és un perfil que me sembla que és correcte.
0: Pues ni a gent fent la broma, però Carvajal, home, demanarà uns diners,
3: home,
0: no?
3: Que... Suposa que la fitxa de Carvajal el València no la pot assumir, però si tu fiques,
0: pagar les botes, però...
3: Si tu sumes lo que vas a pagar a mi el per Arnau, lo que vol cobrar el jugador...
1: Si no puedes assumir o no has podido assumir en los últimos cuatro mercados la fitxa de Héctor Ford, que lo has querido, pues imagínate la de Carvajal.
0: No, jo veig impossible. No,
3: que una volta, per lo que t'has escoltat abans, parlant de Ronny Bargi, per a Xavi Espart ho veig complicat, perquè sí que sé que Flick compta en ell, però Héctor Ford a lo millor sí que és per a demanar un cedit.
1: Jo pregunté ayer i...
0: A mi m'han dit que no.
1: No.
0: O sea, jo vaig preguntar també perquè tots pensem... O sea, a veure, Héctor Ford, ¿per què no és una opció per a València? Pues no és.
1: Llevo cuatro mercados preguntando, aparte de que Héctor Ford tiene teléfono también y ve cómo está el Valencia, es que los salarios del Barça son difíciles, ¿eh? Si el Barça no asume pagar...
0: Claro, como en el Elche. Que ahí el Barça, si fica una part, pues pot jugar en el Elche, però és que, no sé, jo també pense que és una bona opció, i a més sub-23, però, bueno, pues, no sé, no és.
1: Però, per exemple, si te pones en la figura de Corberán, jo he sido muy de Héctor Ford y lo he visto crecer en categorías inferiores, però és verdad que no ha sido... no ha tenido continuidad en primera división, sí, tampoco, como para lanzar,
0: sí, la pasa, se lesiona
1: a primera, a ser titular en el Valencia. Podría ser ese perfil de lateral que dice, sí, Salva, sub 23, pero entonces el Barça no te lo va a ceder para que sea suplente.
3: Sí, pero el problema de Corberán también es que no vol Chenchove.
0: Sí, sí, no, no aposta per.
3: Més,
0: sí, sí.
3: Perquè si no, pensé que a Rubu Iranzo l'haurem vist molt més.
0: Sí, es, y no lo han visto.
1: Yo iba a decir el 15 de agosto, pero ya ayer al que pitaron fue a Corberán. Que sí, el año pasado fue al que más aplaudieron y ayer al que pitaron es a Corberán. Yo entiendo de Corberán que era realidades inmediatas ya para ahora.
0: Sí, sí, es
1: para
0: que no
1: ganar
0: se la
1: en la jornada 1, no, no en la 15.
3: Igual que en Mercado d'Hivern. En el Mercado d'Hivern tú necesitas fichar jugadores, sí, de rendimiento inmediato.
0: Ya no está, no, para bromes,
3: no, no de ni, proves, ni...
0: Yo eso entenc también de Corberán, que así el que está ficando la cara soy yo, no vaig a ficar chiquets que después no funciona, que igual sí que funcionen, pero a priori siempre penses que el que té més experiencia funciona mejor.
1: Y aún así, ayer... Por primera, sí, vez, sí, yo no lo había visto nunca, Torbi, Vicente Abril, sí, sí, Iker Córdoba y Rubén Iranzo fueron presentados en el,
2: sí,
1: en,
2: pero
1: en la presentación.
2: Vos vareu fixar que Enrique Pacheco, el speaker del Valencia, va a dir en dos o tres ocasions la plantilla del Valencia a día de hoy. La plantilla del Valencia a día de hoy. ¿Yo va a repetir?
1: Claro. Es que incluso los canteranos que presenta Vicente Abril, cuando, claro, venga el segundo portero saldrá, claro, Iker Córdoba contra,
2: claro,
1: Salva.
2: Pero, eso, pero a mí va a ser gracioso que va a hacer la puntualización en, sí, varias, claro, ocasiones.
0: Y, pero claro, a día de hoy, pero Alberto Marino es porque se dona perfecto que no va a estar.
2: Ni Canós. Y Canós tampoco.
3: Y Almeida.
0: Y bueno, pero Almeida, no, pero estén parlant de la presentación, la foto. Sí. Almeida, lo que no va a tener es cap minuto. Ahora parlarem de Almeida, pero...
2: Va a calfar.
0: En parla de lateral dret, anem al lateral esquerre. Ahir n'hi hagué debat calent en tema Gallà, no tan sols per la entrada, que jo... Tots, bueno, jo crec que és indefendible, vull dir, no té cap sentit el que va fer en el Anga, però l'entrada, l'actuació, ja d'on ve José Luis Gallà, el seu contracte, el rendiment de Jesús Vázquez, què fem en Gallà? Santi, tu has dit abans que xua per nom.
3: Sí, jo pense que estem en una temporada que Gallà, sols hi ha que veure com acaba la temporada passada Jesús Vázquez, que acaba a un bon nivell. Enguany ha seguit amb eixa dinàmica. Jo crec que en aquest moment està per davant de Gallà. El que passa és que el València, com m'he dit abans, està en les circumstàncies que està, però jo penso que avui en dia el titular deu ser Jesús Vázquez. I no per això és anar en contra de Gallà. Al revés, jo sempre he pensat que Gallà el que necessita és algú que li apretara, que li fera, que tinguera eixa competència per el lloc, i sempre està molt còmode en el València. Ara que té competència, és el moment de veure si pega i se passa cap endavant, si a lo millor l'entrada d'ahir és fruit de la pressió que té o de nervis, o veu que li estan guanyant la posició i vol fer-ho bé. Són coses que anirem veient en els últims dies, però també recordem que la temporada passada ja es comença la Lliga amb una expulsió en la jornada. No s'ha
0: sortit? Sí, sí, el dia de Raba. Ese és el dia de Raba.
3: Sí, el dia de Raba. El pobre queda assenyalat aquest dia. I...
0: No, ja no xa més.
3: No, per això, per això. I a partir d'ahí és vore, perquè Jesús Vázquez és un jugador que ha estat en el mercat. El Celta l'ha volgut.
0: Sí, sí, sí.
3: El Celta l'ha volgut i no sols això, que el Celta la vol, encara que parlem després, vol a...
0: Almeida.
3: I està jugant en el Celta Hugo González.
1: Sí, sí, bueno,
3: Hugo González,
1: marcat
3: en minuts i siguent cada volta més important.
1: Que no marquen més talla.
0: En la primera jornada. A nit va fer oficial el Celta que Hugo González passa al primer equip. És a dir, és que...
3: Per tant, tornem a lo que estàvem parlant fa un minut. La gent jove, per a Corberán.
2: És que és de veres que... I estava pensant-lo abans, que no va a triar un jugador jove per a ser titular, però és que també podia donar-li més oportunitats a jugadors joves que té el València i no li la donava. O sigui...
3: En el València el passa que li es que ve, però tots recordem a Baraja, que davant de Castillejo i companyia, va decidir, si juguen estos, me'n vaig a segona divisió, anem a jugar en xavals que venien,
1: sí,
3: de segona,
1: sí,
3: ref.
1: Sí, però ahí yo creo que es un poco ventajista con Corberán, porque Javi Guerra y Mosquera solo hay uno.
0: Sí, sí, no, sí, no,
1: no, pero, no todos pero, los años.
3: Pero creo que también es que Fran Pérez en ese momento, sí, y que Diego López.
1: Sí, sí.
0: Alberto Marí.
3: Son jugadores que al final...
0: En Vigo.
3: En Vigo, que tenga que apostar per ells, perquè els altres que n'hi ha bien... No li donaven el...
0: Però parlant de Gallà, què fem en Gallà?
1: Jo crec que al final naturalmente el paso es para Jesús, que además está demostrando un buen nivel. El año pasado jugó muy bien. En el tramo final de la temporada de Corberán, es Corberán el que rompe una lanza por él y, uh-huh. y apuesta por su renovación, y pese a que no había jugado mucho, creo que lo hizo en Vallecas y en el Bernabéu, pese a que no había jugado mucho, Corberán le gusta y decide que siga, y el año pasado yo creo que demuestra el nivel y el potencial que presagiábamos de él en categorías inferiores, y ahora yo creo que está para ser titular. El tema está en, precisamente, solo por el hecho de plantear el debate en tertulia, ya entiendo el debate del entrenador de que ya no es hacer un cambio, es destronar a la leyenda lo que tiene que hacer Corberán, ¿no?
3: Pero yo creo que ahí Corberán sí tiene que saber gestionar y hablar en el jugador, sobre
2: es que
3: todo.
2: No sabe.
3: Claro, y si es el problema.
2: Es que no.
3: Y si es un otro problema que te Corberán. Pero
2: el problema
3: un jugador con Gallá, que tú sabes que se te suele lesionar, que a lo mejor la continuidad de Mos Partit seguir, tienes que saber portarla a tu terreno y Ferli Bori, que es importante, que va a ser importante en determinados partidos.
0: Pero eso es posible. Es posible en Gallá. Això, és que jo tinc el dubte de que Gallà accepte el fet de donar un pas, no dic arrere, sinó al costat. És a dir, com acceptar que Jesús està millor, que ja té una edat, que arriba un moment del seu contracte, que per rendiment igual hauria de passar a ser el que juga 4 partits en contra de 40. Tot això, jo penso que Gallà no
3: tindria que acceptar-ho. Tots els jugadors són egoistes, però al fi i al cap...
2: Però cap jugador pot estar per damunt de... del club, i aquesta és la realitat, i crec que a Gallà se li ha tractat molt bé, uh-huh. Se l'ha cuidat molt, crec que tot això...
1: Muy bien y muy mal también, los últimos dos años en Mestalla...
2: Vale, però el que anava a dir...
1: No soy el que enarbola la bandera de Gallà, però...
2: En quant als periodistes, crec que tots hem sigut super respectuosos. Jo, a mi me sap molt greu no tindre ja arguments per defensar el Gallà, perquè jo he sigut una defensora a ultranza de Gallà, però és de veres que no està. I no està, i és el que va passar ahir, la mostra. O sigui, no pots fer aquesta entrada criminal, que menys mal que Langa està bé,
0: sí, sí.
2: En un partit de pretemporada, però que després també és el que has recordat tu d'aquesta targeta també, que és algo que sí que últimament, en les últimes temporades, li està passant, que arriba, perquè arriba tard perquè no està bé. I jo crec que al final... el que hauria de jugar és Jesús Vázquez. Jo crec que és la primera volta que ho dic en tertúlia, perquè és de veres que jo he sigut molt defensora de Gallà i jo crec que ahir també, i és de veres que Mestalla li xiula moltíssim, però potser ahir era un dia també per a... Ja no, vale, no vols eixir a dir res en zona mixta. Fica una història en Instagram que no te costa res. Aunque sea un partit de pretemporada, però un, no sé, espere que Langa estiga sí. bé... és una temporada molt il·lusionant per a nosaltres, eres el primer capità del València, has de parlar, no pot ser que sempre isca Pepelu a parlar, que ahir isca Diacabí, que van estar una hora esperant-li,
0: sí, sí.
2: Una hora.
0: Estava jo en directe esperant-lo. una hora que
2: clar,
0: no parla ningú.
2: Clar, és el primer capità del València, o sigui, has de tindre més caràcter, més presència, no pots amagar-te d'aquesta manera, i és el que a mi també no m'està agradant.
0: Penseu que s'amaga allà?
3: No pense que s'amague, sí que pense que potser estiga allà fart un poc, veu que...
0: Cremat?
3: Sí, cremat. És que... Cremat seria la paraula.
2: Però és que igual que estic dient això, és que tampoc l'he cul. És que tampoc...
0: A veure...
2: És que estar en el València de Meriton tant de temps...
0: Ja, sí, però renovat i a 6 quilos. Vull dir que ja. També n'hi ha que voleu tot. Vull dir, no...
3: I és el capità.
0: Clar,
3: el que passa que això va en el sou. El braçalet de tal... Al final t'es que si tu donar la cara i defendre i no justificar, perquè al final no tens que justificar, però sí...
0: Per què penseu que va fer aquesta entrada? Perquè jo havia repetit l'acció i al principi vaig voler pensar que es varava. Vaig voler pensar que iba força, es vara, però no, és que va i fica el peu dalt.
3: Veient el partit sí que n'hi ha un parell d'accions abans que pareix que n'hi ha un xicotet pique entre els dos.
0: Però...
3: Jo no te fa l'entrada baix, després li alça la cama a l'altura del genoll.
0: És per temporada, no...
3: I clar, ho vam veure, era l'altura de la banqueta del Newcastle, immediatament disqueren tots, inclús Sánchez Martínez ja venia amb la
0: ratxa
3: en la mà, perquè era una acció clara, perquè també pots agarrar i dir... és un partit amistós, tal.
0: Agarro lo de la camiseta del Tires a Terra, ja està.
3: No, per l'àrbit, no l'expulses, no, no tal, no, treu-li la groga, però clar, però al final no, estàs condenat. Si no,
1: jo solo pensava que hay veces que los amistosos, ¿verdad? El equipo, en este caso, el que está con uno más, ¿no? Le dice al árbitro, deja que metan otro, sí, y así jugamos 11 contra 11, pero con la entrada que había metido era imposible, no, que saliera del Newcastle a decir, oye, que salga, claro, por
0: es
1: ahí.
0: Es que se la emporten en Gitera. Es que no, se la emporten en Gitera al mejor jugador del teu equipo. Y dirás, es que es impensable. No,
3: claro,
0: no.
3: Claro, y se la emporten en Gitera y antes, claro, porque al principio todos pensaban que tenía algo. Sí, sí, algo, creo, cuando ya quieren en asistencia y quieren. Va a haber cambio. Claro, incluso yo pensé que también el Matija ya, en el primer momento. S'assustava, volen
0: dir. Bueno, el primer moment s'alça i com diguent, jo no fer res, i després ja demana disculpes.
3: Però ell veia que al final l'entrada sí que era...
0: Jo vaig quedar-me molt tranquil, em va entrar el doctor López Mateu al terreny de xoc per a atendre a l'Anga. I he dit que ahí ja està clar. Sí. No? Sí. Ahí ja estava tot clar. Ivan, l'entrada de Gaia.
1: Bueno, a ver, l'entrada, tu has hecho una pregunta de por qué crees que la he hecho, yo creo que esa respuesta no te la puedo dar. Yo creo que evidentemente él es consciente también de que la entrada es desafortunada. Decía Conrado Valle que ha pedido disculpas,
0: sí, sí, sí, sí,
1: a nivel interno, ¿no? Al futbolista de Langa. Uh-huh. Fíjate que yo soy de los que piensa que cuando los jugadores salen a hablar, eso les humaniza. Y probablemente si Gaya hubiera hablado más veces en los últimos meses, no estaría tan en el foco quizás de Mestalla, porque al final lo que decíais antes, que puede sentir Gaya de hartazgo por todos estos años siendo el capitán de un Valencia de mérito, de un Valencia de mínimos, como tampoco él se ha dejado ver a nivel sentimiento de la situación en la que está, del cansancio que puede tener, sin llegar a verbalizarlo, lógicamente, porque no puede, ¿no? Pero simplemente trasladando...
0: Sí, sin sanar en contra del club. ¿No?
2: Pero es que después, la única vegada que va a hablar, que va a ser en Dazón, a mí creo que va a ser a Irene Pallardó, creo que le iba a hacer ella la entrevista,
0: sí, en el,
2: que a
0: mes
2: Irene, que es una de las nostres, ¿no? Sí, a mes sí, que, sí, con, sí, que es de así y sabe perfectamente la situación. Les seues paraules... eran con, no sé, no conectes en él.
1: Pero esto para mí no es nuevo, o sea, esa falta de liderazgo...
0: El día de Rocharena en Arturo Valls tampoco le ayuda, encara que no era...
1: Pero sin embargo, para mí tenía toda la razón. Lo que pasa es que el equipo fue como fue.
0: Pero no ayuda.
1: Pero, sí, pero no sé, es que es como Corberán el año pasado, ¿eh? Yo era el más crítico con Corberán, pero se convirtió en el muñeco de pim pam pum y todo lo que hacía, había que pegarle a Corberán, hiciera lo que hiciera. Y fíjate que yo... pedí su destitución en el mes de noviembre y cada semana hasta que acabó la temporada. Pero creo que se convirtió en eso también a nivel mediático. Gaya, yo creo que él, como capitán, tampoco es que haya tenido ese liderazgo que yo, por ejemplo, cuando se fue Paulista, yo creo que se generó ahí un hueco interno en el vestuario complicado de
0: subsanar. O parejo incluso.
1: Sí, pero pasa etapas ya posteriores, sí, sí, porque sí, era otro vestuario. Pero es verdad que bueno, no ha tenido tampoco ese carisma, ¿no? No está en la personalidad de Gaya. Y entonces, pues no.
3: De fe, yo creo que ahora tiene más carisma ni se aspecte de ser líder. Guido, que cree que la han hecho.
0: Bueno, el segundo capitán.
3: Sí. La han hecho como segundo capitán. Pero teme ese espíritu de ser líder, de. No ya. Cara a l'exterior, sinó dins del mateix camp de
2: mira, futbol. Ahir desconec si ho varen fer tots, perquè jo quan vaig eixir de Mestalla eren els dos que estaven, però estava Guido, que va eixir amb el cotxe una bona estona firmant, fent-se fotos, i també estava Almeida, i em va sorprendre que molta gent estava també demanant-li fotos a Almeida, estava firmant... sin trucos.
1: Bueno, ahí es que también paró Vicente Abril.
2: Sí, no, pero
0: sí, pero es que el taronja también es el momento de más chiquets, ¿no? O gent que habitualmente no pot estar.
3: Sí, yo venía comentando a Paula y Iván, el públic que va al taronja no es el públic que
0: de la
3: sol
0: jornada
3: anar
0: sí.
3: tot setmana.
0: Pero el públic del taronja ya xiula Corberán. Y a mí es lo que más me va...
1: Porque hay algunos que sí que... Había 41.000, ¿eh? Yo no recordaba un taroncha con ese afluencia.
0: Contáme, Mair, que desde 2019 no había tanta gente en un taroncha.
1: Y había una grada cerrada, ¿eh?
0: Sí,
1: no había llegado más.
3: Y a pesar de eso, en la televisión, donaba la sensación de que no había poca gente.
0: Sí.
3: En televisió...
0: Però en l'ambient, vols dir?
3: D'ambient. Sí. L'ambient era molt xelat. No?
1: Sí, a ver, és verdad que la curva... Jo crec que no estava ni al 10%.
2: No, n'hi havia molt poca gent, també. A nivell d'animació moltíssima calor. Era un poc... El partit tampoc acompanyava.
1: Me flipó la quantitat d'ingleses que hi havia. Molts. En la grada visitante.
2: I de premsa anglesa també va vindre molta.
1: Sí.
2: Bueno, molta.
1: Sky Sports te estuvo grabando, en zona mixta. De verdad te lo digo.
0: Pero espera algún tipo de reportaje allí.
1: No sé si estaba probando el balance de blancos o te estaba grabando de verdad, pero hubo un momento que estaba
0: mal. Es una persona que no se percapa, es de venimiento importante deportivo, pues es el momento de Sky Sports. Ahir també un dels assumptes que jo crec que preocupa és el del central, perquè i parlàvem això fa unes setmanes, és cal buscar un central. Diacabí a mi em va deixar una sensació de que no està tampoc. Hem parlat de Fulquier, jo no vull dir que siga el mateix cas, però se pot parèixer. De Hast i Tàrrega, els únics centrals que estan al 100%, i ahir encara en això, defensa de 3 en Pepelu. Té que buscar un central també.
3: Per supost. Els teus centrals a dia d'avui són Tàrrega i De Hast. Tens a Copete lesionat.
0: Torna en novembre i veurem com.
3: I Diacabí torna a dir el mateix. És el mateix un partit de pretemporada o entrenar o fer els partits de modificats que pugui fer en els entrenaments i tal, que un partit de competició, ja siga de Lliga o de Copa, on l'exigència va ser molt major. Que Diacabí estigui jugant al futbol, pense que és un miracle, de conforme li van veure aquella lesió. Per lo tant, pense que ojalà m'enganye, però al nivell més alt que hem vist de Diacabí no va tornar. Per lo tant, amb la plantilla que tu tens sols de dos centrals, a la mínima que tingues un sancionat, no te vaig a dir una lesió, que no vull que n'hi hagi en lesió.
0: Sí, una molestia muscular.
3: Una gastroenteritis, ja vas condicionat i vas tenir que... Quan l'any passat, Pepelu de central, recuperem per ahir. Pepelu avui en dia és el tercer central. Mm-hmm. De mi centre no sé en quina posició està de mi centre, però de central és el tercer central de la plantilla.
1: Jo sí que fitxaria uno. Teniendo en cuenta la situación de Copete, igual dos, pero es que no puedes. Por fichas tampoco. No puedes fichar dos centrales. Poniendo que el Valencia tuviera dinero para poder abordar esas operaciones, por fichas no puedes hacerlo, salvo que sea un sub-23, que entonces seguro que ya no es lo que quiere Corberán. Pero ahí sí que me... No tenía yo tanta preocupación en esa posición como la que tengo ahora después de haber visto la pretemporada. Porque yo veo a Diacabí muy lento.
0: Es que no está,
1: muy lento. Y... Vamos, tampoco tiene culpa Diacabí, que seguro que se recupera y se mata cada día por recuperarse, pero es que no. Y deja esta rega... Pues es que basta que haya una quinta amarilla, efectivamente, para que tengas que buscar una solución. Y el propio técnico, yo creo que no cree que esa sea la pareja de centrales que deba ser la titular. Entonces, sí, yo sí ficharía desde luego un central, seguro. Y si me dieras carta blanca para poder firmar y fichas libres, ficharía dos.
0: ¿Dos centrales?
1: Sí.
2: Yo también ficharía un, pero no es la posición que más me preocupa. O sea, yo estoy más... La meua pedrada es el extrem. És també, veig en atac, el València necessita molt més. Necessita molt més, a més, ahir va jugar de titular Sato, que és un futbolista en el que jo tinc molta il·lusió, però has de donar-li temps, ha de tindre confiança, ha de créixer així, és molt jove i no pots ficar-lo de titular de seguida, perquè és que necessita confiança i treballar i sumar minuts. I és que necessites jugadors d'atac. Jo no sé qual va ser el nivell de Danjuma aquesta temporada, per exemple, ni el que va contra per a Corberan. Raba, està el debat, no, de si Raba és recuperable, si no, és que no tens molt més enllà de Hugo Duro, de Sadik, de Luis Rijo, que està lesionat, d'alt. És que no tens molt més.
3: Raba, pense jo, que no és recuperable. De fet, ahir, quan isqué, no sé si ho heu vist en televisió, hi ha una imatge que, quan forma ell, s'està parlant en Pepelu sobre on tenia que situar-se...
0: I fa el que vol.
3: I li digue... Volen dir... És que m'ha dit això, però vaig a fer el que vull.
1: De Raba hi ha un detall l'any passat que se destacó poco. Todos los partidos del València, al descanso, calientan todos los jugadores del banquillo. Y Raba se quedaba siempre en el banquillo. Siempre, no salía a calentar. Y yo me acuerdo que hice la pregunta: ¿por qué Raba no sale a calentar? La respuesta fue: porque no quiere. Y digo, ¿y el entrenador no hace algo para subsanar esto?
0: Sí, que
1: no
0: chupa.
1: Y se quedó así toda la temporada. No salía a calentar al descanso con el resto de sus compañeros.
0: No, y la actitud no ha estado la mejor. Yo creo que moltes vegades. Es como que ni a momentos de conexión que ve, pero no...
3: Sí, yo creo que encara que no...
0: Y si eso pasa en los entrenamientos, tú que eres míster, Santi, tú eso veus en el día a día.
3: Yo creo que ahí ella no se ha dicho públicamente, pero sí que ha habido un desencontre Raba-Corberán-Raba. Produït, sí que m'ha arribat a mi que moltes voltes Corberán li deia: Raba, estàs bé, vas a jugar el dissabte, vas a jugar el dissabte i el dissabte no arribava. I això, si t'ho fan una vegada, val. Si t'ho fan dos, bé. Mm-hmm. Si quan t'ho fan una tercera, no me vingues en pel·lícules, que ja sé que no vas a jugar. Per tant, no. No ha hagut eixa sintonia. Sí que recordo un partit que el tragué a la desesperada, que va ser el de l'Alavés.
1: Sí, però això fue muy chocante.
3: Sí, sí.
1: Porque me acuerdo que Luco contó durante la semana...
0: Sí, que anava a jugar,
1: que,
0: ¿no?
1: Que Corberán le iba a dar bola a Dani Raba.
0: Sí, sí.
1: Dani Raba sale ese partido sin calentar. Por tanto, tampoco sí. La convicción de Corberán no era excesiva en Dani Raba, que jugó bien en el tramo final y que no volvió a participar. De hecho, ese día iba a salir Otorbi y canceló el cambio y llamó a Raba sin calentar y salió Raba. O sea, una de las cosas raras que pasó el año pasado de los bandazos de
2: no
1: Corberán.
2: Hay tantas.
1: Pero sí, es que al final, Paula ha mencionado dos nombres que en el fondo, en una situación normal, no cuentan para Corberán, que son Raba. Sí. Y Dan Juma, es que a Dan Juma también le gustaría que saliese. Lo que pasa es que, claro, ha evolucionado un poco el mercado. Se ha dado cuenta Corberán de que no puede sacar a toda la plantilla.
3: Y Dan Juma ha comenzado la temporada pasada igual que esta. Sí. Fue algún gol en pretemporada, sí. Incluso ha comenzado la Liga, pero va a ser arriba el mes de octubre.
0: Ahí para mí es de lo más destacable también, porque es el único que achita un poquete el partido, el que menecha un poquete el avisper, ¿no? Es que
3: es el jugador revulsivo que tens, sí, pero, a la banqueta. Que
2: ya, pero es que Dan Juma no hauria de ser el teu jugador revulsivo, no, claro. Porque no va a vindre per això, pero es un jugador que per a mi Rabayei, en quant a, jo crec, actitud, a mi em dona la sensació amb els dos que són dos jugadors que juguen quan volen. Si els apetís, juguen, i si no els apetís, ixen i ja està.
0: I se passegen, ja, no?
2: Sí, i per a mi els dos són igual, que és de veres que lo de Dan Juma ja lo sabien quan va vindre, sí, que era un poc pues una oportunitat de mercat, que el València, pues bueno, pero, y ya está, y es que es el seu carácter.
1: Sí, pero
2: y
1: eso que el San Benito ese que tiene, el año pasado precisamente, de puertas para adentro, destacaban que se portó peor Ramazzani que Dan Juma.
3: Sí, no,
1: Dan Juma respetó más su suplencia.
3: Sí, y Ramazzani, ahora que ho ha dit, sabem que no contaba, es sí. Que ni de revulsiu.
0: No, en Xener estava fora.
3: En Xener, el tragueren per a mostrar-lo i a veure si l'intentaven col·locar en algun lloc, i al fi i al cap acaba convertint-se en un jugador important quan té més perfil de jugador revulsiu.
0: Sí.
3: Ramazzani, perquè és un jugador d'un contra un, elèctric, que t'encara, te pot revolucionar un partit conforme vas, que Dan Juma, que sabem que Dan Juma, el que passa que Dan Juma, per a aquesta posició que venia com a davanter, no acaba de ser davanter, i com a extrem té el hàndicap de que...
0: Arrere no va.
3: Corre cap avant. A l'hora de defendre, no sol defendre. Per tant, un entrenador com Corberán, que prima també molt de l'aspecte defensiu, aquests tipus de jugadors no...
0: Ramazzani, i aquest home que se va deixar la finestra oberta i li furtaran en casa.
2: Està boig per la música últimament, no
0: sí,
2: para de comentar...
0: Bueno, és que, clar,
2: és que a València es viu molt bé.
0: És que ahí ha viscut València. Claro. Ella ha viscut València.
2: Ei, la exprimida.
0: I la experiència de viure a València, pues es...
1: Ya ha prescrito, pero... Corberán casi se deja a Ramazzani sin viajar a Noeta,
0: Per un assumpte nocturn.
1: No. Ah. No, porque no le gustó cómo salió el partido contra el Atlético de Madrid, el tramo que,
0: salió. A peu, se anaba a peu. No...
1: Fue una semana tensa, de puertas para adentro. Casi se lo deja fuera de la convocatoria de Noeta. Al final consiguieron encauzar el tema, pero...
0: Es que Ramazzani también
1: que el tramo final de Ramazzani fue complicado, es de puertas para adentro.
3: Los jugadores que firman la pasado el Valencia de Miskan Capadal, que
0: son especiales.
3: Que precisamente eren todos...
0: Sí, porque si sumes a salir que la fiesta ya...
3: Eren de cable pelat. Sí, vos sí. Jugadores, pero que ni había que saber bé gestionar-los, i sabien que aquest era el gran problema de Corberán, la gestió.
2: Un s'ha dit que també, que l'hem nombrat, però que també està tocat.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, que...
0: Ara vos pregunto per els davanters, però estem parlant de l'extrem, ahir parlàvem del nom de Bardagi, del jugador suec del Barça. Ivan Herraiz, a les 12 i 11 minuts, s'acaba de ficar la xaqueta fa no res.
1: Fa 20 minuts que m'ha ficat la xaqueta perquè estic gelat.
2: Me diu, no tens
0: bre, és que estic parlant de suecs i...
1: Fa més de 20, estic gelat així, però bueno.
3: I ha que dir que Paula dir l'aire, per favor, l'aire.
0: Sí, Ivan m'ha mirat encara de no. Per favor.
1: En ese moment tenia sentit l'aire, però ara no, ara ja fa fred.
0: Bueno, pues el llevem o no? Un poquet?
1: Una miqueta.
2: Bueno, puedo pujarlo.
0: No, pero no se puede pujar. Es on off.
1: Una miqueta que si no Rafa Villarejo esta semana me dirá a las zonas de les vacances malalt.
0: Feso per Ivan.
1: Una miqueta.
2: Es un fluido.
0: Pues pregunte per Rooney Bardagi, que la temporada passada va ser un poc la... sensación el Barça, ¿no? Arribaba en ese perfil de jugador de cualidad, del Copenhague, que tal. no acaba de quallar, Hansi Flick se la deixa fora i és una de les eixides més clares a bombo i platillo anunciades en Can Barça i que ahir contàvem que és una de les opcions per al extrem del València. La informació que tenim nosaltres és que és un nom del gust de Corberán, però n'hi ha altres informacions al respecte d'este nom, com per exemple dels companys Nacho Sánchez i Germán Muñoz, que és simplement un oferiment al València. Què vos sembla este perfil, este nom, este extrem?
3: Runi, la veritat que dins dels problemes que tingué la Min l'any passat en el Barça, sobretot de nivell de lesió, no acaba de jugar fins al període final. L'última lesió de la Min és quan es començàvem a veure-lo un poc més, potser també quan ja tenia un poc més la lliga decidida el Barça i a Hansi Flick menos interessava quedar bé en tots els jugadors que tenia en aquest moment. Aleshores, és un jugador que tampoc ha anat al Mundial, hi ha que dir-ho, que a pesar d'haver estat comptant en la fase classificatòria
0: i el cartell que té
3: inclús vingué al Ciutat de València a jugar contra Ucraïna en l'eliminatòria que tingué Suècia, no ha acabat d'anar al Mundial. Sí que és un jugador que te pot oferir algo diferent a lo que tens. Pense que si t'eixis a la situació de mercat tens que analitzar també si vas a trobar algo millor, i si no vas a trobar algo millor val la pena quedar-te, també tenint en compte les carències que tens en eixos jocs. Tens a Diego López, que no vas a comptar en ell aquesta temporada. Tens a Rioja, que a lo millor ficant-se en el cas Corberán lo vaig a tenir que utilitzar de lateral dret, per lo tant vaig a perdre un jugador en eixa posició. Sato, com bé ha dit Paula, és jove, però és que avui, a dia d'avui, és un jugador imprescindible en el València. I que n'hi ha que dir també, que no em parla d'ell, però és que ens agrada Sato perquè aporta algo diferent a lo que estem acostumats a veure.
1: Almenys l'ha aportat en pretemporada. Todavía quiero verlo en primera divisió. Contra el Celta, contra el Betis.
3: N'hi ha que voler competir, però clar, però te fa coses i té situacions de xoc que fins ara no veies. O bé perquè no tens el jugador sindicat, o bé perquè no has comptat amb aquests jugadors. Per lo tant, Runi, si tens l'opció de designar-lo, jo sí que me'l quedaria, perquè te pot aportar i conèixer...
0: A tu t'agrada, ese perfil
3: t'agrada. Sí, a mi m'agrada ese perfil, i també és el que te dic, si no vas a trobar algo millor, ja estàs en la Lliga Espanyola, sap de què va el tema, per lo tant...
2: És que el València, si fa l'esforç en el lateral, és que haurà de, com sempre, tirar de sessions. És que no li queda molt més... És un jugador interessant, és un jugador interessant que crec que sí que és una oportunitat per a ell, per a que el València siga el seu escaparate i lluir-se i pot aportar, però és el que estem dient, que és un jugador jove, però sí, pot quallar, però jo no sé si és per a ser titularíssim. A lo millor sí, Sí. Però jo tinc els meus dubtes.
3: O sigui, si no tens altre, acabaràs sent titular.
2: Sí, òbviament.
3: Per a mi el problema del València és el que està comentant Paula. Tens que acabar tirant mà de Sedic.
0: Home, clar, però és la realitat, no és el problema.
3: I de jugadors que altres, per a donar-li, per a que es vinguin així, per a ser escaparate. Quan els que hem conegut el València en altres èpoques, el trofeu de l'Anxa d'ahir, primer era triangular, però és que després, per a mi el problema del València és el que està comentant Paula. Tens que acabar tirant mà de Sedic.
0: Home, clar, però és la realitat, no és el problema.
3: I de jugadors que altres, per a donar-li, per a que es vinguin així, per a ser escaparate.
0: Sí,
3: per a ser escaparate. Quan els

0: comença ja de ja per a almenys no sofrir, intentar arribar a Europa i acomiadar-me Estalla com es mereix. És de veres que era la gran notícia d'ahir, que era la seva primera vegada al palco VIP de Mestalla, però per a mi, com te dic, anecdòtic, perquè ixa visita, ixa presència no suposa res, o sigui, sí que està ahí, però què va passar? Va passar algo més perquè va estar aquí a Atlim en Mestalla? Jo pues, crec que no va passar molt més. Era notícia, però es queda ahí y poco más.
1: Sí, es noticia por diferente, pero yo soy de los que piensa que a mí no me hace falta que esté Kiat Lim en el palco. Si gestiona bien desde Singapur, yo lo que necesito
2: el
1: es que...
2: El problema es que ni una cosa ni la otra.
1: Ya, estoy de acuerdo. Pero que yo lo que necesito, al margen de lo que es la presencia de Peter Lim o de Kiat Lim, es que haya una gestión negligente acorde a un club de fútbol. Y eso es lo que estamos viendo que falta. Yo creo que se elige el partido de ayer en medio del verano también, porque es un clima más favorable, no solo por el público del Taroncha, sino porque por lo general vienes de un verano, vienes del Mundial, el caldo de cultivo no es tan tenso.
2: Que no es la jornada 15, claro. Y has ganado dos partidos.
1: Claro, y con toda la gente en Valencia, porque hay mucha gente que está de vacaciones en pleno agosto, entonces yo creo que es un clima más favorable para poder estar. La gente que estaba en Mestalla también se enteró, la que se enterara, a mitad de la primera parte, prácticamente, sí, al descanso, cuando se publicó la presencia de Kiat Lim, aunque se podía intuir que quizás estaba por el hecho de haber estado los últimos días en la ciudad. En el fondo, él visitó el Nou Mestalla, se reúne,
2: charla la plantilla.
1: Dicen que está encima del día a día. Lo que pasa es que no nos gustan las decisiones que toma.
2: No. O no se noten.
1: Claro, no. Es que, claro, al final, si la decisión es política de contención de gastos, no nos gusta. Pero,
2: pero
1: la decisión la toma.
2: Sí,
1: ¿sabes?
3: A mí me hubiera agradat que estiguera Kiat Lim o el mateix Peter Lim en el palco de Mestalla, si se n'hauria anat preocupat a casa veient el que havia vist en el terreny de xoc.
2: Que no creus que sigui el cas?
3: No crec. No crec, perquè si hauria sigut així, avui de matí, en l'hotel que no s'hauria alçat, hauria reunit a 4 o 5, hauria dit, què passa en aquest equip? Què fa falta? I s'hauria preocupat i es començaria a manejar. Però com això no s'ha produït, perquè no teniu notícies de que s'hagi produït, ni les aneu a tindre segur, per tant, indiferència total, perquè ells segueixen la seva política i el que de veres li va preocupar és el que ha comentat Ivan, on estigui l'altre dia mirant les obres, el camp, això sí que li preocupa, sobretot després d'haver estat en el Mundial, haver vist tot el que suposa ser sede del Mundial, l'important que és per a tindre estadis on se vagin a jugar partits d'aquesta competició. Per tant, la seva preocupació és l'estadi. El que vaig a produir-se dins de l'estadi, dins del terreny de xoc, ahir era l'últim taronja, que per cert és una paraula que anem a escoltar en guany.
2: L'últim
0: parlar ahir, Ivan i jo.
3: L'últim Futbol Club Barcelona va passar, l'últim Real Madrid, l'últim partit de Copa del Rei, l'últim partit de Lliga.
2: L'últim Elx, l'últim derbi, l'últim...
3: Tot
2: és l'últim.
3: Tot va ser l'últim de Mestalla, o sigui que anem a estar de celebracions tot l'any.
0: Però
3: la llàstima que l'equip no acompanyarà per a aquestes celebracions.
2: Pues es una llàstima. Me diu per línia interna el tècnic que l'últim any del València en primera, esperem que no, esperem que no sigui així. És en catastròfic, a les 12 i 24.
3: Estrenar estadi estiguent en segona divisió seria...
2: És impensable, a nivell econòmic és impensable. Vos faig la última, queda una setmana per a que comenci la Lliga. En el cas del València no, però Llevant, Villarreal, Elx, què vos sembla la pretemporada que han fet, el camí que porten abans de començar la pretemporada, Santi?
3: Jo, començant dels millors equips que veig en aquest moment és el Villarreal. Penso que, com deia esta setmana Fernando Roig, l'equip és millor que el de la temporada passada, però pitjor que el de la temporada que ve. Penso que té un xicot de hàndicap, que és que el nou míster s'acople a la plantilla i puga treure-li el rendiment adequat, però sí que he vist que ha hagut posicions en les que ha millorat, sobretot en la porteria. Gulasi, que estigui mirant-los aquesta setmana passada contra el Llevant en el partit de míster que van jugar en la ciutat esportiva, i és un porter que sí que el que havien perdut en la porteria en temporades anteriors, crec que ara ho han tornat a recuperar. Després altres posicions que se n'aixen a pedrazas, i així guanyant amb Carlos Romero, el meu paisà de Torrent, és molt bon jugador. després seguís tenint la pegada, se t'ha pogut anar mentre mantingues Pape Gueye i companyia, sí. Pues, és un equip competitiu, i a veure si el nou entrenador és capaç de, sobretot de treure el rendiment i acoplar l'estil de xoc, que pense que aquest avantatge sí que l'ha perdut, perquè Marcelino ja coneixia el club, coneixia l'estructura, coneixia molts jugadors i allà anava a eixe passe per davant. El Llevant per a mi va tindre que saber minimitzar les errades defensives que li poden costar gols. Ha perdut aspecte ofensiu, ha perdut gol, això n'hi ha que dir-ho obligat, ho ha perdut de forma obligada, perquè la venda de Carlos era fonamental, però sí que esperem que maximitzi les oportunitats que tinga, i és un equip que sí que tenen molt assumit que van a tindre que defendre, estar junteig, aixines transicions, ixe futbol que l'any passat Luis Castro, a sorpresa de molts, no confiàvem i va aconseguir traure a l'equip d'ahir baix, per tant ja estan acostumats. L'Elx per a mi també ha pegat un passet darrere, jugadors com Febas o Pegada de dalt com Álvaro Rodríguez i companyia, sí que pot notar-ho, i la baixa de tercera ja sobretot per a l'estil de xoc que volen, i de València no dic perquè ja en parla prou.
1: Jo del Levante,
2: breument, que se n'anem,
1: muy breve, espero que sea el año de Carlos Álvarez en el Levante.
0: I jo tinc confiança, o sea, a mi Íñigo Pérez és un entrenador que m'agrada molt, i jo crec que sí que és de veres el que comenta Santi. No vaig jo a dir que no al que diga ell, però crec que, no sé, bueno, tinc molta curiositat.
2: Començar de zero també és un avantatge, eh?
0: Sí, tinc molta curiositat.
2: Pues arribem a la fi. Vos agraeix moltíssim estar de ràdio, Santi, Ivan, Paula, i hasta la pròxima.
1: Bona nit, un abrazo muy fuerte.
0: Bona nit.
2: Pues serenem demà més 90 minuts, i la setmana que ve més punt a punt. Jo me'n vaig uns dies, però tornarem. Bona nit, fins demà.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent en este diumenge 9 d'agost. El 9 d'agost és una data que convida tant a la reflexió com al record. D'una banda, se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, una jornada dedicada a reivindicar els drets, la cultura i la diversitat dels pobles originaris d'arreu del món. D'altra banda, este dia també recordem la figura del gran compositor Dmitri Shostakovich, una de les personalitats més destacades de la música del segle XX, que va morir el 9 d'agost de 1975. Dos efemèrides ben diferents que ens conviden a valorar tant el patrimoni cultural dels pobles com el llegat universal de la música. I fet estos recordatoris, comencem fent el sumari del programa d'avui. Començarem amb la secció Arxiu Sonor i escoltarem el concert que vos hem preparat avui. Tot seguit, continuarem amb la secció El rebost de la banda i parlarem del 75 aniversari de la Societat Cultural d'Alcoletge. Després, continuarem amb la secció Educació i Salut i parlarem de l'encontre Per Fagoig que es va realitzar a Tavernes de la Valldigna. I acabarem amb una altra secció del rebost de la banda on sabrem tot de l'Orquestra Filarmònica de Requena. Així que matiner, matiner, però amb moltes ganes de que comence Fem Banda. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un pas doble, Alcoletge, del compositor Miguel Picó Biosca. Este pas doble és un sentit homenatge al poble d'Alcoletge, localitat natal del compositor, amb la qual sempre va mantindre un fort vincle personal i musical. Miguel Picó Biosca va ser el segon director de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge i, fruit de l'estima que professava al poble i a la seva banda, va compondre este pas doble, que amb el pas dels anys s'ha convertit en un símbol per a la societat musical i en una de les obres més estimades del seu repertori. I justament avui compleix 29 anys que es va deixar. Així que escoltant este pas doble li farem este xicotet homenatge. Escoltem el pas doble Alcoletge.

d'estil elegant, melodia inspiradora i marcat caràcter festiu. El Colletxa reflecteix la sensibilitat i el mestratge d'un dels grans compositors de la música per a banda valenciana. Per supost, este pas doble ha sigut interpretat per la Societat Cultural del Colletxa. I seguim escoltant a la mateixa banda, que van interpretar l'obra 75 anys fent banda, per a commemorar el 75 aniversari de la Societat Musical Cultural del Colletxa. I el compositor Daniel Iborra Pellín va crear el pas doble 75 anys fent banda, que és una obra que és molt més que una composició festiva. És un homenatge a totes les persones que han fet possible la història de la banda al llarg de tres quarts de segle. Des de les primeres notes, el compositor es convida a recórrer la memòria musical del Colletxa. La introducció incorpora referències a l'himne de Sant Vicent Ferrer, compost pel rector i mestre José María Zaragoza Barber, conegut com el Retoret Vellet, i continua amb variacions sobre el cant de l'Aurora, adaptades al caràcter alegre i solemne del pas doble. Al llarg de l'obra també apareixen evocacions de cançons populars del poble i especialment d'esgojos a Sant Vicent Ferrer, que inspiren el trio final de la composició. Doncs, anem a escoltar 75 anys fent banda.

75 anys fent banda, Daniel Iborra Pellín no sol celebra una efemèride, sinó que ret homenatge als músics, directors, professors, socis i a totes les persones que generació rere generació han mantingut viva la banda com un espai de convivència, cultura i identitat. I acabem la intervenció de la Societat Cultural d'Alcoleja escoltant l'obra El Príncipe Carnaval del compositor José Serrano. L'obra és original, va ser estrenada el 26 d'abril de 1914 al Teatre Sant Martín de Buenos Aires per encàrrec de l'empresa Velasco. L'èxit va ser immediat i l'opereta es va representar posteriorment als principals teatres de l'Argentina, l'Uruguai, Xile, Cuba i altres països d'Amèrica. Per la seva popularitat, el mestre Pasqual Marquina va realitzar una brillant selecció per a banda, que és la versió que habitualment s'interpreta en totes les societats musicals. I esta és la versió que ara escoltarem interpretada per la Societat Cultural d'Alcoleja.

Aquesta selecció és una magnífica mostra del talent de José Serrano per crear melodies memorables i d'extraordinària tradició de la música escènica valenciana. Acabem d'escoltar El Príncipe Carnaval. I ara canviem d'agrupació musical per donar pas a l'Orquestra Filarmònica de Requena, que ens oferirà la interpretació de dues obres del seu repertori. La primera serà la Pavana Opus 50 del compositor francès Gabriel Fauré, composta l'any 1887. Esta és una de les seues obres més conegudes i estimades, inspirada en una antiga dansa cortesana renaixentista d'origen espanyol. Fauré la transforma en una pàgina d'una gran delicadesa, elegància i refinament. La seua melodia serena, les harmonies subtils i l'atmosfera evocadora han convertit la Pavana en una de les peces més representatives del repertori simfònic, capaç de transmetre una bellesa plena de sensibilitat i nostàlgia. Doncs anem a escoltar la Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré.

Amb esta obra que acabem d'escoltar, l'Orquestra Filarmònica de Requena ens convida a endinsar-nos en l'univers sonor d'un dels grans mestres de la música francesa. Acabem d'escoltar la pavana Opus 50 de Gabriel Fauré. I arribem al final del concert amb una de les obres més universals i transcendent de la història de la música, el quart moviment de la Sinfonia número 9 en re menor, opus 125, de Ludwig van Beethoven. Recordeu que ahir vam escoltar en el concert el primer moviment, el segon i el tercer. Doncs ara anem a escoltar l'últim. Esta sinfonia va ser estrenada a Viena l'any 1824 i va marcar un abans i un després en la història de la música. Per primera vegada, una sinfonia incorporava un cor i quatre solistes vocals, donant veu al poema Oda a l'alegria de Friedrich Schiller, un cant a la fraternitat, la llibertat i la unió entre els pobles. El quart moviment és el moment més culminant de l'obra. Després d'una introducció dramàtica, emergeix la inconfundible melodia de l'himne a l'alegria, una de les més conegudes arreu del món i adaptada com a himne d'Europa, símbol dels valors de pau, solidaritat i convivència. Amb la força del cor, l'orquestra i els solistes, Beethoven es transmet un missatge d'esperança i germanor que continua plenament vigent dos segles després de la seva estrena. Anem a escoltar este quart moviment per l'Orquestra Filarmònica de Requena i l'Orfeó de Veus Juntes de Quart de Poblet, tots sota la batuta del seu director, Francisco Melero.

0: I amb aquesta obra tan excepcional posem el punt i final del concert d'avui. Moltes gràcies per la vostra presència. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
5: Està de categoria.
4: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
6: Sí!
4: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
7: Tira-li, enxufa-li.
4: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
4: Vegem-ho.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. A, sense H, és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. A viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
8: I em fa mala panxa i tot, paio.
4: Hem dinat i em fa mala panxa.
8: I la panxa fa mal, tio.
4: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
10: Vols dir?
4: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
11: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
4: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
12: No!
4: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
13: No m'esperava això i em fa sentir trist.
4: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
10: És de veres, és de veres.
4: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent en este diumenge 9 d'agost. Moltes gràcies per estar ahí escoltant-nos cada cap de setmana. Vos hem de dir que el 9 d'agost és una data que convida tant a la reflexió com al record. D'una banda, avui se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, una jornada dedicada a reivindicar els drets, la cultura i la diversitat dels pobles originaris d'arreu del món. D'altra banda, este dia també recordem la figura d'un gran compositor, Dmitri Shostakovich, una de les personalitats més destacades de la música del segle XX, que va morir el 9 d'agost de 1975. Dos efemèrides ben diferents que ens conviden a valorar tant el patrimoni cultural dels pobles com el llegat universal de la música. I fets estos recordatoris, seguim el programa d'avui amb la secció El rebost de la banda. I ja tinc quasi a l'estudi de A Punt Ràdio a Xavier, que és membre de la Societat Cultural d'Alcoleja, que es parlarà del 75 aniversari de la Societat Cultural Musical Cultural d'Alcoleja. Després continuarem en la secció Educació i Salut i parlarem de l'encontre per fagots que es va realitzar a Tavernes de la Veïnina el passat mes de juliol. I acabarem amb una altra secció del rebost de la banda, on sabrem tot de l'Orquestra Filharmònica de Requena de la mà del seu director, Francisco Melero. Així que, Sofia, puja la veu, que seguim així en Fem Banda.

0: I avui en fem banda, ens desplacem fins a la comarca del Comtat per a conèixer una societat musical que enguany està d'enhorabona, la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Celebra avui el 75 aniversari amb un complet programa d'activitats que posa en valor la seva història, el seu patrimoni musical i el compromís amb el poble. Concerts en escenaris tan emblemàtics com l'Ada o l'Alqueria Julià, l'enregistrament d'un disc commemoratiu i moltes altres iniciatives marquen una efemèride molt especial. En els pròxims minuts descobrirem com viu esta celebració una banda que des de 1951 forma part de la identitat d'Alcoletge. I per a parlar d'esta societat musical, jo tinc ací a Xavier Català, que abans no havia dit el cognom, Xavier Català, està ací en l'estudi, que és músic de la banda. Bon dia, Xavier.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I tinguem a la secretària, a l'altra part del fil telefònic, parlant-nos des d'Alcoletge, que és Raquel Ramon Seguí. Bon dia, Raquel.
2: Hola, bon dia.
0: Jo encantada de parlar d'esta societat musical, de saber que n'hi ha societats musicals en pobles no molt grans i que tenen tanta, tanta tradició musical. Però jo no vull començar a parlar amb vosaltres sense donar-vos les felicitats. Així que primer vos dono les felicitats.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: 4 o 5 grans.
1: Bueno, felicitats per estos 75 aniversaris. Jo estava fora de micro, parlant amb Xavier, si encara quedava algun músic de quan es va formar la banda, Xavier.
0: Sí, sí. Jo t'ho he dit, mon pare. Bueno, entre altres, sí. Queden poquets ja, perquè fa 75 anys, però mon pare va ser un dels fundadors.
1: I encara va allí a assajar?
0: Sí, sí, o sigui, quan tenim actes i tenim assajos, de fet, ell ja està allí, ja, ja està agost, ja està allí, perquè per al concert de l'agost està allí, se'n va anar, perquè n'hi ha assajos cada setmana, sí, sí, n'hi ha, sí, assajos, sí, sí, sí, i està allí.
1: És a dir, no és l'únic, n'hi ha més.
0: N'hi ha més, sí, sí. No sé si fundadors com mon pare, però queden vius, sí. Queden encara uns quants, en actiu, actiu... 3 o 4,
1: diguem-ne. Quina edat té ton pare?
0: Mon pare té 86 anys.
1: I vas a assajos? Quin instrument toca?
0: El saxo alt. Sí, sí, de fet, enguany li han donat...
1: Vaig a dir una cosa, perdó, que no sé, és una teoria que jo he trobat així en este programa. Quasi tots els músics que duren anys, sí, o toquen el saxo o toquen el clarinet.
0: No sé, potser són menys exigents.
1: És a dir, la gran majoria que, sí, han vingut, que tenen... ahir mateixa va vindre un senyor 85 anys, el clarinet. Algú estarà sentint i dirà, però jo toco el trombó. No ho sé, però de tan majors, no sé si serà embocadura o què serà.
0: No ho sé, però ara que ho dius, mon pare toca el saxo alt, un altre Paco toca el clarinet.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: hi ha,
1: sí,
0: varios,
1: sí,
0: clarinets i algun saxo, sí, sí.
1: Ja ho sabeu, que si voleu durar i ser jovens, agafeu el clarinet,
0: instruments
1: de...
0: De vent, de lengüeta.
1: Bueno, Raquel, sí, la veritat que saber que n'hi ha gent encara dels fundadors és molt bonic, perquè enriqueix molt la societat musical. Ixa diferència, no?, de generacions.
2: Sí, la veritat que sí, i sobretot les ganes que tenen, no?, perquè quan venen al poble, pues... se'n recorden, no?, de quan s'enxuntaven, quan eren joves, i sempre te conten mil i una batalletes, i la veritat que és molt gratificant veure que ells tornen, no?, els que encara estan en actiu, i els que no, pues, se senten sempre a primer fila en els concerts, o els convidem a algun, sí, soparet, sí, sí, i bueno, sí, sí, pues, és com a que guanyen anys, no?, quan tornen al poble,
1: sí,
2: agarren l'instrument i s'enxunten els seus amics de la banda, no?, i la veritat és que és molt agraït, no?, veure-los, sí, altra volta junts, i de fet enguany pues, anem a fer-los un xicot de reconeixement, perquè jo crec que no tots poden dir-ho, que després de 75 anys encara els tenim així, no?, i podem disfrutar d'ells i que siguin comptant molt moltes
1: coses. I aquest acte de commemoració, ixe, sí, quan el feu?
2: Ixe anem a fer-lo en el concert d'enguany que farem en festes, bueno, mm, com arrel de tota aquesta celebració de 75 anys, uh-huh, bueno, hem agarrat la responsabilitat d'organitzar les festes patronals d'ara d'agost, i, uh-huh, i anem a reestructurar-les un poc, i enguany començarem les festes en el concert de la banda, que serà el diumenge 16 per la nit.
1: Mm, diumenge que ve.
2: El diumenge que ve, exacte. I res, farem un acte per la nit en la plaça, i si no, com sempre, el concert ha sigut en el patronat, enguany serà en la plaça. Serà algo molt especial, perquè anem a fer com un homenatge també a cançons de Camilo Sesto, de Nino Bravo, en un cantant. I un poquet abans del concert començarem amb una presentació de les festes, i es farem aquest xicot d'homenatge a tots els fundadors que encara estaran per el poble, i jo crec que davant de tot el poble ahí en la plaça, pues, pot ser algo molt especial, i per donar-los la importància que mereixen.
1: Estàs dient-ho, jo estic emocionant-me, imagina com serà aquest concert, com serà.
2: Sí, jo crec que serà un tret d'inici de les festes molt, molt xulo.
1: Què significa per a vosaltres arribar a esta xifra de 75 anys? Que en són?
2: Pues, jo crec que, bueno... jo crec que és un reconeixement a una trajectòria, pues, que ha anat un poc arrel de lo que ha sigut el poble, no? Alcoletge és un poble xicotet, que bueno, va sofrir en el seu moment lo que era la despoblació, i ara pues, com a que refloten un poc, no?, en tot el turisme rural que hi ha, la gent que torna al poble, ara el poble està ple de xiquets, quan en l'hivern quasi no n'hi ha ningú, entonces pues, arribar a 75, que mantindre una banda en una comarca com esta, pues, jo crec que dona molt d'orgull, no?, poder disfrutar de que algo xicot te puga arribar a ser tan gran i ser tan reconegut.
1: Raquel, en una comarca com eixa, tan bonica. Perquè, perquè si van per allí fent rutes, que n'hi ha moltes,
0: moltes.
1: N'hi ha moltes, veuran la bellesa que n'hi ha en tota eixa comarca.
0: Sí, tenim la sort d'estar al peus de la Serra Aitana i de la Serrella, o sigui, és un marc incomparable.
1: És així. Per a fer rutetes en bici, sí, a peu, sí. És molt bonica. Però bé, anem als inicis. Com es crea la societat musical? Per què naix aquesta societat musical? Recordem, el col·legi és del Comtat, està al costat de Cocentaina, per a situar a la gent. Suposa que molta gent estudiaria música a Cocentaina, no ho sé, però per la proximitat possiblement. I com naix la banda del col·legi?
2: Pues bueno, en 1951, més o menys, abans i tal, un grup de joves, no, de així, de Alcoletxa, en la... es menegen un poc, són 24 joves que pues, voldrien fer música, es construeix el patronat, està molt lligat a l'església, i bueno, pues, va sorgint la idea de fer-se músics, de crear un xicotet grup de música, i en aquell entonces el rector de poble, del poble, que era en Miguel Ángel Martín, ell també era rector del règim Vizcaya d'Alcoy, i bueno, pues comencen ahí les relacions i uns quants músics militars, entre ells Juan Torregrossa, venen al poble i bueno, pues comencen a donar lliçons de música, i ja quan ja els veuen que estan capacitats per agafar un instrument, pues els donen instrument, venen i reparteixen, i a cada un li tocava pues el que n'hi havia.
1: El que tocava.
2: Exacte. Entonces allí en aquell entonces jo crec que
1: el que tocava. Doncs,
2: estaven a bé d'agarrar lo que fora. I així va sortir un poc el que és a dia d'avui la Societat Musical Cultural d'Alcoletxa. Juan Torregrossa va ser el primer director,
1: sí.
2: I bueno, quan ja van deixar el règim en Vizcaya, ja és quan va agafar la batuta Miguel Pico Biosca. Però bueno, això va ser un poc el sortir de la banda.
1: Sí. Com ja has nombrat a Miguel Pico Biosca, i... Sí. I he de dir-vos que avui fa 29 anys, exactament el 9 d'agost de 1997, ens va deixar Miguel Pico Biosca. I és l'autor d'este pas doble que porta el nom del poble, del col·legi. Escoltem.

0: Molt bonic el pas doble, he de dir-vos. Sí.
1: Preciós.
2: Sí, sí. La veritat que sí.
0: I molt, i sona molt bé la banda, molt ben gravat. No sé, estava parlant en Xavier i estava, diguem-me, que el vau gravar en el Patronat.
2: Sí, exacte.
0: Però
2: en el concert de l'any passat.
0: Està molt ben gravat. En el concert de l'any passat. És a dir, sí. Era un dels actes ja, és fer un CD, no? Un disc.
2: Sí, exacte. En la idea de ja de l'aniversari, pues, bueno, ja saps que vas a fer 75 anys, no? Entonces, lo que volíem era ja tindre en guany i ser CD, no? Editat i ja programarem per al concert de l'any passat. Fer aquesta gravació i editar-ho durant este any per tindre-lo ja disponible.
0: Si els nostres oients no saben encara qui és Miguel Picó, Biosca, n'hi ha una marxa mora que quan sona la marxa la reconeixereu de seguida, i és el mateix autor que esta marxa mora, el president.

0: mi és una de les marxes moros que sempre m'ha agradat. I quan vaig veure... És que, clar, la meva ignorància és que no sabia que Miguel Picó Biosca era del col·legi.
1: Pues mira, quina necessitat.
0: Sí, sí, és un aprenentatge per a mi, la veritat. I va ser un músic important, no?
1: Sí, sí. Bueno, Raquel, te podré explicar millor que això, però vamos a
2: sí, bueno, per de lo que és la música festera, sí, sí, sí, clar.
0: Va ser molt important. I va ser el segon director que vau tindre.
2: Sí, exacte.
0: I al llarg de tota esta... És que així li fem un xucutiu homenatge, ja que ha coincidit que el 9 d'agost es va deixar, no?
2: Sí.
0: Ell va viure gran part de la seva vida, crec que va ser a Alacant, va viure, i té molta música, diríem, festera, que és el que es caracteritza la gent que visquem en eixa zona, no? I en este cas, per exemple, el president. I crec que va ser alumne de Gustavo Falcó. Si no recorde, si no ho he llegit mal, és a dir, crec que va ser l'autor de Paquito el Chocolatero, va ser un dels que estaven. Bueno, però seguim parlant. Actualment, quina és la plantilla de la banda normal, que és a dir, qui és? Perquè el col·legi no és molt gran. Aleshores, la banda...
2: A veure, pues la banda és, jo crec, reflexe del poble. La veritat és que els que mantenim la banda i els que venim a tocar a la banda, pues ningú vivim al poble, la veritat és ixa. Tots tenim les nostres residències, els nostres treballs, estudis fora del poble, bé a València, a Alacant, inclús hi ha gent que viu a Madrid.
0: Sí.
2: Aleshores, pues... quan se'ns juntem, pues intentem buscar efemèrides, no? Pues per Santa Cecília, busquem sempre més del 22 de novembre, però a millor en el pont de desembre, no? Que saps que la gent va acudir més al poble,
0: sí.
2: O ara pa l'estiu, no? O sempre hi ha una cita que és en el segon diumenge de maig, que fem una romeria a la pedania que tenim de Benyafer, pues
0: sí.
2: Són com dates que estan fixes, no?, en el calendari de tots els alcoletxans i, per tant, dels músics, on la banda té que participar i és algo que no ens perdem. Entonces, acabem venint tots, però, bueno, al final...
0: Sí.
2: Diguem fixes, no?, que venim sempre, pues a millor som 12-15 persones i la veritat és que després contem en molta gent, molts amics, molts col·laboradors que sempre tenen
0: del voltant,
1: del voltant,
2: sí, exacte, voltant, sí. Que sempre tenen el col·legi ahí en molt de carinyo i els quidrem i en seguida venen a tirar una maneta.
0: Perquè, per exemple, gravant este CD que estem escoltant,
2: sí,
1: hem sigut des de la banda, diguem, del col·legi, més moltes col·laboracions.
0: Quants en sou, ahir? Sí, perquè sona molt bé. És que està bé.
2: No sé, contar, no però...
1: Uns 30, potser, o...
0: Sí, 40, una cosa.
2: Sí, 45-40 seríem, sí.
0: Molt bé. I qui és el director? Mira, vaig a dir-te una cosa. N'hi ha moltes bandes que funcionen, anem a dir, per projectes.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: I diguem que vosaltres n'hi ha unes dates que són significatives i aleshores quedeu per a preparar aquests actes. Aleshores queda ara molt bé dir... Per projectes, no?
1: Per projectes.
0: Sí. Qui és el director actual de la banda cultural del col·legi?
2: Pues actualment i des de 2007, si no recorde mal, tenim a José Antonio Llinares.
0: Mm-hmm.
2: Ell és músic en actiu de la banda municipal d'Alacant, és també músic molt actiu en Alcoi, és el president de la nova, de la nova d'Alcoi. I, bueno, la veritat és que pues, estem molt agraïts a tota la tasca que fa en nosaltres, perquè, pese a ser xicotells, que no tenim un... No som una banda de certamen, no som una banda de fer grans concerts durant tot l'any, pues sempre que el quidrem el mateix, sempre està disposat. Ell ens fa moltes propostes de programa, però també escolta, pues, el que nosaltres volem fer. Al final també tenim un públic que té que ser molt agraït, i al final el concert de festes és algo que està esperant tota la gent del col·legi, i pues té que ser un programa que sàpiga, que agrade, que divertisca, exacte.
1: Que puguem fer-ho i que agrada la
0: clar,
1: gent.
0: Clar. Doncs exacte. Segur que este del diumenge que ve agradarà.
1: Sí,
0: això ho tenim clar. No sou de certames, com tu dius, però sí que vau anar a l'ADA a fer un concert, no?
1: Sí, sí. Podem dir que hem fet un concert en
0: És molt bonic anar allí a tocar a l'ADA. Sí, sí, sí. És un auditori espectacular.
2: Sí, la veritat que, bueno, quan vam tindre l'oportunitat, pues, bueno, es van presentar a la convocatòria i vam repetir pràcticament el concert que tenim editat al CD per donar un poc més a conèixer i, bueno, va ser al final una data més d'este any d'aniversari i ja no gent del poble, sinó gent del poble que viuen a Alacant, pues van acudir en massa, no, a l'Ada, per dir, ostres, la banda del meu poble ve a la capital, no? I va ser una cosa molt xula i jo crec que va agradar molt i per nosaltres com a músics i com a poble xicotet que som, pues arribar a aquestes coses, pues lo que deia antes, no? Mos plena d'orgull i crec que podem estar molt contents.
0: Ja ho crec que sí. Vau estrenar un pas doble anomenat 75 anys fent música. Què és este que sona?

0: 75 anys fent banda. De Daniel Iborra Pellín. Quan el vau estrenar? Se'n recordeu?
1: Ostres.
2: Era el concert de l'any passat.
1: Sí, es, va ser...
2: Sí, va ser estrena del concert.
0: Sí. Ahí té fragments que són dels Gojos de Sant Vicent Ferrer, el himne de Sant Vicent Ferrer.
1: A l'Aurora del Col·legi, també.
0: Correcte, que el va fer un retor, que dieu el retor vellet o alguna cosa així.
2: No, sí, no sé. El Xicoteig Refrans també fa... algunes al·lusions. I bueno, Daniel Iborra és fill del col·legi, és una família d'ací, ell és pianista i compositor, viu en Alacant, i la veritat és que quan tinguérem el projecte en ment de fer esta edició del disc, li vam dir, ostres, podries fer-nos un pas doble a la banda. I la veritat és que no va dubtar en res i ens va composar un pas doble que jo
1: Preciós.
2: Crec que també és molt xulo. Sí, exacte.
0: Sí, i damunt, per això coneixia també Els Gojos,
1: claro,
0: el himne...
1: Totes les referències o musicals al poble. Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Correcte. Sí. Correcte. Jo vos he de dir que el repertori que heu fet per al CD, per a gravar, és tot de músics valencians, compositors valencians.
2: Mm-hmm. Sí.
0: He de dir al director... que la veritat que a mi això m'encanta, perquè totes les peces, perquè tot no són marxes mores ni pas dobles ni marxes cristianes, sinó que heu agafat obres, diguem, emblemàtiques de compositors valencians, com són per exemple esta rapsodia valenciana que està sonant ara. En res sonarà esta rapsodia valenciana, i sona així de bé.

0: Era, no sé dir-te, un requisit, algo que teníeu pensat que fora tot el CD d'autors valencians?
1: A veure, el CD el programarem un poc, pues, la primera part va ser la història de la banda, no? En els pasdobles Emilia Martín, Alcoletxa, Ramon Petit, President Llinares i 75 anys de banda. I la segona part la dedicarem un poc més a fer obres, no? El que tu dius, no? Música festera i, bueno, pues vam pensar que perquè se quedara gravat, pues, que millor, no? Que compositors valencians i obres que foren conegudes, perquè a millor ningú coneix la rapsòdia valenciana com a tal, però les cançons tradicionals sí. Sí. Entonces, lo que te comentava, que al final busquem fer un concert de qualitat, però també que agrade al públic, no? Que la gent se senta reconeguda, identificada en lo que toquem. Entonces, no sempre fem música festera únicament, això ja ho toquem per el carrer.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí. Com
1: sí. Sentem no, a treballar jo... en els assajos, pues, jo busquem un puntet més.
0: La veritat que escoltant el CD m'agrada. I ara mateix estaves, diguem-me, que la setmana que feu el concert
1: sí.
0: I també és de cantants valencians. És a dir, que està ahí. I això és molt important. De,
1: bueno, és que Camilo Sesto en la zona
2: clar, del
1: no podies negar-ho.
0: Sí, sí, però que donar ixa visió, no? De fer... bo, sí. De fer valer no bo, sí, perquè bo és molt bo.
2: Posar en valor la música.
0: Posar en valor la música que tenim. Valencians. Clar que sí, és molt bé. A banda del concert que fareu la setmana que ve, encara vos queden més actes?
1: Bueno, dins de lo que és aniversari, ara ja mos queden les festes, no? Sí que és cert que, bueno, a finals de juliol, el 25 de juliol, farem un dinar solidari en el poble, en el que van fer un xicot de reconeixement a dos de les penyes festeres que més compten en nosaltres pa els seus esdeveniments, que és la penya Fontilles d'Alcoi i la penya L'Enreixa de València.
0: Sí.
1: Aleshores farem un dinar solidari en Alcoletxa, farem també una entrada de morts i cristians improvisada pels carrers, que no s'ha fet mai, vull dir, ha sigut la primera entrada d'Alcoletxa. I la veritat és que va ser un dia molt guai, no? De germanor ahí entre les penyes, els veïns del col·legi que també es van unir a l'acte i els músics que bueno, pues van poder també disfrutar un poc de lo que és la festa i damunt en el component solidari que tenia per Fontilles, que al col·legi sempre li hem tingut molt de carinyo a esta fundació i a lo que és el sanatori de Fontilles, i ara ja mos queden pues, les festes que començaran el 16 i hasta el 24.
0: Jo farà que no vaig a Fontilles
1: pues n'hi ha que anar.
0: 30 i pico, saps quan anava? Perquè anaven a tocar en la banda, en la banda de Benigànim,
1: claro.
0: Anaven a tocar en la Magenta, en la fila Magenta sí. d'Alcoi,
1: sí.
0: I arriba, no sé si per el mes d'octubre per ahir, sempre n'hi ha bon sí, dia que sí. anaven a passar a Fontilles.
1: Sí, exacte. Nosaltres, la penya Fontilles és la que ho organitza i la penya Fontilles sempre va el dia d'abans, no?, de lo que és quan baixen tots els alcoians. I la veritat és que és algo molt més íntim, més emocionant, no?, perquè estàs com en els malaltets, no?, en les seues
0: sí,
1: famílies,
0: sí, sí, sí.
1: Es fa un dia de molta festa allí i l'endemà ja és quan baixen tots els alcoians. Entonces nosotros éramos la banda que andaba en la Peña Fontillas el día de antes.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: entonces hice ese sentimiento y ya fa muchísimos años que anem y es molt agradable.
0: Esteu vivint un any de sentiments i de fer nostre el que tenim així, que són les societats musicals. Però, per exemple, mantenir viu una banda en un poble menut no és fàcil.
2: No.
0: Quins són els principals reptes, Xavier, de mantenir viu una banda?
2: Jo crec que si es manté viva la banda, es mantindrà viu el poble. O sigui, jo crec que el dia que desapareguera la banda, el poble deixaria de ser poble. O sigui, el poble jo crec que s'aguanta bàsicament per la banda, pels bars, que
0: sí.
2: encara queden.
0: Sí?
2: Tot s'ha de dir, perquè és un lloc de reunió social, però sobretot la banda... És que encara que siguin 4, 5... Sentir la banda passar pels carrers, jo crec que això...
0: Quants habitants té el col·legi? És que no ho sé.
2: Doncs jo, l'altre dia estava a la Viquipèdia
0: sí.
2: i posava 184 empadronats. Que d'això 184 empadronats, jo crec que viuran un dia d'entre setmana d'hivern, pues te pots trobar, no sé, Raquel, pot ser 60.
1: Sí.
2: Jo crec que encara són massa.
0: Però els caps de setmana torneu al poble.
2: El cap de setmana hi ha molta gent que torna, és, sí. N'hi ha gent de que anem a l'estiu, però n'hi ha gent que torna cada cap de setmana i això pues, manté gent que viu més a prop, no?
0: Aleshores, jo em faig la pregunta, Raquel, de, per a mantindre viva una societat una musical, deu de tindre una escola.
1: Això ho hem intentat, s'ha intentat, però és que tampoc no hi ha escola en el poble. Sí. Vull dir, que ells van a venir jove a escola.
0: Però venir jove també està al costat, no?
2: Sí, sí, està més però... Sí, però...
1: Tenen amiguets en Benillova, tenen amiguets en Alcoi, en Cocentaina, ahir també hi ha bandes, entonces és complicat, ho hem intentat, eh? I tinguérem uns anys que sí que teníem escola, teníem alguns xiquets, era un esforç molt gran per la banda, perquè sí. Pues, hi havia moltes facilitats, però tampoc és fàcil per un mestre vindre al col·legi per donar 2 hores de classe una vesprà. És complicat buscar professorat...
0: Sí, perquè actualment, mira, quan jo estudiava... que ja soc més majoreta, anaven tots en fila a donar la classe de, sí. De solfeig,
1: sí.
0: No?
1: Sí, tot això ha canviat molt.
0: I el mateix professor te donava trompeta, flauta, sax...
1: Allò és el que passava quan a Carchano.
0: Clar, claro. I el que passa que ara ja és diferent.
2: No, és que el problema és que no hi ha xiquets. O sigui, cada vegada, vamos... I, per tant, si no hi ha xiquets, no pot haver escola de música.
0: Doncs n'hi ha que...
2: Fer xiquets.
0: N'hi ha...
2: Bàsicament.
1: Però bueno, també t'he de dir que al final els xiquets que venen en l'estiu, pues, n'hi ha molts que són músics en els seus pobles.